0: Gràcies per escoltar-nos. Som Apu. Som Apu. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'Apu.
1: Salutacions amb afecte, amics i amigues de Punt Ràdio, de les vesprades de la Ràdio Autonòmica Valenciana i d'estos moments especials que recuperem amb ganes, perquè ens van deixar bon sabor de boca, aprenentatges, descobriments, curiositats i ganes de fer xerrades al voltant d'allò que va ser protagonista. Comencem pegant la campanada en un any de commemoració, perquè el Micalet de la Seu fa 600 anys d'història. Els campaners que el fan parlar ens van atendre i ens regalaren un moment preciós.
0: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: El Micalet de la Seu, eixa torre tan emblemàtic, eixe campanar tan estimat, un dels monuments més emblemàtics, jo diria, si no, el que més, no, de València ens representa. Correcte. Jo crec també una manera la tradició valenciana. Està d'aniversari i li hem posat moltíssimes espelmetes, en la coca. Sí, 600 anys d'història. Mare de Déu, se diu pronte. Des de 1426, com aquells negocis que des de...
1: No? Des de 1426.
2: Està el Micalet, formant part de la nostra vida, marcant el ritme del temps i de la vida en la ciutat. És el campanar de la catedral, encara que té una personalitat pròpia indiscutible.
1: I ens custodia, i és interessant fer excursions, sempre s'ha fet il·lusió. Ciutat, no? En definitiva, és un dels punts del nostre territori des d'on encara es pot gaudir del toc manual de les campanes.
2: Campanes que tenen nom, tenen també data de naixement...
1: Història en si mateixa. Història en si mateixa, sí. Bueno, doncs és precisament l'Associació de Campaners de Catedral qui conserva part del llegat i de la història d'este monument, i com qualsevol celebració, nosaltres ens volem sumar-hi. Fins al Micalet se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Mar, en quin punt estàs? Estàs proper de les campanes?
3: Bona vesprada.
1: Puxant les escales.
3: Estic molt a proper de les campanes. Quasi les puc tocar en la mà. Estic ara mateix al que és la sala de campanes, no? Des d'on es fa eixe toc. Seria com la tercera planta de la torre del que és el Micalet. Si a la torre en total cal pujar fins a dalt de tota la terra són uns 207 escalons, així seria uns 150 escalons cal pujar més o menys per a vindre així. Justament estem justament dalt de mi està eixa terrassa, no, coneguda des d'on el Micalet custodia eixa ciutat a 51 metres d'alçada, però la màgia realment ocorre on estic, no? On es fa eixe toc de campanes, 11 campanes que hi ha sí en esta sala octogonal, 11 campanes que són les litúrgiques, 11 campanes a més, com deia Ximo, amb el seu nom i el seu any de naixement col·locat en una placa així per a identificar-les, cadascuna més menuda, més gran, cadascuna amb la seva sonoritat i personalitat pròpia. També estic envoltada d'eixes cordes que fan que s'activen aquestes campanes i que puguen sonar per tota la ciutat, però sobretot estic envoltada de dues persones que en saben moltíssim d'aquestes campanes i del Micalet. Estic amb Francesc Lloc, que ell és antropòleg i president de l'Associació de Campaners. Bona vesprada, Francesc.
4: Hola, bon dia.
3: I estic també amb Pau Sarrió, que ja és historiador i també campaner. Bona vesprada, Pau.
5: Bona vesprada.
3: Moltes gràcies als dos per obrir-me esta sala de les campanes. És un autèntic privilegi poder vindre fins ací, poder notar també el vent que noteu vosaltres quan feu eixos tocs tan importants. Clar, comencem per esta efemèride. 600 anys d'història del Micalet. 600 anys d'un símbol de la ciutat, no és així, Francesc?
4: 600 anys de l'acabament, perquè van començar, es va durar més de 40 anys de fer-lo. No tot seguit, sinó que al principi arrencaren ràpidament, s'acabaren els diners i 20 anys més tard continuaren, no? Com sempre, no? Però ja estava inaugurat. Estem celebrant l'acabament del campanar, de la torre. En aquell moment li diuen el campanar nou, Després li diran la torre del Micalet. Però...
3: Clar, no es deia Micalet a l'inici.
4: No, Micalet és la campana. Mai s'ha dit Micalet. Micalet és la campana, és la torre del Micalet. No? Però en aquell moment era el campanar nou, perquè havia un campanar vell, i d'ahir van portar unes quantes campanes, 7 o 8, no sabem quantes, i van posar 11, com en tots els campanars de la Corona d'Aragó. Tots els campanars de catedrals hi havia 11 campanes, 5 grans i 6 menudes, amb una peculiaritat valenciana, i és que així les campanes no sols tenen nom i data i tot això, sinó sexe també, és a dir, està la Maria i està el Manuel, i està el Jaume i està el Vicent i la Caterina
2: família.
4: I totes les demés, la família tota
3: la família de campanes, amb campanes molt antigues fins i tot d'abans de que existira com a tal el Micalet, no és això, Pau?
5: La campana més antiga que ens envolta avui és la Caterina. És una campana fosa l'any 1305 i això vol dir que és molt anterior al campanar. Aquella fou una de les inquilines del campanar vell que estava situat en el que avui és el carrer de la Barcella, en el lateral dret de la catedral, i que el 1419, quan segurament esta sala estava tota a cel obert encara, fou portada, com Francesc ha dit, junt a la resta de les seues companyes i col·locada així, a més, juntament en el primer Micalet, la gran campana horària, la gran campana municipal, que posteriorment, ara fa 600 anys, el 1426, passa a coronar la terrassa, com encara ho fa a dia d'avui, una successora seua.
3: O sigui, no està el Micalet original, està una successora?
5: Sí, el Micalet original es fon en 1419 i posteriorment la campana es refosa en diverses ocasions. La nostra actual campana és de 1532.
4: Sí, però amb una peculiaritat, cada vegada la fem més gran, cada vegada més gran. I en este moment el Micalet és avui, encara, avui, dia d'avui, en tota la Corona d'Aragó la campana més gran. Jo he estat per treball en totes les catedrals de la Corona d'Aragó i no n'hi ha ninguna que siga tan gran com esta, no? És a dir, quan la van fer van dir... Una campana, no estàvem pensant en les hores, no, estàvem pensant una campana que sigui tan gran que arribi a les muralles i més enllà per mostrar la magnificència d'una ciutat tan il·lustre com aquesta. És a dir, el que estaven demostrant és que la ciutat de les ciències d'aquell moment, directament.
3: Sí. M'encanta, Francesc, perquè conforme ho estàs contant, estàs agafant precisament una de les cordes, no, que això imagina que ja és un poc l'ofici, forma part de l'ofici del campaner.
4: Sí, a més la corda té nucs i és molt fàcil perquè agafes i així pots tocar molt bé. Les campanes no se poden tocar a des temps, però un colp de la Caterina, la de 1305, tampoc passaria res. A veure si se sent.
2: A veure.
3: No em diguis. Acabem d'escoltar en directe la Caterina hacia el Micalet.
1: I que ha sonat
3: no ha sigut
1: per a...
3: ningú dels tres, ningú dels tres.
1: I que ha sigut aposta per a nosaltres.
2: Ai, moltes gràcies.
4: Però penseu gràcies. Que és la mateixa música que van sentir en 1305, 1405, 1505, fins ara. És a dir, la campana sempre sona igual. I per cert, parlant de vent, que estàveu parlant de vent, els santís tenien un toc contra el vent terrible. Quan havia vent terrible, se tocava la Caterina i la Bàrbara, sobretot la Bàrbara, i s'estava tocant fins que pararà el vent o fins que se cansarà el campaner. Però havia toc de vent terrible.
2: Informació meteorològica a través de les campanes i de tota classe, no, Francesc? Què podien avisar als habitants de València a les campanes? De què coses?
4: Tot, construïen el temps diari. Les campanes toquen de dia, no de nit. Això és la primera observació. Toquen durant la jornada i van construint el temps de la comunitat, no només el temps de la catedral, el temps dels capellans, sinó que marquen quan s'obren les portes de les muralles, quan se tanquen. Recordeu que encara cada nit toquem el tancament de muralles, que l'Ajuntament haig de tirar les muralles i ja s'apanyaran, i que no tanquen les portes.
3: Ja s'apanyaran.
4: Nosaltres toquem durant mitja hora per a dir valencians, no us quedeu a la lluna de València. És a dir, però mireu, nosaltres no estem enyorant el passat. Som campaners que vivim el present i toquem per la gent del present. I això és molt important, no? És a dir, el Micalet ens serveix d'alguna forma d'agulla que ens uneix el passat i el present a través del nostre esforç personal, evidentment, però a través de, diguem, fent present Una música que ens ha unit durant segles, no? És fantàstic, és fantàstic.
3: Que bonic això, i que bonic que també d'alguna forma es trasllade de generació en generació una mica, perquè ho estareu escoltant, igual que les campanes tenen distints timbres, així hi ha dos timbres de veus també. Pau és molt més jove en este cas que Francesc, també ha agafat una miqueta este ofici per passió. Clar, xafen fort les noves generacions de campaners, Pau.
5: És cert que hi ha una presència important de noves generacions, que continuem un treball que va ser iniciat ja fa molts anys. Nosaltres, concretament, som una associació cultural, els campaners de la Catedral de València, que ens agrada dir que investiguem, tenim una trajectòria investigadora molt important, tant al territori valencià com a l'Aragó, altres llocs, i a més toquem les campanes, especialment d'esta catedral en clau de present.
4: Investiguem vol dir que han fet més de 30 i tants llibres sobre campanes, sí, vull dir que no estem parlant d'un o dos, sí, no?
1: Sí,
4: i sobretot seriosa, tenim una web, un web des de ja fa 30 anys, campaners.com, que diguem, compartir aquest coneixement, perquè ja sabeu que el patrimoni no existeix si no és compartit. Jo puc tindre un patrimoni meravellós i si no el compartir no val per a res. Patrimoni és allò que és comú i compartit.
2: Això és poble, que ben dit, Francesc. Me pregunte quin és l'entrenament, diguem, de la colla de campaners. És a dir, que físicament has de tindre certa
1: la força necessària,
2: la força per a, i després estar connectat també, saber la campana de la que tens la corda, en quin moment ha de tocar, en funció de la resta, no? I també si hi ha allò que en diuen, no sé com si un delay, és a dir, que des del moment que tu li pegues a la corda, no sé si és immediat. Com és això? Com és l'entrenament dels campaners? I com esteu d'orella? Perquè, clar, també estar en la sala de campanes, allò...
5: I jo afegis que encara una pregunta més que el públic podria fer-se.
1: Què és?
5: Quines partitures seguim per a tocar aquestes campanes? I aquesta pregunta està molt en relació amb allò que nomenaves, Ximo. Allò que seguim són les consuetes. Les consuetes són manuals de litúrgia, és a dir, quaderns de treball per al servei de la catedral. La catedral de València particularment té un conjunt d'elles que abasteixen des de primeries del segle XV fins al dia d'avui, en què nosaltres continuem seguint una consueta que ha recollit tota eixa tradició, de manera que nosaltres toquem campanes antigues, com dèiem adés, a més amb les partitures que foren creades per a elles. En allò que fa referència a l'entrenament, el millor campaner és el que toca sense esforçar-se. Ho dèiem ara fora de micròfons, i això s'aprèn a base d'anys i anys, veient en un primer moment i tocant posteriorment.
4: Però mira, hi ha pràctica. Gent que té gràcia i hi ha gent que no té gràcia, i perdoneu que ho digui així ara que no m'ho sent ningú.
3: Compte't en la vida.
4: Sí, és a dir, n'hi ha gent que li ensenyes a ballar i no fa falta, perquè en seguida ja té gràcia. Però hi ha tres que estan mirant-se els peus, un passet, un altre passet. Llavors, en les campanes passa igual. És a dir, hi ha gent que immediatament entra en harmonia en la campana. Penseu que una campana pesa... La més menuda ja pesa 6 vegades més que tu. La gran pesa 30 vegades més que tu. Entrar en harmonia en la campana és moure-la de forma que ella faci el que tu vols, no? I això no és qüestió de prendre-ho en un cap de setmana, és una qüestió de molt de temps, però quan ho fas, quan eres capaç de parar una campana de 2.500 quilos, tu la pares boca dalt, escolta, tens una plenitud que no se pot explicar.
3: I en algun moment el veïnat de València haurà escoltat este toc que feu des d'ací, però com ho viviu vosaltres ací des de dins, Francesc?
4: Saps què passa? Si tenim un avantatge, que és que pot visitar-nos la gent, i entonces caben 25 o 30 persones. Hem arribat a posar 90 persones, però és una barbaritat, Així entre 25 persones està molt bé perquè entren dins d'un instrument, perquè normalment quan vas a un concert tu estàs allí i els músics estan allà, però tu així estàs rodejada de la música, formes part de la música. De fet, les campanes sonen diferent si hi ha més gent o menys, o poca o molta gent, no? Llavors és una experiència que cal viure almenys una vegada en la vida, no? I sentir les campanes no des de lluny, com les sentim sempre, sinó estar, formar part d'elles.
3: Formar part d'elles, que la música de les campanes et travessa, no?, una mica eixe esperit i eixa atmosfera que es crea així dintre la sala de campanes.
4: Ah, i una observació que has dit abans, si estàvem sorts, jo sempre dic, Però mira, es va estudiar la fe, els d'otorrinolaringologia es van estudiar i resulta que no estem sorts. I han fet un article en una revista científica en anglès, que això queda més científic encara, dient que els estranya que estan a 120 decibels com estem, no estem sorts. Per què? Perquè cada campana té unes 20 notes, cada campana. Si n'hi ha 11 campanes, imagina, n'hi ha 150, 200 notes al mateix temps, barallant-se una en l'altra, i això te fa que al final no t'afecta a l'oïda. Evidentment hi ha gent que és molt sensible a les campanes i se'n va, però no és una qüestió de soroll, sinó que és una qüestió de sensibilitat personal. Les campanes o t'enganxen o te fan fugir, però no te deixen.
3: Sou músics al capdavall. Francesc Lloc, Pau Sarrió, moltíssimes gràcies per deixar-me pujar ací al campanar del Micalet. Felicitats per la part que vos toca per aixòs 600 anys d'història del Micalet i a celebrar-lo tot este 2026. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per la visita.
4: Mil gràcies. Per tindre-nos en compte els campaners que ens facin cas, està molt bé.
2: Com no vos anem a tindre.
3: I tant que vos escoltarem en guany. Gràcies, gràcies.
1: Després de pegar la campanada al Micalet, volem fer un repic per anar d'un aniversari a un altre. M'explique. De l'aniversari dels 600 anys d'un monument del nostre patrimoni als 55 anys de vida d'un escriptor de Bunyol, amic i company nostre, Máximo Huerta, amb el que vam tindre una xerrada genial. Aquella mateixa setmana que complia anys, presentava novel·la, Mamà està dormida. L'hem llegida i la recomanem vivament. Vos en recordeu de la visita que ens feu, Máximo Huerta?
0: Els millors moments de la vesprada da punt.
1: Máximo signa una novel·la conmovedora, Máximo Huerta, que centra en allò que ens callem, allò que oblidem i que mai no s'esborra del tot. Ens recorda l'univers emocional de Adiós Pequeño. Té forma de Ruth Novel, diu la cosa, perquè va d'un viatge un fill i sa mare, major, malalta, i la gosseta, i se manden viatge i aprofundissen en la intimitat, la memòria, secrets del passat i la recerca de respostes. Respostes a què? Sa mare un bon dia, sense imaginar-se-ho, li pregunta a Federico pel germà. Bé, però és que Federico és fill únic. Això desencadena un allau de preguntes amb respostes incertes per la demència de la mare i un enigma per resoldre. Emocions a flor de pell, nostàlgia, amor, dolor, anècdotes, algunes d'elles divertides, que ens porten a un desenllaç sorprenent. Un desenllaç, a mi me costa definir-lo. Vaig a dir colpidor, però no sé si és la paraula, i per descomptat, sí, sorprenent. I al ritme de Cinema Paradiso, diguem que esta seria la presentació protocolària de la novel·la Mamà està dormida, de Máximo Huerta, que ara en parlem. Però jo el que voldria contar-vos a vosaltres, amics i amigues, és que fa uns anys va caure en les meves mans de casualitat El susurro de la caracola, que ja feia temps que estava publicat. I me va agradar tant, me va encisar, que vaig buscar la resta de les seues publicacions i les vaig anar llegint totes. Què he trobat? Històries molt diverses. Novel·les on la creativitat i la fantasia te porten a llocs llunyans i els fa propers. Ahí posa l'exemple dels dos que té ambientades a París, que les adore, altres on Máximo s'obri com una magrana i es mostra el seu interior a través d'allò que conta, que pot tindre reflexes o no amb la seva vida. Amb Adiós Pequeño em vaig emocionar fins a l'infinit, i seguint eix estel he llegit a molt de goig Mamà està dormida. Tom Waits és la música que li posaria Federico, que és el protagonista.
6: Federico estaria posant esta música.
1: Sí. Hola, Máximo, quina sort que hagis, perquè els tots vas de boli d'entrevista a entrevista, que facis esta paradeta, gràcies.
6: Però t'estimo moltíssim, estic entrar així és entrar a casa, i a la teua casa. M'encanta.
1: Benvingut. Per tant, començar una novel·la, això com és?
6: Esta especialment, has dit colpidora, sí. Sobretot perquè el soc del final
1: és molt...
6: I jo estic ja treballant la novel·la pensant que ha d'acabar tan bèstia, perquè la novel·la... Uh-huh. Però bueno, oblidant-hi a part, que ja per a qui puga o vulgui entrar en la novel·la, Esta novela, entrar en ella era una manera també de fugir de ma casa, aprofitant ma casa, perquè sí que és veritat que jo aprofite la sensibilitat de ma mare, no la seva biografia, òbviament no, però la sensibilitat, el moment en el que viu, per a furtar-li-lo a ella i començar a...
1: I crear
6: una vida paral·lela a la que jo tinc, però és crear una ficció. Però clar, el dia que ma mare, tu ho has dit, a mi me pregunta pel meu germà i jo no ne tinc, clar, i jo no jo l'enganye, o sea, no li dic, no, mamà...
1: Que hermano, ni nada.
6: Que no tenim més, som tu i jo a casa, ja està. Trie per la mentira, perquè la mentira la salva. Mentir, continuar, si ella diu que està l'abuela, jo dic, continuar-li el rotllo, perquè això li fa la vida més fàcil al malalt o a ta mare o a qui siga.
1: I a lo millor al cuidador també li fa la vida més fàcil, però, i això en esta novel·la, en els protagonistes d'esta novel·la, també és dur, eh?
6: Sí, és que
1: també és dur que ta mare no te recorde ben bé o que...
6: Clar, i que la mare del protagonista, el de Luis, perquè té més ganes de veure el germà que a d'ell, i ell va desapareguent al llarg de la novel·la i ell agarra tot el protagonisme, a vegades d'una manera surrealista, molt divertida, quan parla de Déu i de les Madalenes, a mi m'encanta, perquè és que és el meu capítol, és que
1: de Déu, de Maradio, perquè
6: ella vol que Déu siga una dona, no vol que siga un home perquè la veja desnuda, o jo què sé. M'encanta triar aquesta ficció per a fer més bonica la vida.
1: Ell diu en la pàgina, crec que és la pàgina 60, los libros son máquinas del tiempo, tienen la habilidad de abrirnos la puerta sin ruidos maliciosos, sin contraseñas. Bueno, que escribir es hablar solo. ¿Para tú es hablar solo?
6: Sí. Para mí escribir y estar davant de l'ordinador o la llibreta quan estic preparant la meva novel·la és estar parlant a soles, tu, només. Una miqueta bogeria, no? Però estàs parlant a soles en tu mateix, buscant les respostes a la novel·la que t'has plantejada en el cap i tires endavant, tirant d'elles.
1: O sigui, això té com un esquema, arranca amb una pregunta, que te pregunta amb el teu germà i eres fill únic, i això li passa a Federico, al protagonista.
6: Pugen els dos a l'autocaravana.
1: I després tu desenvolupes un esquema que ha de desembocar en el que...
6: Sí, jo poso imatges, moments, faig com un esquema, com un guió de tot el que he de fer fins a arribar a aquest moment
1: d'eclosió,
6: no sabia com, perquè no vull obrir el meló del final, que és molt...
1: No, perquè s'ha de descobrir llegint-lo. I quan l'acabes...
6: És relaxant.
1: Sí?
6: És relaxant.
1: Perquè tampoc serà... Quan dius ja l'ha acabat? Perquè si tu...
6: Jo ho note.
1: Jo ho note. No ho tornes a rellegir, a remirar, a retocar...
6: Si sapiguera quan s'acaben les relacions, si fóra més listo i sapiguera quan la relació està ja fent aigües... Però per les novel·les sóc més listo que per les relacions. I jo, en la novel·la, sí que sé que està arribant el... Que ja, com jo m'he fet un mapa, sé que he arribat ja a destí. I puc tardar més o menys, però ja sé que està ahí la novel·la. Ja hem arribat.
1: Anem per feina, anem a explicar-la més bé, i dir-te, bueno, pues què escrius? Això és, en redacció ho hem comentat moltes vegades, Teresa, Silvia, jo hem llegit tot allò que escrius, no sols a les novel·les, reflexions, per exemple, al Facebook que compartis.
6: Aquí m'encanta escriure en el Facebook.
1: És que fas pindoletes de la vida quotidiana en la que descrius escenes completament quotidianes que tots vivim, però que no tots sabem expressar a Isina, i és una delícia, és un caramelet diari.
6: És com, jo, és una cosa obligada, com si jo tinguera el meu programa de ràdio. És dietari, com perro a los pies, tal qual. Sí, i és la meva goseta, i jo, és com xerrar en ella, això ja feia gala, però és la meva goseta i jo, de fet, jo des de juny en un bar del poble, en dos amigues, la Isabel i la Geles, i ja faig la meva columna que connecta en les emocions més... Les que a mi m'agraden, la vida de putxeros, de casa, de coses normals, de sofà, de cafè en llet, la manta de l'abuela, tot això a mi m'encanta, perquè me sembla que la èpica de la vida està en les coses més menudetes. Sí, en el maquillatge de ma abuela de maderes d'Oriente. Crec que ahí n'hi ha més informació que en tot allò que te contava ella.
1: En observar els detalls. A més, tu eres molt...
6: Jo soc superobservador.
1: I la teva infància era molestar entre els putxeros mentre tu feies els deures o el que fora, però entre els putxeros, ta mare,
6: pujava la pica de la cuina i estava ahí escoltant-les, preguntant. M'encantava, no sé cuinar. Tots els anys, tota la vida en la cuina, però no sé cuinar. I mira, ara, ma mare me diu ara que cuina molt bé, ja veus tu.
7: Que mona.
6: Que mona, que és que me diu...
7: Ai, que bueno, fas el que pots, que sí.
6: Sí, jo faig el que
7: pots. Al final sí que t'apanyaràs, o què?
6: Sí, però mira, m'encanta, i m'encanta en el Facebook i fer risas pintoletes que dius tu, i de descriure i connectar. És que a mi connectar en algú que pensa com tu m'encanta. ¿Quién la escribía versos?
7: Dime quién era. I un altre moment dius, ara con mamá cuesta se ha abandonado mi vida. Tu no, ho diu Federico,
6: sí, clar. Però pot,
7: però pot ser qualsevol de nosaltres,
6: pot
7: realment.
6: Pot ser qualsevol, sí.
7: He abandonado mi vida, esa que parecía envidiable. I apareix una mare que després d'una xerreta que pareix anodina, que te la fa un zasca que te deixa en la boca huerta, apareix la manta de ganxillo de colores. És que...
6: Jo agafo coses de la vida real, eh?
7: És que en ma casa, ma mare i ma tia... van fer a tots els germans una manta de ganxillo de colores. Vull dir-te, no saps fins a quin punt aplegues. O sea, tu l'has escrita i és teua perquè tu eres l'autor, però jo l'he llegida i és meua. M'explica què vull dir-te?
6: Que... Sí, que algú connecte en la clar. Novel·la com si farà un espill de la seva vida, és el millor que pot passar.
7: Parles de la lectura del llibre de los cinco, de Pipi Calzas Largas, o
6: de... la casa, de l'olor que fa la casa, del café en la llet, de la colònia.
7: De la colònia.
6: Sí, de tot això que és normal, que és vida. M'agrada fer... jo no sóc de novel·la històrica de grandes batalles, però m'interessen les batalles de la casa. Ises.
7: Fins i tot l'amagatall o el desfer-se de fotos.
6: Ah.
7: O de cosetes.
6: Sí, perquè els secrets són molt importants. Tot això que no te conta ta mare, ni ton pare, ni l'abuela, que no te... No, allò que no se conta a casa, que se queda pa dins cadascú, és el tresor. És mantindre tresors, mantindre la memòria. Alguna la memòria se'n va, però n'hi ha una altra que tu te la guardes i se n'anirà a la tumba. En ta mare, com era de jove, quan sonava això, ta mare? Com era de ligona, o no? O de canalla?
7: I saps que n'hi ha una memòria lligada... Sí, clar que ho sabràs. N'hi ha una memòria lligada a la música. La música que estem escoltant de fons tot apareix en la novel·la que ha escrit Máximo Huerta. I fins i tot en els malalts que tenen malalties degeneratives greus...
6: Sí.
7: En la música sí que troben connexió, en certs records. És flipant,
6: connecta,
7: això,
6: absolutament. Mira, l'altre dia jo estava posant Cinema Paradiso, la primera que hem començat la xerrada, i jo me veia i li dic, Alexa, ponme Cinema Paradiso. I ma mare escolta i diu, ai, això, que tristor, no? Esta música. Però ja li evocava, no? I diu, ponme Cinema, ponme Doctor Zivago.
7: Que li agrada més, o què?
6: Perquè ella li connectava i dic, per què? I ella diu, no, res, no volia... Dic, quina cosa tindrà Doctor Zivago per a d'ella que la connecta, com tu estaves dient, que la connecta. I li dic, però el què? Diu, bueno, no vull arreglada per a l'ocasió, me diu. I dic, què seria?
7: Quina vivència tindrà
6: associar? Quina vivència tindrà associar que no la vol ni compartir en mi? I li dic, Alexa, posa Doctor Zivago.
7: Mira, t'has escoltat, Alexa. Clar que sí, la nostra Alexa és esto, no? Que és una gràcia.
6: Té la gràcia,
7: per a robes. D'alguna manera també és un homenatge a les nostres mares quan ho llegim. Jo diria, quan me l'ha fet a meua...
6: Tu veus a ta mare.
7: A ma mare i a les meues ties. Jo he viscut en mare i tia. Mon pare va morir quan érem xicotets. Entonces, ma mare i les meues ties. Ho tenen una generació, vaig a dir tacanya, en carinyitos.
6: Tacanyíssima.
7: Sí, no eren fàcils en aquest sentit, en obrir el cor, en contar sentiments o pensaments, però sí fortes i valentes, que ens van donar tot i ens han donat tot el que han pogut i més.
6: Sí, molt generoses. Sí, del plat en el troset de carn pitjor per ella. No, és que jo no vull més.
7: No tinc fam, és igual, no, menja-t'ho tu, carinyo, no vols més.
6: Sí, és un tipus de mare que és moltes mares. La mare, l'aurora d'esta novel·la, són moltes mares. Mm. O moltes abueles, per cadascú.
7: Sí, clar,
6: depèn de la generació. I aquest tipus de mare que ha sigut abnegada, generosa, bueno, també en la seua...
7: I caràcter.
6: Caràcter, no volia... Mala llet, sí, anava a dir, però també...
7: També, tipus, la meva sí.
6: I un caràcter. O sigui, que aquest tipus de mare ja s'ha acabat, s'acaba ja. Comença és un altre tipus de dona, però clar, és una dona criada per a ser una part de la societat igual, filla, mare, esposa, i ja està. O sigui, no sabem què volia ser la mare, no sabem què volia ser, si no haguera sigut...
7: Si haguera pogut triar la seva vida...
6: A lo millor haguera triat un altre home, S'haguera casat en un altre a la setmana.
7: On s'haguera casat? O haguera viatjat? O haguera viatjat. Sigut, jo què sé. Sí. Pues esta aurora es moltes de les nostres mares, és de veres que sí. I en definitiva, és que son mares també... que li ha passat a Aurora, és filla de la secció femenina.
6: Clar, això és molt important en la novel·la.
7: Que també has tingut que documentar lo más grande, claro.
6: Sí, sí, jo m'he llegit moltíssimes coses de la secció femenina i del patronato, que és una cosa que va continuar ja en democràcia, eh? I és com elles s'alliberaven anant-se de Bellreguard, de Sueca, d'Utiel, de Buñol, a Benicàssim, a Segòvia, a Irún, a Vera de Bidasoa, que és el lloc de la novel·la, que era un lloc molt sinistre, no? Però per elles s'alliberava perquè se n'anaven d'Utiel. Era un viatjot d'amigues, que a lo millor era una de Guinea, o... era anar-se'n abans
7: era ver mundo, d'alguna manera.
6: I ballar a soles, i vestir-se, i fer-se un conyac en el bar del poble. Clar, s'alliberaren abans d'ella quedar-se a casa. Va ser l'últim alliberament, però entraven en una altra presó, l'adoctrinament de la secció femenina. S'alliberaven, però entraven en una altra. I això és molt important en la novel·la. No, tampoc puc entrar perquè és clau a la història, però és una etapa molt important
7: de la vida d'Aurora.
6: De la vida d'Aurora.
7: I del que ocorre en este viatge. De fet, escolten a Mona Bell, prisionera. Sí. I les amigues que estan sonant-nos de font. Això en contaves tu. Bueno, Vera de Bidasoa, important, secció femenina, important. Però la novel·la, diguem que d'alguna manera està com... Jo diria que està dividida com en tres grans apartats, que pots dir-me que no, eh? El primer és quan tot això arranca i estan a casa... mare i fill i gossa i es comença i se pregunta per un fill que no existís. Una altra part seria agafen una caravana i se'n van de viatge, una road movie.
6: Com sí?
7: Viatge, que també és molt xula i passen coses molt divertides i converses molt xules.
6: Jo he disfrutat malo grande en l'autocaravana. I saps per què és l'autocaravana? Perquè si tu te'n recordes de ta mare o quan veus a una mare o una tia, t'ha portat en l'autocaravana segua, en la panxa.
7: Oiga.
6: Clar, t'ha portat a tu. L'autocaravana ha sigut la segua panxa, el seu cor, el seu cos. Ha sigut l'autocaravana en la que t'ha portat a tu. I ara és el fill...
7: xicotet, que quasi no t'hi pots moure, però confortable i segur.
6: Confortable i segur, que dona molt per a sentiments, també per enfadar-se, estret, tensió... Ahí està tot. En l'autocaravana, i és el fill el que li regala ese últim viatge a la mare en autocaravana. I les converses, algunes són en les dos cairetes de platja. Jo és que estava escrivint esta novel·la i l'estava mirant, i jo estava mirant i veient al fill i a la mare en esa cadireta ahí en un poble de l'interior de València, perquè se'n van de València cap amunt.
7: Sí, se veu. Les vistes i veus.
6: I olorava tot, el pis, el cafè en llet, el romer, el viatge, la gasolina, el bar de carretera, tot. L'he vist en un cap, esta novel·la.
7: Les aventures pels pobles xicotets, que són també molt xules, i les converses que s'obrin davant d'aixes paradetes en el viatge.
6: Complicades a vegades.
7: Complicades a vegades. I la plegada?
6: Sí, la tercera part és
7: esa. Que ahí és, bueno, el final és una resolució molt explosiva, però és l'arribada final del viatge, que és també... un aprenentatge de vida, podem dir. No?
6: Sí, el fill aprèn molt de les últimes paraules. No és una novel·la trista, eh? No, quan no, dic no. Últimes paraules, no és que estic a morint-se. No. És ese aprenentatge de perdonar i d'oblidar. De l'importància de perdonar i d'oblidar a la vida. Com és d'important per a sobreviure, per a aguantar episodis de la teua vida durs... De fet, és el 57, la Riguà de València, i té molt a veure... és que té molt a veure... Coincidís al mateix temps...
7: I sa descripció del paral·lelisme...
6: És molt bèstia.
7: És molt bèstia, però és d'una bellesa com està escrita.
6: Tot que... no podem dir...
7: Que he llegit articles. Que bien, tendremos ya que reconocer que Máximo Huerta escribe. Señores, Máximo Huerta escribe como Dios.
6: No, però ha arribat
7: ara. De fa temps.
6: Gràcies, sí. L'he llegit esta setmana. Bueno, ha sigut un regal que la gent diga això ara. Dius... porto moltes novel·les.
7: Ja fa uns quants llibres.
6: Però jo soc molt agraït per als piropos. Soc com un cavall que eix a la plaça.
7: Has de saborir, també t'he dit. Que les penes vienen soles, també. Hi ha gent que anem a...
6: Sí, has de saborir les coses bones, també, perquè hi ha roïnes... Uf, mare meva.
7: Bueno, hem de dir que els protagonistes se diuen Federico, Aurora, està la...
6: I Fèlix, el germà Fèlix, que és ahí... el germà misteriós
7: i la goseta
6: que no té nom.
7: No té nom, però és important. Perquè en la teva vida Leo és important. No sols perquè... Bueno, avui és famosíssima gràcies a la llibreria de Doña Leo, però ella és important en la teva vida.
6: Sí, i en la novel·la també. Perquè jo he triat una part de la meva vida per a utilitzar-la per a la novel·la. Òbviament, si algú... Imagina, diu... Un traductor que és escriptor, una mare de 88 anys i una goseta, diran, Max, sa mare... Sí, jo això l'he utilitzat... Si algú visualitza, no passa res.
7: Això és l'esquema. Però després la història després... que viuen aquests personatges és una història inventada.
6: Però m'encanta que aquesta confusió...
7: I aquest joc
6: és possible. I en la goseta també, perquè la goseta jo vaig descobrir en mon pare que va tindre Alzheimer, Gemma, que la goseta era l'única persona... Bueno, sí, l'únic que serviu que reconeixia mon pare. Ostres. Quan s'acostava la goseta, que és la mateixa que tinc ara, s'acostava a mon pare i ell li canviava la cara. I la mirava i ell notava que estava a casa perquè tocava
7: gràcies
6: la goseta. I la goseta és, o el gos, és el primer cuidador que existís i no demana res.
7: Estic completament d'acord, perquè en ma casa és una peça fonamental. Nosaltres som dos xiques en casa, la meva filla i jo, i Roc, el nostre gosset, que és lletxet estèticament, però
6: la
7: és...
6: La mia està grossa perquè ma mare em porta els macarrons. Diu, però quan serà la matança de la gossa, mama? Però l'estàs embutint per setembre.
7: Màxim, guarda, hem d'acabar. Vull donar-te les gràcies per estar així, però realment el que vull és donar-te les gràcies perquè escrius.
6: Gràcies, sí.
7: A més, he treballat en tu i ha sigut tan bonic treballar
6: sí.
7: en tu.
6: Ai,
7: sí,
6: hem treballat en un programa après, molt xulo, gràcies.
7: He après, m'he divertit i has fet sublim els guions que altres hem escrit. Bueno. S'ha sublimat, quina manera. I vull donar-te l'enhorabona, es fa feliç que escrigues, que contes, que estigues així, i que tinc moltes ganes d'apapatxar-te, que ha de precisar paraula gràcies a este llibre.
6: Ah, sí, apapatxar. M'encanta aquest moment. Ara s'apapatxem.
7: El llibre, ja descobrireu què és apapatxar. I en la pàgina 161 diu el Máximo Huerta. No puedo creer que... Bueno, diu ell, escriu en la història. Sí. No puedo creer que los caminos de vuelta me parezcan tan distintos que los de ida. ¿Será así la vida? Oh, me parece brutal esta frase.
6: Sí.
7: ¿Será así la vida?
6: Será así la vida, es una... Ay, cadascú que...
7: Molts èxits en la vida.
6: Gràcies.
7: Molta felicitat, molta alegria, moltes rises.
6: Moltes rises, és veritat.
1: Ben bé sabeu que una de les nostres debilitats és recomanar-vos coses interessants per llegir, com la novel·la de Máximo Huerta, per escoltar, cas de la música, si pot ser en directe, i especialment per tastar, cas de la gastronomia. I direu, en este recull de bons moments cal posar alguna delícia per al paladar, no? Vam descobrir que a les coves de Vinromà es fan formatges molt bons, tan bons que han guanyat un dels més prestigiosos guardons que es donen en França, Bressol del formatge, ulala! El niño del pan i la niña del queso igual podria ser tu i jo perfectament. Bueno, i tu l'anjoveta. I ja estaria el...
2: Ja formatge d'anxoveta i el pa, almoçaríem a berenari en de categoria.
7: Però són formatgers els dos, hem de dir, bueno, en la majoria de membres del nostre
2: I
7: equip.
2: I a més, formatge en personalitat. Acorda que el de servilleta i el fresc també m'encanta, que és molt
7: sí,
2: saludable.
7: Sí, i que cadascú
2: molt
7: té el seu moment.
2: Però un curat.
7: Per un moment especial, tu te traus...
2: Un bon tronxon.
7: I eres feliç.
2: Que meravella.
7: Un de catí, un d'almassora. O el que ara del que ara parlarem, un formatge blau, en este cas, que té un nom, a mi me pareix preciós, Valltorta. S'elabora amb molta estima i molta cura en un poble de la comarca de la Plana que es diu les Coves de Vinromà, que coneixereu perfectament. Este formatge, com dia al començament del programa Ximo, ha viatjat fa no res a França. A França, amb més de 400 denominacions d'origen pel que fa al formatge, i allí es fa un concurs internacional de formatges de Lyon. I mira per on! Després de competir amb un fum de formatges de molts països, va tornar a casa amb la medalla de plata... El Valltorta de les Coves de Vinromà.
2: Toma, allà a la France, on tenen l'orgull del Roquefort, ve esta família de Valltorta i diu, de les Coves de Vinromà, en el formatge Valltorta, i diu, mireu, això és el que tenim. I darrere d'este formatge, el que hi ha, Valltorta anomenat, recordem-ho, estan les mans, l'estima, el bon fer de Maite Rambla i Òscar Sales, una parella que regenta esta formatgeria artesanal de les Coves de Vinromà. Maite, Òscar... Com
8: Hola, bona vespre.
2: Que guai, que alegria, no?
8: És.
1: Maite.
8: Home, pues sí, la veritat que supercontents, que no mos esperem res, nosaltres que guanyarem.
1: Mai no se ho esperàveu?
8: I més a Lyon. No.
1: Clar, i a Lyon, és que clar, és que este premi és molt saborós, molt substanciós. Però com va començar l'aventura? Anem a veure. Com va ser la,
8: pues,
1: la idea?
8: Gràcies a una... A veure. La idea va ser d'una amiga que serà d'Alicant, sí, que li diuen, bueno, que li diuen Toñi, i és la, sí, que seria de Sant Antonio, i va provar el nostre formatge en Montanejos, que és la fira del formatge.
1: Sí,
8: oh, i entonces ella el va provar, va dir, ese formatge té que anar a Lyon. I jo dic, Toñi, a Lyon, per favor, que sí, que té que anar a Lyon, que és premiat, ese formatge. I dic, tapais, que sí, com que ella mos va animar, ella,
1: i allà vas,
8: sí. Lo mal és que van fer i mos vam enterar ara, de no res.
1: Com s'ha enterat enviar... de la medalla? Això és per fer una pel·lícula.
2: A veure, què
8: passa? Sí.
1: Feu el favor de contar-nos-ho.
8: Oi, va ser curiós, va ser, perquè va vindre ma mare a portar-me dos sobres a casa, ara al mes de gener, i això se va fer el mes de novembre, això. I sí que me van enviar el resultat per e-mail, però jo no els vaig obrir.
1: Tu no vas obrir l'e-mail. I ara ve ta mare en una carta, dos cartes, i te diu en la carta...
8: Sí,
1: no sé si t'ho diria en francès.
8: Casa, sí. No, una carta en un sobre i diu, té... I el primer sobre que destapo resulta que era un calendari, dic, això publicitat, mama. I va obrir la segona carta i me veig el diploma. Oh, i dic, això la medalla de plata, han guanyat a Lyon. I dic, això què és, això? Claro. I claro, va ser un subidón, va ser. I li toco la meva amiga, li dic, Toñi, això què? I me fa, diu, que has guanyat algo? I dic... Pues sí, m'han enviat la medalla de plata. ¿Qué en donen a tots o qué? ¿Qué tenen que donar a tots ahí? Per l'amor de Déu. I claro, per allò va ser...
1: Ai, que bona la història.
2: Ai, vai,
1: quina alegria.
2: Que divertit que ho conteu, que bon humor. Claro,
8: i
2: si ho anem
8: a pensar, un espanyol que fa, pues, 13 anys que tenim la caseria, presentant formatge a Lyon i que era el segon de molts països, no té explicació.
1: Això és preciós, bueno, Maite. Això és que ho feu de categoria internacional com el
8: claro,
1: Premi Reconeix.
8: Claro.
1: A veure, que vull saludar a Òscar també. I que hola, Òscar.
8: Sí, sí,
1: i que m'explique què té ese formatge blau que ha aconseguit aquesta medalla de plata i ha deixat cau a formatges de tot el món.
9: A veure, el que nosaltres intentem sempre és fer... Pues, nosaltres tenim les ovelles, nosaltres pues, munyim, nosaltres fem tot el procés, i quan tu fas el procés en qualitat d'aliments, qualitat de lleig, doncs va ser o sòlid normalment un producte de molta qualitat. El que pare que tampoc no t'ho esperes mai que pugues guanyar un producte a Lyon. Van guanyar en guany a Montanejos, també van quedar primers, i encara doncs, han anat a Lyon. I vull dir que no solen presentar-nos en altres concursos. I espero que mos anima aquesta xica i diu, apuntem-vos que jo també m'obriré coses i a veure què fem. I m'ho va apuntar, però vull referir-me que nosaltres normalment nosaltres la d'això més gran és que la gent sigui comprant sempre tot l'any.
1: El dia a dia.
9: El dia a dia, sí.
2: Ah, però no me direu que anar allí, a la Patrie, dir Roquefort, que tenen uns formatges blaus a França. Bueno, ja di el president de Gaulle, és que mire, governar un país en més de 400 variants de formatge és impossible.
1: A ningú que li passi.
2: En sentit de l'humor, a ningú que li passi. Però clar, anar allà i guanyar davant d'aixòs formatges, això té que ser un goig. I heu notat d'alguna manera, què sé jo, si heu anat fora o rebeu més encàrrecs, heu anat a alguna fira i la gent vos diu...
1: O s'ho pregunten.
2: El formatge va al torta, que volem provar-lo, la medalla. Com és això?
9: Aquesta setmana vam estar a Benicarló, la fira de la carxofa. I bueno, va ser un èxit i esta setmana pues, ha sigut un èxit de gent que té toque, però és que nosaltres som molt menudets i tenim el que tenim. I nosaltres hem d'atendre els restaurants que nosaltres portem tot l'any.
1: Perdona,
9: podem
1: disposar d'un poquet. Els restaurants de tot l'any que són quasi tots, o molts d'ells, o uns quants d'ells, d'Estrelles Michelin, que si la Talaia d'Alcosebre, sí, la Borda Europea, la Salita de Begoña Rodrigo, el poble d'aquí que d'acosta. Això ja és una pista, sí, que és de formatge. Este formatge, bueno, ne feu més. El que passa és que ara estem fent-li cas al Vall d'Horta, sí, per el premi, però ne teniu molts. Atemi, com ho ha plegat a la Talaia, a la Salita, al poblet? Això s'ho diuen entre ells, els cuiners, els dos abuts, i diuen, tasta, soy buenas.
9: A veure, sí, a moltes vegades així és el boca a boca. Vale? Nosaltres vam començar molt poquet a poquet, a més que fer compte que se ven tota restauració, nosaltres anem a repartir, ho vaig a repartir jo, pues, poquet a poquet vas coneixent gent, a Madrid, sí, a València, a Gastrònoma, pues vas coneixent gent i al final el boca a boca és el que més fa. Vale, nosaltres lo fonamental nostre és qualitat en el producte
7: és
9: i servici.
7: És la qualitat. Vale. Home, i la qualitat, sí. Crec que, que entre altres coses, la vau, o sigui, l'heu treballat dia a dia, perquè vau canviar fins i tot el menjar. M'ha contat una, un pardalet, em dius si és veritat o no. Diu, anem a canviar el menjar de les ovelletes, pa que isca la llet que volem, pa que isca el formatge que volem.
2: Mira.
7: Això ho heu fet així?
9: A veure, la veritat és que això porta un procés molt llarg. Nosaltres la idea principal era tindre 1.000 i escaig ovelles per vendre llet. La crisi del 8, doncs ens van anar molt en terra, doncs van vendre la meitat d'ovelles, i bueno, vam buscar, després de 2 anys de papeleos, vam començar a fer el projecte de la queseria. I vam buscar un maestro quesero que es diu. Vale? I després d'aquest maestro quesero doncs, va vindre un mes a casa nostra a viure en nosaltres per ensenyar-nos a fer formatge. I, claro, la llet i el menjar que nosaltres treballàvem i els piensos que treballàvem en aquell moment portaven con correctors i portaven aminoàcids que no funcionaven com el maestro quesero volia que es queria el formatge.
7: Adiós.
9: Se'n van al maestro quesero, van canviar tota l'alimentació perquè això tardem 15 o 20 dies. Vale? I després d'aquest maestro quesero pues, va vindre un mes a casa nostra a viure en nosaltres per ensenyar-nos a fer formatge. I, claro, la llet i el menjar que nosaltres treballàvem i els piensos que treballàvem en aquell moment portaven correctors i portaven aminoàcids que no funcionaven com el maestro quesero volia que es

0: I el maestro que serem va dir, pues, comencem en esta fórmula aixina i anem d'això. El que pareix, pues, que això és poquet a poquet el dia a dia d'anar provant coses, perquè això quan es comences fem, nosaltres fem fred, fem collars, fem iogurts, però és que ara no mos dona de pas més perquè no tenim prou llei per tot i tampoc no volem fer molt més. Vale? Entonces, si fas molt més és perdre qualitat. Quan tu fas un producte de qualitat, el que busques és que isqui el millor possible.
1: Claro, poquet i bo.
0: Vale, i si
1: claro,
0: treballes... Poquet exacte. I bo.
1: Molt bé, però mira, Maite, estic mirant així la quantitat, els formatges que feu, car, ara Vall d'Horta és, està en boca de tot i això, però hi ha un que es diu...
2: que tenim en guany
1: quin
2: és
1: teniu?
2: De premis de la Vall d'Horta.
1: Sí.
2: Però és que n'hi tenim molt més de premis.
1: Hi ha un que es diu, hi ha un que es diu la mascleta, a estic mirant així, eh?
3: És que els noms de...
2: Home,
1: és que m'encanta això.
2: És que, claro, han posat noms del nostre territori castellonès sí. I valencià, que són...
3: Tot el gros, la mosquera, Patamulo, claro. El miracle, la mascleta que diu Joaquí.
1: Però mascleta... mascleta perquè,
2: la mascleta
1: Maite, perquè...
2: perquè
1: te fa una
3: és una explosió de sabor.
2: Explote, que explote la boca, i se... I se, quan te'l pone a la boca, no. Però quan està... 30 segons, tens una explosió grandíssima a la boca. I què és? Per menjar-te'l, pues, en cuina. En un ou fregit, damunt tipus ralladura de trufa, saps? Molt poqueta quantitat és molt de sabor. O en un risotto, o en una... simplement en una tortilla, també, saps? Però tens molt de sabor, tens. És. Molt.
3: Que
2: I el que te dia dels premis és que tenim l'anyejo que se va quedar segon de tota Espanya, també, sí. Medalla de plata, i després en el formatge curat ha quedat dos voltes finalista, ha quedat, en el 2019 i el 2023. Com què?
3: El Salón del Gourmet.
2: El blau.
3: Clar, el
2: Salón
3: del Gourmet.
2: Molt bé, de tota Espanya.
3: Medalla de plata, diploma, no sé quan, bueno, és que jo què sé. I com us distribuïu la feina? Què fa Òscar i què fa Maite?
2: Més... Os que s'encarrega més de les ovelles, perquè parlant clar, i ja no vull dependre més, ja no vull dependre, i ell s'encarrega més dels animals i jo m'encarrego més de la que seria.
1: Ah, sí? I després, que, on pues, teniu les ovelles, Maite?
2: En la mateixa que seria, en la mateixa, en les coves de Vinromà.
1: Ah, estan allí?
2: Nosaltres la llet, sí, ho produïm tot nosaltres, ho produïm i fem cates perquè la gent sàpiga d'on és el formatge, també fem.
1: Ostres, aviseu quan que, tenim una cata d'estes, Maite. Tinc una amiga...
2: Home, mira, este dissabte...
3: Vaig a dir-vos una cosa. Diu, Joaquí, tinc una amiga. Vaig a dir-vos una cosa, Maite. I, Òscar, jo visc a Onda. I els dic, quan hem dit la vostra història, els, i vaig vinc cada dia, els dic als meus companys, este cap de setmana m'empuixo a les coves de Vinromà a veure a Maite i a Òscar.
2: Claro.
3: I fer una comandeta, com és precís, perquè això ho hem de tastar, perquè això és treball de camp. Això és treball periodístic.
1: Molt bé, exactament. Investigació
3: periodística. I de farteres, perquè també som uns farteres. Entonces,
2: claro.
3: A banda d'este cap de setmana que podem anar, tu quan tinguis un tast d'estos en el que pugueu explicar el procés, això m'ho vau dir, que ho heu de publicitar.
2: Això ho fem la majoria de fins de setmana.
3: Ah,
2: ho fem, o el dissabte o el diumenge. Ho fem. Entonces, a veure, no te cregues que vingui molta gent. Pues a lo millor hi ha... Cada grupet pues, és una taula. A lo millor hi ha dues taules, un fin de setmana. A veure, a Pasqua se ompli, a Pasqua.
3: Sí.
2: Ara, a veure, a lo millor dissabte que serà ple, però normalment pues, n'hi hauran de 10 a 15 persones, més no ne som, més. Ojalà que vinguere, que sempre estiguere ple el saló. I entonces ahí pues contem la nostra història, que n'hi ha gent que se'n riu, i després expliquem conforme se fa el formatge, després fem el tast de formatge i després les ovelles.
3: Ara has d'afegir a la història... Has d'afegir a la història que tenies el... Que ara, quan conteu la vostra història,
2: claro,
3: heu d'afegir això de...
2: Sí, sí.
3: Teníem la medalla que mos van dir per mail i dos mesos després me vaig enterar. Ai, quina felicitat.
2: M'ho vam enterar, tu. Ojo, eh?
3: Ai, vosaltres imagineu com vau començar esta aventura, Òscar? Que no sé, què passaria tot això?
0: No. A veure, lo bonico de la nostra feina és, primera que... Treballes, per lo menos jo treballo en els animals que són el que m'agrada tota la vida. En Cavant podem treballar i podem ficar preu a la nostra feina, que això és molt important avui en dia en el nostre sector agrícola i ganadera. ¿Vale? Que podem ficar el nostre preu per poder viure, que és lo fonamental perquè l'agricultura ganadera pugui viure. ¿Vale? I en Cavant la satisfacció de que ve la gent a comprar teca teua i a reconèixer la teua feina. Això és el més bonic que hi ha. Que la gent te reconegue la faena.

0: ¿vale? Y al final és poder viure al teu poble, poder viure de lo que t'agrada i poder intentar, perquè això no s'acaba mai de dependre, de que fer coses noves. Ara estem en un cremoset que estem fent com una torta al caçar i, bueno, però anem fent cada any o dos anys anem provant cosetes a veure com hi sent. Hi ha coses que van bé i hi ha coses pues, que no van bé.
1: Hem d'explicar també que és molt, molt, molt de treball i molt sacrificat, que tampoc... Que... Això és el resultat...
0: 365 dies a l'any.
1: Això, és un treball de moltes hores i de molt de sacrifici i de molta il·lusió, tot junts.
2: Totalment. Preu tanta estima, també bon humor, amor al vostre treball.
1: I
2: sou un exemple més d'èxit, una història d'èxit que parla de que, clar que sí, els nostres pobles d'interior, del nostre territori,
1: els nostres ramaders
2: tenen una oportunitat en efectivament que el nostre camp, que la nostra agricultura, que la bona gent dels nostres pobles tinga una eixida per a que aquests pobles no se despoblen. Fa un momentet estàvem parlant dels bars que també fan falta, sí, o negocis com el vostre, que són històries que diuen, escolta, pues sí, visquen els nostres pobles d'interior i anirem a fer un dia la visiteta, sí, i a provar aquests formatges.
1: No, Maite i Òscar, Maite i Òscar, jo este cap de setmana puig a veure vos, no te digo más.
3: Ah, vale. Molt bé.
2: No, no, però
0: lo bonico d'això és que la costa la coneixen tots, que nosaltres quan baixem a Fira, a València o a Alacant, jo alguna vegada que fixem. On esteu? Sí. A les Coves. On esteu això? Al costat del Cossebre. Al Cossebre ho tenim, però ho coneixen tots. Les Coves... i ja, les Coves i tots els pobles d'interior, Culla, Benassal, Catí, per això, pues, no ho coneixen la majoria de gent.
1: I són bombonets, vale? I, són bomboneres i estem, de localitat.
0: També és bonico perquè no estem massificats,
1: clar,
0: vale? També és bonico, clar, per això. Però al final te dona un poquet de tristesa de dir, està la gent a 20 quilòmetres de casa i no coneix els punts de fer productes de bodegues que tenim així a Castelló molt bones, de mermelades, de formatges, hi ha moltes coses de mel, moltes coses menudetes de molta qualitat que la majoria de gent no coneix i estan al costat, perquè dius Oropesa, Benicàssim, Alcossebre, Peñíscola, Vinaròs, estem a 20 minuts milloreta de Canostra i ara es comença la gent a conèixer-nos,
1: és que és una, vale? Zona,
0: però costa molt,
1: és una zona privilegiada, perquè en 20 minuts, sí, 40 minuts estàs de l'interior de la muntanya a la platja i cada zona
0: té el seu
1: encant. Òscar i Maite,
0: la...
1: digues, acaba la frase.
0: No, no, que nosaltres de la queseria aquí a València estem a una hora i quart, vull dir que nosaltres estem a molt poquet, és un munt de molta gent de València.
2: Qualsevol cap de setmana, que ara és una casa rural, sí, pegues la volteta.
0: Exacte.
2: I
0: tenim molta gent
2: a conèixer aquesta parella. Gràcies per estar este ratet amb nosaltres.
1: Quin gust conèixer-nos.
0: Gràcies a
1: Batros.
3: Gràcies a
1: Batros.
3: Gràcies a Batros. Gràcies.
0: Gràcies. Adéu.
4: Els millors moments de la vesprada

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
5: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús 98.6. De tu

0: millors moments de la vesprada de punt.
1: Amics i amigues de la Ràdio Autonòmica, seguidors de la vesprada de punt, en aquest espai recordem moments d'eixos que ens resulten inoblidables i que ens han anat passant al llarg dels distints programes, en aquest cas a principis d'any.
0: Els millors moments de la vesprada de punt.
1: Recuperem una efemèride que ens trasllada al gener de 1981, quan l'empresari d'Alzira, Luis Suñer, va ser segrestat per la banda terrorista ETA. Ens feia memòria d'aquell succés colpidor el periodista i escriptor Sergi Moyano, amb el seu llibre a la mà, Operación Apolo, que recordava aquella història de l'empresari de gelats que va passar, bueno, va passar ell 3 mesos segrestat, després s'ha alliberat i nosaltres impactats.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
2: Parlem del segrest de Luis Suñer. Va ser un 13 de gener de 1981. Un comando de la banda terrorista ETA va entrar al seu despatx, justament en la seva empresa de gelats, en Avidesa, en Alzira, i se'l van emportar en una furgoneta. Estigué l'home segrestat durant 3 mesos i finalment va ser alliberat després d'un pagament milionari. Però per què va ser objectiu d'ETA i com es va produir este segrest?
3: Veguem entrar dos xics i una xica armats, uns en la metralladora i en posició amenaçant.
4: Un dels encaputxats li va pegar en el costat amb el canó de la metralladora.
3: Uno d'ells mos diu: aquí he dejado una bomba que se acciona nada más tocarla. Si tocáis esto, va a volar todo esto.
4: El trauen de l'empresa i el posen en el maleter d'un cotxe.
5: Mai en la vida podíem pensar que això podia passar a Don Luis i en Alzira. Va ser molt traumàtic, mos va crear una por. Teníem por d'anar pel carrer.
2: Va generar moltíssima por perquè van passar molts anys. Això és 45 anys, però l'any 81 en termes d'història és l'altre dia i fins fa 4 dies també, com aquell que diu la banda terrorista ETA, i especialment en els 80, els 90, els anys de plom, convivíem en este país en el terror, en fi, d'una manera molt angoixosa, no? Avui volem fer aquesta mirada, aquesta ullada al passat d'este segrest, i ho fem acompanyats d'un periodista, un company, que ha investigat molt a fons aquesta història i ha escrit un llibre molt interessant, Operación Apolo, on conta detalls, conta la narrativa de com va passar, la cronologia del segrest, i dona molts detalls, i alguns d'ells desconeguts, de com va ser el segrest d'aquest empresari valencià de Suñer. I com dic, algun aspecte desconegut del que ara farem incidència. És el company Sergi Moyano que ens acompanya esta vesprada. Què tal, Sergi, com estàs?
6: Què tal, bona vesprada, Simo.
2: Bueno, ara complint-se, bueno, passat dia 13, no? 45 anys i l'efemèrit torna a somoure, diguem, no? Sembla que les efemèrits remenegen el record, i conforme dia un testimoni, estos talls que hem estret han sigut del programa d'investigació Zoom, que va dedicar precisament a al segrest, i d'alguna manera també formaves part també dels convidats i desvelàveu també, pues, part, diguem, de la trama valenciana, de la part de la implicació valenciana que n'hi ha en el segrest. Per recordar-ho succintament, 13 de gener de 1981, què és el que va passar, Sergi?
6: El dimarts i 13 de gener de 1981, 7 encaputxats assaltaren la fàbrica de gelats d'Avidesa. Era prop de les 9 de la nit, quedaven molt pocs treballant a això hora. Diguem que en les últimes hores, no? Es quedaven només la gent de l'equip directiu, i estava Luis Suñer en el seu despatx, despatxant amb l'encarregat del cap de compres de la fàbrica d'Avidesa, i en aquest moment entraren uns encaputxats, començaren a lligar, a emmordassar a tots els treballadors que quedaven en aquestes hores, eren uns 6-7 treballadors, i Luis Suñer en aquell moment es pensava que era tot una broma, pensava que eren els seus nets que li estaven gastant una broma. L'home que tenia assegut davant pensava que eren els falleros que havien anat a demanar una gratificació perquè s'apropaven les falles, i perquè, clar, era un fet molt inèdit, no? Jo crec que el segrest de Luis Suñer va ser la primera vegada que els valencians vam sentir tan de prop l'amenaça d'ETA, perquè fins a aquell moment a la Comunitat Valenciana no hi havia hagut un atemptats, pràcticament cap víctima mortal fins a aquell moment, i per tant el fenomen del terrorisme s'observava com una cosa llunyana, no? Com que passava en altres llocs, en el País Basc, també hi havia hagut algun atemptat a Madrid i a Barcelona, però era una cosa molt aliena a nosaltres. I va ser la primera vegada que vam veure que era una amenaça per a nosaltres, no? Una amenaça real. Per tant, en aquell moment, quan aconseguiren reduir a tots els treballadors, Lluís Sunyer al final va veure que la cosa anava de veres, li punxaren un Valium al cul i se l'emportaren a rostres del seu despatx, el clavaren el maleter d'un cotxe. A mig camí entre Alzira i el Zulo, en un camp de tarongers, el canviaren a una furgoneta, una Citroën, el clavaren dins d'un baúl i des d'allà el portaren a un Zulo construït a propòsit en un local, en un negoci obert al públic, en la Safor, és a dir, molt a prop de casa. És un detall que mai no s'havia conegut, perquè la policia mai no va detindre ni va identificar els autors, els responsables directes d'aquest segrest.
2: Esta és la novetat que contes en el llibre, que ara estàs explicant-nos també i explicaràs també en aquesta edició especial del programa Zoom i en el llibre Operación Apolo, Eutrasiades. És a dir, que el Zulo en el que estigui amagat, tingueren segrestat 3 mesos, Sunyer, estiguera en un racó de la Safor, significa que també els segrestadors, el comando o part del comando, tenia contactes o inclús gent pròpia de la Safor o resident de la Safor els va tirar una mà?
6: Sí, així és. De fet, és un element també inèdit, no? Sí que pot haver existit algun tipus de col·laboració en accions puntuals, no? De gent que sobre el terreny hagi pogut col·laborar, que siga d'origen valenciana, no? Però en aquest cas el que hem pogut saber és que hi hagué almenys una persona, un valencià de la Safor, que va ser militant directe d'ETA político-militar, que va ser la branca dins del complex terrorista ETA. Doncs era la branca, diguem, menys sanguinària, que de fet era coneguda en aquells anys com la ETA blana. De fet, van ser els primers etarres que s'adonaren que en democràcia no tenia sentit l'ús de la violència i, per tant, van ser els primers en abandonar, no? En tota la seva història causaren...
2: Integraren, han arribat a sonar, en efecte, no? Els famosos polimilis. Per tant, diguem, un d'aquells polimilis era un xicón de la Safor que formava part de l'entramat d'ETA i va ser el que va facilitar la logística i que el Zulo estiguera... No sé si se poden contar més detalls o és visitable el lloc. Si tu també per curiositat periodística has rascat una miqueta més i has anat, vull anar justament al lloc on estigui 3 mesos Sunyer, has pogut rascar una miqueta més ahir?
6: Sí, sí que es coneix, el que passa és que diguem la font sobre la qual es construís la investigació, doncs ha volgut preservar al màxim l'anonimat, sobretot per evitar
2: que ningú vagi a visitar el lloc, perquè el lloc existís, òbviament existís perquè va estar... Clar. 3 mesos aquest estat,
6: sí, era un negoci,
2: però no s'ha fet públic per evitar, diguem, no sé,
6: allò... poder arribar fins a ell.
2: Igual que hi ha gent que fa turisme de tempestes, per exemple, i se'n va a fotografiar les onades de 6 metres que n'hi ha ara mateix en el litoral de la Safor i de la Marina, i que hi ha gent que se juga no, el físic també fent algun tipus de turisme d'este raro, no, seria absolutament capaç de que si se publica el lloc on està, que estarà canviat, imagina, de fa 45 anys, que segur que tu coneixes, sí, però que no vols dir, lògicament, clar, i es produiria una situació que ni el poble vol, ni la persona que té la propietat, entenc, vol,
6: clar, això, perquè...
2: però existeix el lloc, no?
6: Clar, perquè...
2: Vull preguntar-te si està igual o està molt canviat.
6: Han passat 45 anys, ha canviat.
2: Hasta aquí puedes leer.
6: Ha canviat molt. Sí que és cert vale. Que al final també és un lloc que era una tapadora, és a dir, ells feien vida normal, no? Vale. De vegades quan parlem del terrorisme o d'un comando o un membre d'un comando, pareix que com si anaren pel carrer en una caputxa posada i la ametralladora, no? I en aquest cas, precisament ells el que intentaven era camuflar-se, diluir-se al màxim entre la societat, i això va ser la garantia de l'èxit, perquè el fet que la policia en cap moment aconseguir a identificar el lloc on podia estar segrestat Lluís Sunyer també és gràcies a aquesta participació de valencians, és a dir, el fet que hi haguera valencians en el comando va aportar, no? Com, bé, eren xicons del poble que estaven, mira, en una furgoneta per ahí perquè estan fent la reforma del local, han portat un bagul.
2: Uns amics que han vingut ahí del País Basc a ajudar a fer això, la reforma, clar. Uns amics, i, bueno, no els saben, diguem...
6: No els saben cap sospita, i a més en el dia a dia anava la clientela allà, mentre en el pati, en el corral d'eixe negoci hi havia un Zulo, una persona de 70 anys en un Zulo d'apenes 2 metres, on s'hi es posava de genolls el cable que tocava el sostre.
2: Com pots tot tornar a descriure com era el Zulo?
6: Era un espai molt xicotet, diguem, és el típic pati interior de llums, pati de llums, no? D'una casa típica valenciana, amb les seues rajoletes de color roig, fosc, i allà baix aprofitaren la reforma del local que va obrir poc abans del segrest, aprofitaren aquella reforma per a furgar, per a excavar en ixe corral i construir un Zulo que estava totalment
2: subterrani, no?
6: Subterrani, davall d'ixe pati, i aprofitant en ixa reforma per a fer-lo insonoritzat.
2: I què dimensions tenia, dius?
6: Tenia apenes un metre i pico d'alt.
2: No podia alçar-se dret?
6: No podia posar-se dret. De fet, si es posava de genolls, el cap li tocava el sostre, no?
2: Havia d'estar tombat.
6: Havia d'estar tota l'estona tombat. I això també va suposar un problema i un inconvenient, perquè va arribar un punt en què hagueren de canviar-lo de lloc i l'hagueren de traslladar a un altre Zulo.
2: És que físicament també, no? Un home que ja tenia una edat, la pèrdua de massa muscular també, no poder veure el sol, és a dir, clar, en una situació... Ell escoltava alguna cosa del rebombori que hi havia al costat? O estava tan insonoritzat que ell estava completament aïllat i Alié no sabia on estava? En ningú moment.
6: Ell no sabia on estava ni tenia cap intuïció. Sí que és de veres que en algun moment va sentir algun tipus de so, però que no sabia identificar ben bé què era, però en general estava completament aïllat de tot. De fet, l'escaleta per la qual accedia un dels segrestadors a baixar-li el menjar, a canviar-li el poal per a fer les seues necessitats, etcètera, etcètera. I se forat estava també tapat per una cortina per a evitar que vegera que és el que hi havia fora d'aquest Zulo i que estava en un pati, no? Per tant, sí que els segrestadors van tindre molta cura per a evitar que ell poguera identificar en quin lloc estava. De fet, el tracte amb ell va ser poc humà, va ser poc constant, a més perquè volien evitar també que s'encarinyara amb els segrestadors. De fet, el segrestador se va inventar diversos personatges, anar impostant la veu, com que anava amb caputxa, per a intentar, no?, per a despistar-lo, no?
2: Van ser 3 mesos i en aquest moment és l'únic contacte humà i s'entén també que aquesta persona, per molt segrestador i molt etarra que fora, pues també podia... no sé, generar algun tipus de sentiment o de compassió cap a aquest home que estava allí abandonat d'aquesta manera. Luis Suñer, en els anys 80, un personatge molt popular, molt estimat al Cira, per gelats, avidesa i els pollastres. Qui era Luis Suñer?
7: Suñer és un personatge molt important per al Cira.
8: Un gran empresari en visió de futur enorme.
4: Realment, en aquell moment hi havia molts pocs empresaris amb una capacitat, amb un múscul industrial com el que va arribar a posseir Luis Suñer.
9: És el que diuen els anglesos self-made man, o sigui, un home fet a ell mateixa.
2: I que tenia pasta, clar, tenia molta pasta, perquè el que volien els segrestadors, els terroristes, era precisament diners. Però quina personalitat... La gent del poble el recorda una persona, en fi, un empresari, val? Però un empresari, diguem, no dic empresari persona, que no sigui una persona necessàriament, ni molt menys, no? Encara que n'hi ha de tot, no? Però diguem un home bo, no? I un benefactor també del poble, no?
6: Sí, era la gran personalitat local, la persona que donava diners a les falles, a les confraries, a l'asil de les persones majors, a totes les iniciatives socials i culturals de la ciutat. Ell aportava una quantitat important. Ell va arribar a ser el patró de la ciutat, no? Era la persona que estava darrere de tot i fins i tot m'atreviria a dir que manava més que l'alcalde i segurament que uns quants alcaldes de la comarca de la Ribera junts.
2: Molta influència, clar. No sé quants empleats tindria Videsa en aquell moment i la quantitat de volum econòmic que podia generar, però estem parlant d'una empresa en una implantació que després, bueno, per circumstàncies o per les següents generacions, o vet a saber, pues va acabar, bueno, diluint-se de la marca, però realment de molt de prestigi a nivell nacional. No sé si també exportava, però generava... Estem parlant d'un Juan Roig de l'època, entre cometes, salvant totes les distàncies. No?
6: Sí, perquè una societat com la valenciana, que havia sigut tradicionalment agrària, no?, i que va tenir una industrialització molt tardana, Luis Suñer, en els anys 70-80, s'havia convertit en l'empresari més important, que tenia major capacitat del moment, no? I sí que és de veure és que en el cas d'Alzira, no, que i la comarca de la Ribera, que sempre ha estat molt vinculada al comerç i l'exportació de la taronja, aquelles empreses suposaren un revulsiu per al sector productiu valencià i sobretot de la ciutat. Bona part de la gent d'Alzira vivia gràcies a les seues empreses, tant la fàbrica de gelats i de pollastres congelats d'Avidesa com de Cartonaje Sunyer, que realment va ser la seva primera empresa.
2: És que li va fer també guanyar molts diners, perquè el tema dels envasos de cartró, també per a tota classe d'indústria, la indústria farmacèutica també va fer molts diners, va popularitzar molt el tema dels pollastres, que encara fins als anys 60 era una carn cara, diguem, popularitzar també el preu, i com dia, per a tota una generació, polos a Avidesa, això era un... menjar-se un apolo era una meravella. Tornant al segrest, en condicions realment molt dures, conforme estàs explicant-nos, Sergi, molt maltractat, una situació també física i emocional molt al límit. Mireu, Xavier Maiza, un exmembre d'ETA, exetarra, m'ha donat una entrevista precisament en aquest programa, els companys de Zoom, i explicava què significava estar tancat en aquest zulo.
10: Que una persona esté encerrada en un lugar que no sabe cuál es, que no sabe cuál va a ser su devenir, que no sabe si al día siguiente, a la mañana, cuando se vaya a levantar, le pueden dar un tiro, obviamente, pues eso es una tortura permanente.
2: La vessant psicològica, el maltracte psicològic, no, la tortura psicològica que suposa estar per una persona que no saps en quin moment, perquè ells s'identificaren com a etarra. Lluís Sunyer, durant el seu segrest, sabia que estava segrestat per etarra, s'ho sospitava.
6: Sí, des del primer moment els segrestadors li deixaren clar que ells no pensaven matar-lo, que era un segrest econòmic i que eren ETA político-militar i que volien els diners, no? I se va ser una ferramenta de pressió des del primer moment. De fet, ell va negociar directament el rescat, el seu propi rescat des del Zulo. I clar, el problema és que els segrestadors pensaven que això anava a ser una qüestió d'un parell de setmanes, no? Però es va allargar moltíssim la negociació per dues qüestions. Una, la intervenció d'un assessor britànic d'una empresa que es deia Control Risk, que assessorava famílies de segrestats, i pels seus servicis la família va pagar 100.000 pessetes diàries, que era pràcticament l'equivalent al sou mensual d'un valencià mitjà. Era una barbaritat de diners, i ell va aconseguir rebaixar aquesta xifra, no? Dels 1.500 milions que va demanar ETA al principi, es va aconseguir rebaixar als 325 milions.
2: Ell mateix va negociar en els etarres els diners a canvi del segrest. És que em sembla una història... Aquest aspecte, per exemple, jo no el coneixia.
6: Clar,
2: va ser ell el que anava, diguem, interpel·lant els etarres i negociant, sabent que anava a passar més temps en el Zulo si no s'avenia, diguem, a la negociació, perquè de 1.500 a 300 milions de pessetes són, pues, clar, és una diferència brutal, no?
6: Una persona en una situació tan vulnerable com en la que es trobava Lluís Sunyer, al final accepta, no? És més fàcil que siga més generós que no la família, no? Que en este cas està en una posició diferent a la que estava ell, no?
2: Ah, per això volien negociar.
6: Clar, per això volien...
2: Pensant que seria més fàcil traure més diners.
6: I no? De fet ho va ser. De fet, ell va escriure una carta, l'obligaren a escriure una carta a la família autoritzant a pagar 700 milions. I sa carta, la família la va rebre a través dels etarres, i clar, en aquell moment la disjuntiva era molt complicada, perquè no podien... El cor el que et demana és fer-li cas, no?, una persona que està en aquesta situació. Però l'assessor britànic, el tal Peter, que els estava assessorant, li va dir que no podien acceptar aquests 700 milions, i van acabar rebaixant-ho als 325. I això va dilatar moltíssim la negociació, i sobretot perquè de sobte, 23 de febrer, Tejero assalta al Congrés. I de sobte el país està amb l'ai al cor, perquè hi ha un cop d'estat, i allò va suposar un xoc brutal en tota la cúpula d'ETA. Hi havia gent fugint, i també per als mateixos segrestadors, que en aquella nit idearen un pla de fugida. Ells pensaren en deixar el local obert, posar unes caixetes davant del Zulo per a retardar un poc l'eixida, i agafar una moto i campar a través, arribar fins al port de Dénia, atracar un vaixell i anar-se'n molt lluny. I se va ser la idea del segrestador.
2: En un pla de fugida, perquè la cosa realment pensaven, sobretot en les primeres hores, que aniria en sèrio el colp, perquè clar, a Sunyer l'alliberen en abril, per tant el pillen, el colp d'estat es pillen en ple segrest. el cop d'estat i la situació política prèvia tan convulsa que va generar el cop d'estat. Estic preguntant-me per la intervenció dels cossos i forces de seguretat en aquell moment, és a dir, que deixant, diguem de manera tranquil·la, que un tal Peter d'una empresa que se suposava que sabia com gestionar estos casos i no intervinguera directament, o que la família no confiara més en la policia, en la Guàrdia Civil.
6: Estàvem en una època de negociació, és a dir, el govern de la UCD d'Adolfo Suárez estava en un moment molt delicat, de fet va dimitir poc abans del cop d'estat. Era una situació molt delicada per al govern d'aquell moment, que estava en plenes negociacions amb ETA político-militar, perquè ja des de l'any 80, des d'un any abans, havien començat aquestes converses per a que hi haguera un acord de pau, per a evitar que el terrorisme seguira matant, no? I ETA político-militar en aquests moments estava en una treva, de fet durant el segrest estava en treva amb el govern, però mútuament es van prometre, tant ETA com el govern, actuacions no beligerants. No? Per tant, per a ETA considerava que cometre un segrest no era diguem, fer saltar pels aires la treva, perquè ells deien que necessitaven seguir tenint recursos econòmics, sobretot per a finançar l'aparell logístic, no? que és realment... El segrest de Luis Unier està pensat per això, per a mantindre tota l'estructura organitzativa en el País Basc francès, que és el lloc de residència dels comandos il·legals, on tenen tot l'arsenal d'armes, els pisos francs, on viuen en la clandestinitat. En aquell moment, vora 300 militants d'ETA, no?
2: Falten molts diners per mantindre en efecte tota aquella infraestructura. Bueno, com se resol? Finalment, quanta pasta és la que s'amolla per part de la família? Quants diners se paguen? Com se fa l'intercanvi i quin és el moment de l'alliberament de Suñer?
6: Bé, finalment va haver un ultimàtum final i la família va decidir no estirar més la corda. Va ser una decisió sobretot de la filla, no? De Mari Carmen Suñer, que estava en una situació molt delicada i volia que acabara allà, no? Aquell segrest, i acceptaren pagar 325 milions de pessetes en tres bancs distints. Van treure una sèrie de xecs, els entregaren a uns advocats que van fer d'intermediaris entre ETA i la família, que eren les persones que ens encarregaven d'anar de viatge a Iparralde, al País Basc francès, per a negociar directament amb la cúpula. I per tant el que feren va ser portar aquests xecs a Madrid, al Banc d'Espanya, la seu central del Banc d'Espanya. Allà aquests advocats van treure aquests bitllets, aquests 325 milions, en bitllets de 5.000 pessetes, els clavaren dins de tres bosses d'esport que pesaven 90 quilos, i aleshores ahir iniciaren aquests dos advocats, que eren, diguem, el suport que va tindre sobretot la família durant aquells tres mesos. S'emportaren aquest vehicle cap al País Basc en un aparcament de la platja de la Concha de Sant Sebastián. Allà deixaren els diners amb el cotxe obert i va arribar una persona i se'ls va emportar. I aquests diners viatjaren per barco, és a dir, en la frontera, en Fuenterrabía, no? Allà deixaren els bitllets en un pesquer, i aquest pesquer va arribar fins a Sant Joan de Luz, i allà va passar a un altre vaixell. Van ser dos vaixells diferents, perquè en aquell moment eren molts els vaixells que anaven i tornaven frontera amunt, frontera avall, i eren, diguem, era el transport més segur, el menys controlat per la policia, no? Per això feren aquest canvi d'un pesquer més xicotet a un que era un poc més gran, fins a Bordeus. Allà a Bordeus, la cúpula d'ETA havia organitzat una infraestructura amb diversos vehicles, crec que eren quatre, per a escortar aquests bitllets fins a el Zulo, on els van amagar i ja van començar a repartir-los, no?
2: Seria el canvi d'euros, 2 milions d'euros, que no deixa de ser uns diners, encara que circumstàncies sociopolítiques, socioeconòmiques són molt, molt, molt canviants, és difícil fer la traslació. 300 milions d'euros de l'any 80, eren molts diners. Bueno, i com el remat de l'home, com estava físicament i psicològicament quan se va alliberar, què és el que va passar?
6: Va tornar eufòric, amb ganes de menjar-se el món. Així és com el va veure sobretot la gent d'Alzira, no? Perquè aquella tornada a la seva ciutat, en un trajecte que va fer en cotxe des de Logroño, diguem que va ser una festa per les carreteres, per allò per on passava, fins i tot pels pobles més xicotets, i sí, a gent aplaudir-lo perquè la ràdio anava retransmetent en directe. Ahora, en estos momentos el cotxe de Luis Suñer passa por Sagunto, i clar, diguem que anàvem seguint el minut a minut.
2: Com si fos la Vuelta a Espanya, ciclistes, no? Clar. Fenomenament passant, la gent eixia del poble i aplaudir.
6: Hi havia gent als vorals de la carretera, a l'entrada d'Alzira, les monges demanaren un taxi per anar a l'entrada d'Alzira per a rebre'l. No?
2: Maravilla.
6: Fins i tot la...
2: ni Berlanga haver fet un guió tan perfecte. Eh?
6: Clar, i en la porta de sa casa tiraren una traca, va anar la banda de música, van tocar en pas dobles, i ell va eixir al balcó envoltat de la seua dona i de la seua filla, i va ser, diguem, l'esclat, no?, de felicitat de la ciutat que rebia a este home després del que havia passat. Ell, diguem que com que el segrest va durar tant, van ser 90 dies, en el primer període, en ese primer julio on va estar en la Safor, va tindre un període de molta depressió. De fet, els segrestadors es van espantar perquè veien que l'home se'ls n'anava, no? I per això ells mateixos personaren. Va complir els 71 anys dins del Zulo. Un 19 de març, el dia de Sant Josep, no? A ell, en ese període, de fet, quan era el seu aniversari, va entrar una pena molt gran, els seus captors ho van percebre, i és en aquell moment quan van veure que havien de canviar-lo de lloc. Yeah. L'últim Zulo va ser molt més humà, de fet, ell jugava a les cartes, als escacs, amb els seus segrestadors, diguem que la relació va ser molt més pròxima, no? I diguem que va eixir d'allà amb una certa síndrome d'Estocolm. I això també li va suposar alguns problemes, perquè només ser alliberat, abans fins i tot de declarar davant la policia, va participar en el programa de Luis del Olmo en Radio Nacional d'Espanya. I ell va dir...
2: És mítica, això forma part dels anals de la història de la ràdio. Magnífica aquesta entrevista.
6: En aquella entrevista, 48 hores després, l'home diu que s'ha acomiadat d'ells com amics, que desitja veure'ls en llibertat, i que tinguin família i que siguin feliços. Diu que, bueno, es posiciona a favor de l'amnistia, no? I que pensa que molta gent no ho tornaria a fer, no? És a dir, també un poc en la línia dels temps, no? Perquè realment en aquella transició, este és un dels emblemes d'aquella transició, no? El perdó des de l'Estat per a pacificar, no?, la societat.
2: Caram, es una historia absolutamente extraordinaria. Operación Apolo, el libro que desentraña todo el que va a pasar en el segrest del empresario Sirén Luis Suñer. Y yo no sé si tienes alguna otra historia entre manos, pero esta historia realmente es extraordinaria. ¿Y en qué momento dones en la, digamos, la clau desconeguda, en la, digamos, la colaboración de este chicón en el comando, y digamos que estuviera ese primer Zulo en la Safor? ¿Cómo dones en esa información y en quin moment se pensava que tot lo de Suñer estava contat, però hi havia moltes coses a contar? Penses que ese fil era molt interessant d'estirar periodísticament, no?
6: Sí, va ser un poc per casualitat. Sí que és de veres que en el meu cas personal coincidís que la germana xicoteta de ma mare, ma tia Laura, va néixer ixe dia a molts pocs metres de Davidesa, en el paritori de l'Hospital de Santa Llúcia d'Alzira. A molts pocs metres, ma iaia estava donant a llum, estava parint mentre passava això. I a casa sempre s'havia comentat, en els dinars familiars de diumenge, al voltant de la paella de Puchero, sempre s'havia comentat això. Era una cosa que m'havia generat interès, però vaig buscar en les hemeroteques.
2: Perquè tu eres d'Alzira, o criat en Alzira?
6: Amb família d'Alzira, sí.
2: Empeltat en Alzira.
6: Empeltat d'Alzira i de Carcaixent. I sempre m'havia generat interès, no? Perquè ETA, en Alzira, no? Sempre era una cosa un poc exòtica, no? Que m'havia aparegut aquella història, però tampoc no vaig trobar la manera d'anar més enllà, no? En l'hemeroteca vaig trobar poca informació, perquè en aquell moment hi havia tantes coses a atendre l'any 81, amb assassinats, amb la violència política que marcava el nostre dia a dia, que aquell segrest que havia acabat d'una manera dolça, no?, en l'home alliberat, pagaren, no?, diguem que això va quedar un poc en l'oblit, no? I tot va sorgir perquè vaig, per casualitat, amb una conversa amb una persona coneguda, em va dir que havia sigut amiga d'un xic que li havia confessat que era un dels segrestadors de Luis Suñer. No em va voler dir el nom ni la manera com trobar-lo, però vaig començar a estirar del fil sense saber tampoc cap on em portaria. I, per cas, mira, vaig tindre sort i va acceptar parlar. I és la primera vegada que un membre d'ese comando que va planificar, executar i sostindre durant més de 2 mesos i mig aquell segrest parla, perquè realment mai no van ser condemnats els responsables directes, només des de l'últim Zulo, que eren també els segrestadors de Papucci, del pare de Julio Iglesias, i que quan els van interrogar després d'alliberar a Papucci, s'adonaren que també havien tingut segrestat a Luis Suñer, no? I aquests van ser els únics que pagaren per aquell segrest, que va ser un procés judicial que es va fer així un poc d'aquella manera, no? En aquella estratègia, no?, que hi havia de distensió en aquells moments. I mai no s'havia sabut la història que hi havia darrere, no? I a mi em va sobtar molt en el moment en què vaig començar a entrevistar a aquesta persona que mai havia verbalitzat això, que havia tingut un relat d'emocions contingudes i sobretot d'informació, no? Que la tenia dispersa en el seu cap, la va començar a organitzar en aquella entrevista que va durar 6 hores, i clar, em vaig trobar una història que era molt curiosa, no? Com persones de molts tants diferents, un valencià, un madrileny, dos bascos, no? Confluïxen en una història d'estes, no? Això també explica moltes coses de la nostra transició democràtica, no? Com gent, perquè ara un jove de la Safor i un de Aspeitia tenen més coses en comú, però l'any 80 no en tenien tantes, no? Diguem que ara la societat està molt més homogenitzada, i en aquells anys això suposava moltes coses, no? I com aquella violència política, no? que hem arrossegat tots aquests anys, en aquells anys de la transició va marcar el dia a dia i va fer que joves de 23, 24, 25 anys es vegeren, no? Atrets per aquella idea de la lluita armada, que en aquells moments pensaven que era la manera de combatre un franquisme que no se n'havia anat del tot.
2: Connexió saforenca de ETA i en el segrest de Luis Suñer contat en esta operació Apolo i a més explicat d'esta manera narrativament, a més tan interessat com té la història tan integrada, i a més se nota per descomptat que és periodista. Moltíssimes gràcies, Sergi, per acompanyar-nos.
6: Gràcies a tu, Ximo, un plaer.
2: Recordant este 45 aniversari se forma part de la nostra història, de la nostra memòria. Gràcies per reviscolar-la. Gràcies, Sergi Mollà. Un plaer.
1: Que aquella banda terrorista segrestara un empresari de casa nostra ens va impactar molt, la veritat. Ai, el nostre bon vivant i gastroturista Vicent Gil segur que recorda aquell segrest, però ja sabeu que ell ens apropa cada setmana les millors recomanacions per al bon menjar i la bona taula, i d'això ens ocupem ara.
0: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Una de les sorpreses d'enguany ha sigut el restaurant Simposio, guardonat amb la seva primera estrella Michelin. El cuiner Roger Julián està al front de la cuina d'este restaurant de producte i creatiu a Sant Antonio de Benajever. En la seva visita al nostre programa ens va contar la seva cuina honesta i amb relat.
0: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Parlem de les coses de menjar, però coses de menjar en excel·lència. Molt especials.
1: Sempre que ve Vicent Gil al nostre programa, sempre ens porta l'excel·lència acompanyant-lo. Ella és l'excel·lència, però sempre ens porta altra excel·lència acompanyant-lo. Com estem, Perla?
2: És l'excel·lència sentant-se a menjar.
1: Avui també m'agrada com vens. Avui també m'agrada el teu model.
11: Pues mira, que portava la papallona i me l'ha llevat, i perquè si no, Gemma es clava en mi. Digo, no, vaig a llevar-me.
1: Però eres elegantot. Atén-me una cosa, que és que avui sí, no? Parlem d'excel·lència i dia Ximodés. Una excel·lència, a més, que s'ha de veure en marxa.
11: Sí, senyora. Sí, senyora, perquè me cridaron, bueno, me cridà Silvia un dia dient, que han donat a ir donant les Michelin i podem fer alguna ressenya i tal. Dic, sí. A Jorge Lengua l'havien tingut unes setmanes abans. Sí, a Roger el tenim esta vesprada, i d'ací poc tindrem a Rubén, l'altre de Castelló, el tindrem també parlant amb nosaltres. I a Roger Julián, que és... Roger és un tio molt singular. Estem parlant, tu dius, jo he viscut en Sant Antonio de Benajever i tal, però és que el restaurant de Roger, si no vas a posta, tu no saps que està allí. Yeah. És com un xaletet de color blanc a la façana, que no ve tal. I...
2: Està dins del casc urbà, perquè hi ha moltes urbanitzacions.
11: Sí,
2: no?
11: Però està a la banda de fora. Acaba el d'això, està la valla i l'autovia, o sigui que... Has d'anar a posta. I has d'anar en compte de no perdre't. I
1: tot això és perquè valdrà la pena.
11: Val la pena. Perquè, quan mira...
2: Però de Michelin sí que l'han trobat, eh?
11: Clar que l'han trobat. Ho comentàvem abans, perquè és un lloc que no és un lloc de passo. O sigui, per davant de sa casa no passen guiris ni turistes, no passa ningú. Has d'anar a posta a menjar a Simposio. Roger Julián, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Mónico?
11: Oye, tienes un restaurante muy especial. O sea, el restaurante de si tú entras allí, dices, bueno, eso que minimalista y que despejado está todo, porque la estrella de tu restaurante es tu cocina.
12: Bueno, las estrellas están en el cielo y en los conciertos. Nosotros somos cocineros que, bueno, que siempre intentamos hacer las cosas, bueno, de verdad, y lo mejor posible, y ya está. Esto, obviamente, esto que ha llegado es muy importante. Bueno, al fin y al cabo, el hecho de que te den una estrella, pues puede ser que sea unos reconocimientos más potentes que puede tener un cocinero, ¿no? Pero bueno, hay que ser, tener los pies en la tierra, ser honestos, seguir trabajando desde el bien y ya está. Sí, sí,
11: pero escucha, Roger,
12: final, de verdad que yo lo pienso, las estrellas, bueno, no somos estrellas de rock.
2: Ayudan mucho, algo iluminan.
12: Sí, sí, es cierto que es un altavoz muy grande.
2: Si está el cielo despejado y no hay lluvia, ilumina.
12: Sí, es un altavoz muy grande, muy, muy potente y obviamente es maravilloso que te llegue algo así, pero...
2: El comentario te lo hacía en otro sentido, en el sentido de que... tú no tienes un local excesivamente decorado ni recargado. ¿No?
12: Bueno, porque nuestros recursos son los que son.
2: Es muy diáfano. Yo recuerdo que tu hermano... Bueno, el Don Chermá, que también es cuiner, ¿eh? Don Chermá, sí. Es, además, es el de Bocuse d'Or en el año hace 4 o 5 años, en el 2020. O sea, que es una familia, cuidado, ¿eh? Pero el Chermá me decía, es que él se lo ha gastado todo en la cocina.
12: Sí.
2: No ha invertido casi en el local, perquè té una cuina...
13: En lo que era important.
2: Però escolta, és que quan parlem del concepte de cuina oberta, en el cas d'ell és oberta, però oberta de veritat.
13: O sea, que tu el veus... Vos podem veure...
12: No, la cocina està en la sala.
2: Està des de la sala, tu te pots alçar, te pots fer fotos, pots passar per darrere d'ell, li pots preguntar... Y él te explica y te contesta.
14: ¿En medio de la sala?
2: Sí.
14: ¿En el centro?
2: En medio no, a un costado, pero vamos.
13: Es igual.
12: Pero no podíamos quitar los pilares que habían. Pero la idea principal es que estuvieran en medio. Sí, sí.
13: Ay, yo me voy a arrimar y dirá, ¿por qué compaste sofrechides?
2: Sí, sí. Sí, te lo explica y todo. Sí, sí.
12: Lo que sepamos explicar, lo explicamos.
2: No, pero...
13: Pero me encanta, me agrada eso. Si, si puedes poner la cuina, es porque esa cuina vale la pena verla.
2: Mira, es que cuando dius...
13: En acción.
2: Practica una cuina honesta. En este cas és honesta del tot, o sigui, tu pots veure perfectament com està fent-ho, com està tractant els ingredients, com els utilitza. Bueno, els ingredients és una altra cosa. Producte de proximitat,
12: sí, producte
2: de temporada, quasi el 100% de tus proveedores són proveedores de la Comunitat Valenciana.
12: Bueno, pero esto es por principios, por filosofía, ¿no? Quiero decir, al final siempre hablamos y a todos se nos llena la boca siempre de que tenemos que huella carbono cero, kilómetro cero, cuidar el entorno, gastar producto de la tierra. Y yo, bueno, entendí o entiendo que la mejor manera de hacerlo es, como dicen, caminando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos pues es intentar cuidar todo esto. ¿Y cómo cuidas a un agricultor? ¿Cómo cuidas la pesca? ¿O cómo cuidas a las bodegas valencianas? Pues consumiéndolas. Y esto es lo que intentamos.
2: Parlar dels cellers. Cuidado. Sí. Yo recuerdo que cuando demanen la carta de vins, al comencé a veure y digo, uy, així tot és d'Eo Tiel Requena, d'Eo València, d'Eo Alacant, tots els caves són de Requena, dic, tots els vinos són d'aquí, Roger dice, hombre, claro.
14: Sí, una declaració de principis.
2: De que mi producto és de proximitat, hombre, los vinos
13: es una filosofía
2: tienen que ser de proximitat. Además, una carta de vinos muy peculiar, ¿eh?
12: Bueno, pues lo viste cuando viniste y el cliente lo ve, y esto es un debate que he tenido y que tengo con clientes habituales del local, porque bueno, era, no sé si una apuesta importante o arriesgada, pero sí la que yo creía o la que nosotros creíamos en este caso, porque al final ahí somos cinco trabajando y todo lo que pasa es culpa de los cinco, para bien y para mal. Entonces teníamos claro que tenía que ser de esta manera. Yo sí que es cierto que soy bastante, desde el respeto máximo, bastante cabezón o talibán con mis ideas siempre, y esto me lleva, pues bueno, a crearme pues mis amigos y mis enemigos, porque no tengo, nunca he tenido tonos grises, y esto es un problema a veces, pero bueno, yo entendía que tenía que ser así. Quiero decir, al final nosotros actualmente tenemos cerca de 90 referencias actualmente, ya empezamos con 23 el día que abrimos, con 90 referencias y todas en Comunidad Valenciana. 100% de la carta de vino es Comunidad Valenciana, y el 80% es gastronomía valenciana.
2: Además,
12: hay un 20%, bueno, cuando hay de temporada, que sí que traemos de fuera, pero a través de un proveedor valenciano, como el tema, por ejemplo, si es temporada de espárrago blanco, pues aquí no tenemos, y a través de Arad Natura o de SH, que son los proveedores con los que trabajamos, que son de aquí. pues de ellos lo traemos, pero no es de aquí. Pero intentamos que todo sea muy de aquí, y no por nada, por lo que hablamos antes, porque al final creemos que la comunidad anciana ofrece mucho, tenemos cosas maravillosas, y desde el respeto máximo a lo que hay fuera. Fuera hay cosas increíbles, pero aquí las tenemos,
13: aquí también,
12: y nuestra mejor manera de poder hacer es consumiéndolas.
13: ¿Y en quines materias primeres treballes tu? ¿Qué t'agrada més? ¿Carpeix, una selecció de carn de peix, verdura?
12: Bueno, yo sobre todo verdura y pescado creo que es lo que más me gusta. A ver, pescado, carne sí que trabajamos alguna cosa cuando el tema de caza y demás, que obviamente poca caza tenemos aquí, me la traen a traer un proveedor de fuera, nacional, cuidado, no de fuera de España, pero prácticamente lo que gastamos siempre al 70-80% en el menú siempre es verdura y pescado, siempre verdura y pescado. Verdura, pescado, vegetales marinos, marisco, pero siempre mar, tenemos la costa aquí al lado, y es que esto hay que aprovecharla, y bueno, y verdura, porque tenemos verdura para aburrir. Es que tenemos mucha verdura y hay que potenciarla, y hay que cuidarla, y hay que trabajarla.
11: Que conste que yo les hablaba mucho de tu restaurante a los bodegueros. Porque les digo, oye, que sepáis que hay un restaurante en Valencia que su carta de vinos es única y exclusivamente de vinos y cavas valencianos, hasta el vermut de Carmeleta
12: también.
11: No falla. Bueno, vos portaré d'ací unes setmanes una persona que, per exemple, no gasta la pimienta perquè no sé aquí. O sigui, que cuidado, que la cuina està posant-se, però tot fa és una cuina selecta. Ja que vore treballar a Roger quan està allí preparant el plat i acatxa el cap i està allí...
13: Màxima concentració.
11: Però concentrat, com si estiguera experimentant en algo, en el urani radioactiu. És una cosa increïble.
13: I quan estàs així, què penses?
12: Bueno, a ver, hay que pensar una cosa, que es lo que ha dicho antes Vicente, y creo que tiene sentido, ¿no? Al final, lo más importante es que el que entre por la puerta de Simposio se vaya feliz. Entonces tenemos que intentar, en el rato que están con nosotros, pues desde hora y media a tres horas, ¿no?, que transcurre el espacio que está con nosotros un cliente, pues intentar que se vaya feliz. Y la mejor manera de intentar que se vaya feliz, no tenemos que estar al 200% porque se lo merece, por una cosa, porque el que viene a Simposio, como bien ha dicho, viene a comer con nosotros, o a cenar, o a pasar un rato con nosotros. Entonces, como poco, debemos estar al 200% con él y que se vaya feliz. No podemos estar pensando en otra cosa. Oye, es que debe ser así.
2: Mirando en tu página web, Roger, y los apuntes que nos ha hecho Vicente, cocina con relato, que me encanta.
13: Me encanta.
2: Que hay que cuentes una historia con tus platos. He visto que hay tres pases también. Uno de 7, uno de 10 y uno de 12. Depende cómo te vaya el pecunia o cómo tengas el estómago. Bueno, seas de glotón o el momento del día.
12: El 7 chimo se pensó también por el tema de clientes que vienen a veces con clientes y necesitan comer más en un espacio más
2: más rápido,
12: correcto. Pues este fue un poco la idea de ponerlo más corto.
2: Ya va bien de 7. Es imposible explicar lo que uno, esa felicidad de la que hablabas, ¿no? Lo que nos da un plato. Pero hasta donde puedas explicar del menú o de los pases que te parezca bien, ¿cuál es el relato? ¿Con qué empezamos? Si fuera una novela, ¿cómo empieza cómo termina, digamos?
12: Bueno, el menú empieza siempre nos basamos nosotros siempre planteamos el menú más largo, y en base a este menú largo sacamos los otros dos. La única diferencia, porque para nosotros la única diferencia que hay entre el menú de menos pases y el de más, es la cantidad de pases.
11: La cantidad.
12: Porque el concepto, la filosofía y la calidad que damos es exactamente la misma. No tiene que cambiar esto. No porque un cliente el menú sea menos pases y vaya a pagar menos, hay que cambiar. Esto no cambia. Solo cambia la cantidad de pases. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos, yo cada semana permanentemente, entre dos y tres veces, hablo con el agricultor con el que trabajamos, que en este caso al 90% es Asier, Dar Natura, que este señor padeció la dana. Y nos pasó una cosa curiosa, que hago un paréntesis, no está bien hecho, una cosa curiosa y muy triste, que yo creo que ha sido uno de los mensajes más tristes que yo he vivido en Simposio. Pasó la dana y nosotros nos pusimos, bueno, a ayudar como cualquier persona, como cualquier restaurante, era obvio que había que ayudar. ¿Qué hicimos? Pues cocinar, como pasó con infinidad de compañeros y restaurantes que se pusieron a la marcha, ya que muchos de los que tenían que hacer lo que están por arriba no hicieron nada, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos a cocinar, y hubo un día que nos pudimos colaborar, nosotros colaboramos con World Central Kitchen con el tema de llevar la comida, ¿vale? Y me llegó un WhatsApp con una foto. Y ha sido la foto más dura que yo he vivido estando en Simposio. Era una foto de un plato que habíamos hecho con World Central Kitchen, que habíamos cocinado en Simposio, era de el agricultor Andrés, ¿no?, con el que trabajamos. Uh-huh. El agricultor con el que trabajamos estaba comiendo ese día de un plato porque habían perdido, si no todo, muchísimo, que habíamos hecho. Y hace 4 días yo le estaba pagando las facturas de la verdura que le estaba comprando. Yeah. Esto para mí fue muy triste, ¿sabes? Decir, ostras. Y entonces, obviamente, en el momento que acabó todo, seguimos porque, al final se crea un vínculo, ¿no? Tú con ellos trabajas todo el día.
13: Es un compañero de trabajo, un amigo, un...
12: Correcto. Es que realmente es como un compañero más.
11: La restauración ha sigut uno dels sectors més solitaris en quant al tema de la dama, eh? A més, de veritat, moltíssima gent deixar el restaurant i se posar a guisar i a cuinar. No, de manera desinteressada. Sí. Però bueno, el cas de Roser Julián, que és un restaurant top, però ahí tens la cantina de Rozafa, ahí tens Eva de Vol, també, cuinant, que... Jo diria, però Eva, i la comida, no? La comida és la nostra, entre lo que tenemos nosotros y que lo que nos traen los de la Asociación de Vecinos del Barrio. Y es el sector més solidari que hi ha hagut.
13: Totalment d'acord.
12: Sí, però decía esto por lo del
11: relato... més putejats, eh? Quan hi ha que fer tancaments i coses i del Covid o això o l'altre, els primers que paguen el pato és la restauració, com si la gent no se poguera contaminar en, difícil, en un gran magasem o en un transport públic.
13: En lo difícil y lo sacrificat, que és, a més, el...
12: Però que el paréntesis havia hecho por el relato de que és lo que hacemos. Pues intentamos...
2: ¿Qué contáis?
12: Correcto. Intentamos de principio a fin. Pues esta semana hay alcachofas y tenemos ángula de monte y tenemos zanahoria, que esta semana le colé y me dijo, hay una zanahoria maravillosa. Pues,
11: oye, ¿no? diles lo que es la ángula de monte.
13: La ángula de monte, porque yo...
12: Es una seta.
13: Yo he hecho un silencio porque digo, estos dos lo saben.
11: Gemma,
13: o se lo preguntan después cuando acabe la verdad.
11: ¿Això qué es? Cuidado.
12: Si en la lonja vamos... Y si a la lonja vamos a la subasta, que miré mañana a las 4 de la tarde y traemos rayas, que me vuelve loco la raya, pues pondremos raya menos. Si no hay raya de cabracho, pues pondremos cabracho, y si no hay cabracho, pues pondremos dorada, pues lo que y en base a esto montamos los menús siempre semanalmente, y todo el mundo toma un menú en la cena y en la comida, pero en base a lo que tenemos, lo que no hay no lo ponemos, o sea, no intentamos poner un tomate ahora si no lo tenemos.
11: Yo voy a estar la seu anguila y le voy a hacer una foto, y esa foto le la voy a enseñar a Raúl Magraner, que es el rey de la anguila, y le dije, Raúl, ¿eso sabes lo que es? Digo, eso... que és un dolç? Dic, no és un dolç. Això és una anguila. Che, com que és una anguila? I tal. Dic, sí, és una anguila. Però això, i d'on has fet això?
12: No lo ponemos. O sea, no intentamos poner un tomate ahora si no lo tenemos.
11: Jo vaig tastar la seva anguila i li vaig fer una foto. I aquesta foto li la vaig ensenyar a Raúl Magraner, que és el rei de l'anguila. I li dic, Raúl, això saps el que és? Diu, això, que és un dolç? Dic, no.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0. De tu a...

Comencem l'últim dia de rodatge. La productora no deixa de ficar-se en el meu treball i 10 trucades perdudes de la guionista em recorden que no està massa d'acord amb els canvis que he fet en la seqüència final. Queda poc de temps i les presses s'apoderen de la situació. Els equips de maquillatge i vestuari preparen a 50 extres que esperen acalorades mentre l'equip de fotografia busca la llum perfecta per a rodar. El director artístic fa els seus últims retocs quan escolta uns crits. Segur que són les ajudants de producció que no han parat de discutir durant els 3 mesos que portem treballant. La protagonista maleeix la resta de l'equip queixant-se de la desorganització. Com pot ser que el cap de so se n'hagi anat a gravar el soroll dels arbres i ara ningú sàpiga on està? El temps se'ns tira al damunt, hem de començar a rodar. Dona indicacions perquè tothom se situï als seus llocs fins que l'script fa sonar la claqueta que converteix el baluern en silenci. Compte fins a 3 i pronuncie la paraula clau. Acció! Els actors i actrius es mouen executant la coreografia que hem assajat. L'operadora de càmera segueix els seus passos i el perxista s'acosta per a captar els colps. Sembla que tot funciona perfectament. Arriba el moment i el tècnic d'efectes especials detona l'explosió. Tanque els ulls i m'oblide del que succeeix al meu voltant. Ja m'estic imaginant els aplaudiments del públic quan s'estrena la pel·lícula en algun festival.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. Soc Pablo Plaza i en el programa d'avui emularem algunes i alguns grans cineastes que primer es van educar com a cinèfiles i cinèfils consumint tota mena de cintes VHS als videoclubs per acabar fent les seues pròpies pel·lícules. Al meu costat es troba Lluís Campello.
2: Farem un repàs per les diferents etapes que conformen la producció cinematogràfica. Un recorregut que anirà des del desenvolupament del projecte, passant per la preproducció, el rodatge i la postproducció, fins a arribar a la distribució i exhibició del producte final.
1: Per això comptarem amb la col·laboració de grans professionals valencianes i valencians que ocupen diferents llocs de treball dins de la indústria i que ens explicaran les funcions que han d'exercir cadascun dels càrrecs de l'equip a través de les seues pròpies experiències.
2: Comencem pel desenvolupament del projecte, una fase inicial especialment desconeguda per al gran públic en la qual s'estableixen les bases artístiques i econòmiques de la pel·lícula o sèrie amb l'objectiu de buscar finançament.

0: Amb esta cançó que sona a la pel·lícula Vivir dos veces, ens desplacem fins a l'altra part implicada en el desenvolupament del projecte, el guió.
1: Maria Mínguez, presidenta de l'Associació Escriptors de l'Audiovisual Valencià, va començar la seva trajectòria com a guionista participant en programes i sèries de televisió com Socarrats i Autoindefinits.
2: Los guionistas, en un primer momento, lo que hacemos es tener la idea de la historia que vamos a contar o bien aplicar la idea que otro nos cuenta, ¿no? Porque muchas veces sucede que un productor te dice, pues quiero escribir una película sobre esto. Entonces, tu trabajo es convertir eso en una historia que tenga una estructura, bien de serie o bien de película. Y cuando tienes la idea clara, creas los personajes, creas la trama, creas los giros, ¿no? Porque series y películas tienen todas siempre muchos giros, que giros es cuando pasa algo importante o una revelación importante en una película o en una serie. Y luego nuestro trabajo básicamente es convertir eso en un texto de 90 páginas en el caso de una película o capítulos de 30, 50 páginas en el caso de una serie, escribir todo lo que pasa en la pantalla.
1: L'any 2019, Vivir dos veces es va convertir en la primera pel·lícula rodada i estrenada a partir d'un guió de Maria Mínguez, després de treballar en diversos projectes de llargmetratges que no es van arribar a produir.
2: Hay como una cosa que se dice entre el mundo de los guionistas, ¿no? Que es de cada 10 cosas, 9 no salen y una sí que sale. Creo que de todas las cosas que te cuentan, te dicen o consejos que te dan cuando estás empezando, yo ahora que soy profesora de guión, el que más doy realmente es paciencia, porque es que es verdad que esto es una carrera de fondo. Luego hay que, ahí está la fuerza de voluntad de seguir haciéndolo y haciéndolo hasta que suena la campana, ¿no? Que al final es lo que hay que hacer, escribir y tener mucha paciencia.
0: A més de Vivir dos veces, per la qual va obtenir el guardó a millor guió als Premis de l'Audiovisual Valencià, els últims anys han sigut especialment prolífics per a Maria Mínguez, que ha escrit la sèrie La Forastera i ha coguionitzat la pel·lícula Amor en polvo, entre altres treballs per a cinema i televisió.
2: Cuando trabajas en algo que parte de una idea tuya, es como más tuyo, ¿no? Tiene más de ti, que es el caso, en mi caso es el caso de Vivir dos veces, por ejemplo, que es una idea que un guión que lo escribí yo encontré al productor, entonces como que es una cosa que nació de mí. Y cuando lo ves en pantalla, como más reconfortante porque el esfuerzo ha sido mucho mayor y insisto, tú has sido el origen de todo, ¿no? Cuando es un proyecto por encargo, es verdad que posiblemente no sea tan personal o no sea tan tuyo, pero tiene la ventaja de que un proyecto que te viene de encargo es más probable que acabe realizándose porque hay un productor detrás o que ya hay una cadena interesada, incluso que ya sabes que va a rodarse inminentemente y te contratan para escribirlo o para reescribirlo.
3: A ver, papá, piensa. ¿Qué es lo que te gustaba de Margarita?
4: Me gustan tanto las matemáticas porque son pura lógica. Los números son racionales, predecibles. Pero de repente aparece el número pi. Es un número que está vivo. Crea su propio camino sin seguir patrones establecidos. Y eso hace que las matemáticas, además de lógica, también sean magia. Eso era Margarita para mí. La magia.
1: Suposarem que ja hem aconseguit finançament per al nostre projecte, perquè nosaltres som molt perseverants, així que podem començar amb la preproducció.
5: La preproducció, considerada la primera de les tres etapes que conformen la producció cinematogràfica, és la fase en la qual s'escriu l'última versió del guió, es fixa el pressupost i es tria a l'equip humà i els materials tècnics necessaris per a dur a terme el projecte. Els diferents departaments de la pel·lícula o sèrie realitzen el desglossament del guió, creant una llista escena per escena de tot el que fa falta per a transformar-ho en un producte audiovisual. En esta fase també se vol desenvolupar el guió gràfic o storyboard, que serveix per a planificar els elements visuals de l'obra. Finalment, tota aquesta informació serveix per a dissenyar el pla de rodatge, en el qual es defineix quants dies es necessitaran per a gravar la pel·lícula o sèrie, organitzant l'ordre en el qual es realitzaran cada una de les escenes.
0: És en este moment quan la directora o el director pren les regnes del projecte, imprimint el seu estil personal i coordinant-se amb les diferents àrees que comencen a planificar el rodatge.
6: Llavors, nosaltres estem des del principi. Som, possiblement siguem, sota la producció, som la persona encarregada que més temps estem en el procés de la pel·li. Comencem en la part del guió supervisant tota la història, què volen contar, com s'ha de contar, si són seqüències que s'han d'afegir, llevar, el que siga, i després hem de llevar tota aquesta ficció a la realitat. Aleshores hem de començar a localitzar, a fer un càsting ideal, a fer assajos, a començar a planificar la pel·lícula. Per tant, són moltes fases i bueno, són fases que vas fent, evidentment, al costat del teu equip, que te recolzen, que t'ajuden, que proposen coses. I precisament una de les tasques més importants que he de fer és la de comprar o no comprar aquestes coses. N'hi ha propostes molt bones i n'hi ha altres que, encara que siguin bones, potser no són la pel·lícula que tu estàs imaginant. Jo crec que hem de tindre molta mà en aquest sentit, els directors, les directores, per a tant confiar com no és no confiar, però estar al tant de que realment la pel·lícula només està al cap de la direcció.
1: Nacho Ruiz Pérez és el director de pel·lícules com El desentierro i Esclat de llums, a més d'haver codirigit la 12a temporada de la sèrie L'alqueria blanca.
6: Treballem de manera piramidal, és com sempre s'ha fet en el cinema, històricament. Tenim un equip d'ajudants, des dels meritoris, que són la gent que està començant i que fan pràctiques en la pel·lícula, però que fan una labor molt important i que estan ahí sempre picant pedra, com aquell que diu. Però després tenim els auxiliars, tenim l'ajudant, tenim el primer de direcció, el segon de direcció. Normalment hi ha una persona que s'encarrega de papers, que fa tota l'organització de la pel·lícula, que càpiga bé en els mesos que se van a rodar, les agendes de tot el món, no? Per dir-ho d'alguna manera que es comprenga. I després està el primer de direcció, que és una figura clau, que és la persona que també supervisa tota esta paperassa i a més és al teu costat i dona les ordres i sincronitza l'equip. I després hi ha una figura molt important que possiblement molta gent no ha sentit parlar d'ella, que és l'script, que és aquesta persona que està al teu costat sempre i que està supervisant la continuïtat de la pel·lícula.
0: Després de dirigir premiadíssims curtmetratges com La victòria d'Úrsula i La ropa vejera, a més de participar en la pel·lícula col·lectiva Blue Lips, Nacho Ruiz Pérez va fer el salt al llargmetratge amb un thriller de grans dimensions, El desentierro.
7: Se está celebrando la misa fúnebre del conseller Félix Montaner.
8: Son las cosas de tu padre.
9: ¿El móvil?
8: Se lo han quedado ellos.
10: Relacionan el accidente de coche con la trama de corrupción urbanística.
11: Pudo deberse a la aparición de una cinta.
6: Y hay una frase, por ejemplo, que va a decir el director de foto de la peli, Javier Salmones, quan estàvem buscant al Dream Team, que es diu, no? L'equip, el millor equip possible, que va dir, en una òpera prima, la única persona que pode ser Nobel és el director. I tenia tota la raó. És a dir, si vas a fer la teua primera pel·li, el millor realment és que te rodeges del millor equip possible, no? De veteranos o de gent que tinga molta experiència. Possiblement el més complicat va ser una seqüència, que n'hi ha un accident d'un cotxe. Volia fer-ho tot en un plano, com si el que diguem un plano seqüència, i això va complicar molt les coses, la veritat. No vam haver de recurrir a una sèrie de tècniques, en un croma, en un giratut o en un cotxe que estava disseccionat per la meitat. O sigui, una cosa que al principi possiblement la veus més fàcil de fer i quan arriba el moment te n'adones de, hòstia, que he fet. Tinc records molt bons, fet mateix de fer la pel·lícula, arribar al final, estrenar en València, que fèrem una estrena per a mirar com un somni, poder estrenar a casa, poder tornar a rodar amb Anna Torrent, que per a mi ja és com una actriu de la casa. Aquesta sensació de que vas creant com una família, un equip de gent amb la que te vas entenent, no?

0: També fonamental per a l'èxit d'una pel·li és el bon fer de l'equip d'art, encarregat de la posada en escena, gestionant tots els decorats i objectes que apareixen en la pantalla.
1: Les funcions d'un director d'art o d'un dissenyador visual pues comencen en, des de, primer que tot, nosaltres tenim una ferramenta, no?, que és un guió o és o un text escrit en el que tenim que és, hi ha una idea, no?, i desenvolupem una idea conceptual i el que fem és donar-li forma i crear el que és els decorats, l'imaginari, tota l'atmosfera i crear aquest món visual acompanyant a un guió cinematogràfic, no? Pensar, per exemple, que recrear una època, no? Per exemple, parlar de la Primera Guerra Mundial, quins eren els colors de l'època, les textures, els tapissats, pues tot això és el que intentem imitar, no? Recrear. Imagina't que tens que fer un projecte que no existeix i crear un univers nou de zero. I ja no sols és visualitzar-lo, sinó dissenyar-lo i executar-lo, no? Construir-lo, fer-lo real. Però vamos, que en resum és el que és dissenyar el visual per a un projecte cinematogràfic i executar-lo, que és la part complicada. No sols pensar en un visual, sinó fer-lo real.
0: El suecà Abdon Alcañiz s'ha convertit en una de les figures més reclamades de la nostra cinematografia, després d'exercir com a director artístic de pel·lícules valencianes com Mil coses que faria per tu i El desentierro, i sèries d'èxit internacional com La casa de papel i El embarcadero.
1: Per exemple, a La casa de papel, ara en l'última temporada érem 47 persones i jo també tinc que estar pendent del director, de la direcció de fotografia, de la productora, de l'equip, una decoradora o decorador. Pues és aquesta persona que t'ajuda a vestir els espais, a pensar també amb els colors, amb les textures, amb les tendències i a trobar els elements de decoració, els mobiliaris, les làmpades, una alfombra, tot el que decora un espai, no? I t'ajuda a fer unes propostes molt més fortes. Està en la part també més creativa. Aixina com el que és l'ajudant, està més en la part d'execució i de que l'equip estiga en moviment i no estiguen 47 persones esperant informació per a ficar-se en marxa.
0: Al llarg de la seva carrera, Abdon Alcañiz ha exercit diferents funcions a l'equip d'art de pel·lícules com La novia i Un monstruo viene a verme, adquirint una experiència que li ha permès créixer fins a posicionar-se com un dels directors artístics més importants de l'actualitat.
1: Si jo haver entrat de primeres ja en un projecte així, segurament no ho haurà fet bé i no voldria tornar a treballar en el sector. Sin embargo, he tingut una trajectòria escaló a escaló que m'ha donat l'experiència per a saber ubicar-me i executar i estar on estic. Entonces crec que ha sigut una progressió molt coherent i me ho he guanyat, he focalitzat molt bé en un sol camí, que ha sigut la direcció d'art, i aquesta força és el que m'ha donat també l'experiència d'estar on estic.

0: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Després de completar la nostra preproducció, és hora de posar-se en acció. Comencem amb el rodatge.
0: El rodatge és la fase de la producció en la qual es filma la pel·lícula o sèrie, sent l'etapa en què més persones participen i, per tant, la més cara de tot el procés. Generalment, en els rodatges se sol treballar amb molta intensitat, organitzant-se en jornades laborals llargues i seguint minuciosament el pla de treball que s'ha elaborat en la preproducció. Durant aquest període, els equips de producció, art, fotografia, so, vestuari, maquillatge i perruqueria, coordinats per l'equip de direcció, plasmen en la pantalla tot el treball realitzat prèviament. A més, es tracta de la fase en la qual les actrius i actors cobren major protagonisme, transformant en imatges i sons les accions i diàlegs descrits en el guió.
1: I una de les figures més importants dels rodatges i, per tant, de tota la producció, són les directores i directors de fotografia.

0: Estos sons que acabem d'escoltar pertanyen a la pel·lícula Coses a fer abans de morir i estan gravats per José Manuel Sospedra, cap de so de pel·lícules com Fishbone, Assemblea o La mort de Guillem.
1: El cap de so en rodatge o sonidista, que es diu també, s'encarrega de registrar els diàlegs i les accions que ocorreixen a la pel·lícula i que seran la base sobre la qual després els altres diguem, tècnics de so que també treballen en la pel·lícula, que no estan al rodatge, com l'editor de so o el mesclador de so, faran servir per a contar la història que es conta a la ficció. L'equip de so directe, que és l'equip amb el que treballo jo, està format per un sonidista o cap de so, per una altra banda estaria el microfonista o primer ajudant, que és el tècnic que porta el registre principal dels diàlegs, un segon microfonista en el cas de les produccions més grans, i per una altra banda, també en equips una miqueta més grans, estaria l'assistent, que normalment s'encarrega de totes les tasques, diguem, més logístiques de l'equip.
0: José Manuel Sospedra, que ha guanyat 2 premis de l'Audiovisual Valencià a millor so, fa més de 30 anys que treballa en la indústria cinematogràfica, participant en diferents tipus de produccions i gèneres.
1: Tinc records de molta complexitat en pel·lícules o en sèries per a televisió, jo què sé, Tornarem, va ser una minissèrie de 2 capítols i era una producció sobre la novena, no? Sobre pues, això, diguem, els republicans espanyols que van anar a lluitar a la Segona Guerra Mundial. Tenim 2 unitats de so completes treballant, vull dir, una sèrie molt complexa de fer, o l'última que acabem de fer, la penúltima, el cover, que és un musical. I són pel·lícules de gènere que requereixen molts mitjans. Són molts micròfons, molts playbacks, molta gravació de música en directe. Diguem que l'esforç està en aconseguir que soni a pel·li de gènere sense els mitjans que ja sabeu que normalment no solem tindre al cinema espanyol, no? Al cinema valencià. I, per una altra banda, estan les pel·lis més menudes, més d'autor, més d'actors, que són complexes també. I mira, per exemple, en aquest cas pues podrem parlar de La mort de Guillem o de Coses a fer abans de morir, que són pel·lícules en les que reflectir l'ambient sonor amb la captura de so és complicat, perquè en el cas de La mort de Guillem, a mi el que em va resultar bastant complicat va ser reflectir aquest ambient sòrdid carregat de pesar i de dolor d'una família en una casa a Burjassot, i traslladar a una pel·lícula, no? O sigui, aconseguir que la captura que tu, eixa presa de so que tu fas, vaig a la pel·li i ajuda a contar la història, diguem que va ser un dels reptes més grans, no?
2: Carmen, estàs bé?
3: Carmen, què collons, Carmen? A Guillem li agradaven les meves croquetes. Això se pot dir o tampoc se pot dir en esta casa? Només se pot parlar de la vida política d'ell, collons! Li agradava nedar, li agradaven les meves croquetes, li agradava anar-se'n els amics per ahir. Per què collons li vas posar aquestes sèries al cap?
0: Ens centrem en els departaments encarregats de la caracterització dels personatges.
4: Las funciones del departamento de maquillaje y peluquería en realidad es construir el personaje. Apoyados también, por ejemplo, con vestuario. El director nos explica qué quiere de cada actor, cada actriz, lo que necesita contar, y entonces nosotros lo pasamos a la parte estética, ¿vale? Entonces hacemos el maquillaje y la peluquería de, pues no sé, de los estados emocionales o la personalidad, más bien la personalidad y las características que el director nos pide, ¿no? Para construir, pues si alguien, pues no sé, con una personalidad muy potente o rockera o alguien que es como muy sumiso, todo este tipo de cosas están especificadas por guión o el director nos especifica mucho más qué es lo que quiere para poder llevarlo a cabo.
0: La perruquera i maquilladora Marta Arce ha treballat en pel·lícules d'èxit nacional com Tarde para la ira, Estiu 1993 i La novia, per la qual va estar nominada al Premi Goya.
4: Las personas que forman el equipo de maquillaje pues normalmente son, bueno, maquillaje y peluquería es un jefe de maquillaje y un jefe de peluquería, que son un poco los que diseñan el look que se va a hacer. con las órdenes del director y con el guión. Y luego tienen normalmente un ayudante, un asistente, que es el que trabaja directamente con esta persona, ¿no? Luego puede, depende de la capacidad de la película, si es muy grande, si hay muchos actores, habría un auxiliar, ¿vale? Que sería el siguiente por detrás del asistente. Y como último, ya en días contados, puede ser si hay muchísima figuración, que es gente que viene como extra a participar en la peli y demás, se contratan lo que son refuerzos, tanto para maquillaje como para peluquería. Y hay veces que hay, si no hay mucha gente, o sea, no hay muchos actores o mucha figuración, la misma persona asiste tanto a maquillaje como a peluquería, pero vamos, normalmente cada departamento tiene su persona.
0: A més, Marta Arce també ha treballat al departament de maquillatge i perruqueria d'algunes de les pel·lícules valencianes més importants dels últims anys, com poden ser Amar, Vivir dos veces, L'Ofrena i La mort de Guillem.
4: Por supuesto, siempre vamos acompañados, como he dicho antes, del vestuario, porque es la única manera de cerrarlo completamente, ¿no? De crear algo que sea, que estéticamente lo veas y digas, vale, a esta persona le pasa esto. O entiendo perfectamente por qué a lo mejor lleva esas ojeras y ese pelo, o simplemente la ropa ya te está llevando a una época, el peinado también, o sea, todo este tipo de características se cierran en nuestro departamento también, evidentemente junto con otros.

0: Ens centrem en les dues últimes etapes del recorregut de qualsevol pel·lícula o sèrie, la distribució i l'exhibició.
1: La distribució és el procés mitjançant el qual es dissenyen les estratègies d'exhibició d'una pel·lícula o sèrie, exercint com a enllaç entre l'equip de producció i les exhibidores i exhibidors. En este procés, les distribuïdores i distribuïdors desenvolupen el pla de màrqueting per a donar a conèixer al públic l'obra a estrenar, amb la col·laboració de gran part de l'equip que ha participat en la producció, encarregats de promocionar la pel·lícula o sèrie a través dels mitjans de comunicació. We'll fly high.
2: El procés realment es comença un pel·liu antes, que és en el productor, que és el que fa la pel·lícula, i després el productor normalment no té una distribuïdora, normalment sempre acaba passant a una distribuïdora. Les distribuïdores normalment també compren els productes en els festivals, perquè en tots els festivals hi ha una cosa que es diu el mercat del cine, no? Ahí tens les pel·lícules, van els productors, i llavors ja passa al distribuïdor, i el distribuïdor és el que contacta amb els exhibidors, en el cas nostre, així, en els cines nostres, i intenta col·locar el màxim de còpies, no? Bueno, el model més o menys està molt dividit entre el que són les majors, les grans distribuïdores americanes, i després les distribuïdores independents. I el distribuïdor és el que contacta amb els exhibidors, en el cas nostre, així, en els cines nostres, i intenta col·locar el màxim de còpies, no? Bueno, el model més o menys està molt dividit entre el que són

0: en la pel·lícula. Té un percentatge de taquilla. És a dir, la taquilla d'un cine és quasi directament de dos socis. Uno és el propietari del cine i l'altre és el distribuïdor.
1: Antonio Suc, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris de Cinema i gerent dels emblemàtics Cinemes Babel de València, fa molts anys que treballa en este sector.
0: La gent del cine, els exhibidors, estan molt preocupats per les plataformes. Però a mi me dona la sensació de que està més apareguent com un canal més. És a dir, té la 1, té la 2, té la 3, té la plataforma i té l'altra, no? I pense que el cine sempre serà el punt on se dona a conèixer la pel·lícula. Quan uno posa una plataforma, normalment es comença a donar-li el mando a distància i a veure títols de pel·lícules. En quina te pares? En una que te sona perquè l'ha fet el cine. Les plataformes ens necessiten també a nosaltres per a donar a conèixer les pel·lícules. No, i jo pense que un dia entre setmana estàs en casa i tal, pues és que veuràs la 1 o la 2 o una plataforma, i després el cine és una altra cosa. El cine és un tema social, és un tema que, clar, no té res que veure-lo en una sala oscura compartint les emocions en altres, plorant en tota la gent, o rient, o el que siga. És una altra cosa.
1: El Cinemes Babel, una de les sales de cinema més longeves de la Comunitat Valenciana, sempre han apostat per obres independents i projeccions en versió original.
0: Nosaltres, els que fem cine d'autor, pues, tenim un període més complicat i ens orientem pues en diverses coses. Per exemple, qui és el director, si té una trajectòria que ha fet coses importants. Molt els festivals, perquè clar, si un jurat d'un festival li dona un premi, nosaltres ens guiem per ahir, no? No s'entén ni per els propis exhibidors, que a vegades s'aproximen a mi en una reunió i un li diu a l'altre: este no ven palometes. I diu: com que no? Això és impossible. Entonces la fórmula nostra, que és que és cine d'autor, en les sales no se pot ni minxar ni beure, sols se pot beure aigua perquè la gent ho necessita, i tenim la fórmula ja en Albatros, teníem una cafeteria, de forma que seria soparet i cinema, o al contrari, no? I ens mantenim, pues, bueno, ens mantenim ahir sense intenció de ganar molts de diners, però també disfrutant de lo que estem fent. We'll be held some poppin' till the night.

0: Moltes vegades, les i els professionals solen exercir diversos càrrecs dins de la indústria audiovisual. Este és el cas de Cristina Perales, una de les cares més recognoscibles de la nostra cinematografia, que compta amb una llarga trajectòria com a actriu en pel·lícules i sèries com El comissario, Arroz y tartana, El desentierro i Cero.
1: Durant els últims anys, Cristina Perales s'ha especialitzat com a directora de càsting en pel·lícules com Viva la vida i La mort de Guillem, a més d'escriure i dirigir el curtmetratge No te metas con mamá i la websèrie Raja Raja.
2: La faceta de direcció de càsting la estic vivint com una cosa absolutament natural. M'ha vingut a poc i d'una manera molt orgànica, de la mà del meu company Carlos Laullón, que és el meu soci en la direcció de càsting. Em va demanar col·laboració per a Viva la vida, de José Luis Berlanga, i vam començar a fer un càsting, treballàvem molt bé junts. Després va vindre la segona pel·li, L'amor de Guillem, absolutament diferent de la primera. Ahí farem un treball tan distint i tan emocionant i que, a més, ens ha donat tantes alegries perquè ha tingut tants premis i les interpretacions són tan meravelloses. Va ser un càsting delicadíssim, amb una història delicadíssima.
0: A més, Cristina Perales és una de les sòcies fundadores i actual vicepresidenta de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, una associació de caràcter artístic i cultural formada per tota mena de professionals que va néixer amb l'objectiu d'actuar com a un nucli de reflexió sobre les arts audiovisuals.
2: L'Acadèmia Valenciana va néixer el 2018 i jo crec que va ser fruit d'una absoluta necessitat de tindre una acadèmia així en València. I Seguant el va replegar Pep Llopis i va reunir al seu voltant un grup de professionals. La funció de l'acadèmia, bé, de totes les acadèmies, és la d'aglutinar els professionals del sector que representen, en aquest cas, aglutinar els professionals

0: de l'audiovisual valencià. Hem de promoure la nostra professió entre els nostres professionals, posar-nos en contacte i fer-nos visibles per a la resta d'estaments, tant a nivell, per supost, a nivell valencià com a nivell nacional. I tot això desemboca en els premis, en uns premis anuals que donen visibilitat.
1: Ara sí, crec que ja podem relaxar-nos i gaudir de la nostra obra.
2: Ens acomiadem amb la música composta pel valencià Rafa Arnau per a la pel·lícula Històries Lamentables, rodada per Javier Fesser a la Comunitat Valenciana i muntada per l'alcoiana Mapa Pacífica.

A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

Som la veu de tots. Som APO. Escoltes APO Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

0: Som ací per tornar a començar. Valencians, valencianes, fills de les canyes i el mar, fills de les cendres i ara també fills del fang.
1: Balla al ritme més valencià amb A Punt Ràdio.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Radio.
1: El temporal que azotó Valencia y el sureste de España ha dejado ya más de 200 muertos, pero hay muchos desaparecidos, por lo que se teme que la cifra podría ser mucho mayor. Y entre la población hay rabia e impotencia, por lo que muchos califican de una respuesta insuficiente y lenta por parte de las autoridades. Podréis hablar
0: con bonita... Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
3: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Front a una onada de calor, actua.
4: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
10: Al mando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algun lado saldrà la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
12: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
13: Vull deixar-me portar.
12: Posem l'accent en tu.
0: Som la veu de tots. Som A Punt. Sonem. Música de proximitat en A Punt Ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que ara comença, escoltarem algunes de les cançons més incombustibles de l'estiu, recordant hits de dècades diferents i, com sempre, fent-nos ressò de propostes molt interessants de l'escena musical valenciana. Sense més, comencem una nova playlist estiuenca amb un clàssic dels estius dels anys 60, El porón pompero, de Manolo Escobar.

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
1: Si preguntes on comença papa mi, te diré que l'estiu comença quan arriba.
2: Seguim amb una de les cançons de l'estiu d'enguany. L'estiu comença així, de Tacho.

0: El ritme mai no para en A.Radio.
1: Seguim pel més alt amb una de les artistes que més voltes ha ocupat el tron de la cançó de l'estiu, Rafaela Carrà. I en concret, amb el seu èxit de finals dels 70, Hay que venir al sur.

0: son.
1: El Sud ha inspirat nombrosos artistes valencians. Entre d'altres, destaquem la formidable versió que va fer el grup de l'Alcoià El Diluvi d'un tema emblemàtic d'Obrim Pas. Escoltem Del Sud.

A finals dels 80, la lambada va arribar a les nostres vides amb Chorando se foi, del grup franco-brasiler Kaoma. Sort que en aquella època no hi havia mòbils per a gravar com moltes de nosaltres intentarem ballar la lambada com millor podíem.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en app.radio.
1: Ball i sensualitat és un ingredient que tampoc no solen faltar en les cançons de l'estiu. És el cas de Tota Estiu.

0: Entrem ara en la dècada dels 90 per escoltar una de les cançons més populars de l'estiu del 92.
1: Me pusiste cara de pantera.
0: Tractor amarillo, de Zapato Veloz.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A Punt Ràdio.
1: Quan queia el sol...
2: Dos de les bandes catalanes més comercials del moment han publicat enguany una cançó de l'estiu que ret homenatge a la costa banyada pel Mediterrani. Escoltem No és Miami, de Búhos i els Catarres.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Això és el Mediterrani.
2: Tornem als 90 per a escoltar una bonica cançó inspirada en el Soris Guzmán, una model cubana que Pau Donés va conèixer poc abans d'estrenar esta cançó, La flaca, de Jarabe de Palo.

0: de la flaca Passema Primi Estirat, una divertida cançó del grup Pelicana, a ritme d'esca.
1: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A.Punt Ràdio.
1: Als 90, una artista sevillana ens va demostrar que els hits de l'estiu no tenen edat. L'estiu del 98, Triana Pura ens va fer ballar amb l'inoblidable Prove Miguel.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: D'una rumba sevillana passem a esta rumba valenciana. Creada el 2006 pel grup Svaters, va ser interpretada així 15 anys més tard per la jove artista de Benigànim,

0: que el ritme mai no para en A Punt Ràdio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Seguim amb la cançó que va marcar l'estiu de 1999, Mambo number 5, de Lou Vega. L'artista alemany va versionar així el Mambo número 5

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: Entrem en la primera dècada dels 2000 per a escoltar ara un cantant porto-riqueny que va fer d'una onomatopeia un èxit de l'estiu. Escoltem Boom Boom de Chayanne.

Per a tancar este viatge musical, farem sonar una de les cançons més populars de l'estiu d'enguany, Espresso Macchiato, de Tommy Cash. L'artista estoni va guanyar la tercera posició del Festival d'Eurovisió enguany, un esdeveniment que, un any més, va demostrar la seva indiferència cap a la vulneració del dret internacional per part de l'Estat d'Israel. Gràcies per escoltar-nos i gràcies també a dos potes importants de l'equip que fem cada setmana el Sonem. Per una part, la nostra guionista, Laura Navarro, per a qui la música és com l'oxigen que respirem. I per l'altra, l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno. Sense ell, no seria possible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
5: De tu a tu.
6: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, este temps de ràdio per a l'esport. En Apunte Ràdio, Juan Alpuente està al control de so. Vos saluda. Encantat de fer-ho, Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web, www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, 90 en xifra, i en Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp d'àudio la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Avui la vostra resposta o les vostres reflexions són lliures. Opineu absolutament del que vulgueu. Anem a començar el programa de manera celèrica, ràpida, perquè avui tenim la càtedra de Miqui, ja està per ací Eduardo García Belda, Miqui, i amb la seva butxaca, la seva càtedra, té moltes coses interessants que contar-vos, i a més hem de tornar a viatjar a Girona per a donar-vos, diríem, el minut de joc i resultat de com està la incorporació d'Arnau Martínez pel València Club de Futbol. No sé si el Girona va de farol, si és una postura, diríem, de força, en un moment inicial de negociació, però a hores d'ara, quan el València ja té un acord total amb el futbolista en concepte de fitxa, salari, sou, bonus, etc., està trobant-se una resistència econòmica en el València. Ahir vos contarem que el València era optimista, que pensàvem que el València faria aquest fitxatge. Sabeu que no tenim relació amb el club i el que una font externa del club, una font que treballa habitualment en el València, a mi me va dir a migdia és que el València anava a fitxar Arnau Martínez, que és el que vos vam traslladar a la nit. El València surava també optimisme ahir i avui el València continua surant optimisme. El problema és que el Girona està apretant i no demana la clàusula, que són 8 milions d'euros, però sí demana una quantitat que pues, es troba entre la clàusula, que són 8, i els 4 que demana el València. Podia haver un punt de trobada en els 6 milions d'euros, com acaba de publicar el company Darío Puig, sempre ben informat en Marca. 6 milions d'euros, si volen que jo vos diga la veritat, crec que el València no pagarà per Arnau Martínez. I si no els paga, serà un altre lateral que se n'anirà. Però necessitem conèixer si és una postura de força negociadora del Girona o si va mantindre-se ferm i va demanar una quantitat que s'acosti a la clàusula de rescissió. Ja vos dic que si s'acosta el València no va a pagar-la i a partir d'ahir ja pues se li cauria una altra opció i necessitaria tornar al mercat a buscar un futbolista. Així que tornarem a visitar Girona amb el company Moi Gómez a veure què ens conta de l'última hora i de lo que es respira en Girona sobre l'oferta del València. Ja hi ha acord total entre el jugador i el conjunt de Mestalla. Així que, com no volem perdre més temps, anem a donar-vos la resta de la informació de la jornada, com sempre, en la nostra bateria de fotos. Dos amistosos per a suplir la primera jornada de Lliga. El València s'enfrontarà demà al Teruel en la ciutat esportiva de Paterna a les 6 de la vesprada, per a no coincidir amb l'eclipse solar, i dijous ho farà contra l'Hèrcules a les 7 en el mateix escenari. Corberan ha preparat dos equips diferents per a que tots els jugadors de la plantilla disputen els mateixos minuts en els dos partits. El duel contra l'Hèrcules, últim partit de pretemporada del conjunt de Mestalla i penúltim del Sala Cantins, es podrà veure en directe dijous 13 a partir de les 7:30 en A Punt, i al igual que el de demà també podrà seguir-se en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio. L'Elx pregunta per Marc Guiu. L'equip de la Franja Verda, que busca davanters contra el rellotge, s'ha interessat en les últimes hores pel punta català del Chelsea buscant una cessió. L'operació és molt complicada perquè el salari del jugador és inassumible per a l'Elx i el futbolista més té més ofertes. L'Elx també està darrere de la tornada d'Héctor Fort, però el Barça té més interessos pel lateral. D'altra banda, el club ha anunciat que ha arribat fins als 27.000 abonats, objectiu que s'havia marcat el club per a esta temporada. Els de Anselmi, recordem, debuten en Lliga dilluns a les 9 de la nit contra el Depor a Riazor. Thiago ja és granota després de les arribades de Mandy, Bardelli, Hugo Sotelo, Musuagi i Dani Requena. El següent fitxatge del Levante és Thiago Hernández. L'extrem argentí arriba en qualitat de cedit per una temporada i el Levante disposarà d'una opció de compra a final de curs. És la segona sessió des del Villarreal. Requena és l'altra. La quarta en total d'aquest estiu, Manu Sánchez i Sotelo són les altres, i és el tercer extracomunitari amb Ryan i Kervin Arriaga. El jugador que podria estar convocat per al partit de diumenge a Cornellà contra l'Espanyol de les 7 de la vesprada ha conegut avui el crit de guerra del club d'Orriols.
1: Hola, granotes, soy yo, Fernández, acá en el Ciudad. Espero verlo muy pronto, muy contento de estar acá. Macho Levant.
0: El Levant en el Villarreal no és Menecha, el sumarí sol s'ha fitxat per a la primera plantilla el porter hongarès Gulaksi, amb la recuperació de Logan Costa i Willy Kambala i la tornada de Carlos Romero i Ilias, a més de la promoció des del filial de Carlos Macià i Diatta. Els groguets es consideren preparats per afrontar altra temporada exigent amb presència en Lliga de Campions. Els de Íñigo Pérez debuten en la Lliga diumenge a les 5 de la vesprada contra el Racing al Sardinero. Renova Barry. Diego Hernández Barriuso Barri, migcampista de Salamanca de 31 anys, seguirà vinculat a l'entitat albinegra del Castelló fins al 30 de juny de 2028. Barri va arribar al conjunt orellut en l'estiu de 2025, procedent de la cultura leonesa, i s'ha consolidat esta temporada com una peça important en la medular albinegra. Durant la campanya 25-26 va disputar 39 partits, en els quals va anotar 4 gols i va repartir 3 assistències, sent un dels futbolistes amb més presència en l'11 de Pablo Hernández. El Castelló obre la Lliga divendres a les 8:30 com a visitant contra la Real Societat. Victòria abans de l'inici de Lliga. El Club Esportiu Eldense ha finalitzat la seva preparació de cara a l'inici de Lliga avui amb una victòria per 3-0 contra el Cartagena. El conjunt del Vinalopó ha jugat al Pepico Amat, un duel seriós i intens que marca que està preparat per afrontar el repte de segona divisió. Era el moment de veure l'estrena de Pau Cabanes, l'exjugador del Villarreal. S'ha estrenat com a golejador només començar el partit. Carmona abans del descans i Amarillo en el minut 73 han sigut els altres golejadors del partit. Els de Claudio enceten la Lliga dilluns a les 9:30 contra l'Almeria al Power Horse Stadium. A terra mou Guegé, l'ala pivot Mohamed Guegé té prevista la seva arribada a l'aeroport de Manises demà dimecres 12 d'agost pel matí en un vol procedent de Londres. El jugador nord-americà amb passaport senegalès de 28 anys que va fitxar per València Bàsquet a final de juliol serà presentat en les pròximes hores en el conjunt taronja. Són les 11:11. Benvinguts i benvingudes a la 90 minuts. Un alto en el camí, una pausa per a la publi i de seguida visitem Girona i després escoltem Miqui i la seva càtedra.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble. Pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folcado.
1: Bé, pues comencem a parlar-vos de l'actualitat del mercat, actualitat vinculada al València. Tenim el company Moi García en directe, que ens acompanya des de Girona, que ja va fer-ho ahir per a donar-nos l'última hora de com es troba o de quina és la visió que a Girona tenen els companys sobre la incorporació d'Arnau Martínez en el València. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit.
1: Te vas canviar el cognom, eh? Te vas dir Moi Gómez com el, sí, com el futbolista. Que me contaves, sabes que no és la primera vegada que te passa?
2: No, és molt habitual i en ràdio molts companys ho han fet.
1: Sí, sí, sí. No? Ahir, no sé, mira que te conec anys i ahir, bueno, pues efectivament jo te vaig dir Moi Gómez com el futbolista. Bé, Moi García, des de Girona. Així la informació que tenim respecte al moviment del València per incorporar Arnau Martínez és... des de València, que hi ha un acord total ja en concepte de fitxa, sou, salari amb el futbolista, que representants del jugador este matí han estat en la ciutat de València. No sé si continuen, probablement sí, però vaja, és això una informació que a hores d'ara jo no tinc confirmada. Això sí, este matí sí, està ben, però sembla que qui s'enroca en esta, en este primer, diríem, escenari o moment negociador és el Girona. La clàusula de rescisió del futbolista és de 8 milions d'euros. Acaba de publicar un company ben informat, Darío Puig en Marca, que el Girona podria demanar, o demana, 6 milions d'euros pel jugador. I aquesta xifra de 6 milions d'euros no és la clàusula de rescisió, que són 8, però està lluny de lo que el València volia pagar per Arnau Martínez, que era una quantitat econòmica entre 4 i 5 milions d'euros, després que Singapur autoritzarà pagar més d'un quilo i mig, dos, pel lateral. Per tant, Moi, la meua pregunta és si esta és una postura de força negociadora del Girona en un primer escenari d'esta operació, o si el Girona va mantindre-se fort, i no la clàusula, però sí esos 6 milions d'euros que acaba de publicar que estaria demanant el company Darío Puig des de Marca. Moi, no sé quina informació teniu des de Girona.
2: Jo, a mi, el que em consta i també el que interpreto, és informació que em donen i també és una interpretació que faig, és que és una mesura de pressió total per acostar-se a aquests 6 milions que voldrien. El Girona, des d'un inici, sempre ha parlat de que remeten a la clàusula de rescisió. En les primeres converses, que no eren converses formals, sinó que era només el València preguntant, escolta, per quan sortiria Arnau del Girona? El Girona sempre parlava d'aquesta clàusula de rescisió de 8 milions. Ara sembla que el que demana són 6, però jo la informació que tinc és que el que vol el Girona finalment és que Arnau Martínez surti per 5 milions.
1: Se seria
2: a mi és el que em diuen.
1: 5 milions d'euros, que és una quantitat que, bueno, pues el València sí podria arribar a pagar. Esa és la informació que té Moi des de Girona. Per tant, seria una primera postura, diríem, de força negociadora. Informació del company Moi García, ben informat, des del programa El Girona Juga, sobre la situació d'Arnau Martínez i la seva possible arribada al València. Per tant, 5 milions d'euros... és la informació que maneja Moi. El València sí podria arribar a pagar esos 5 milions d'euros. Tornem a dir, ja acord total amb el salari del futbolista, i el que estaria buscant el València per arribar a esos 5 milions d'euros en les últimes hores, i que sí sembla que hauria pogut aconseguir del futbolista, és que el salari del jugador fora ascendent conforme passaren les temporades. El València li ofereix a Arnau 5 temporades. En la primera temporada no cobraria els 2,8 milions d'euros que en un primer moment li hauria promès al jugador. Els cobraria en la següent temporada i fins la quinta temporada el futbolista podria arribar a cobrar 3 milions d'euros, que seria la seva petició inicial quan va començar a negociar amb el conjunt de Mestalla. Què ocorre? Que esos 13.000 euros que el València s'estalvia en el primer salari durant la primera temporada d'Arnau anirien a pagar anirien a engrossar la quantitat econòmica que el València estaria disposat a pagar-li al Girona. Bé, pues és els mecanismes econòmics que el València, bueno, pues ha posat en marxa per a tractar d'arribar als 4,5, als 6 milions d'euros que li suposaria costejar o pagar l'operació amb Arnau. Esta la informació que tenim així des de València, així que, Moi, si no tens res que afegir, el Girona ofereix 5 milions d'euros i veurem què és el que ocorre en les pròximes hores. Bueno, pues ha posat en marxa per a tractar d'arribar als 4,5, als 6 milions d'euros que li suposaria costejar o pagar l'operació amb Arnau. Esta la informació que tenim així des de València, així que, Moi, si no tens res que afegir,

0: Próxima semana en ese partido que le espera al conjunto de Corberán en Mestalla, davante el Celta de Vigo. Per tant, Moi, no sé si tens algo més que afegir al respecte.
1: No, bàsicament corroborar tot el que estàs dient és més aproximadament o més o menys la informació que tenim aquí també des de Girona. Un Girona que, per cert, està utilitzant Arnau Martínez molt en fotografies, en xarxes socials, en les que anuncia l'inici de la nova temporada. Bé, el Girona té partit el diumenge a les 7 de la tarda. Veurem si està Arnau o no està Arnau en aquesta convocatòria o si tot avança més ràpid, però al final, Salva, la millor notícia per al València, més enllà de les xifres en les que s'acabi tancant l'operació, que jo crec que s'acabarà tancant, és que Arnau ja s'ha decantat pel València, que Arnau vol jugar al València i que al final tots sabem que en la majoria de casos el jugador acaba jugant on vol.
0: Sí, i el més important és que conclou contracte la pròxima temporada i que a partir de gener seria un futbolista que queda absolutament lliure. Moi, gràcies. Estarem en contacte, no descarte tampoc que puguem parlar demà si es produirà alguna altra novetat. Moi García, gràcies.
1: Aquí pel que necessiteu, Salva, una abraçada.
0: Adéu al company Moi García des del programa El Girona juga pendent sempre de l'última hora d'Arnau Martínez i del conjunt gironí. Són les 11 i 20 d'Arnau Martínez també en tertúlia. Raonarem amb Luco Cortés i amb Miqui, però ara el que hem de fer és obrir ja la Catedra de Mickey.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Salva Folcado.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: ¿Qué haces este finde?
3: Pues festa.
2: ¿Y el siguiente?
3: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
2: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery Dance, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: El próximo 12 de agosto Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
0: Som a punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
7: Són les 8.
8: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
0: Amb Alba Requejo.
2: Bon dia, ja ha arribat el 12 d'agost. Apenes 12 hores, si mirem al cel, serem testimonis d'un espectacle únic. És el primer eclipsi total de sol visible des de la península en més d'un segle i l'expectació és màxima i atrau turistes de tot el món.
9: Y tengo familia y amigos aquí en España, así que decidí venir en estas fechas por el eclipse.
10: Yo literal he venido exclusivamente por el eclipse.
11: To watch the eclipse.
12: Mañana el eclipse, el día después vuelvo a Milano.
2: És un dels territoris on millor es podrà veure amb permís dels núvols baixos que es preveuen i que, depenent de la zona, podrien dificultar-ho. De seguida preguntarem als companys de l'oratge. Des d'esta mitjanit està actiu el Pla Territorial d'Emergències en Situació 2 i a partir de les 10 del matí es constituirà un SECOPI que coordinarà un desplegament format per 5.000 policies locals i nacionals, guàrdies civils, 2.000 bombers i 8.000 sanitaris que es desplegaran en els 9 punts oficials que hi ha previstos. Es preveuen 300.000 desplaçaments, hi ha perill d'aglomeracions i el risc d'incendis és màxim. S'han tancat els parcs naturals i Emergència demana extremar la precaució. Juan Carlos Valderrama es el consejero.
13: Estaremos muy atentos ante esta situación y sobre todo que la ciudadanía, ante cualquier conato que puedan visualizar, pues llame rápidamente al 112.
2: En este informativo estarem en alguns punts d'interès i parlarem amb veus més que autoritzades per a tindre-ho tot ben clar. Abans repassem altres sumaris que també destaquem avui en el sumari. Buscar solucions per a les persones migrants que encara estan a Ceuta després de l'entrada massiva. El Pidia Beiber, bon dia.
14: Bon dia, Alba. A la ciutat autònoma, el president Vivas apela a la vulnerabilitat de la frontera i demana més control. En l'àmbit polític ens trobem amb les compareixences al Senat i al Congrés. A la Moncloa han assenyalat sí que hi acudiran, però quant al Senat hi ha xoc de versions.
2: Ho parlarem. A Colòmbia són ja 250 les víctimes mortals que han recuperat entre les runes.
14: Però el rescat de persones vives és el més gratificant. És el moment que rescaten un xiquet de 6 mesos, però més de 250 persones no han tingut la mateixa sort. I són 164 els espanyols, dels quals el govern encara no té constància de la seva situació. Així, a Espanya, els colombians residents preparen l'ajuda per enviar mentre esperen notícies dels familiars.
2: I en este informatiu parlarem de representacions del misteri d'ells com un assaig general.
14: Són els assajos de la vespre i de la festa, excloent algunes parts com la coronació. Des d'ahir es pot assistir a la Basílica de Santa Maria d'Elx a aquestes representacions, això sí, amb entrada. Tot està a punt per al 14 i el 15 d'agost, quan culminarà la representació del misteri. Això sí, caldrà anar preparats per a la calor.
2: En els esports, a punt, retransmetrà este dijous en directe el partit entre el València i l'Hèrcules. Dani Hermosilla, bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Alba. Serà a les 7:30 de la vesprada. La nostra tele ha complit esta pretemporada amb el compromís de televisar partits de tots els equips valencians de primera i segona divisió, a més d'un equip com el Hèrcules de la Primera Federació. En el mercat, el València tanca un acord amb el lateral Arnau Martínez i negocia ja amb el Girona, i al Levant arriba l'extrem Thiago Fernández, cedit pel Villarreal. Els campionats d'Europa, primera medalla de la delegació espanyola, la plata de Marta García, la prova de 5.000 metres, i malauradament l'atleta d'Onil, Eusebio Cáceres, es va quedar sense metall, va ser sèptim, i Rafa Joder està en semifinals.
2: N'estarem pendents, ampliarem a partir de les 8:30. Gràcies, Dani. Vegem ara com està el trànsit, el pidiam.
14: Doncs normalitat a les carreteres valencianes. A hores d'ara no hi ha cap incidència, segons la DGT. Només apuntar, cal destacar ara mateix, la visibilitat reduïda a causa de boira a l'A7 a l'altura d'Alcoi i Albaida. Tampoc hi ha incidències notificades en els ferrocarrils, ni el metro valencià, ni en el tramvia.
2: I pel que fa a l'oratge, estem pendents d'això, d'aixes condicions meteorològiques que facilitaran o no la visió de l'eclipsi. Antonio, bon dia. Antonio Sánchez.
15: Alba, bon dia. Sí, estem molt pendents dels núvols que poden aparèixer en els cels de la Comunitat Valenciana. En principi, sembla que més cap al nord sí que tindrem aquesta possibilitat encara de tempestes. A les 8 pareix que ja se n'aniran els núvols. Cap a les comarques centrals també existeix aquesta possibilitat de formació de núvols d'evolució, i també es faran ombra els núvols que es produiran cap a Múrcia, sobretot a l'extrem sud. Ara per ara, la part de menys nuvolositat serà el centre del territori. Pel que fa a les temperatures, avui ambient un poquet més càlid, després explicarem un poquet com estan les màximes, però sí que hem de dir que tenim avís groc cap a l'interior, centre, per màximes de més de 36 graus.
2: Gràcies, Antonio. Ampliem també a tocar de les 8:30. Així es presenta de moment el dia. De seguida aprofundirem, els acompanyarem fins a les 9:30 del matí per Apunt Ràdio. Ens podran veure també, com sempre últimament, per la tele. Està el nostre company Òscar Pellicer al control tècnic. Anem amb tot.
8: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
2: Estem a menys de 12 hores per a l'eclipsi del segle i la Comunitat Valenciana ultima un operatiu sense precedents per a fer front a un fenomen que preveu desplaçaments massius i també aglomeracions en molts dels punts on serà visible. Esta mitjanit s'ha activat ja la situació 2 del Pla Territorial d'Emergències, i a partir de les 10 del matí es constituirà un SECOPI que coordinarà un desplegament de 15.000 efectius de totes les administracions. Els detalls en la veu d'Àlex Sanjaime.
16: Seran 5.000 policies locals, nacionals i guàrdies civils, 2.000 bombers i 8.000 sanitaris desplegats en els 9 punts oficials que hi ha previstos per a contemplar el fenomen, però també en aquells on es preveuen aglomeracions. Des de l'aire, 29 mitjans i 40 drons de vigilància, especialment a les zones forestals. Es tanquen els parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Estarem en nivell màxim de risc d'incendis i està prohibit acampar. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències i Interior.
17: Que no acudan a terreno o massa forestal. Aquelles persones que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona d'actuació, que visualitzen des d'ahir l'eclipse solar.
16: A Ares del Maestrat, seguint les recomanacions de la Generalitat, prefereixen evitar riscos. L'alcalde José Luis Marqués ha decidit tancar el paratge natural de la Mola i suspendre els actes previstos per a demà.
18: Esperaven unas de 3.000 a 5.000 persones. No tenemos medios, no somos punto homologado. No tenemos medios para responder ante esa avalancha de gente ni poder controlarlo.
16: A les carreteres, les vies principals i secundàries poden convertir-se en una ratera. La DGT ha preparat un desplegament similar a les operacions d'eixida o tornada de vacances. S'esperen 300.000 desplaçaments i n'hi haurà 2.500 agents de la Guàrdia Civil vigilant els moviments. I aquí l'eclipsi la garra enmig de la carretera, atenció al que diu el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez.
19: Paras en el Arcén ya está prohibido de por sí, y es una infracción grave de la normativa regulatoria de seguridad vial y puede conllevar un serio incidente que puede afectar a otros conductores.
16: Amb multes que poden arribar als 500 euros i penes de presó, la DGT preveu que l'operació especial de vigilància de les carreteres s'allargui més enllà de la mitjanit.
2: I ja saben que a casa nostra hi ha 9 punts oficials d'observació, són espais específicament preparats per a disfrutar de l'eclipsi amb accessos adaptats i aforaments pensats a tal efecte. La nostra companya Ampar Soriano ens fa la llista perquè prenguin nota.
20: Últimes hores de tranquil·litat en els 9 escenaris oficials preparats per veure l'eclipsi.
9: Vengo de Nuevo México, en Estados Unidos, y tengo familia y amigos aquí en España, así que decidí venir en estas fechas por el eclipse.
21: We're from Texas, in America. And we're here to see the eclipse.
22: Venim de Barcelona, de Granollers en concret, i hem vingut a l'eclipse expressament.
20: València, Macastre, Puçol, Utiel, Aras de los Olmos, a les comarques centrals i Castelló de la Plana, Peníscola, Onda i Benassal, a les del nord. Són zones d'interior i també de costa amb bons accessos, àrees d'aparcament i amb un aforament que va de les 600 a les 60.000 persones. Els voluntaris el tenen clar.
21: Venir con tiempo, porque se va a llenar, se esperan 60.000 personas.
20: Ja ho han sentit, Castelló de la Plana serà l'opció amb major capacitat des del Planetari a les platges del Gurugú i del Pinar. També multitudinària s'espera la franja litoral de les platges de la Malva Rosa i el Cabanyal, uns 850 metres i una capacitat per a 10.000 persones.
23: Anirà molta afluència, sí. Demà preveiem molta afluència.
20: A l'interior destaca Aras de los Olmos amb 4 observatoris astronòmics.
24: La terrassa de ma casa.
25: I allí el veurem, en casa.
20: En un context de risc extrem, d'incendis i desplaçaments massius, sembla que l'opció de quedar-se a casa guanya adeptes. Si té vostè una finestra cap a l'oest, no necessita res més per a disfrutar del fenomen en primera fila.
2: Doncs un dels punts on moltes persones miraran avui al cel és el Buixec. En esta localitat de l'Horta Nord, a més, podran veure l'eclipsi. Elena Arriego, explica'ns com és possible. Bon dia.
26: Bon dia, Alba. Doncs així podran veure l'eclipsi 45 minuts abans perquè un dels elements del dispositiu que tenen preparat és una pantalla gegant. Això sí, el que mostrarà aquesta pantalla és l'eclipsi del seu pas per Islàndia. Este fet ocorrerà en torn a les 7:45 d'esta vesprada. I està el motiu, Alba. Però, a més, esta carretera es convertirà en un observatori gegant a l'aire lliure. Com poden veure si ens seguissin per la tele, esta carretera ja està tallada perquè els accessos estaran controlats, ja que està previst que arriben fins a entre 2.500 i 3.000 persones. És per això que en este operatiu especial també està previst que hi hagi control per tal de poder passar venda de begudes i també repartiment d'ulleres homologades.
2: Gràcies, Elena. I si encara no ho tenen clar, a banda del Buixec, a banda d'aixòs 9 punts, també els fem una proposta i és fer el seguiment en esta casa, en A Punt. En farem un de minut a minut d'este eclipsi a través de la televisió, de la ràdio i de les xarxes socials. És una programació especial per a no perdre's cap detall el pidia d'esta fita històrica.
14: Sí, anem a repassar. En la ràdio hi haurà un seguiment especial i en Contrapunt els ho contaran en directe des de la torre de l'edifici de producció de programes d'A Punt. En la televisió, la programació especial comença a la una del migdia. Primer, la Via Verda ens ajudarà a entendre les claus d'este fenomen astronòmic. De vesprada, està passant Comunitat Valenciana viurà l'eclipsi en primera persona i en el Notícies Nit compartiran les millors imatges i com s'ha viscut l'eclipsi al territori. També les xarxes seguiran l'eclipsi. Recorden que el web d'A Punt té un espai especial sobre este fenomen amb un compte a rere tota la informació relacionada amb el fenomen. Han d'entrar, apunten o intenten recordar-la al web apuntmedia.es/eclipsi-solar-2026. El guió alt, Alba.
2: Gràcies, Elpidia. Continuem pendents. Ja sabem, serà una programació ben interessant. I potser esta nit, una vegada passades eixes 8:33 de la nit, els ve una pregunta al cap. I és, què podem fer amb les ulleres? Doncs la principal recomanació, Elpidia, és conservar-les perquè tenim a la vista futurs eclipsis.
14: Dos en els pròxims 12 mesos, ja siga per a reutilitzar-les o per a donar-les a associacions astronòmiques i centres educatius. L'altra opció, reciclar-les tirant la muntura al contenidor blau i el filtre al contenidor de la resta de fem. Però recorden que tant a gener
20: com agost de l'any que ve i en dos més.
0: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
2: I com reaccionaran els animals a una caiguda sobtada de la llum? Bioparc farà una investigació per a estudiar el comportament animal davant l'eclipsi. Cada espècie reacciona d'una manera, encara que no hi ha molta documentació científica, i per això es fa aquest esdeveniment. Ens ho conta tot, Joan Miquel Llopis.
1: Els eclipsis són estranys, cars de vore i de curta durada. Per això no hi ha massa informació de les reaccions dels animals a la baixada sobtada de la llum. Adrián Martínez, veterinari de Bioparc València.
3: Sí que hay algunas aproximaciones, por ejemplo, que habría esperar que los chimpancés, al ser animales gregarios, al igual que los elefantes, se agrupen, por ejemplo, adquieran quizá una actitud un poco de vigilancia.
1: O que pugen els punts més alts de l'entorn. Per fi, avui, es posa en marxa un experiment.
3: Vamos a monitorizar, tanto de forma visual como de forma acústica, la respuesta de tres tipos de especies distintos. Elefante africano, como pueden observar, chimpancés y tortugas de Aldabra.
1: Per a no condicionar els resultats, els tècnics de Bioparc porten observant el comportament animal fa unes setmanes, especialment els chimpancés.
3: A la mínima detectan novedades en su entorno, de forma que hemos estado grabando para ver qué respuesta hacen.
1: Hi haurà reaccions de paralització per no entendre què està passant, però en animals de grup...
3: Esto me está descuadrando. Voy a agruparme, voy a hacerme fuerte como grupo para enfrentar esta posible amenaza. Al final ellos no entienden que es un eclipse.
1: L'eclipsi afectarà els animals, elefants, ximpancés i les tortugues d'una manera que encara no coneixem. Però això serà esta vesprada quan es faça de nit.
2: Doncs anem ara a Lleves, a Guadalajara, on el govern d'Espanya ha elegit l'observatori d'esta localitat com a centre oficial per a retransmetre l'eclipsi solar. Allí està el nostre company Guillem Lizarde. Guillem, què més ens pots contar des d'allí, des de Lleves?
4: Hola, bon dia. Sí, recordar-vos que la franja de totalitat de l'eclipsi avui es veurà des de l'oest fins a l'est, començarà per Galícia i acabarà a les Illes Balears. Nosaltres estem a Lleves, al centre, a Guadalajara. És el punt triat pel govern espanyol per a fer seguiment institucional d'este eclipsi, i es diuen que és un centre pioner en radioastronomia. Tenim dos radiotelescopis de primer nivell, com este que tinc a la meva esquena, de més de 40 metres de diàmetre, i és que així no tenim catifa roja, però passaran les principals personalitats del món de l'astronomia, com els astronautes de l'Agència Espacial Europea, Sara García i Pablo Álvarez, a més de representants del govern, com la ministra de Ciència o el ministre de l'Interior, en una programació farcida amb xerrades i amb exposicions per a recordar-nos que l'eclipsi també és una bona manera d'acostar la ciència a la ciutadania. A més d'això, el govern central ha posat en marxa un dispositiu de seguretat amb més de 30.000 agents per a reforçar les zones rurals, per a també fer seguiment d'aquest risc d'incendi i d'aquest desplaçament en carretera. I és que la DGT ens recorda que s'espera fins a 1,5 milions de desplaçament en el dia d'avui només per a veure l'eclipsi. Així que precaució i tot llest per a disfrutar d'esta històrica experiència sensorial.
0: Les notícies del matí.
2: Està ja controlat, ho saben, l'incendi de Tírig després de cremar vora 800 hectàrees. L'incendi, el foc, va estar causat per un llamp. Inma Vijuescas, bon dia.
5: Bon dia. Els equips d'extinció continuen treballant per assegurar la zona fins que puga donar-se per extingir. Parlem d'un incendi que comença divendres i que ha cremat més de 750 hectàrees, el 80% de les quals de massa forestal. El perímetre del foc va arribar a 23 quilòmetres. Després de 5 dies, com deies, l'incendi de Tírig l'han donat per controlat. Unes flames que al seu pas han deixat un paratge forestal calcinat i no hi ha danys personals. Els municipis, al terme de Tírig, s'han cremat 404 hectàrees i el de Catí unes 350. El veïnat de Catí respira ja una miqueta més tranquil una vegada a casa des de dilluns, després de l'esglai per l'evacuació sobtada de divendres, una tornada on es barreja nostàlgia pel paisatge perdut i l'agraïment perquè el foc encara no ha anat més enllà.
6: A l'ermita no ha plegat el foc, gràcies a Déu, però a veure, tot el tros que se va baixant a cremat dona un poc de pena, la veritat. Però l'important és que estem així, això és l'important.
10: Tots estem comentant el que va passar, molta gent amb les llàgrimes als ulls, perquè van ser moments de moltíssima tensió. Sí que m'agrada molt anar per la muntanya, i vaig tots els dies, però de moment me fa temor.
5: El veïnat està content ja que no ha de lamentar danys materials ni personals i amb la il·lusió de poder gaudir a partir de dijous de les festes majors.
2: Gràcies, Inma. També els hem de contar que a Llíria, a la comarca del Camp de Túria, l'incendi forestal que es va declarar ahir de vesprada està ja estabilitzat. Va ser al voltant de les 5 quan els bombers van rebre l'avís que hi havia foc al camí dels Morets i es van mobilitzar dos dotacions aèries i diverses dotacions de bombers i brigades forestals. A causa de l'incendi van desallotjar diverses vivendes dels quals el veïnat ja ha tornat a casa. I a Huelva són ja 25.000 les hectàrees cremades en l'incendi de Niebla. Més de 680 efectius continuen treballant per a perimetrar un foc que continua creixent, tot i que en les últimes hores s'observa un alentiment en l'avanç. Hi ha quasi 700 evacuats. A Riglos, a Osca, són 4.200 les hectàrees afectades.
14: Sí, l'evolució de les tasques d'extinció és, en este cas, desfavorable. Els treballs se centren en accions defensives a l'espera que en les pròximes hores l'incendi doni alguna oportunitat per a poder passar a l'atac. Hi ha desallotjades més de 400 persones de 8 municipis. També hi ha nous focus a Palència, Burgos i Salamanca. I ja són 226.000 les hectàrees cremades en guanya per a la ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta tercera, el pitjor any en superfície cremada. Ho va dir anit Sara Agesen en la SER.
7: Ha empezado muy pronto, mucho antes que el verano pasado. Además, hablamos del verano más cálido desde que existen registros. Este verano, el verano del año 2026, con lo cual no tiene precedentes. Son incendios virulentos y con muchísima intensidad. Y los datos lo confirman. Hoy, 11 de agosto, más de 226.000 hectáreas. Si hablamos del año pasado, que todos recordamos que fue un año muy complejo, eran 140.000 hectáreas afectadas.
0: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
2: A Ceuta, un dia més, busquen solucions a la situació dels milers de migrants, molts d'ells menors, que continuen a la ciutat després de l'entrada massiva de juliol.
14: Sí, solucions que ahir li va demanar Juan Jesús Vivas, el president de la ciutat autònoma, al ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, en el que és la primera visita a un ministre d'esta cartera a Ceuta en la història. Cap altre, ni del PSOE ni del PP, havien estat abans. Vivas hi ha tornat a reclamar solucions a llarg termini per a una frontera que considera vulnerable.
8: La mejor manera de cortar el que pueda haber otra situación parecida a esta es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
14: Álvarez ha garantit al president Vivas que cap de les persones que van entrar ilegalment es quedarà a la ciutat.
11: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
14: En cap moment Álvarez evita criticar l'actitud i posició del Marroc, que ara denuncia maltractes als migrants que han entrat. Sobre els menors, demà serà la reunió del govern amb les autonomies per a la distribució dels que no han entrat en aquest últim intent per la península. L'executiu ha identificat fins ara 1.527 menors, Alba, no acompanyats.
2: Parlem ara el pidia de la ministra de Defensa, perquè és notícia per dos motius.
14: Sí, avui està a Ceuta, tres dies, tercer ministre, per a reunir-se amb el president ceutí. D'altra banda, visitarà les tropes dependents del comandament operatiu terrestre desplegat en la ciutat. Ho fa dies després de comunicar la suspensió dels permisos de vacances a les tropes destacades i que Vivas tornarà a demanar més efectius. És el tercer membre de l'executiu que visita esta setmana. Robles també és notícia perquè el Partit Popular ha anunciat que està confirmada per al dia 18 la seva assistència, la de Margarita Robles, a la comissió del Senat, però la Moncloa no ho confirma i defensa que cal anar primer al Congrés. Això seria ja l'última setmana d'agost. De fet, avui està citat Grande Marlaska a la comissió d'Interior, però no hi acudirà. Marlaska té agenda amb l'Agència Estatal de Meteorologia per motiu de l'eclipsi solar, amb motiu d'aquest eclipsi. La vicesecretària de Sanitat del Partit Popular, Carmen Fúnez, estava ahir a Ceuta, demana que tots els migrants tornen al Marroc de manera immediata. Critica les visites dels ministres i el ministre de Félix Bolaños, des d'Almeria, ha contestat que la informació des del govern és contínua.
12: Hoy está aquí el ministro Álvarez, No sabemos si llegará algún ministro más a Ceuta en los próximos días, pero hay que decirles muy claro, esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
13: Estamos compareciendo a diario. Ayer lo hizo el ministro Ángel Víctor Torres en Ceuta, hoy lo ha hecho el ministro Álvarez en Ceuta, hoy lo estoy haciendo yo aquí en Almería, y por tanto estamos dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta. Estamos trabajando muy duro para conseguir la total normalización.
2: Y en este context, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, torna a apel·lar els socis de govern espanyol per a donar suport a una moció de censura que el PP presentaria contra Pedro Sánchez.
14: En una entrevista a OK Diario, Feijóo insistís en la fórmula d'una moció de censura instrumental, amb l'únic objectiu de convocar eleccions en ser elegit president del govern pel Congrés.
15: El president està cessat per el Congrés, no legalmente, perquè el cese legal és una moció de censura, però sí políticament. És la primera vegada que un presidente de gobierno tiene una votación a favor de que dimita la Cámara, ¿no? Tanto, mire, si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del gobierno, no tengo usted ninguna duda que presentaré una moción de censura en 48 horas para hacer una cosa, para convocar elecciones de forma inmediata.
2: Anem a canviar d'assumpte. Parlem ara de l'assassinat d'una dona trans de 35 anys a Marbella a mans de la parella. Els ho vam contar ahir. Bé, avui hem sabut que els dos es van denunciar, tant l'agressor com la víctima, per agressions mútues.
14: Sí, els dos van estar detinguts el dia 1 d'agost, però cap dels dos va ratificar la denúncia i, per tant, van quedar arxivades. Ahir vam saber, a més, que a pesar que la parella mantenia una relació sentimental, la mort no s'investigarà com a cas de violència sobre la dona perquè la víctima no s'havia inscrit en el registre civil i no havia adquirit la condició de dona. Havia iniciat el tràmit, però no estava conclòs. D'altra banda, va estar en el sistema Biogen, però este és un registre policial i no judicial. L'alcaldessa de Marbella, ahir, després dels minuts de silenci, ho va explicar. Escoltem Ángeles Muñoz.
16: O sea, hemos seguido el procedimiento que por parte de la judicatura dijo dentro de si tenía o no tenía que estar en Biogen, y la sacaron dentro de lo que era el ámbito de Biogen.
17: Vale, o sea, pero que sí que
16: no estaba. Estuvo o estuvo y después no.
14: Des del Ministeri d'Igualtat apunten que s'investigaran les circumstàncies al detall, però de moment no s'inclouen les estadístiques. Dilluns, recordem, es va trobar el cadàver d'esta dona i la parella va confessar haver-la apunyalada.
0: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
2: Són les 8:25, així mal món. Les xifres oficials parlen a Colòmbia ja d'almenys 240 víctimes mortals, però encara hi ha més de 3.000 persones desaparegudes. Mentrestant, els rescats continuen. I així és com sonen aixòs xicotets miracles que s'espera que es multipliquen en les últimes hores. A Colòmbia també s'han registrat rèpliques, per això la situació és de màxima preocupació, fins a 47. Les pròximes 48 hores són claus per als rescats en vida. Ens heu contat tot, Rafa Salom.
18: Operatius de rescat i voluntaris no descansen des de fa més de 36 hores. Andrés pensa que la seva dona pot estar davall de les runes de la seva vivenda.
19: Hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
18: És de Cali, que juntament amb Pereira són les dues ciutats més afectades. Quan els rescatistes alcen els braços, arriba el silenci.
27: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan.
18: A Cali s'han decretat mesures extraordinàries. El president Abelardo de l'Espriella ha viatjat a la regió del Chocó, on està l'epicentre d'un sisme que ha deixat danyades nombroses infraestructures, cases i hospitals. També són milers els testimonis gravats pels supervivents.
28: Por un momento pensé que hasta aquí llegué.
18: Molts busquen ara els seus, entre les muntanyes d'Enderrocs i també les xarxes socials, amb la complicació afegida de la caiguda de les comunicacions.
2: I anem ara ja a Alacant. Volem parlar-los del misteri d'Elx. El que sentim és Ai, trista vida corporal. És el primer que se sent en el misteri, la primera frase que diu la Mare de Déu, representada per un escolanet. I és que ahir van començar els dies grans de la festa amb el primer assaig, i com deia, anem a Alacant perquè ens ho conté el nostre company Lluís Sempere des de la delegació. Lluís Sempere, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Efectivament, ahir va ser el primer assaig, i pot ser calga aclarir als oients que no és un assaig en si. En realitat és una representació completa de les dues parts del misteri, la vespre i la festa. El que passa és que s'extrauen algunes parts com la coronació de la Mare de Déu, que sols es veurà el dia 15, el dia gran de la festa. Ahir, Alba, preguntaves al president del patronat del misteri per la calor dins la basílica. Doncs ahir va passar. La calor es va saldar amb més víctimes que mai, concretament tres intèrprets, marejats pels 28 graus i el 80% d'humitat dins de la basílica. De fet, un d'ells va ser un dels àngels de l'Araceli, que va haver de baixar per canviar-lo per el substitut. Ahir va ser el primer dels assajos, i avui i demà aquestes representacions també es podran veure a la Basílica de Santa Maria d'Elx. Això sí, s'ha de comprar entrada. Quan no faran falta entrades és el dia 14 i el dia 15, dies grans per al misteri. La representació dels dos actes del drama sacre seran la culminació de les festes d'Elx d'este 2026. Demà també serà la nit de l'Albà, el gran espectacle pirotècnic que ja preparen en Elx.
2: Gràcies, Lluís. Són ja les 8:28. Fem pausa i seguim amb més informació.

0: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ajuntament de València. Capicasal en col·laboració amb la Universitat de València.
1: Què fas este cap de?
2: Doncs festa.
1: I el següent?
2: Són festes també, què vols que li faça?
1: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les
7: dents. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Esports. Les notícies del matí.
9: Este dijous, demà, podrem veure per a punt un partit més de pretemporada entre dos dels equips valencians. Daniel Hermosilla, hola de nou.
10: Hola de nou, Alba. Sí, serà el València-Hércules en directe a les 7:30 de la vesprada. La nostra televisió ha complit este estiu, per tant, amb el compromís de televisar partits de tots els equips valencians de primera i segona divisió, a més de un equip con l'Hèrcula de la Primera Federació. Recordem també que avui a les 6 de la vesprada juga un altre amistós, el València, contra el Terol, també de Primera Federació.
9: En el València, per cert, que continuen les negociacions per tal de contractar el lateral dret Arnau Martínez.
10: Sí, el capità del Girona ha acceptat ja la proposta del club valencianista i es parla d'un contracte per a les pròximes 5 temporades. Ara queda la segona part, arribar a un acord amb el club català que demana la clàusula de rescissió del jugador de 8 milions d'euros, mentre que el València busca fórmules per a rebaixar aquesta quantitat. De moment, Arnau Martínez continua fent la pretemporada amb el Girona.
9: Doncs n'estarem pendents, sí. I ja és oficial una incorporació en el Llevant.
10: Sí, sí, és, Alba, és la de Thiago Fernández, que arriba cedit pel Villarreal. Es tracta d'un extrem esquerre argentí que es presentava així a l'afició granota.
11: Hola, granotes, soy Thiago Fernández, acá en el Ciudad. Espero verlo muy pronto, muy contento de estar acá. Macho Levant.
10: La passada en l'Oviedo, caldrà esperar per a conèixer si l'argentí podrà estar ja en el debut lliguer. El Llevant juga diumenge a les 7 de la vesprada a Barcelona contra l'Espanyol.
9: I parlem ara de l'Elx, que també es prepara per aquesta lliga, per aquesta primera jornada. En el seu cas serà el camp del Deportivo de la Coruña.
10: Sí, efectivament. En l'últim entrenament de l'Elx, la gran novetat va ser la incorporació de Facu. L'equip estava eufòric, o està eufòric, després de finalitzar la pretemporada invicta. Escoltem el defensa Víctor Just.
12: Muy motivado, se ha hecho la pretemporada larga porque teníamos mucha ansia de que llegase este partido y ya empezar con la temporada. Y veo al equipo muy, muy comprometido, somos una piña, muy compacto, se verá un equipo muy compacto en el terreno de juego y seguro que hacemos una buena papeleta.
10: Mentre en el Villarreal serà el primer dels valencians en entrar en escena al camp del Racing de Santander.
9: I pel que fa a la segona divisió, que també tenim notícies.
10: També n'hi ha, mira, l'Eldense, que va jugar ahir el primer amistós abans del debut de la competició oficial contra l'Almeria, partit contra el Cartagena, victòria 3-0 per als de Claudio Barragán, amb gols de Pau Cabanes, Mario Carmona i Amarillo. I en el Castelló, anunci de renovació per a Diego Barri fins el 2028. El migcampista és una peça clau de la plantilla de Pablo Hernández.
13: Con muchas ganas de poder hacer una buena temporada otra vez y poder repetir e incluso mejorar, que es el objetivo, ¿no? Pues lo que ya hicimos el año pasado, que fue muy bonito, pero creo que estamos preparados para ese paso más.
9: I parlem d'atletisme. En el campionat d'Europa, Eusebio Cáceres es queda sense medalla.
10: Sí, Alba, el saltador d'Onil va ser el millor de la delegació espanyola a la prova de llargada, la final de llargada, però no va poder arribar als metalls amb un salt de 192, lluny de la seva millor marca. L'atleta del Platges de Castelló, l'Ester Lescai, sí que va caure en la primera selecció, en els primers salts de la final, amb un millor salt de 172. Ahir, però, arriba la primera medalla espanyola a Birmingham, de plata, per a Marta García en la prova de 5.000 metres. I en la reina de la velocitat, els 100 metres lliures, l'or va ser per al britànic Romer Glaive. En tenis, Rafa Jodar continua fent història i està en semifinals del Master 1000 de Montreal, mentre Dani Mèrida va quedar eliminat. I un apunt de bàsquet. Este matí arriba el primer dels jugadors fitxats pel València esta temporada i ne són molts, l'ala pivot nord-americà, Mamadou Gueye.
9: Gràcies, Dani.
10: A tu.
9: Fins ara. Són les 8:35 i a aquesta hora també volem saber com se circula a les carreteres i també com està el transport públic. De moment, a les carreteres, normalitat, sí que cal destacar visibilitat reduïda en alguns punts.
14: Sí, en Alcoi, en Albaida, en la 7, respecte al... el transport ferroviari, Renfe no notifica incidències, sí que les notifica Metro València. En estos moments hi ha un avís de la línia 1, els trens circulen amb retard, demanen disculpes per les molèsties. També apuntar que Metro València ofereix un dispositiu especial amb més de 165.000 places de metro i tramvia durant la vesprada d'avui, 12 d'agost, per a facilitar en concret els desplaçaments cap a la platja de la Malvarrosa, que és un dels punts oficial per a seguir l'eclipsi.
9: I on el seguiran moltes persones. Són les 8:35 i estem parlant d'eixe eclipsi importantíssima. Avui la informació meteorològica sempre ho és, però avui més encara. Antonio Sánchez, hola de nou.
15: Bon dia, Alba. Sí, estem molt pendents de l'eclipsi i de la nuvolositat que pot sorgir en les pròximes hores. Ara per ara tenim el cel més carregat cap a les comarques centrals, també al voltant del Cap de la Nau, és a dir, al sud del Golf de València i tot el litoral centre, també el litoral nord, amb molta nuvolositat, sense cap tipus de precipitació, i això amb alguns boirines i boires que estan, com ha dit la meva companya Elpidia, dificultant el trànsit cap a la Vall d'Albaida i també cap al Comtat. Veurem com estos núvols se n'aniran, tindrem una primera part del dia més assolellada, però tornaran a sorgir, i és que esperem núvols d'evolució cap als ports, l'Alt Maestrat i també cap a les comarques centrals. Sembla que a les comarques centrals estos núvols d'evolució se n'aniran un poc més abans, és a dir, que en principi cap al sud del Golf de València i també les comarques centrals encara podríem tindre a l'hora de l'eclipsi alguns núvols ancorats. És més probable veure esta nuvolositat cap als ports i l'Alt Maestrat, que sembla que en aquestes comarques les tempestes que s'originen tant a Terol com les que poden sorgir en aquests punts de muntanya poden tapar un poc més el cel i dificultar la visibilitat de l'eclipsi. També al Baix Maestrat i la Plana Alta, perquè hem de parar atenció en que estos núvols es formen en zones de muntanya, però clar, el sol està més a prop de l'horitzó i això pot bloquejar, estos núvols que estan molt lluny poden bloquejar la vista de l'eclipsi en altres parts que estan més cap a la costa i cap al litoral. Esta mateixa situació també es viurà cap a l'extrem sud, i és que tindrem núvols i tempestes formant-se cap a Múrcia, que també poden bloquejar la vista a comarques com l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Segura i tota aquesta zona ja de frontera amb Múrcia. I sí que en principi ahir no tindran totalitat, però sí que poden tindre dificultats per a veure l'eclipsi pels núvols salts que es formaran per les tempestes cap a Múrcia. Pel que fa a les temperatures, avui és una jornada de calor, amb pocs canvis respecte a ahir, però sí que pujarà un poquet el termòmetre cap a l'interior i això farà que s'active un avís groc per màximes de més de 36 graus al racó de Mus, a la Plana Útil Requena i també a la Vall de Cofrents a Llora. A la resta estarem entre els 30 i els 36 graus, però com ja sabem, a moltíssima basca, humitat relativa molt elevada, i això farà que la sensació tèrmica siga d'uns més de 40 graus en molts punts de litoral i prelitoral. Jo crec que això és tot per avui. Els pròxims dies, pocs canvis, però ara el més important és l'eclipsi.
9: No te'n vagis molt lluny. Ens acompanyes ara d'ací uns minuts que comencem el nostre temps de tertúlia i ens ajudes també a fer un poc aquests últims consells per a gaudir, per a aprofitar aquest eclipsi, d'acord?
15: Clar que sí, així estarem.
9: No te'n vagis molt lluny. Doncs són ja les 8:38. Nosaltres repassem alguns punts d'esta actualitat d'este dimecres 12 d'agost i de seguida continuem.
16: l'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
17: Amb Alba Requejo.
9: I és que això és el nostre primer titular. En poc més de 10 hores seran testimonis d'un espectacle únic, el primer eclipsi total de sol visible des de la península en més d'un segle. L'expectació és màxima. Este és un dels territoris on millor es podrà veure i s'ha previst el PIDI a un dispositiu de seguretat sense precedents.
14: Sí, des d'esta mitjanit està actiu el Pla Territorial d'Emergències en situació 2 i a partir de les 10 del matí es constituirà un SECOPI que coordinarà un desplegament format per 5.000 policies, policies locals, nacionals, guàrdies civils, 2.000 bombers, 8.000 sanitaris, tots es desplegaran en uns en hospitals, uns altres en les carreteres i uns altres en els punts oficials que ja ha previst. Es preveuen 300.000 desplaçaments i, per tant, perill d'aglomeració i el risc d'incendis és màxim. S'han tancat els parcs naturals i emergències, demana extremar la precaució. Escoltem el conseller Juan Carlos Valderrama.
18: Estaremos muy atentos ante esta situación y sobre todo que la ciudadanía, ante cualquier conato que puedan visualizar, pues llame rápidamente al 112.
9: Pendents també de la crisi migratòria i humanitària a Ceuta, on es busquen solucions per a les persones que encara estan allí a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva.
14: Sí, a la ciutat autònoma el president Vivas apela a la vulnerabilitat de la frontera i demana més controls. En l'àmbit polític ens trobem amb les compareixences al Senat i al Congrés. A la Moncloa ha assenyalat que sí que hi acudiran al Congrés, però quant al Senat hi ha xoc de versions.
9: I a Colòmbia són ja 250 les víctimes mortals que han recuperat entre les runes.
14: Sí, el més gratificant d'aquestes últimes hores és el rescat de persones vives, és, com diuen, el més gratificant. És els crits posteriors al rescat d'un xiquet de 6 mesos, però més de 250 persones no han tingut la mateixa sort i són 164 els espanyols dels quals el govern encara no té constància de la seva situació. Així, a Espanya, els colombians residents preparen l'ajuda per a enviar mentre esperen notícies dels familiars.
9: 8 i 41 minuts, anem amb molt de retard, però sí, fem pausa i a la tornada comencem amb eixa tertúlia amb l'anàlisi de l'actualitat i de l'eclipsi en les notícies del matí.
19: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
20: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
21: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
22: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
23: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
24: ¿Qué haces este finde?
25: Pues festa.
24: ¿Y el siguiente?
25: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
24: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
19: Gracias por sintonizarnos. Som a punt.
17: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
9: Són les 8:44. Avui m'he de disculpar en els companys que ens acompanyen, en Isabel Olmo, subdirectora de Levante, bon dia.
0: Molt bon dia.
9: I en David Burguera, periodista de Les Províncies, bon dia.
1: Bon dia.
9: Dic, m'he de disculpar perquè se'ns ha fet tardíssim.
0: No sé, jo crec que ja és l'eclipsi. Les conseqüències de l'eclipsi que tant li agrada a David.
1: No, m'he donat el mateix molt.
9: Ara de seguida ho parlarem, perquè tenim així dos visions de l'eclipsi un poc contraposades, pensem. Sabeu que estem a menys de 12 hores per a aquest eclipsi del segle. La Comunitat Valenciana està ultimant aquest operatiu perquè es preveu que hi hagi desplaçaments importants, massius. Es preveuen aglomeracions en molts dels punts on aquest eclipsi serà visible. De seguida parlarem de totes aquestes mesures. No sé si vosaltres teniu previst veure l'eclipsi i des d'on, però abans que m'ho conteu, vull fer-vos una proposta. La Universitat de València ha preparat una experiència en alta mar per a contemplar l'eclipsi des d'un vaixell que anirà d'Eivissa a València. Personal d'investigador i del Departament d'Astronomia va a bord d'eixe vaixell. Entre d'ells està Michael Gabler, que és del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat, que ens conta això.
2: Primeramente, los eclipses son especiales, son eventos únicos, cósmicos, que no se ve todos los años. Y en alta mar tenemos también la ventaja que no vemos ningún obstáculo en el horizonte. Podemos observar 360 grados todo alrededor del mar y esperamos que podamos ver el sol perfectamente.
9: Clar, és un punt de visió privilegiat. Dèiem que el ferri que connecta València amb Eivissa fa aquesta observació amb col·laboració d'astrònoms de la Universitat de València, i en eixe vaixell tenim precisament un equip de Punt Notícies, amb Montse Català. Montse, bon dia, com va eixa travessia?
3: Bon dia des d'Eivissa, Alba. Fa 3 hores que hem atracat en este port balear amb el ferri de Transmed, que ha convertit esta ruta València-Eivissa en una oportunitat única d'observació astronòmica en alta mar. Com bé has apuntat, en esta travessia, amb 1.000 passatgers, ens estan acompanyant membres del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València, i això ha fet que esta nit, quan veníem cap a Eivissa, ja poguérem disfrutar d'una observació nocturna de les constel·lacions, i esta vesprada, la vesprada clau, quan tornem cap a València, seran ells els que ens guien en aquest fenomen del segle. Sens dubte, una experiència de divulgació científica rigorosa des del millor mirador possible, la mar Mediterrània.
9: Gràcies, Montse. Ell és un lloc privilegiat. No sé, Isabel, des d'on l'observaràs tu? Pues és igual de privilegiat, no crec.
0: No ho sé, no crec. Nosaltres, bueno, en el meu cas, faré l'observació des del diari Levante, des de Vara de Quart.
9: José Miguel Vigar ens va dir ahir,
0: sí,
9: el mateix.
0: Sí, perquè formem part del mateix equip, Eclipsi. Sí, en la gent del diari, bueno, tenim molts companys repartits al llarg de la geografia valenciana, des d'Utiel fins a també Altamar, Columbretes. Farem diverses coses, però nosaltres, en el nostre cas, estarem a la central del diari Levante, en el polígon Vara de Quart, i suposo que en el moment clau, pues, eixirem aquest momentet, ens posarem les ulleres i jo crec que gaudirem d'un espectacle únic i a més històric, perquè feia més de 100 anys que no es veia en esta terra.
9: David?
1: Què?
9: Tu on, des d'on observaràs tu aquest eclipsi?
1: Doncs mira, jo per això t'he dit que el que deia Humphrey Bogart en Casablanca, no? Que no faig plans fins a tan llarg termini. No sé on estaré aquesta vespre. Crec que hauré acabat de treballar, i bé, suposo que em pillarà abans o després d'anar a Mercadona.
0: Vale, però en la B30 no pares, eh? No pares, bueno, en la B30, per favor. Que la DGT està molt preocupada per aquest tema.
1: No, clar. No pararé. No. Jo tindré Humphrey Bogart en Casablanca, no? Que no faig plans fins a tan llarg termini. No sé on estaré aquesta vespre. Crec que hauré acabat de treballar, i bé, suposo que em pillarà abans o després d'anar a Mercadona.
0: Vale, però en la B30 no pares, eh? No pares,

0: aleshores és com si tens una nit d'una hora, d'un minutet, et tomes un gin tònic o...
1: Sí, no. I de seguida tornes a la llum.
0: Clar.
2: Ho contes com si fora qualsevol cosa, però fins i tot contat per tu, trobo que és una cosa...
1: excepcional.
0: Sí, és és que jo crec que serà curiosa. O sigui, curiosa serà, però en fi, també anem a tindre un partit del segle, la batalla del segle, sempre n'hi ha una coseta que passa al segle.
2: Sempre és el segle.
0: O sigui, i després no ens recordem de res, però bé, no passa res.
2: Bueno. Estem pendents de connectar amb la meva companya Elena Riego, que crec que ja ens escolta, perquè ella també està en un lloc privilegiat. Ella està al Buixec, a l'Horta Nord. Allí, en esta localitat, podran veure l'eclipsi, atenció, efectivament, Isabel, 45 minuts abans que la resta del comú dels mortals i valencians. Elena Riego, bon dia.
3: Efectivament, Alba, i això serà perquè preparen una pantalla gegant per a poder veure l'eclipsi, però en este cas des d'Islàndia, on serà, com bé has dit, uns 45 minuts abans. Però, a més de tot això, esta carretera, la carretera de Massalfassar del Buixec, es convertirà en un observatori a l'aire lliure on s'espera que arribin entre 2.500 i 3.000 persones. Un dels organitzadors d'este observatori gegant que està així ultimant aquests detalls és Miguel Montaña, president de l'Associació Astronòmica del Buixec, però així a més, esta vista, esta observació de l'eclipsi serà guiada per megafonia.
4: Sí, anem a tindre una pantalla gegant i un sistema de megafonia des d'on anirem explicant què és el que va passant en cada moment i també donant les oportunes mesures de seguretat que la gent té que seguir en el tema de les ulleres, quantes se les podrà posar, quan se les tindrà que llevar per a veure l'eclipsi total i totes aquestes indicacions.
3: La majoria dels ciutadans hem conegut aquest eclipsi fa uns dies, unes setmanes o uns mesos, però vosaltres porteu preparant-vos molt de temps per a aquest moment.
4: Sí, este event està ja preparant-se des de fa 2 anys. Hem tingut també moltes xerrades de divulgació de lo que són el tema dels eclipses des de fa ja 2 anys i conforme anava arribant-se la fecha de l'eclipse pues anàvem redoblant l'esforç en aquestes xerrades i estem ja tots preparats així en tota la infraestructura per a poder gaudir de l'eclipse avui.
3: Gràcies, Miguel. Et deixem que continues treballant. Ja ho he vist, moltes ganes de veure per fi ese eclipsi des d'ací, des del Buixec, on per cert està preparat un operatiu especial per tal de rebre aquestes 2.500 o 3.000 persones que començaran a arribar a partir de les 6 de la vesprada.
2: Gràcies, Elena. N'estarem ben pendents. Molt intel·ligents en el Buixec, aquesta iniciativa, ens estava dient Isabel Olmos.
1: Sí, a mi me resulta molt, molt curiosa, molt intel·ligent, perquè a més la gent que vaig abans al Buixec podrà assistir presencialment a una explicació per part d'experts de què està passant exactament, perquè hi ha 3 fenòmens que envolten l'eclipsi, no solament és l'eclipsi, hi ha més fenòmens naturals que es produeixen abans i després del mateix, i el fet de que tu ho estiguis explicant, gent experta, que estigues a l'aire lliure, amb companyia, jo crec que també aquest ambient festiu que acompanya una mica aquest eclipsi mm-hmm. d'agost en la comunitat valenciana pues fa també sí. que siga viscut com més com una festa, no? Com es viurà en altres llocs també de tant punts oficials com els municipis que no són punts oficials.
0: Claro. Sabeu imagina't que... com el Baix Aix que se'n va a Eivissa.
2: Això també serà festiu.
0: Alguna festeta també n'hi haurà.
2: Sabeu que és també un desafiament este eclipsi. Esta mitjanit ja s'ha activat la situació 2 del Pla Territorial d'Emergències. A partir de les 10 estarem pendents i els ho contarem així en les notícies del matí. No ho sé perquè és a partir de les 10, però en les diferents finestres informatives d'apunt ja, com dic, previst un secopi que començarà ja amb la coordinació d'eixe desplegament. Són 15.000 efectius de totes les administracions. Ho explicava ahir el conseller Valderrama. 15.000 efectius velaran per la seguretat en este dia.
5: El dispositivo para el día de mañana será aproximadamente de 15.000 efectivos que estarán trabajando durante todo el día, más de 2.000 bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, bomberos de los consorcios, técnicos de medio ambiente y de emergencias.
2: Seran 5.000 policies locals i nacionals i guàrdies civils, 2.000 bombers, 8.000 sanitaris, desplegats en aquests 9 punts oficials. Allò de les aglomeracions té un perill afegit i és que estem en risc màxim per risc d'incendis. Des d'avui està prohibit acampar. També estan, com sabeu, tancats els parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Demanava també el conseller Juan Carlos

0: Valderrama, doncs precaució i sobretot si veiem qualsevol cosa, avisar de seguida a l'UDUS. El sentim.
1: Habrá una vigilancia preventiva. Tengan ustedes en cuenta que mañana tendremos un nivel de emergencias de riesgo extremo, nivel 3, en incendios forestales, con lo cual estaremos muy atentos ante esta situación y sobre todo que la ciudadanía, ante cualquier conato que puedan visualizar, pues llamen rápidamente al 112.
0: Companys, i és que, doncs, com dic, estem en risc màxim d'incendis.
2: Clar, estem en una situació d'alerta, molta gent movent-se per tota la comunitat valenciana per a buscar els llocs de major visibilitat, que suposa també el desplaçament cap a zones d'interior, zones boscoses. Després a molta gent el minut i mig o el minut d'eclipsi la pillarà en les carreteres. Per tant, una de les preocupacions màximes és que la gent tinga, com dèiem abans, no? Coneixement, tinga trellat, no s'ature, no provoque accidents, no provoque col·lapses. I després el que comentàvem també, la preocupació de que una vegada passi aquest eclipsi, que les persones no tornen immediatament al seu lloc original, sinó que s'esperen un temps per a no... crec que l'A7 té un màxim de capacitat, l'A3 també té un màxim de capacitat, la CB35, aleshores que sigui una tornada escalonada, no? L'aport que tenen és a les retencions, que poden impedir també als equips d'emergència poder anar a algun lloc si hi ha un incident, i el tema dels incendis forestals per la mateixa, per no poder arribar si se produeix algun incendi.
0: David.
3: Sí, és necessari tindre previstes mesures i atenció afegida per... No. No per l'eclipsi, sinó per l'imprevisible que és la gent quan es junta massivament, no? O sigui, que és quan pot passar coses que no estan previstes, perquè la gent, quan hi ha una aglomeració, en fi, tot posa ahí un component random que no sap què és el que pot passar, com la gent anirà reaccionant. Però bé, amb paciència, amb paciència.
0: I trellat. També, sobretot. Companys, bé, el cas és que avui és el dia, 7:30 de la vesprada aproximadament serà quan comença aquest espectacle astronòmic. Un eclipsi de sol que arribarà al moment de la totalitat pràcticament una hora després, que a casa nostra tindrem l'oportunitat de veure en bona part del territori al 100%. Nosaltres avui volíem dedicar temps a este eclipsi, volíem fer una mena de guia pràctica de l'eclipsi. Per tant, he buscat música, comencem amb la música per ambientar. I saludem a les persones que ens acompanyaran en estos pròxims minuts. De moment tenim així en l'estudi el nostre company meteoròleg Antonio Sánchez. Bon dia.
4: Bon dia, Alba.
0: Estem dient que és l'espectacle del segle, deia David fa un moment. És que al final tenim molts espectacles del segle, però efectivament sí. Ho serà. Fa més d'un segle que a la península no es pot veure un fenomen com este.
4: Un eclipsi total sí que es repetirà d'una altra manera diferent en els pròxims anys, així que cada eclipsi que tindrem serà completament diferent i històric. És a dir, que són situacions diferents que hem de gaudir i que sí, que hem d'aprofitar per a veure, no? I sobretot així al nostre territori, perquè el pròxim es quedarà més cap al sud. Sí que gaudirem més del de 2028, però serà, ja dic, diferent. Este, en concret, astronòmicament parlant, és molt interessant.
0: Doncs parlem també amb dos persones, dos convidats d'altura, divulgadors i astrònoms de la Universitat de València. Crec que ens escolten ja. Saludem a Enric Marco i Amèlia Ortiz, que ens atenen des de diferents punts del territori. Ara ens ho contaran. Enric, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I Amèlia, no sé si estàs tu també, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Companys, deia que m'agrada parlar amb vosaltres perquè, lògicament, no esteu així a l'estudi. Crec que heu complit amb el que toca i ja esteu desplaçats a eixe lloc on fareu l'observació, però és que, a més, esteu en dos punts ben allunyats. Volia que em contareu on esteu cadascun de vosaltres. Enric, comença tu, bé, per exemple.
5: Sí, comença jo, Enric, sí. Bé, jo estic ben allunyat de València, estic a població de Campos, en Tierra de Campos, en Palència, per dos raons, perquè estem molt prop de la línia de totalitat màxima, o sigui que així és un minut 46 segons, i a més, el sol així està molt més alt que a allà mateix. Així està com a 9 graus d'altura. No hi ha muntanyes i el cel és espectacular, no hi ha cap núvol a cap distància possible.
0: Enric, com que tenim connectat també amb imatge, hi ha molt de retard, de manera que tu tingues paciència, et donaré pas en cada moment i quan vulguis parlar tranquil·lament ens ho dius, tractarem d'organitzar-ho de la millor manera possible, d'acord?
5: D'acord, sí.
0: Parlem ja amb Amèlia, que deia, està en un punt prou allunyat. On estàs tu i des d'on observaràs aquest eclipsi?
7: Jo estic en la zona de l'Eliana i observaré l'eclipsi des d'ací. No és prudent posar-se en carretera avui, ja a aquestes hores, no sé, preferís que això, veure el per ací propi, ja està, estem en l'Eliana. Prou lluny d'Enric.
0: Prou lluny d'Enric.
7: És un altre planeta.
0: Però serà també un lloc on es podrà veure en la seva totalitat i vaig a li trauràs profit. Amèlia, hem contat que l'experiència varia. També m'agradava preguntar-vos on esteu per este punt, perquè variarà molt en funció d'on estem del territori. Contàvem en els últims dies que a Morella es farà de nit durant 1 minut 40 segons, a Requena 21 segons, a la plaça del Marenyet, a Cullera, pràcticament al límit de la franja on serà visible i totalitat, només seran 7 segons. Voldria que ens donareu, Amèlia, algun consell per aprofitar al màxim aquests moments de totalitat.
7: Bé, simplement, jo crec que aconsellaria a la gent no preocupar-se de fer fotografies i simplement, en el moment de la totalitat, llevar-se les ulleres i gaudir de la visió de la corona solar.
0: Esta era una pregunta, Enric, perquè efectivament, se'ns diu que no hi ha risc a l'hora de llevar-nos les ulleres quan ja estem en eixa totalitat, però últimament hem sentit també algunes veus que recomanen fins i tot anar amb molta precaució i tal vegada, si no és inevitable, no llevar-nos-les en cap moment. No sé com ho veus tu.
5: Això és una barbaritat i un dels bulos que estan corrent per ahir. I no s'ha de fer cas, en augment de la totalitat és el màxim exponent de l'eclipsi, el que tots desigem veure. Uh-huh. El que no pot ser és que es tapem la vista, es posem ulleres d'eclipsi en el moment en el que no hi ha cap risc, si se segueixen les instruccions, les ulleres d'eclipsi només és quan brilla el sol. Uh-huh. I en el moment de la totalitat el sol ja no brilla. Aleshores no hi ha cap risc. A més, hi ha una cosa que la gent oblida. La nostra espècie està milions d'anys sobre la superfície de la Terra i ja ha mirat moltes vegades el sol de manera furtiva, ràpida, i el que fem de normal quan veiem el sol sense voler és apartar la vista. Aleshores, nosaltres ja de manera natural apartem la vista. El que no fem ara és mirar directament al sol minuts. Uh-huh. El sol no s'ha de fer. No s'ha de fer. El moment de la totalitat s'ha de llevar les ulleres, perquè si no et perds tot l'espectacle. Te compres l'entrada al concert i després et quedes a la porta. Això no pot ser. Hem d'aprofitar el moment de l'eclipsi, que és una cosa que es veu tota la vida, que se recorda tota la vida i que, a més, et fa addictiu que vulguis veure els pròxims eclipsis que vindran. Per favor, lleveu-vos les ulleres el moment de la totalitat. Total és un minut o un minut i mig, mm-hmm, depenent d'on esteu. I, per favor, aprofiteu el moment i no és una cosa també molt important que vull dir, aprofiteu i no és... s'empenyeu en fer fotografies meravelloses i veureu en telescopis meravellosos perquè tenim molt poc de temps, un minut i mig, i si no tens bé la primera foto que facis, no en facis més. Disfruta de moment. I una altra cosa, parlar de músiques, de l'eclipsi i tot això, jo preferís que la natura parli per ella mateixa i que el moment de la totalitat, que si no hi ha música és un silenci absolut, la natura es atura, no hi ha res, els ocells paren de cantar, aleshores és un moment meravellós. No el barregem, l'embrutem amb músiques i coses d'aquestes, que la natura per ella mateixa ja s'expressa.
0: Enric, ja que parles d'això, què és el que passarà al nostre voltant durant els minuts de la foscor total?
5: El que passa és que la gent s'emociona. Això vol dir que la gent comença a plorar, la gent es declara, la gent es posa a riure, no entén el que passa, perquè és una disrupció de l'ordre natural de les coses. Nosaltres sabem que ix el sol per allà, per l'est, per l'oest, però de sobte, de dia, nosaltres, com a espècie animal sobre el planeta, això no ho hem vist. o normalment no ho hem vist, i per tant és molt emocionant, de veritat és molt emocionant, i si no molesteu músiques ni crits ni coses d'aquestes, la gent s'expressa, que es traga tots els sentiments que té el moment, perquè és molt bonic.
0: Amèlia, ens produeix molta fascinació, ens emociona, com està contant Enric, però podem explicar què és exactament el que passarà avui, a partir de les aproximadament 7:30?
7: Pues passarà que el sol i la lluna es trobaran al cel. La lluna, com està més prou de nosaltres, ens passarà per davant del sol, anirà cobrint-lo paulatinament fins que aplegui a tapar-lo per complet, a tapar completament el disc solar. I això ens permetrà veure l'atmosfera exterior del sol, que és la corona.
0: Tenim amb nosaltres el nostre meteoròleg, Antonio Sánchez. Antonio, està explicant, Amèlia, en què consisteix, diguem-ne, científicament, este fenomen, però hi ha un factor important a tindre en compte, i per això també volia preguntar-te, el sol es pondrà abans que acabi el fenomen? Estarà...
4: Sí.
0: I això com dificultarà, si és que ho farà, la visió de l'eclipsi?
4: No, en principi no dificultarà molt la visibilitat, però sí que no podrem gaudir d'un eclipsi complet, és a dir, la parcialitat acabarà quan es posi el sol, perquè ja no podrem veure el sol. És una situació diferent perquè, clar, està tan a prop de l'horitzó este eclipsi, està tan a prop d'eixa posada del sol que és el que fa, no?, que no puguem gaudir d'un eclipsi sencer, sinó que ens quedarem un poc retallats, no? L'última part de la parcialitat no la veurem per eixa posada de sol. Però sí que podrem gaudir perfectament de la totalitat en els punts en els que hi hagi totalitat, i de la parcialitat quasi al 98% o més del 98% a la resta del territori.
0: Podem recordar d'una manera molt, molt aproximada a on arriba aquesta franja de totalitat?
4: Que això és molt interessant, perquè n'hi ha pobles en els que sí que veuran, com has comentat, la totalitat, i al costat n'hi ha altres pobles que no la veuran. Per exemple, si estem a Castelló, sí, totalitat. A Vinaròs, a Morella, a Castellfort, a Vilafranca, a Segorbe, a Altura, a Montanejos, això sí, també depenent de les muntanyes, no? Mm-hmm. Que, per exemple, Montanejos, sí que les muntanyes poden bloquejar un poquet el sol, perquè també, com hem dit, està molt a prop de l'horitzó, i ahir sí que les serralades faran un poquet de bloqueig de la visió del sol. També es veurà al Racó Ademús, a la Plana Utiel Requena, però ja puntualitzant, als Serrans, al Camp de Túria, a l'Horta, i ja si ens anem un poquet més cap al sud, com hem dit, puntualitzem. A la Plana Utiel Requena. A Requena Utiel sí que tindrem totalitat per uns segons, però, per exemple, a Venta del Moro o a Los Isidros, a Casas del Río, no, serà parcialitat. Si ens anem a la Ribera Alta, n'hi ha poblacions com Benifaió o Almussafes que sí que gaudiran de la totalitat, però els Ira i els Gemesí no tindran totalitat. Es quedaran en una parcialitat molt, molt, molt gran, és a dir, del 99,98%, però no serà totalitat. A la Ribera Baixa, el mateix passa, per exemple, a Benicull de Xúquer, una població molt xicoteta, que tindrà una parcialitat del 99,99%, però no serà el mateix que Riola, que Riola sí que tindran uns segonets de totalitat, no? I a Cullera el mateix. A Cullera tindrem 9 segons de totalitat, però Favara, que està super al costat, no tindrà ni aquesta totalitat. Així que ixa és la franja, ixa és la frontera que marcarà les grans diferències entre unes localitats i altres. I ja si ens anem més cap al sud, és a dir, a Xàtiva, a Alcoi, a Xàbia, a Dénia, a Benidorm, a Alacant, a Elx, ahir ja no tindrem la totalitat, però sí que gaudirem d'una parcialitat molt, molt, molt a prop de la totalitat.
0: Però diuen els experts, li preguntem ara a Enric Marco, perquè sí, diuen els experts que sí, que hi ha un percentatge molt, molt alt, però que no té res a veure una totalitat del 100% amb una del 98-99. És així?
5: Evidentment, són dos fenòmens totalment diferents. Quan de totalitat es fa de nit. És a dir, el sol està amagat darrere la lluna i es veu una solar. I passen tots els fenòmens que pugues pensar. Veus l'ombra de la lluna cap a tu, els colors se fan raros, les sombres se fan nítides, però si estàs en la fase de parcialitat, encara que sigui molt prop, en Gandia, per exemple, Aleshores, ahir és, veus contínuament el sol, encara que sigui una llesqueta molt menuda, com que el sol és centenars de milions de centenars de milers de vegades més brillant que qualsevol altre objecte, per molt menut que veges el sol, sempre hi haurà dia. I, per tant, tots els efectes no es van a veure. I és una llàstima de persones que visquen a 2 quilòmetres o 5-10 quilòmetres de la totalitat, que no se desplacen al lloc de tot allà, encara que siguin pocs segons, perquè els pocs segons vol dir que en aquest moment, aquests segons seran de nit, i veuran les estrelles, i veuran Venus a l'esquerra del Sol, i veuran les estrelles Vega, i veuran altres estrelles brillants en el cel, cosa que si estàs en la parcialitat no veuran. Per tant, jo recomano que, si no és un impediment gran, que se desplacen a la totalitat, que ho gaudiran.
4: Enric, però si no m'enganye, també amb la parcialitat es poden gaudir d'altres fenòmens, no? I de fet, els colors també canvien i les ombres també es veuran diferents, no? És a dir, que cada part de l'eclipsi també té la seua situació diferent, no? I peculiar.
5: Sí, sí, això és veritat, que no hi ha que menysprear l'eclipsi parcial, perquè és una eclipsi parcial. Però eclipsis parcials en vegem pràcticament un cada 2 anys i mig, i eclipsis totals es veuen aproximadament un cada 375 anys. Això és la diferència. Aleshores, clar, s'ha de pensar.
0: Estem parlant d'aixes diferències en quant a la totalitat que veurem, el nivell de totalitat, però també ho ha comentat Amèlia al principi, ha dit jo sóc responsable, jo no em menjaré ja d'ací. Clar, el que volia preguntar-vos, Amèlia, també és un poc una de les preocupacions màximes, que és esta de la logística. S'espera una afluència massiva als punts d'observació recomanats, sobretot aquells que estan més millor situats. Volia demanar-vos alguns consells sobre este punt, desplaçar-te al lloc si pots a peu, si tens algun lloc a peu millor que agafar el cotxe, no abusar del mòbil, per exemple, en els moments de màxima bellesa, perquè també això pot dificultar fins i tot les comunicacions. Algun altre consell, Amèlia?
7: Bé, sí, jo diria que si t'has de desplaçar, utilitzar els mitjans públics, per exemple, tren, per exemple, no el metro, no patiràs els atascos. I després, això, tenir sempre en compte les recomanacions oficials, estar atents a si pot sorgir qualsevol emergència en algun moment. I també intentar anar prontes al lloc on vagis a desplaçar-te, si t'has de desplaçar amb vehicle. I després gaudir de les perseides, perquè casualment esta nit és el màxim de la pluja d'estels, de les perseides, les llàgrimes de Sant Llorenç, i és molt bona ocasió per a després de gaudir de l'eclipsi, quedar-se on estigues tranquil·lament, gaudir de la pluja d'estels i ja a poc anar tornant a casa de manera escalonada, si vas en vehicle propi.
0: Algun últim consell, Enrico?
5: Bé, que s'aprofite l'eclipsi, que la gent no es preocupi de les fotografies, perquè és un pecat molt recurrent de voler captar la pròpia imatge, però hi haurà moltes imatges. Si no tens bé la primera, oblida't. Uh-huh. I també volia destacar que estem així a Població de Campos gràcies a l'Agrupació Astronòmica de la SAFOR, i així darrere, que no m'ho heu comentat, hi ha un mural que hem fet, que l'ha fet un artista de Gandia, que li diu Laura Álvarez, afincada a Nova York des de fa 18 anys, que és una artistassa, com veieu, ha fet un mural sobre l'eclipsi, l'ha d'acabar avui, i així estem molt bé, molt frescos, i no m'hem atrevit així a les carreteres a fer turisme, perquè se preveu que les autopistes de la ciutat de Castella també estiguen prou col·lapsades.
0: Doncs, companys, Enric, Marco, Amèlia Ortiz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en estos minuts en les notícies del matí, en el que hem volgut que siga una espècie de guia definitiva o almenys d'última hora per a ultimar tots aquells consells interessants i pràctics per a aquest eclipsi total de sol d'esta vesprada. Gràcies per atendre la telefonada de la ràdio i la televisió pública. Bon dia. I que vagi molt bé esta vesprada, clar.
7: Sí, sí.
5: Sí, moltes gràcies. I vaig ser també bé per allí.
0: Adéu als dos.
7: Gràcies.
5: Adéu.
0: Adéu. Hem preguntat a Isabel i també a David on gaudiran o on observaran este eclipsi, però no hem preguntat a Antonio Sánchez, que ens acompanya en l'estudi. Antonio?
4: Jo faré com els meus companys, que també es quedaran a casa. Jo pujaré en tot cas al terrat de ma casa i ho veuré des d'ahir, que ací a València per sort tenim totalitat, així que no cal desplaçar-se a cap lloc.
0: Has comprovat que efectivament no tindràs ombres, no tindràs obstacles, sí, i es podrà visionar.
4: Jo és que tinc la sort que el meu edifici té moltes plantes, és un edifici ben alt, així que en principi no tindré cap obstacle. I també sí que vaig... n'hi ha algunes aplicacions, no? Com la de l'Institut Geogràfic Nacional, per a veure les ombres de les muntanyes, però també n'hi ha una altra aplicació que es diu Shaded, no, en anglès, que és H-A-D-E-D, i aquesta aplicació que diu Sombrejats, el que fa és també mostrar no només les ombres de les muntanyes, les projectades, sinó també les ombres dels edificis. És a dir, que si agarrem aquesta aplicació és molt bona per a veure si bloquejarà un edifici la vista que tenim davant de nosaltres o no.
0: I un altre recurs molt bo per a saber tot el que necessitem de l'eclipsi, estar ben informats i trobar tota la informació relacionada, és el web d'Apunt.
4: Home, ahí tenim de tot, però de tot.
0: El web d'Apunt té un espai especial des de fa algun temps, apuntmedia.es/eclipsi-solar-2026, eclipsi-solar-2026, i ahí podran trobar també tota la informació. Antonio Sánchez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a nosaltres també així en l'estudi.
4: Moltes gràcies a tu, Alba.
0: Adéu. Nosaltres tenim apenes 5-7 minuts per a abordar alguns altres temes de tertúlia, que jo sé que la política també ve prou moguda, tot i ser agost i hi havia interès, i em volia fixar en, ja sabeu, tot allò que està passant a Ceuta. Un dels punts d'interès el teníem en eixa reunió que hi ha demà convocada, eixa sectorial d'infància, on de moment sí que aniran eixes comunitats autònomes governades pel Partit Popular, on ja han dit que no hi assistiran les 3 comunitats on Vox té vicepresidències, on Vox està en el govern. Volia preguntar-vos si teniu algun tipus d'expectativa respecte a bueno, les solucions o els acords als quals es puga arribar respecte al repartiment dels xiquets i xiquetes que es troben a Ceuta en esta reunió. David.
3: Jo penso que no és que tinga molta esperança, però hauríem de tindre-la. O sigui, seria important que en situacions d'aquest tipus, que són situacions extraordinàries com el que té que veure amb l'eclipse, a la vida diària passarà més coses després de l'eclipse, eixirà el sol al dia següent i tindrem una sèrie de problemes i este és un problema molt important, i seria important que es posarem d'acord perquè la gent no es pot eliminar, no desapareix. O sigui, seran una gent que necessite atenció i nosaltres tindrem que organitzar-nos per atendre-les.
0: Isabel?
2: No, absolutament d'acord. És desitjable que demà s'arribi a un acord per al repartiment de tots els xiquets que, recordem, formen part d'una crisi humanitària sense precedents en Espanya. És a dir, encara ara n'hi ha milers i milers de xiquets i xiquetes en els carrers de Ceuta. Són gent, són persones molt vulnerables que necessiten una atenció, i fer un joc polític brut amb estos menors crec que no toca. Per tant, jo no és que tinga moltes esperances demà, perquè qualsevol cosa ara és motiu de conflicte, de debat polític, de contestació, donar la sensació de que trobar un consens és pràcticament impossible, però seria d'agrair que es poguera fer este repartiment de la manera més humana possible.
3: També és cert que no solament aquestes coses es fan amb voluntat,
2: es sinó amb diners.
3: Amb diners.
2: Home, amb diners.
3: O sigui, tu pots voler que les comunitats governades per un partit polític que no és el mateix que el del govern s'organitzen i col·laboren amb tu, però quan passa una situació extraordinària es tenen que posar diners extraordinaris.
2: Diners i repartiment equitatiu en funció de la població, les capacitats que té cada zona i cada comunitat autònoma per a rebre aquests menors. És evident que n'hi ha comunitats autònomes més despoblades o amb menys recursos o de, que rebre. I és així, les comunitats més grans per a tot també han de ser les comunitats que independentment de qui governen, no? L'altre dia parlàvem així, no? Eixa, denúncia en molts casos de que altres comunitats potents com Catalunya o el País Basc ne tenien menys, no? Bueno, potser el repartiment ha de ser o Andalusia, però s'han de repartir no en funció del partit polític que governe en aquesta comunitat autònoma, sinó en funció de la capacitat que té i efectivament amb mitjans econòmics, perquè si no la comunitat autònoma també res ressentís.
0: Paral·lela a esta trobada que a la qual pararem atenció demà, està també eixa possibilitat, eixa prevista compareixença dels diferents ministres implicats en tota esta crisi migratòria i humanitària. Sabeu que últimament n'hem parlat molt de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, perquè el PP ha anunciat que està confirmada per al dia 18 la seva assistència a la comissió al Senat, que sabeu que en un principi bueno, el govern defensava, Moncloa defensava que tindre eixes compareixences al Congrés no era necessari anar al Senat i hi havia certa duplicitat ahir. Hi ha controvèrsia perquè dic el dia 18, segons el Partit Popular, hauria confirmat l'assistència al Senat Margarita Robles, però Moncloa diu que no ho confirma, continua defensant que cal anar primer al Congrés. Avui de fet, està citat Grande de Marlaska al Senat i ja sabem que no hi acudirà, té agenda respecte a l'eclipsi en un altre lloc, crec que en l'AEMET. No sé com veieu esta duplicitat de compareixences, si esteu amb la Moncloa i efectivament penseu que donant compte al Congrés, doncs el Senat queda un poc dins del que és el xoc polític o que és necessari, i també saber pues un poc per què hi ha esta diferència de d'agendes, segons el PP sí n'assistirà, segons Moncloa no.
3: Hem de recordar que al Senat la majoria la té el PP i al Congrés la té l'Esquerra. Aleshores, cadascú vol que la compareixença es faci a la seva casa. I això és l'única diferència. Per a la gent jo crec que dona el mateix completament, i que aquesta discussió l'únic que consigui és que la gent pense que els polítics fan coses inútils, perquè lo important, en teoria, lo important és l'explicació que es dona, no on es dona.
2: I quan es dona, perquè clar, han passat dies, dies. Per tant, efectivament, és l'explicació quan abans millor, i hauran d'explicar també per què la situació està encara com està a Ceuta, és a dir, i recordem també que a través de les xarxes socials diverses agències de seguretat han advertit d'un possible repetició d'este episodi per al cap de setmana, que es pot produir o no es pot produir, però la veritat és que ja fa dies que havien d'haver donat explicacions llargues. El que passa és que l'agenda de moltes vegades dels polítics no, quasi sempre no va amb la dels. És que imaginem la indignació que poden sentir els veïns i veïnes de Ceuta, de la mateixa manera que van poder sentir la indignació que van sentir els valencians i les valencianes quan un tema com la Dana no es prenia seriosament, no s'abordava quan s'havia d'abordar, passaven els dies, no es donaven explicacions, tot això provoca un cabreig i un distanciament amb la classe política important.
3: Sí, es veu que es remarca que en una sèrie de dies molt curts n'hi haurà, per exemple, 4 ministres en 5 dies a Ceuta. Mm-hmm. Bé, i què? La qüestió és, i què es va a fer? Què es farà? És que eixa és la qüestió. No que vaig un ministre o que vinga a ser un ministre.
0: Companys, són ja les 8:22. Toca ja acomiadar-vos, però abans d'això volia que fem una última parada, un últim punt de directe. Sabeu que estem molt pendents, que estem tractant de contar-los tot el relacionat amb aquest eclipsi, i avui ho hem contat. A partir de les 10 ja ha convocat un SECOPI un poc per a començar ja amb aquest dispositiu de seguretat que coordinarà un desplegament de fins a 15.000 efectius de diferents administracions de cossos de seguretat. Seguint este SECOPI, que comença en poc més de mitja hora, està la nostra companya Lola Oliver. Lola, bon dia. Thank you.
8: Bon dia, Alba. Efectivament, és el dispositiu especial més ambiciós que mai s'ha dissenyat a la Comunitat Valenciana. 15.000 efectius, com dius, entre bombers, policies i també sanitaris s'encarregaran d'onejar tota la Comunitat Valenciana a aquells punts calents on més persones vulguen anar a disfrutar d'aquest eclipsi. També hi haurà 29 mitjans aeris i 40 drons. A partir de les 10 de la nit serà la reunió esta del SECOPI, on tots els organismes acabaran d'embastar este operatiu, com dic, sense precedents.
0: Lola Oliver, n'estarem pendents. Tu ens ho contaràs des d'allí en les diferents finestres informatives d'ací de la Casa de Punt. Moltes gràcies. Són ja les 9 i 24, companys. Ara sí, tanquem esta tertúlia. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en este dia un poc diferent. Hem pogut raonar menys, però bueno, també era interessant parlar d'aquest eclipsi del segle. Isabel Olmo, subdirectora de Levante.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé esta vesprada, aquest tancament.
2: Sí, jo anava a dir una cosa. Ho deia Enric Marco. No feu fotos a la gent. Per això estem en missatges de comunicació. Mm-hmm. Vos anem a oferir imatges espectaculars. En vídeo, en foto. Aprofiteu i gaudiu el moment i deixeu-nos que nosaltres fem molt bé la nostra feina.
0: Això ho farem en Levante, també en les províncies.
3: Sí,
0: David.
3: Aneu en compte amb qui vegeu l'eclipsi, perquè, clar, si la gent es va abraçar, es va declarar, bueno, que sigam un que interessa.
0: Serà molt emocionant, David, també des d'ací, des de la nostra casa, des d'Apunt, tant per la televisió com per la ràdio, com també en el web i les xarxes, els donarem compte d'aquest eclipsi. Gràcies als dos per haver-nos acompanyat. 9 i 25, fem parada i actualitzem alguna informació en els últims minuts de programa.
9: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
10: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
11: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
12: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
13: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
14: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Som a punt.
15: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: Són les 9 i 27, estem molt pendents contant-los el que serà eixe eclipsi del segle, l'eclipsi total de sol que per primera vegada en més d'un segle és visible des de la península. El nostre territori serà un punt privilegiat per a visionar-lo, però des del govern espanyol també hi estaran a Guadalajara, a Lleves. Allí han instal·lat l'observatori que s'ha elegit com a centre oficial del Ministeri per a retransmetre l'eclipsi solar d'esta vesprada. Allà continua el nostre company Guillem Guisarde. Guillem, endavant.
16: Hola, bon dia. Sí, és que, a més, en el nostre territori, aquesta franja de totalitat de l'eclipsi recorrerà bona part de la península, des de Galícia fins a les Illes Balears. Nosaltres estem al centre de Guadalajara, a l'Observatori de Lleves. És el punt que ha triat el govern central per a fer seguiment institucional d'aquest eclipsi, amb la presència de la ministra de Ciència i el ministre de l'Interior. S'ha organitzat, a més, una jornada anomenada Eclipsades per la ciència, amb l'objectiu d'acostar la ciència a la ciutadania. S'han preparat exposicions, xerrades i comptarà amb la presència de les principals personalitats del món de l'astronomia, com l'astronauta Sara García i Pablo Álvarez, tots dos de l'Agència Espacial Europea. A més d'això, el govern central ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat per a reforçar les zones rurals amb més de 30.000 agents, també per a fer seguiment d'aquesta afluència massiva, i és que es calcula que vora 500.000 de turistes han acudit a la península per a disfrutar d'aquest eclipsi, i la DGT calcula que poden haver fins a 1.500.000 de transports en carretera. I és que avui, 114 anys després, tornem a mirar el cel amb protecció per a disfrutar d'un moment històric únic.
0: Moltes gràcies, Guillem Lizarden. Estarem pendents de tot el que doni de si este eclipsi. Ja els ho hem contat, que esta casa ha preparat una programació especial per ràdio, per televisió, per xarxes socials. A partir de la una del migdia ja podran veure la primera cita en la Via Verda, en la televisió, i així fins a acabar eixe eclipsi. Són ja les 9:30, o deixem així, tornem demà a les 8, que gaudisquen del dia i de l'eclipsi. Adeu.
17: Som la veu de tots. Som A Punt.
18: Què fas este cap de?
19: Doncs festa.
18: I el següent?
19: Són festes també, què vols que li faça?
18: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
20: En 2026... la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
21: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
22: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
23: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
24: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
25: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
26: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
27: fem banda
26: amb el millor repertori de músics valencians.
27: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
26: Desfilarem al costat dels nostres músics.
27: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
28: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
29: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
27: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
28: En A Punt Ràdio.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A. Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
3: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A. Ràdio.
8: A. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.

0: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Què tal? Molt bon dia. És dimecres, és 12 d'agost. Avui sí que sí, compte enrere ja per a l'eclipsi total de sol. Milers de valencians i també de turistes es preparen per a contemplar l'eclipsi quan queden ja, com diem, poques hores. La meitat nord de la Comunitat Valenciana, per sort, és una de les zones on millor es podrà veure. Per això, Emergències de la Generalitat desplegarà un dispositiu de 15.000 efectius entre policia local, bombers i també sanitaris. A més, paren atenció perquè la Direcció General de Trànsit ha organitzat un dispositiu similar al que podríem dir les operacions eixida o tornada de vacances, ja que espera 300.000 desplaçaments i hi haurà 2.500 agents de la Guàrdia Civil a les carreteres espanyoles. De seguida ampliarem tota la informació d'este eclipsi total de sol. Avui al control tècnic ens acompanya Maite Freitas. Així que vos convidem a passar el matí amb nosaltres. Són les 9:35 minuts del matí. Estarem fins les 2 de la vesprada. Anirem, com sempre, amunt i avall, el magazín d'A Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Amunt i avall, A Punt Ràdio.
1: I com vos dèiem, la Comunitat Valenciana serà una de les autonomies privilegiades per a veure l'eclipsi total de sol d'este dimecres, perquè gran part del territori quedarà totalment a les fosques per uns moments durant el dia. Amb l'objectiu de minimitzar els riscos, la Generalitat ha fixat 9 punts d'observació des d'on es podran contemplar este fenomen astronòmic de ben prop. Els eclipsis són esdeveniments que mouen milions d'aficionats interessats a seguir-los i així s'espera que passi esta vesprada nit. Els punts oficials d'observació estan distribuïts pel territori valencià entre les províncies de Castelló i de València. Abril Pedro, bon dia.
2: Què tal, Lucía? Bon dia. En concret, estan fixats a Benassal, a l'Alt Maestrat, Peníscola, Baix Maestrat, Castelló de la Plana i Onda, la Plana Baixa, Pussol, a l'Horta Nord, Aras de los Olmos, en la Serrania, Macastre, en la Foia de Bunyol, Utiel i València. Així busquen repartir aquesta afluència de visitants entre zones de costa i d'interior i evitar concentracions massives en un únic espai.
1: Anem a explicar-ho millor. La província de Castelló serà la més afortunada a l'hora de veure l'eclipsi, ja que la lluna taparà completament el sol durant 1 minut i 35 segons. Per això, disposa de 4 zones delimitades per acollir el fenomen.
2: Castelló de la Plana, previst com a punt d'observació des del planetari fins al riu, és el que té una capacitat més gran d'aforament, fixada en 60.000 persones. Disposa de tots els serveis: aparcament, llocs de menjar i beguda, lavabos, adaptació a mobilitat reduïda i il·luminació. El Castell d'Onda, per la seva banda, tindrà una capacitat per acollir a un miler de persones i ofereix els mateixos servicis que Castelló de la Plana. L'ermita de Sant Cristòfol, a Benassal, també podrà acollir un miler de persones i cal recordar que no disposa d'aparcament i que no està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Peníscola ha establit l'aparcament dissuasiu per a l'observació del fenomen amb una capacitat per a 5.000 persones i disposa de tots els servicis.
1: La província de València també serà un dels millors punts de la península per a presenciar este fenomen en la seva totalitat, tot i que amb una durada més baixa d'un minut i dos segons. Es podrà contemplar des de 5 punts oficials repartits al llarg del territori.
2: D'una banda, la platja de la Malvarrosa a València, que serà la zona d'observació de més capacitat a la província amb 10.000 persones. Disposarà d'aparcament i accessos per a persones amb mobilitat reduïda, però, segons la Generalitat, no disposa de lavabos ni de zones per adquirir menjar i beguda. També a la platja, però en este cas a Pussol, fins a un miler de persones podran gaudir de l'eclipsi. La zona habilitada tindrà lavabos d'aparcament, però no estarà adaptada per a persones amb mobilitat reduïda ni tindrà zones per a comprar menjar o beguda.
1: El castell de Macastre, amb una capacitat de 1.500 persones, serà un dels llocs idonis per a contemplar el fenomen. Disposa, això sí, d'aparcament i estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, però no inclou l'accés a lavabos ni tampoc menjar.
2: Aras de los Olmos, a les partides del Cerrado Santo i de la Higueruela, habilitarà fins a 5.000 places. Disposarà d'un aparcament i llocs de menjar i beguda, però en canvi no té lavabos ni accés per a persones amb mobilitat reduïda. I tenim també el Pic del Remedio, a la Serra del Negrete, a Utiel, que podrà acollir 600 persones. El punt d'observació disposa d'aparcament, lavabos i està adaptat a persones amb mobilitat reduïda, però no ofereix aquesta possibilitat d'adquirir menjar ni beguda.
1: i una vegada hem conegut que, on es troben els punts oficials d'informació, ara d'ací uns minuts pararem atenció també a l'oratge, perquè volem saber si farà bona vesprada nit als punts, sobretot d'observació que acaben d'escoltar i que acaben de nomenar, i descobrir si realment es va poder veure l'eclipsi amb total normalitat i amb total visibilitat. D'ací uns minuts parlarem d'això, però també d'una qüestió molt important, d'aquest dispositiu d'emergència que ha posat en marxa la Generalitat. Avui és el gran dia ja per fi d'aquest eclipsi solar, i mentre molts estem pendents del cel i buscant el millor lloc per veure'l, hi ha tot un dispositiu d'emergències treballant perquè la jornada transcorrega amb normalitat. La Generalitat ha preparat un operatiu especial perquè es preveu un augment important dels desplaçaments i de les concentracions de persones. S'han reforçat els serveis d'emergències i, entre altres, doncs, per exemple, s'han tancat els parcs naturals de la Comunitat Valenciana durant la jornada, perquè el principal repte no és l'eclipsi en si, sinó tot el que pot generar al seu voltant. Més cotxes a les carreteres, gent buscant llocs des d'on veure'l, aparcaments, aglomeracions i també, molt important, i això hem de fer remarcar-ho, el risc d'incendi. Per saber com està funcionant aquest dispositiu i, sobretot, què hem de fer nosaltres per gaudir de l'eclipsi amb seguretat, parlem amb el conseller d'Emergències i Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama. Senyor Valderrama, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quina és la principal preocupació que tenen?
3: Bueno, pues la principal preocupación que tenemos es, en primer lugar, el riesgo alto de incendios forestales. Estamos en un nivel de riesgo extremo, un nivel 3, y ahí es muy importante el comportamiento de la ciudadanía y también estar prevenido ante circunstancias como las que tuvimos el día de anteayer, que eran rayos, tormentas secas, que puede tener un rayo latente en los árboles y pueden aflorar en cualquier momento. Entonces tenemos que estar muy atentos ante el riesgo de incendio forestal, y por eso se ha hecho un dispositivo tan amplio de efectivos de bomberos forestales, bomberos de los consorcios, técnicos de medio ambiente y emergencias, y también miembros de Protección Civil. Estoy hablando de más de 2.000 efectivos y más de 5.000 efectivos en lo que se refiere a policías locales, policía de la Generalitat, Guardia Civil y Policías Nacionales, que estamos colaborando conjuntamente a la Generalitat Valenciana y la Administración General del Estado para garantizar la seguridad en un evento de estas características.
1: El que està clar, conseller, és que portem temps ja parlant sobre l'eclipsi, mesos, diria jo, des d'este programa. S'espera moltíssima gent desplaçant-se. Què li demanaria a qui encara no hagi decidit on veure l'eclipsi i tinga una decisió d'última hora, que sobretot que tinga en compte que les carreteres hi haurà molt de desplaçament i que s'han d'informar bé a l'hora d'agafar el cotxe?
3: Pues en primer lugar, que eviten desplazarse si no es estrictamente necesario. Si desde su casa lo pueden visualizar, desde la terraza, desde el ático, pues que lo visualicen ahí. Si al final optan por desplazarse, lógicamente pues medidas de sanitarias, de ante un posible golpe de calor. Tengan en cuenta que en el día de hoy vamos a tener temperaturas de 30, superiores a los 30 grados en el litoral y más elevadas en el interior, pues que lleven agua, que salgan con tiempo, que planifiquen la ruta y que tengan paciencia, ¿no? Tanto a la hora de llegar al punto de observación, si van a un punto de observación oficial, como a la hora de la salida, donde probablemente se produzcan colapsos importantes y retrasos para poder salir. Entonces, que mucha paciencia y mucha concienciación ante esta situación. Y también, por supuesto, que siempre y que no se olviden las gafas de eclipse homologadas, que cumplen la norma ISO 123.1.2-2, y que ante cualquier emergencia, estamos aquí del Centro de Coordinación de Emergencias, los representantes de todos los servicios esenciales que intervienen en una emergencia, que llamen al 112 para poder darle la mayor asistencia posible y lo más rápidamente que sea factible.
1: Parla vostè, conseller, de paciència, i jo afegiria també de sentit comú. És a dir, a aquestes altures crec que la gent està prou informada de tot el que anem contant-los al llarg de les setmanes. Inclús vostès també anunciaren ahir que s'han tancat els parcs naturals. A priori no estava prevista aquesta mesura, però finalment sí que s'ha decidit fer-ho, no?
3: Sí, se ha decidido hacerlo fundamentalmente en la provincia de Alicante, que en principio se iban a cerrar solo 3 parques naturales. Hemos decidido cerrarlos todos. Ya se había dicho anteriormente que se cerraban todos de Castellón, de la provincia de Castellón y de la provincia de Valencia, pero de esta forma nos permite tener disponible todos los servicios de extinción de incendios ante cualquier circunstancia que se pueda producir. Y también una recomendación es que solo aparquen en las zonas habilitadas y nunca en el arcén, porque a lo mejor cuando empiezan a visualizar que la eclipse solar es total, deciden arrimarse al arcén para visualizarlo, y esto puede ser causa de accidentes o incluso de puede provocar algún incendio forestal.
1: I sobretot també que, com dic jo, molta gent encara no tindrà clar on va a visualitzar l'eclipsi, no? Si arriba gent que pot pensar que pot anar a qualsevol zona de muntanya i buscar-se un lloquet que s'assegure bé, com dèiem abans, de les carreteres i sobretot de si estan habilitats aquests llocs per anar o no.
3: Claro, y sobre todo no acudir a terreno o masa forestal. Uh-huh. Esto para nosotros es importante.
1: Claro.
3: Y también con los incendios que hemos padecido estos últimos días en la provincia de Castellón, en la Sierra de Espadán hace 2 semanas, sí. Y esta semana
1: todo
3: lo que ha sido en Tirich, evitar acercarse a la zona, porque todavía hay zonas humeantes y puede haber alguna ignición y podría afectar a cualquier persona. Y para nosotros lo fundamental és garantir la seguretat de les persones.
1: De tot el que estem parlant, si haguera de donar-nos només 3 consells per avui, per als nostres oients, quins serien?
3: En primer lugar, que no se desplace si no es estrictamente necesario. En segundo lugar, no acuda a terreno o masa forestal, solamente a los puntos oficiales de observación, siempre y cuando tengan la reserva realizada, y por supuesto que utilice las gafas de eclipse homologadas.
1: Y una última cuestión ya, es más curiosidad. Quan arribe el moment de l'eclipsi, conseller, ¿estarà vostè pendent del dispositiu o podrà una miqueta alzar el cap i mirar el cel uns minutets?
3: Sí, si tengo opción de poder hacerlo, me gustaría disfrutar como todas las personas de la comunidad valenciana, pero lo primordial para nosotros es estar atento en todo momento a cualquier circunstancia que se pueda producir.
1: Moltes gràcies, Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior de la Generalitat. Que tinga bon dia dins del que cap.
3: Moltes gràcies i moltes gràcies per comunicar a tota la ciutadania la informació sobre l'eclipse.
1: Adéu. Adéu. Com ha dit el conseller, molta recomanació, paciència i sobretot molt de sentit comú. Per cert, que són les 9:47, a partir de les 10 està prevista aquesta reunió del SECOPI, del dispositiu preventiu de l'eclipse, dins del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. Serà, com dic, a partir de les 10. Estarem també pendents per si al finalitzar aquesta reunió fan declaracions. I ho dèiem també a l'inici, una de les coses importants i destacables d'avui és l'oratge. Antonio Sánchez, bon dia.
4: Sí, més important que mai, pràcticament.
1: Més important que mai. Bueno, jo crec que últimament és important sempre, sí. Perquè estem tots pendents del cel, mai millor dit, avui, més que mai.
4: Sí, i és que a partir de les 7:30 ja tindrem este eclipsi, que començarà parcial, i que la part sud del territori encara serà parcial durant tot l'eclipsi, fins a que es posi el sol, però a partir de les 8:30 més o menys tindrem ja l'eclipsi total al nord i la meitat centre del territori. Així que, en principi, del que hem de parlar és de la nuvolositat, perquè sí que pot bloquejar un poquet la visió tant de l'eclipsi total com del parcial. Uh-huh. La situació que més es preocupa ara mateix són la formació de tempestes. Cap al nord, cap a l'interior nord, poden aparèixer als ports i també a l'Alt Maestrat. Aquestes tempestes, en principi, s'espera que sorgisquen al voltant de les 7 de la vesprada, 6 de la vesprada, sí.
1: Més o menys, hora punta.
4: Sí que podrien tapar el cel cap als ports i al màster, però també l'ombra que produeixen estos núvols també podria bloquejar un poquet la vista cap al Baix Maestrat i la Plana Alta. Així que aquestes comarques, ahí estem
1: mira
4: pendents.
1: Mira que la província de Castelló és una de les afortunades per a veure l'eclipsi.
4: Totalment, perquè és la que més minuts tenen d'eclipsi total,
1: sí,
4: però
1: sí.
4: Justament tindran més probabilitat de tempestes. Si ens anem cap al sud, a les comarques centrals, ahir també hem d'estar pendents de la formació de núvols d'evolució, que en principi sembla que es formaran cap a les 4-5 de la vesprada, i aquests núvols se n'aniran, però encara poden quedar-se alguns núvols
1: alts. És una de les afortunades per a veure l'eclipsi.
4: Totalment, perquè és la que més minuts tenen d'eclipsi total, sí, però sí, justament tindran més probabilitat de tempestes. Si ens anem cap al sud, a les comarques centrals, ahir també hem d'estar pendents de la formació de núvols d'evolució, que en principi sembla que es formaran cap a les 4

0: I no descartem alguns núvols baixos que poden sorgir també a la vall de Cofrents-Allora i que afectarien a la Canal de Navarrés i a la Ribera Alta. En principi, la possibilitat d'eixos núvols baixos a la vall de Cofrents-Allora és menor, però s'ha de dir. I també tenim tempestes a Múrcia, però clar, encara que estan lluny, eixos núvols de tempesta, que són, solen ser molt alts, també poden bloquejar un poquet la vista de l'eclipsi a l'Alt Vinalopó, al Vinalopó Mitjà, al Baix Vinalopó i al Baix Segura. És a dir, que en les comarques també, en algun moment de l'eclipsi...
1: Home, és que els núvols avui no era precís que aparegueren, també te dic. Després ja. De tot l'estiu que porto...
0: de calor i de
1: sol intens, sempre passen coses quan no toquen.
0: Ja podrien haver sortit un poquet més abans,
1: correcte,
0: no? En juliol, que es feien falta. No, ha de ser ara l'eclipsi. Però sí, és que després de tanta calor que hem tingut i agost sí que és un mes, la veritat, de tempestes. El nostre territori cap a l'interior és un mes en què ja les tempestes
1: poden
0: apareixen.
1: Aparèixer.
0: Sí, bueno. Així que és el que toca.
1: Està dins de la normalitat.
0: Sí.
1: I era cara o creu. Això és així, no?
0: Exactament. També hem de parlar avui de la calor, Lucía, sí. Perquè sí que serà una jornada amb temperatures un poc més altes cap a l'interior. De fet, s'ha activat un avís groc per màximes de més de 36 graus al racó de Mus, a la Planúti del Requena i a la vall de Cofrents-Allora. A la resta no tindrem cap avís, però sí que això, temperatures molt altes, molt paregudes a les d'ahir.
1: Bueno, ahir jo vaig llegir d'ací, marcava 36.
0: Sí.
1: I jo vaig dir, pues bon dia.
0: Sí,
1: bon dia, estupendo.
0: El cotxe sí que és de veres que a voltes escalfa un poquet. Així
1: no,
0: a...
1: era el termòmetre del que hi ha al carrer, a la ciutat.
0: Què dius, mare meva?
1: Jo crec que és que igual estava pegant-li molt de sol.
0: El sol, sí.
1: Pot ser, però 36 vaig dir...
0: No, sí, sobta un poquet, sí. I, en principi, les màximes eren molt paregudes a les d'ahir. 32-36 graus al prelitoral i litoral, però, clar, com hem comentat ja 3 dies, a molta humitat. Així que la sensació tèrmica serà de més de 40 graus, que és el que...
1: Jo la humitat que no la porte bé.
0: Exacte.
1: Serà que... l'edat, no ho sé.
0: No, jo tampoc. Crec que ningú la porta bé.
2: Jo tampoc.
0: I veurem que després ja de vesprada sí que per a l'eclipsi baixarà un poc la temperatura, però encara, clar, tindrem calor en general. Entre 28-26 graus als Ports i l'Almaestrat, però la resta estarem entre els 30-32 graus. Amb la humitat del prelitoral i litoral, aquesta sensació tèrmica serà d'uns 36-38, així que sí, en el moment de l'eclipsi encara farà molta calor i molta basca.
1: O sigui, molta hidratació i,
0: sí,
1: i sempre
0: important.
1: Amb aigua, hidratar-se... És importantíssim, eh? Això no ho dic de broma, això és necessari.
0: Sí, molt important. Sí que és de veres que l'eclipsi farà que baixi el termòmetre un grau, dos graus,
1: no,
0: que això sí que és interessant,
1: però
0: no sotarà pràcticament.
1: Ojalà diguem 10 graus, això seria meravellós, però no.
0: Però el que sí que tindrem durant l'eclipsi serà un poc més de vent, perquè què passa? Que quan la radiació solar desapareix i també ja comença a ser menor la radiació solar, es produirà aquest tipus de situació en el que el vent se'n va de les zones on està baixant un poc la temperatura a les zones on fa més calor. I clar, és un moviment de l'aire que sí que farà que la brisa torni i que almenys la sensació de calor no siga tan alta degut al vent.
2: Però correrà vent d'estos bochornosos o sí que ens alleujarà una miqueta?
0: Ens alleujarà una miqueta, que és una boníssima notícia. Així que sí que el vent d'eclipsi farà que la sensació de calor siga un poquet menor.
2: I jo tinc una pregunta, Antonio, a veure si...
1: que me la feia a mi portem... este matí, jo dic, jo no te puc contestar.
2: Sí.
1: No ho sé.
0: Vinga,
2: per què esta necessitat de portar ulleres? És a dir, jo entenc que s'ha de portar ulleres,
0: sí,
2: perquè... pot danyar els nostres ulls, perjudicar,
0: sí,
2: els nostres ulls. Però per què just en aquest moment i no ara si jo isc i em poso a mirar el sol?
0: És una boníssima notícia. De fet, o sigui, notícia, pregunta. De fet, Alba, Abril, perdó.
2: Abril.
0: Sí, la veritat és que les ulleres s'havien de posar durant tot el temps si hem d'estar mirant al sol.
2: Uh-huh.
0: Les ulleres de l'eclipsi és només per a veure l'eclipsi, però clar, si volem veure el sol en la seva plenitud durant qualsevol dia de l'any, també hauríem de portar les ulleres de l'eclipsi per a veure el sol. El que passa és que, clar, normalment nosaltres no estem mirant al sol durant un minut, dos, tres minuts seguits, perquè ens fa mal.
2: Clar, són uns segons i en seguida
1: i
2: això que...
1: lleves,
2: i
0: és, exacte, és quan estàs en la platja, que quedes mirant al sol a voltes perquè estàs ahí prenent el sol, i sí que et pot molestar un poquet, però ja el teu reflex és tancar els ulls, exacte,
2: clar,
0: o apartar la vista del sol. Passarà el mateix en l'eclipsi. Què passa? Que la gent es tornen boixos amb l'eclipsi, volem veure'l, i estem més d'un minut, més de dos minuts, i això és el que pot cremar els teus ulls, i per això es recomana veure l'eclipsi amb les ulleres, que de fet és que les ulleres faciliten la visió de l'eclipsi, perquè sense les ulleres no podríem veure l'eclipsi parcial pràcticament. No, i

0: Tampoc perquè no es pot, com dir-ho, veure, no? Mm-hmm. No es pot comprovar quan l'eclipsi...
1: Quan la lluna se
0: clar,
1: passa davant.
0: Quan comença l'eclipsi parcial, pràcticament el sol no deixa veure aquest eclipsi parcial. Ja és quan es troba la parcialitat pràcticament absoluta, quan ja podem comprovar sense les ulleres que sí que hi ha un eclipsi. Mm-hmm. Però si no porten les ulleres no podem veure com està tapant la lluna el sol.
2: Val.
0: És per això també que és fàcil, que s'han de posar les ulleres. I hem de dir que si tenim eclipsi total, ahí és quan s'han de llevar les ulleres. Perquè si no, no podrem gaudir del sol,
1: de la vista,
0: exacte. I
1: de
0: dels efectes.
1: Preciositat.
0: Exacte, dels efectes que tindrà l'eclipsi total.
1: Bueno, pues aclarit, és que este matí teníem molts dubtes.
2: És a dir, ja no es tracta de que siga més perillós veure un eclipsi per motius, sinó és perquè anem a estar més temps mirant cap al sol.
0: Exactament. I això és una cosa que s'ha de tindre molt clara en tota la gent, perquè la gent està molt atemorida.
2: Clar, de mirar i de repente... Clar.
0: I no és que l'eclipsi siga una cosa que... De fet, al contrari, la radiació ultravioleta, en principi, al tindre...
1: És menor.
0: Exacte, és un poc menor. Però clar, és només perquè estarem més temps mirant el sol.
1: Mm-hmm. Bueno, pues aclarit tot. Demà parlem de, a banda de com ha sigut l'eclipsi, que també farem ixa, post-eclipsi, com és post-partits, pues igual, i post-mundial tot.
2: La prèvia.
1: Exacte, la prèvia, i demà farem el post. Però ja parlarem també a partir de demà, que ja és dijous, quan van a baixar les temperatures, que és una cosa que a mi em té pues, prou preocupada.
0: I tinc bones notícies.
2: Tinc bones notícies.
0: Ja donarem
1: una prèvia, xiconina.
0: A partir del cap de setmana, a partir del diumenge, ja baixa la temperatura, i molt, eh?
1: I molt?
0: Sí.
2: Però momentàniament...
0: Això ja sí que no ho sé.
1: Bueno, però
0: massa preguntes, Abril, massa preguntes.
1: És que baixen, que això és bo a partir de diumenge. Així que, bueno, demà ho analitzem tot. Gràcies,
0: Antonio.
1: Perfecte,
0: gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu. Dèiem també que l'eclipsi no només és una cosa extraordinària, sinó que la Comunitat Valenciana acaba de convertir-se en destí predilecte per als caçadors d'eclipsi, que m'encanta este terme, persones que viatgen arreu del món per a observar i fotografiar estos fenòmens astronòmics.
2: Sí, venen de tots els racons del planeta i amb un únic objectiu, que és precisament gaudir d'este singular espectacle de la naturalesa.
3: De repente me entero y cambié todos mis planes, mis viajes, entonces cambié Italia y me vine a Valencia.
4: To watch the eclipse.
5: Mañana el eclipse, el día después vuelvo a Milano.
1: I l'eclipsi total, com no, és històric, i per això la radiotelevisió pública obrirà en directe les seues finestres per a no perdre's cap detall del que passe al cel amb un gran desplegament tècnic i humà. La programació especial va començar a nit amb l'estrena del documental Espanya bajo el eclipse total, una producció realitzada per les televisions autonòmiques de la Forta, és a dir, la Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics.
2: I avui a punt enceta la jornada amb un programa especial de la Via Verda, Matías Muñoz, a partir de la una del migdia, per explicar i aconsellar el que cal fer de vesprada per a gaudir al màxim, amb precaució evidentment, d'esta experiència visual. Informació de proximitat i servici que també oferiran els butlletins informatius de Punt Ràdio del matí. També així, amunt i avall, continuarem donant informació sobre l'eclipsi i, de fet, és que nosaltres portem ja mesos i mesos parlant d'este fenomen històric.
1: Correcte. Ja de vesprada, el magazín Està passant Comunitat Valenciana, amb Maria Domínguez i Rosa Porta, obrirà a partir de les 5 menys quart les seues finestres especials. El plató comptarà amb la presència de la cap de meteorologia d'Apunt, Victòria Rosselló, mentre que el també meteoròleg Joan Carles Fortea ens acostarà el seu punt de vista i, sobretot, la visió de l'eclipsi des de Morella. El programa inclourà, a més, 5 senyals en directe, un des de la platja de la Malvarrosa, l'altre des del Planetari de Castelló, també a Peníscola, el Castell d'Onda i Macastre.
2: A més, Apunt seguirà el mapa peninsular de tot el que passa al cel, des de Galícia fins a les Illes Balears, amb el suport de les imatges que cada televisió autonòmica de la Forta oferirà d'este eclipsi. L'aportació de la Televisió Valenciana a esta iniciativa nacional serà amb l'intercanvi dels senyals en directe que Apunt ha previst a Aras de los Olmos, l'Albufera de València, la platja de la Malvarrosa i Morella. I les xarxes socials d'Apunt també mostraran este eclipsi solar total segon en directe, i es podrà seguir per internet al microsite que fa setmanes es va habilitar en el web de la cadena.
1: Recordem que la web de la cadena és www.apuntmedia.es, així que poden seguir tot el que anem a retransmetre així a la televisió i a la ràdio, i poden seguir-ho, com no, des d'esta casa. Queden res uns segones per arribar a les 10. Abril, ens dona temps de repassar ràpidament les portades dels diaris, que dic jo que parlaran de l'eclipsi, no?
2: No va ser gens equivocat. Levante, el Mercantil Valenciano, obri com no mis eclipsi, avui toca mirar el cel, titula. Les províncies també porta l'eclipsi en la seva primera plana, però destaca l'alerta màxima i la imatge és per al terratrèmol de Colòmbia. En el diari Informació d'Alacant, que llegim que el nou Pla General d'Ordenació Urbana d'Alacant integra rebassa la ciutat amb més d'11.000 vivendes. I finalment, el periòdic Mediterrani de Castelló titula Tot llest per al gran eclipsi.
1: Gràcies, Abril. Tornem de seguida ara el butlletí de les 10 i més coses amunt i avall.
6: Són les 10.
7: A punt. Notícies.
6: Bon dia. A esta hora comença a l'Eliana la reunió del SECOVI convocada després de decretar la Generalitat la situació 2 del Pla Territorial d'Emergències davant dels desplaçaments que es preveuen 300.000 esta vesprada i de l'aglomeració de persones als punts de visibilitat de l'eclipsi. En acabar, informaran la ciutadania. La reunió està convocada pel conseller Valderrama i també assistirà la delegada del Govern Central a la Comunitat Valenciana i, d'altra banda, la delegada Pilar Bernabé participarà telemàticament en la reunió que convoca el ministre de l'Interior amb motiu de l'eclipsi. I sobre el fenomen, el tècnic superior de la Facultat de Física de la Universitat de València, Enric Marco, recomana veure el moment de foscor màxima amb la major plenitud.
8: El moment de la totalitat s'ha de llevar les ulleres, perquè si no et perds tot l'espectacle. Te compres l'entrada al concert i després et quedes a la porta. Això no pot ser. Hem d'aprofitar el moment de l'eclipsi, que és una cosa que se recorda tota la vida i que, a més, et fa addictiu que vulguis veure els pròxims eclipsis que vindran.
6: Marco ha donat en les notícies del matí una altra de les recomanacions per al moment històric que ens ofereix la naturalesa, evitar esta errada tan comuna.
8: Aprofiteu i no s'empenyeu en fer fotografies meravelloses i veureu en telescopis meravellosos, perquè tenim molt poc de temps, un minut i mig, i si no tens bé la primera foto que facis, no en facis més, disfruta de moment.
6: I a Formentera rescaten 11 migrants en una pastera a 30 milles al sud del Pidia Beiber.
9: Esta matinada, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 11 migrants d'origen magrebí en una pastera al sud de Formentera. El rescat ha sigut al voltant de les 6 de la matinada i ha participat la Guàrdia Civil de Santa Eulària. Enguany, segons la delegació del govern, 230 pasteres han arribat a les Balears amb 4.349 migrants en situació irregular.
6: I l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per avui l'avís nivell groc a l'interior nord de la província de València per temperatures màximes de 36 graus. L'avís estarà actiu entre la 1 del migdia i les 9 de la nit. Per a dijous també s'ha establit el nivell groc en tota la província de València, màximes que al litoral i a l'interior nord poden arribar a 36 graus i a l'interior sud a 38. I canviem d'assumpte. L'Ajuntament d'Alacant limitarà a un el nombre de racons per cada foguera a partir de les fogueres del 2027.
9: El nou decret que ha aprovat el consistori preveu que cada foguera tinga sols un racó per a compensar l'eliminació d'alguns. Preveu la creació de nous espais d'oci amb concessió municipal repartits per diversos punts de la ciutat. Segons el consistori, la mesura afavorirà la convivència de les fogueres amb el veïnat. Segons l'Ajuntament, l'activitat econòmica d'aquests espais de concessió municipal permetrà augmentar en 185.000 euros la subvenció municipal a les comissions, fins a superar el 1 milió d'euros. La mesura també busca reduir les diferències entre les fogueres del centre i dels barris i garantir unes festes més compatibles amb la convivència veïnal.
6: I una última hora que ens ha arribat a Santa Pola. Un home ha mort després de ser rescatat en la platja Gran Playa d'esta localitat. I en els esports, avui arriba el primer fitxatge de València Bàsquet a València per a iniciar la pretemporada. Dani Hermosilla.
10: Sí, es tracta de l'ala pivot nord-americà Momadou Gueye és el primer de tots els fitxatges que ha fet el València Bàsquet esta temporada després de perdre o d'anar-se molts dels jugadors claus de la conquista de l'últim títol de Lliga. També en bàsquet, però en les xiques, Elena Buenavida també pega el salt a la WNBA, on ha firmat un contracte amb les Minnesota Lynx, les líders en l'actualitat de la Lliga Professional Americana. En Buenavida són quatre les jugadores del València Bàsquet ja en la WNBA, on també juguen Raquel Carrera, Marta Suárez i Alicia Flores. D'altra banda, des de les 9 i mitja del matí, València i Llevant femení juguen un amistós de pretemporada. A Paterna, el resultat és d'empat a 1, el gol de Salomé per a les locals, després empatava Sara per a les llevantenistes. I parlant d'amistosos, esta vesprada el València jugarà a les 6 contra el Terol, equip de la Primera Federació, i demà en directe per a Punt i també per la sintonia del Punt a Punt, València-Hércules.
6: Gràcies, Dani. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials, en el nostre web a puntmedia.es. D'ací una hora, a les 11, més informació. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: Som A Punt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
11: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
12: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
13: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
14: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
13: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
15: De tu a tu.
13: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Ja són les 10 i 8 minuts del matí, continuem així amunt i avall, el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que estarem amb vosaltres tot l'estiu, tot el que resta del mes d'agost, així que sintonitzen la ràdio, A Punt Ràdio, i escolten, com no, a més de tota la programació especial que s'ha preparat tant a la televisió com a la ràdio per este eclipse total de sol que tindrem avui, aquest eclipse històric. Nosaltres els acompanyarem cada dia des de les 9 i mitja fins a les 2 de la vesprada. I avui, com no, farem, com hem dit a l'inici, un repàs de com es viurà l'eclipse en diferents punts del país, i no només així a la Comunitat Valenciana, Fa poc van conèixer un dels principals caçadors d'eclipsi, que m'encanta este terme. Ell és valencià, és Joanma Bullón, ja que ha vist l'eclipsi en diferents països. N'ha vist ja 7 eclipsi, en concret en Mèxic, Marroc, Turquia, Hongria i Argentina. I avui, com no, volem saber des d'on el veurà, quin pla ha preparat per a veure l'eclipsi històric que podrem veure avui tots els valencians i també la resta de diferents punts d'Espanya. I volem saber, com no, on està. Joanma, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Bueno, pensàvem que crec que estaries per ací a prop, però crec que no, no? Per on et trobes?
15: Em trobo a València, no a València.
1: No a València, en P, molt bé.
15: En P, sí.
1: I com ha sigut això? No sé si... m'imagino que l'experiència és un grau i després de 7 eclipsis has triat aquest lloc per algo, no?
15: Bé, us vaig a dir un exemple. Per exemple, la NASA sempre se'n va a filmar tots els eclipsis per arreu del món. I sempre se van en aquells llocs que estadísticament té més probabilitats de poder observar-se. Bé, com sabeu, a la Mediterrània estem tenint tronades, tempestes, que sí, poden fer malbé la visió de l'eclipsi. Sí. I tot just en Terra de Campos, que és una comarca palentina, és tot una àrea que està vorejada de muntanyes, però molt allunyades, com som el sistema Cantàbric, el sistema Ibèric a l'oest les muntanyes de Lleó, i a l'est el sistema Ibèric. Bé, normalment se poden formar també tronades, però estan tan allunyades de la Terra Palentina, de Terra de Campos, que no les afecten. I estadísticament tenim un 60% de possibilitats de poder observar el cel, mentre que al territori nostre apenas aplega el 50%. I això és molt important. Un 10% o un 20% és molt valuós a l'hora d'observar un eclipsi. I a banda d'això, a més, fa 3 anys farem allà en Ares dels Oms una trobada, una trobada que li diem RETA, Reunió Europea de Telescopis Astronòmics.
1: Sí.
15: I vingué un home que viu aquí a Palència i es va proposar la possibilitat de celebrar el RETA 2026 en Palència, en Marcilla de Campos, concretament.
1: Sí.
15: I d'aquesta manera aprofitàvem l'eclipsi i la trobada. I en efecte, ens hem aplegat així al voltant de 200 persones de diferents països d'Europa, Portugal, França, per supost Espanya, d'Anglaterra, d'Alemanya, inclús dels Països Baixos. I així estem tots, ja impacients, esperant...
1: A les 10 i 10 ja esteu tots preparadíssims, imagina, no? Ahí ja esteu, bueno, de moviment des de fa hores, segur.
15: Sí, sí, jo ara mateix estic venint d'una estació meteorològica on he deixat un termohigrògraf per a mesurar com baixa la temperatura durant l'eclipsi.
1: Això també va dir, perquè ens ha dit el nostre meteoròleg, Antonio, que baixarà durant l'eclipsi aproximadament entre 1 i 2 graus. No sé si ahir a Palència és el mateix o no.
15: Sí, sí, sí. Jo, de l'experiència que tinc d'altres eclipsis, la temperatura baixava a 2 o 3 graus, però era a l'inrevés, com que anaven cap al migdia, l'efecte era que no només era el que baixava, sinó el que no pujava. I ara serà el contrari, baixarà i no pujarà, no tornarà a recuperar-se apenes perquè ja va
1: la nit.
15: El sol. Exacte. Però bé, tot això n'hi ha que demostrar-ho, encara que no ja no sigui algo especialment científic, però bé, n'hi ha que comprovar-ho i no està mal.
1: I quines activitats teniu preparades al llarg del dia ahir a Palència? Jo he dit a l'inici que em semblava meravellós el terme de caçadors d'eclipsis. És una cosa que a mi em sembla curiosa perquè desconec o desconeixia. Ara ja és perquè estàs més informat i llitges més coses i lògicament per a presentar el programa o per a fer entrevistes t'has de documentar. És cert que em sembla curiós aquest terme, però és que 200 persones de diferents països em sembla una barbaritat.
15: Sí, sí, la veritat, i perquè hem tingut que retallar les inscripcions fa uns dies, si no, igual haguem duplicat el nombre de persones.
1: Però tu que has vist, Joanma, tants eclipsis, és una cosa que va en augment? És a dir, abans els primers que pogueres veure no tenien, pues, no sé, tanta repercussió, no sé si també els mitjans de comunicació hem fet que aquesta repercussió siga més gran, no? Però no sé si fa uns anys era distint i ara hi ha més gent que s'interessa per aquest fenomen.
15: La veritat és que no trobo gaire diferència, perquè en Mèxic, que va ser el primer eclipsi, que era l'any 91, també la televisió i els mitjans de comunicació se volcaren i se va fer tota una campanya. Però també és cert que que d'alguna manera els mitjans de comunicació de l'estat espanyol i de les autonomies estan fent moltíssim. Mm. I, a més, es precisa perquè la gent ha d'estar informada.
1: I tant, sobretot informada, que moltes vegades hi ha preguntes que se llancen a l'aire i no se saben molt bé les respostes i poden portar a confusions i a fer les coses de manera no correcta, no?
15: Sí, clar, és que n'hi ha que pensar que això és com el que s'inicia a jugar al tennis. Mm-hmm. Té que aprendre les regles, les normes, i després al final quan ja té molta experiència és quan se sap tots els trucs, és com deixar caure la pelota en la xarxa i coses uh-huh. d'aixes. En fi, que són bobades a nivell comparatiu, però a nivell diguem-ne, d'observació d'eclipsis és el mateix. La gent que són molt atrevits amb el tema de fer astrofotografia, també hem d'assajar molt bé les càmeres de fotos, i tot el que portem, com els telescopis, que tot funciona bé, mm-hmm. portar bateries carregades, són milers de tecles que no n'hi ha que oblidar. De fet, jo me vaig fer una xulla anotant-me tot el que me duia perquè no se m'oblidarà res. I també és cert que la gent que no té experiència, que la major part de la societat,
1: sí,
15: tenen que conformar-se en vore-ho a simple vista i ja està.
1: Mira, una de les altres curiositats que estic ara veient, a l'estudi de la ràdio, tenim una, dos, tres, quatre pantalles de televisió i en una d'elles tenim el 24 hores de Televisió Espanyola i estan entrevistant precisament a un pilot i responsable d'Iberia que diu que bueno, un avió, precisament d'esta companyia, despegarà per a seguir el fenomen de l'eclipsi i es retransmetrà per les xarxes socials. Ja, correcte, per a gustos colors.
15: Un bon amic meu que és veterà ja en el tema, que és Juan Carlos Casado, anirà en ese vol.
1: Ah, mira.
15: I este home també va sobrevolar l'Antàrtida en un eclipsi que va haver-hi i va obtindre unes imatges magnífiques. A nivell planetari és un dels millors fotògrafs que tenim. I és espanyol, vull dir, uh-huh. que no cal que vinguin només de l'estranger.
1: No, ja el tinc apuntat, per a intentar localitzar-lo, si no demà, sí, perquè igual és massa pronte.
15: Sí, igual està molt liat.
1: Igual demà està molt liat, però bueno, igual divendres podem parlar en ell i ens pot contar aquesta experiència. Clar que sí.
15: Ja li vas fer la broma de dir-li, escolta, que no se te nuvole. En el dia saltado no se nuvola, clar.
1: A 10.000 metres d'alçada, no?
15: No, n'hi ha núvols, està clar.
1: Clar que sí.
15: A no ser que siguin núvols estratosfèrics, esperem que no, perquè no n'hi ha activitat de tempestes avui.
1: No, en principi no. És cert que sí, a la Comunitat Valenciana hi ha algunes zones de la província de Castelló que sí que poden produir-se alguna tempesta, ens ho ha dit Antonio abans, però bueno, a priori la visibilitat sembla que serà prou bona. Li comentava que se n'ha anat en altres qüestions, jo me n'he anat en altres temes, li preguntava per aquestes activitats que teniu preparades per avui allà a València.
15: Bé, ara al matí, ara a les 11, anem a fer una activitat observacional del sol emulant l'eclipsi, perquè la gent pugui veure, per exemple, les taques solars, que per si ja venen aflorat, n'hi ha una taca que està apareguent per l'est, i tot això li dona més motius fotogràfics per a quan fotografien la fotosfera, és a dir, les fases parcials. En fi, que és fer assajos, com fan les bandes de música, per a poder triomfar.
1: Molt bé, clar que sí.
15: I també, ahir estiguem també fent algunes xerrades a l'aire lliure, també estiguem veient el sol, i sobretot responent a qüestions. És a dir, en comptes de fer conferències magistrals, el que fem és astronomia de passillo. Uh-huh. De tal manera que intercanviem informació, tècniques que utilitzem, dubtes, inclús n'hi ha gent que està deprenent així a com fotografiar l'eclipsi.
1: Bueno, és una de les preguntes estrella, també te dic, John, en plan, però puc mirar l'eclipsi i fotografiar-lo des del mòbil o des d'una càmera? No, crec que no és així. De quina manera se pot fer correctament? S'han d'utilitzar alguns filtres, no?
15: Per fer-ho correctament hi ha que utilitzar els mitjans que tenim a l'abast. És a dir, si només tens un telèfon mòbil, aprofita el telèfon mòbil. Uh-huh. Si no tens res, no pots fer res. I si tens un telescopi, tens també que aprendre com se fa a través del telescopi. Però és això, n'hi ha que ficar un filtre, un filtre adequat, no va qualsevol filtre, i ja no només per la salut de l'ull, és que n'hi ha filtres que són fotogràfics i són tan lluminosos que no te deixen fer fotos. Uh-huh. És el que estic veient. Aleshores, n'hi ha que utilitzar sensibilitats molt baixes, a un ISO 100, per exemple, a una velocitat d'un 4.000, i tot i així n'hi ha filtres que són tan lluminosos que se crema la visió. És a dir, la visió, no, la foto. Per tant, n'hi ha que assajar-ho tot. N'hi ha que utilitzar filtres visuals, fotogràfics, però que no siguin massa brillants, càmeres reflex digitals, si pot ser, o càmeres d'estes de tipus vídeo, el que diuen càmeres dedicades, I al final, pues res, és assajar-ho. Jo porto mesos ja assajant la fotografia, sobretot un aspecte que els fotògrafos professionals saben, que és el bracketing, el qual tu li fas una foto i te fan set, per exemple, a diferents exposicions. I d'aquesta manera estic ben segur que sempre acertaràs alguna imatge que tinga alguna particularitat o sigui més interessant.
1: Una cosa molt important que sí que m'agradaria també destacar i repassar, tot i que ho hem dit al llarg d'estos passats dies i setmanes que portem parlant de l'eclipsi, però anem a repassar, si et sembla, Joanma, els consells que donaries a les persones que van a veure per primera vegada per a que tinguin una bona experiència i també que no vagin amb por, és a dir, si se fan les coses correctament no ha de passar res. No té per què, però quins serien aquests consells bàsics que qualsevol persona que estigui escoltant-nos ara, en aquests moments, que són les 10 pràcticament quasi i 20 minuts i que ha decidit desplaçar-se on siga, on estiga, passant de les seues vacances o no, on vulgui veure l'eclipsi, què ha de fer?
15: N'hi ha una sèrie de llocs que són zones d'exclusió, que són les zones forestals, per la resistència forestal que se pot provocar, i aleshores cal anar a llocs oficials d'observació, com els que tenim en Aras de los Olmos, o en la zona d'Utiel, o en la zona de Castelló, del Planetari de Castelló, o en València, prop de la mar, o en el Bioparc.
1: Sí, a la Malvarrosa han preparat un dispositiu gran.
15: Exacte, en una dotzena de llocs on tindran tota mena de servicis, des de sanitaris, ambulàncies, agents mediambientals, en fi. Tot això n'hi ha que posar un relleu. Però a banda d'això, que ja és la zona, diguem-ne, el que han fet els ajuntaments i la Generalitat i la Diputació, el que tenen que fer a nivell individual és que si una vegada assegurat el lloc d'observació no tingui cap obstacle cap a l'oest, li dones que, per exemple, se preparen les ulleres de sol, o sigui, d'eclipsi, que són el ISO 123-122, i tot seguit que agarren una banqueta, se posen còmodes, una beguda per hidratar-se, que sempre és bo,
1: important, sí.
15: I esperar l'eclipsi. És algo molt interessant, perquè si mai has vist un eclipsi, el primer contacte, que és quan entra la lluna tocant el sol, fa impressió, és molt agradable. I ja tot sí que vas veient com la lluna va avançant, se va menjant el sol.
1: I se fa, no de nit, però fosc.
15: Exacte, se va fent fosc el cel, i arriba un moment en què ja és plena nit. No nit fosca com si fos de nit de veritat, és plena nit. En aquests moments hem de treure les ulleres de sol i ja mirar al sol. A simple vista veurem un halo que envolta el disc solar i la lluna, que és la corona. Una corona que, per cert, la va acuñar en aquest nom un astrònom espanyol, un tal Ferrer, de Guipúscoa.
1: Sí.
15: I fins i tot a nivell planetari no se li diu crown, se li diu corona en castellà, o en valencià, si vols.
1: Sí, exacte.
15: De tal volta que és un homenatge, n'hi ha que retre l'homenatge a este home, perquè va afirmar que era un fenomen solar, no era ni de l'atmosfera terrestre ni de la lluna. És a dir, que és el que més hem de gaudir, la corona solar. I ja quan vegem que torna a eixir la llum solar, n'hi ha que passar les ulleres, i ja continuar fent l'observació. Ja dic que són moments molt emocionants. I a més recordé que quan se t'acaba la totalitat ja no n'hi ha retorn. És a dir, si alguna cosa...
1: T'has perdut, ja no pots tirar enrere. Exacte.
15: Jo, de fet, encara que tinc molta experiència, però jo estic una mica nerviós.
1: No me digues.
15: He de llevar els filtres a cada telescopi. He de fer el bracketing, és a dir, programar la càmera de manera que tot isca bé. I me dona certa... Però diré de veres, eh?
1: No, m'ho crec.
15: Un filtre posat i faig el bar que no ho faig malament. Això t'he dit que tot això n'hi ha que assajar-ho. I més jo que porto 4 càmeres de fotos.
1: Mare meua, un dispositiu extens. Pues segur que va molt bé i segur que ho disfrutes, ho gaudixes i, bueno, a partir de les teues imatges, imagine que també després ho recordaràs amb bon sabor de boca. Joan Mabullón, anem a dir caçador valencià d'eclipsis. Moltíssimes gràcies. I bueno, igual tornem a parlar per a que ens contes com ha sigut l'experiència, no ho descartem.
15: I tracteu molt bé els forasters, que en 1905 va haver-hi un eclipsi i el rei Alfonso XII va fer una clàusula real on demanava a la població, sobretot del món rural, que trataren bé els forasters. I va ser magistral.
1: Bueno, forasters han vingut molts, molts caçadors d'eclipsis han vingut a la Comunitat Valenciana per a seguir-ho des d'ací. Això és la realitat. Així que, Joanma, moltes gràcies i que disfrutes. Molt bon dia.
15: Un plaer. Adéu.
1: Gràcies, adéu. Bueno, continuem amb l'eclipsi perquè encara que Joanma ens ha anat, o se n'ha anat, millor dit, fora del territori, Ara tornem a ser a casa nostra. Ares de los Olmos és una de les localitzacions destacades de la Comunitat Valenciana per a l'eclipsi. Les previsions apunten que pot rebre fins a uns 6.000 visitants. Des d'ara, el fenomen comença aproximadament a les 7:37 de la vesprada. El sol estarà molt baix, només uns 5 graus sobre l'horitzó, per la qual cosa la ubicació i tenir l'horitzó oest ben lliure són especialment importants. Precisament, com dic, se n'anem cap allà, cap a Ares de los Olmos, i com hem dit, és un dels punts on millor es veurà l'eclipsi, així a tota la Comunitat Valenciana, per a que ens expliquen quines previsions tenen i sobretot quines activitats han preparat. Parlem ja de seguida amb Roger Mira, és el responsable de l'àrea astronomia del Centre de Divulgació Científica i Medioambiental a Ares de los Olmos. Roger, bon dia.
16: Bon dia.
1: Què tal? Com estàs? Estàs totalment nerviós con Joanma? Com estàs?
16: Sí, sí. Efectivament, nerviós i també molt d'estrès, perquè, clar, al final el centre de Vigui, que és un centre de propietat municipal, estem col·laborant activament en l'Ajuntament, en l'organització de l'eclipsi a nivell logístic, i que tots els punts d'informació estiguin abastits del material informatiu que necessiten, d'ulleres d'eclipsi per a qui no en porta, de que els voluntaris tinguin aigua, tinguin menjar, perquè, clar, són moltes hores passant calor, estan a la intempèrie, per tant, han d'estar en condicions òptimes. No volem que cap voluntari pugui patir per culpa d'estar fent una tasca que ho fa de manera desinteressada. I ja veiem que el poble comença a vindre molta gent, que ja comencen a haver molts cotxes aparcats fora dels llocs habituals, o sigui, i estem a les 10 del matí.
1: Sí, clar, imagineu-vos.
16: Després de dinar, suposem que el poble estarà en una situació caòtica, pràcticament.
1: És que, a veure, no sé quants habitants té en aquests moments Ares de los Olmos, però 6.000 persones, això és la previsió, és una barbaritat.
16: Una barbaritat, perquè és un poble que empadronades, persones empadronades té unes 400, que són la població que té
1: poca
16: en hivern, no? Els mesos que no són d'estiu. En estiu pot arribar a entre 1.500 i 2.000 persones, aproximadament en estiu. Però és que a això li hem de sumar tots els visitants que venen a veure l'eclipse des d'ací, d'ara, avui. No saben quants, tampoc, perquè sí que
1: s'ha creat... Sí, no, hi ha previsions, però no se saben al 100%.
16: Efectivament, perquè s'ha creat una pàgina web per fer inscripcions. N'hi ha dos punts d'observació, un per astrònoms, que ahí sí que l'aforament està limitat i la inscripció ja es va tancar fa unes hores. Però, per altra banda, l'altre punt, que és el punt per al públic en general, la inscripció continua oberta en aquests moments i també pot vindre gent que no estigui inscrita.
1: El
16: d'astrònoms no, però l'altre sí, el punt d'observació per al públic en general, la inscripció està oberta.
1: Bueno, des de Big History, porteu molt de temps preparant el dia d'avui, teniu zones diferenciades per al públic en general i per als astrònoms. Quins són aquests punts i per què heu decidit fer-ho així?
16: A veure, per als astrònoms, el punt d'observació que s'ha escollit és la Mola de Santa Catalina, que és una muntanya que està a quasi 1.300 metres d'alçada. Allí hi ha dos observatoris astronòmics que avui estan tancats, però de normal fan la seva activitat d'investigació i de divulgació de la ciència. I aquest espai, que té un accés més complicat, perquè es puja per una pista forestal fins allà dalt, és el punt que s'ha escollit pels astrònoms. Però, per altra banda, per al públic en general s'ha habilitat un altre punt d'observació més pròxim al poble, que són de normal camps de cultiu que estan en desús i, per tant, té un bon horitzó cap a la zona de l'oest i el nord-oest. L'horitzó no té cap obstacle i el d'estar més prop del poble s'ha escollit aquest punt d'observació. Perquè es pot anar a peu des del poble fins allí i al mateix temps té un bon horitzó que no destorba per a veure l'eclipsi.
1: Bueno, hem dit que és un dels punts de la Comunitat Valenciana on millor es veurà, però, clar, la pregunta és clara. Per què? I, sobretot, en quin moment va ser el millor per a veure aquesta totalitat de l'eclipsi? A quina hora està aproximadament?
16: A veure, la franja de totalitat, quan més al nord millor es veu des del territori valencià, perquè el límit està per baix de Requena, Utiel i Cullera. O sigui, Requena, Utiel i Cullera encara veuen la totalitat, però més avall ja és eclipsi parcial. D'ahí cap amunt, quan més cap al nord el desplaces, millor es veu. La zona de Vilafranca, Morella, en el nord del territori valencià és possiblement la millor zona. Nosaltres no arribem a tindre una totalitat tan llarga, però així tot està molt bé. i nosaltres la totalitat s'arribarà a les 20 hores i 32 minuts, aproximadament.
1: Hora clau. No sé si teniu també activitats alternatives per a tots els visitants que vagin a Aras de los Olmos en el dia d'avui.
16: No, avui estem totalment saturats i, i estem centrats en intentar donar-li als visitants activitats alternatives, no, però que no pateixin una situació de caos.
1: I sobretot, aprofitant que estàs amb nosaltres, sí que m'agradaria que donessis recomanacions generals per a tota la gent que hagi decidit a visitar-vos i anar a Aras de los Olmos, no?
16: Totes les recomanacions que ha donat Jaume...
1: les podem aprofitar.
16: Efectivament, són magnífiques. Jo afegiria la qüestió del protector solar. És indispensable perquè és com anar a la platja i no posar-se protector solar. És estar unes quantes hores a disposició al sol i encara que siga per la vesprada estem en estiu i per tant cal protegir-se.
1: Sí.
16: Per altra banda, no mirar el sol d'una manera molt continuada. O sigui, les ulleres d'eclipsi són segures si tu mires el sol uns 5-10 segons i després deixes de mirar i uns quants minuts després tornes a mirar-lo. Durant la fase parcial no és qüestió estar mirant el sol 2 minuts, 3 minuts, 5 minuts de seguit, com si t'hagueren hipnotitzat i estiguis mirant el sol fixament.
1: I molt menys estar tota l'hora pegat a les ulleres i mirant al cel, això no, per
16: exacte,
1: favor, que no ho faci ningú.
16: És una mirada ràpida, és dir, mira, comença a notar-se que el sol està eclipsant-se i uns minuts després tornes a mirar i notaràs que va avançant el fenomen, però mirades ràpides.
1: I descansant.
16: Pocs segons. I descansant, efectivament.
1: Perfecte.
16: No estar exposant els ulls de seguit a la radiació solar, que per molt que les ulleres d'eclipsi són molt efectives per a protegir-se de la radiació solar, però sempre n'hi ha un xicot de resquici que no te'l pots llevar.
1: Sí.
16: Això, si ho fas bé, no suposa cap perill per a la vista humana, però si estàs mirant de manera contínua durant l'hora i pico que
1: dura...
16: Hora i pico, no, perdó. Quasi una hora que dura la fase parcial no és recomanable en absolut.
1: Molt bé. Pues crec que ha quedat més que clar. Les persones que estiguen escoltant-nos, que per favor seguisquen les recomanacions dels experts, en este cas de tu també, de Roger Mira, responsable de l'àrea d'astronomia del Centre de Divulgació Científica i Mediambiental a Aras de los Olmos. Bueno, que disfrutes molt, que se te passen ràpides nervis i que gaudisques al 100% d'este fenomen.
16: Moltes gràcies, vosaltres també. Que passeu un bon dia d'eclipsi. Un fenomen com estos no es veu tots els dies i, per tant, és qüestió de gaudir-lo al màxim i anar-se'n després en l'experiència viscuda de jo he viscut un eclipsi que ha passat per casa nostra.
1: Perfecte.
16: No he hagut de desplaçar-me a un altre lloc del planeta remot, sinó que per casa nostra avui ha passat un eclipsi.
1: Clar que sí. Moltíssimes gràcies. Que disfrutes. Adeu, bon dia.
16: Igualment, adeu.
10: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
12: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
17: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
18: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2. De tot.

0: Del Bioparc. Adrián, bon dia.
1: Hola, què tal? Muy buenos días.
0: Gràcies. Encantado. Per acompanyar-nos. Heu preparat avui precisament al Bioparc per estudiar com reaccionaran els animals durant l'eclipsi. Ens ho contava fa uns instants Enrique Font, que no se tenen realment estudis que siguen fiables, no? De si realment els animals reaccionen o no als eclipsis. Per això, vosaltres heu preparat esta activitat, no? Que no sé de quina manera aneu a dur a terme, per a seguir o fer un seguiment de la reacció dels animals, no?
1: Sí, exacto. Al final, los precedentes de la reacción de los animales frente a un eclipse están muy poco descritos. O sea, uh-huh. No hay apenas precedentes, y más aún si estamos hablando de especies salvajes, como el estudio en que vamos a introducir nosotros.
0: Claro.
1: Esto también es lo bonito, ¿no? De quizá esta investigación que vamos a realizar, en la que, bueno, realmente es bastante sencilla. Básicamente llevamos unas semanas con unos dispositivos cámara, tanto visual como acústico, en tres especies distintas, para ver cuál va a ser su respuesta. Uh-huh. Entonces, para participar en el estudio hemos pensado en tres grupos de animales diferentes. En primer lugar, el elefante africano.
0: Sí.
1: Por otro lado, queríamos también realizarlo en un primate, como por ejemplo los chimpancés.
0: Uh-huh.
1: Y por último, un animal bastante más diferente, como son los reptiles, siendo la tortuga de Aldabra,
0: uh-huh,
1: que es la segunda tortuga terrestre más grande del mundo, la que hemos pensado que podría ser interesante ver la respuesta o la no respuesta, como también cabría esperar,
0: sí,
1: frente al momento del eclipse.
0: ¿Y por qué heu triat estas tres especies?
1: Bueno, al final el hecho de que el elefante y los chimpancés hayan sido los seleccionados es en parte por la complejidad de la propia especie, ¿no?, que supone, pero también porque se trata de animales gregarios, animales de grupos y estrechamente relacionados al final también con su entorno.
0: Uh-huh.
1: De forma que, pues, por ejemplo, ya digo, hay muy pocos precedentes, pero cabría la posibilidad de que una respuesta fuera un agrupamiento, por ejemplo, ¿no? Al ser animales de grupo, los elefantes son sociedades matriarcales en las que sobre todo conviven con grupos reproductores, donde hay crías que defender, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de un animal de grupo que podría en ese momento presentar una respuesta de vigilancia, ¿no?, o de alerta, así como los chimpancés, que también una parte muy importante al final de su comportamiento son las vocalizaciones, ¿no? Por tanto, bueno, pues son respuestas que al final podrían ser vistas la emisión de ciertas vocalizaciones. Ya digo, nosotros en realidad las expectativas es un lienzo en blanco, lo que tenemos, la verdad.
0: También creo que es una buena manera buena de afrontar, ¿no?, de estar, uh-huh, completamente sin saber qué va a pasar, y vore el que va a pasar va a ser extraordinario.
1: Exacto, exacto. Al final es no tenemos las expectativas son
0: cero.
1: El simple hecho de que no respondan y de que estén realizando la actividad que estén haciendo a esa hora durante días anteriores ya sería un resultado. Al final, lo que hemos estado haciendo para no sesgar tampoco el estudio es que durante semanas previas hemos estado grabando, ya digo, tanto de forma acústica como visual, el comportamiento que hacen este grupo de animales a esta hora. En este,
0: uh-huh,
1: caso, a las 8:30.
0: Para poder compararlo después, entenc.
1: Efectivamente, entonces, uh-huh, vamos a recapitular un montón de información de visual y acústica de las diferentes especies, y mañana pues tomaremos decisiones, conclusiones, ya sea que ha habido una respuesta o que no.
0: Haya
1: habido.
0: Pues no només estareu pendents vosaltres, nosaltres també dels resultats d'este estudi. Així que Adrián Martínez, veterinari del,
1: claro,
0: Bioparc, gràcies per estar amb nosaltres, i tornarem a parlar, jo crec que a final de setmana, si no la setmana que ve, per a veure aquestes conclusions d'aquest estudi i si efectivament l'eclipsi ha afectat o no als animals que viuen al Bioparc. Gràcies i molt bon dia.
1: Genial, muchas gracias, ya os contaremos.
0: Exacte.
1: Muchas gracias, buen día.
0: Adeu, estem arribant pràcticament a les 11 del matí. Continuem amb més coses a partir de les 11:05 aproximadament. Ara el butlletí amb notícies d'última hora.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia, i ha acabat ja la reunió del SECOP i l'Eliana amb motiu del dispositiu per l'eclipsi total solar i el desplaçament i acumulació de persones que generarà el Pidia Beiber.
3: Sí, la reunió ha acabat, però encara no han donat les explicacions, en concret el conseller Juan Carlos Valderrama. Sí que sabem el que es va avançar ahir. En total, 18.000 persones velaran perquè tot transcorrega sense incidents entre policies, agents, bombers i sanitaris. Des de l'aire, 29 mitjans i 40 drons de vigilància, especialment a les zones forestals. Recordem que es tanquen els parcs naturals de la Comunitat Valenciana i que està prohibida l'acampada lliure. A més, estem en nivell màxim de risc d'incendis. A la Devesa de l'Albufera de València, per exemple, ja han tancat els accessos i ja estan en marxa els canons antiincendis. A les carreteres, les vies principals i secundàries poden convertir-se en una ratera. Per tant, la DGT ha preparat un desplegament similar a les operacions d'eixida o tornada de vacances. S'esperen 300.000 desplaçaments, hi haurà 2.500 agents de la Guàrdia Civil en concret vigilant estos moviments.
2: I els experts sobre el fenomen que viurem avui, l'eclipsi solar, recomanen gaudir del moment, ja que dura molt poc. Amèlia Ortiz ens recorda què passarà esta vesprada, què és el que veurem. Ho ha fet en una entrevista a les Notícies del Matí.
4: Pues passarà que el sol i la lluna es trobaran al cel. La lluna, com està més prou de nosaltres, ens passarà per davant del sol, anirà cobrint-lo paulatinament fins que aplegui a tapar-lo per complet, a tapar completament el disc solar. I això ens permetrà veure l'atmosfera exterior del sol, que és la corona.
2: La consellera de Sanitat de Ceuta acaba de contradir en el programa de Punt Amunt i Avall a la ministra de Sanitat, que va assegurar ahir que no hi ha cap crisi sanitària en els centres de salut de la ciutat autònoma. Nabila Benzina diu que els metges li han transmès que l'atenció a les persones migrants s'ha multiplicat per 5 des de l'arribada massiva fa ara 2 setmanes.
5: Yo le diría a la ministra que preguntara a los médicos. Yo me he reunido con los médicos y los médicos todos me talaban que están saturados, colapsados y que ya no pueden más. Y son los que realmente han aumentado sus intervenciones en un 500%. Que antes hacían intervenciones a inmigrantes de unas 100 personas, pues ahora hacen de unas 500 o más. También que tienen mucha inseguridad, nos han pedido que estén los militares.
2: La consellera parla de que hi ha un dèficit estructural de falta de metges i demana al govern espanyol un pla per ampliar les plantilles. I a esta hora estava previst l'inici de la reunió extraordinària de la Comissió d'Interior del Senat.
3: Sí, el Partit Popular a majoria a la cambra havia citat el ministre de l'Interior, però el govern confirma que no assistirà cap ministre al Senat i que les compareixences seran al Congrés. En l'aire està la compareixença de Margarita Robles, que el ministeri va confirmar per al 18 d'agost, però la Moncloa no ho confirma. Són les comissions, les citacions que havia fet el PP per a que donaren explicacions per la crisi a Ceuta.
2: I 4 detinguts per estafar més de 380.000 euros a una empresa amb factures simulades. Els agents van fer les detencions en les localitats Alacantines de Benidorm i Sant Vicent del Raspeig per la suposada comissió dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal després de cobrar-li a una empresa, com dèiem, més de 380.000 euros amb factures simulades de venda dels palets.
3: La investigació policial es va iniciar després de la denúncia a la comissaria de Benidorm dels amos d'una empresa que van descobrir que un dels seus empleats estava presentant factures de compra de palets desproporcionades amb la demanda necessària d'aquest producte per part de l'empresa.
2: I sí, mal món, perquè sobre el terratrèmol de Colòmbia, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 75 els espanyols no localitzats encara. I en els esports parlem de bàsquet, Dani Hermosilla.
6: Sí, perquè arriba este matí el primer dels jugadors fitxats pel València Bàsquet este estiu, l'ala pivot nord-americà Mamadou Gueye, per a iniciar la pretemporada a les ordres de Xavi Albert. D'altra banda, en futbol, des de les 9:30 es juga Paterna, el partit entre el València femení i el Llevant femení. En estos moments, quan estem en l'equador de la segona part, aproximadament el marcador és de 2-1 a favor del València, els gols de Salomé i Carol per a les valencianistes i de Paula per a les granotes. Quant al mercat, el València continua negociant amb el Girona la contractació del lateral dret del Arnau Martínez, de moment distància entre el que ofereix el València i el que demana el conjunt català, i també en clau de traspàs és oficial el traspàs del lateral del Rayo Pep Chavarría al Chelsea.
2: Això és tot de moment. Tota l'actualitat la tenen en la ràdio, les xarxes socials, en el web apuntmedia.es. Pròxima cita a les 12. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En A Punt Ràdio.
13: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
7: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
14: De tu a tu.
7: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Ja són les 11 i 7 minuts del matí. Continuem així al magazín de Punt Ràdio, amunt i avall, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I, com cada dia, també ens agrada fer una visita o anar cap a un altre punt de la comunitat on, per supost, passen coses. Avui se n'anem cap al Meridiano L'Horta. Allí Sílvia Tormo ens conta tota l'actualitat que tenen a eixa comarca. Sílvia, molt bon dia.
15: Hola, bon dia. La notícia principal d'avui a la nostra web, el meridiano.es, és, com no podia ser d'altra forma, l'eclipsi. A la nostra comarca contem amb dos punts destacats d'observació. Per una banda, Puçol és l'únic municipi de la nostra comarca inclòs entre els 8 punts oficials d'observació habilitats per la Generalitat Valenciana. El punt estarà ubicat a la platja de Puçol, a la plaça Rosa dels Vents, i comptarà amb una capacitat per a 1.000 persones. Però també al Boixec n'hi ha un altre punt d'observació, i és que la població compta amb l'Associació Astronòmica del Boixec, i en col·laboració amb l'Ajuntament han organitzat un espai d'observació al barri de les Cidres, amb una capacitat per a 3.000 persones. El recinte obrirà a les 18 hores i comptarà amb professionals de l'astronomia, repartiment d'ulleres homologades i sobretot explicacions en directe del que estem veient. Però en qualsevol cas, l'eclipsi es podrà contemplar des de nombrosos punts de la nostra comarca, ja que tota la comarca de l'Horta queda dins de la franja del 100% d'oscuritat. I per altra banda, també a la nostra web estem centrats en les festes. Les nostres poblacions estan, algunes, a punt de concloure les seues festes, com és Museros, Burjassot o Torrent, i altres ja estan calfant motors, com és Paterna, Almàssera o Foios.

0: Es respetar.
1: Pues nos hemos acostumbrado, creo yo, todos a checar lo que quieres, si no, no, el móvil.
2: Los niños deben de saber que muchas horas del día las pasan con adultos.
1: Claro,
2: en un momento de adultos.
1: Pero entonces, no debe ser fácil.
2: Yo, por ejemplo, el otro día, por aquí en esta zona, en Alfado de Finestrat, mira, Finestrat creo que fue casualmente.
1: Uy, ahí es el presidente. Sí, de Finestrat, de Juan Fran.
2: Sí, además yo voy a la cala y eso. Estaba ahí tomando algo y chico, un niño de 4 o 5 años a otro bebé de aproximadamente año y pico, bebé, pero ya sentado en una... Bueno, che, ya podía berrear y pegaba un grito, oh, así ya. Como un grito de cuando mataban antiguamente al conejo, la abuela. Que
1: sí, el grito. O la matanza
0: de tota manera, jo vaig a dir una cosa també com a mare. El meu és un poc més major que el de Mireia, però també és intens. El cas és que no naixen i te donen un manual d'instruccions als pares i a les mares per a saber com has de fer-ho i tu intentes fer-ho de la millor manera possible, sempre donant-li uns valors i una educació. També te dic que cada etapa és diferent. De 5, en 9, en 13, en 15 o en 25.
1: Però els niños no
0: són molt de conviure en això.
1: Perdó, se ponen a jugar i com que se distraen. No. Los chicos.
0: Home, però depèn del joc.
3: Si tu vols, per exemple, tu pots donar-li un baló en la platja i passar de tot, però si tu vols que no molesta la del costat, que no li tire arena, no, si tu eres una persona
1: que
3: vols educar-lo, a lo millor, com que
1: no?
3: Clar, tu vols estar, que fas les coses com tu creus, i clar, això costa.
0: Però van per lliure.
1: També és bonito haver de jugar con ellos.
2: Tenga los conceptos, claro.
0: Claro, això és important. Això és important.
3: I que no discutisquen entre ells, Manolo, que no vagin en diferents.
1: És que ahí es saber con quién te casas. De ahí viene lo difícil. Cuando te dicen, ay, pero tal, pero no sé qué, cásate.
2: Eso no es difícil, eso es imposible.
1: Bueno,
0: això és molt complicat.
1: O muy difícil. Pot ser
3: perquè conegues millor la teua parella quan tens fills, perquè mentre cadascú fa la seua vida i si tens una vida laboral així una miqueta...
1: Però has hablado un poco, ha habido que ir hablando.
3: Da igual, però la pràctica i la teoria no tenen res a poder.
1: Però tu quan te conoces també hay momentos de saber cómo es él, cómo, él o ella, la familia... ¿Dónde estudió? ¿Dónde se formó? Valores, forma
0: igual,
1: de ser. Da
0: igual.
1: Y notas si es alguien muy nervioso.
0: Trenquen totes, chiquets.
1: O no muy nervioso, alguien muy...
2: Bueno, ya, yo reconozco que la época mía del crecimiento de mis hijas, de bebés, pues yo era la época de máximo furor en el Valencia Club de Fútbol y viajábamos de 5 o 7 días a la semana. Pues
1: estás confesando que has sido un padre ausente.
2: Sí, yo sí. Intentaba no perderme el baño. Porque
1: todo el mundo dice lo mismo. Yo llego al final, los baños y no sé qué. ¿Y no te da pena
2: eso? Es que
1: eso?
2: El baño del bebé es maravilloso.
1: ¿Te da pena un poco, Manolo?
2: ¿Me da qué?
1: Pena, haberte perdido más o algo, ¿no? ¿O crees que es normal también?
2: Eso siempre, ¿no? Pero yo, mira, pues estoy intentando recuperar el tiempo perdido ahora con mis hijas. Yo soy padre de esta nueva sociedad en la que mis hijas a mi casa, yo estoy separado, mis hijas a mi casa... Han venido, llevo en esa casa 2 o 3 años, han venido 2 o 3 veces.
1: ¿Uy?
2: Yo a la de ellas voy mínimo una vez a la semana. Quiero decir, la sociedad en ese sentido ha cambiado.
1: Pero
2: yo mañana voy a ver a la pequeña.
1: Uy, che, y no van a comer ahí.
2: Sí.
1: Y che, no hacerlo de los domingos,
2: no.
1: Los tal, venid a casa, os preparo algo. Que a ti, no lo
2: no,
1: sé,
2: no,
1: pero te pega
2: no.
1: También cocinar bien. Le pega cocinar algo, porque casi todos los hombres paellas, arroces hacen.
0: Casi
1: a ti
0: todos,
1: te pega.
0: No, tampoco. Es que
1: bueno,
0: no
1: casi todos son
2: barero,
1: lo del domingo la paella.
2: Barero, soy muy barero, José.
1: Eres muy de bar.
2: Muy barero.
1: Ya, pero en
2: muy de bar, muy
1: bueno,
2: de bar.
1: Sí.
2: Pero
1: convides,
2: no veo nada más allá de la Coca-Cola y el agua, ¿eh?
3: Pero convides al bar, Manolo, convides a un buen restaurante o a un buen bar. A la familia.
2: Ese es el otro drama que tengo, quizás por eso estoy un poco desarrollado y estoy un poco gordito. Quiero decir, que no valoro el restaurante de 100, 150 euros.
1: No, estoy contigo, no, es que es innecesario.
3: Es que
1: no falta.
3: El concepto de bombar tampoco existe, yo no estoy hablando de mos diners.
1: El fin del mundo llega hoy.
0: Exacte, mira, s'acabem amb esta cançó i veurem lo que pasa després de...
2: Oye, que os quise mucho.
1: Oye, te quiero mucho, iba a decir lo mismo. Oye, Manolo, acuérdate.
2: Joseca, un abrazo, os quise mucho, os quise mucho.
0: Bueno, Manolo, contas després l'experiència, tot i que no vaig a saber l'eclipse i no tingues ulleres, però bueno. Ah, vaya, me extrañaba.
1: Además, Manolo, tú y yo compartimos pasión por el mundo fallero.
0: Totalmente.
1: Somos muy falleros,
2: sí.
0: Pero el futbolero
1: sí,
0: no, pero el fallero sí.
1: ¿Qué?
2: ¿De qué falla eres?
1: Grabadores TV Cilo Amorós.
2: Ah, collos, tú. Voy a ser menos, ya me estoy
1: llamando. La
0: cholla de la gran vía. Gracias, Manolo, un abrazo. Que nos vamos. Adeu, Joseca, adeu, Mireia.
1: Chao.
4: Son les 12.
5: A punt. Notícies.
4: La Generalitat ha informat que s'han detectat persones que intentaven accedir a zones forestals d'espars o paratges naturals, el Pídia.
6: Sí, intentaven entrar per a observar l'eclipsi esta vesprada i, per tant, estaven infringint les normes que està, perquè està prohibit. A aquestes persones, les forces de seguretat els ho han impedit. Així ho ha explicat el conseller Juan Carlos Valderrama en acabar la primera de les reunions del SECOPI, que serà avui amb motiu de l'eclipsi i d'acord amb l'activació del Pla Territorial d'Emergències en situació 2.
7: Se ha detectado ya personas que están intentando acceder a parques naturales o a determinadas zonas forestales. Podemos hablar de la base militar del Toro. En el Sarell y Albufera también estaban intentando entrar, pero rápidamente está actuando tanto policías locales como Guardia Civil. También se ha detectado en la Salsarella una caravana que intentaban subir por pistas en San Josep. También en Vejís, en la Peña de Amador.
6: A partir de les 4 i mitja es reunirà de nou i de manera permanent el SECOPI fins que es doni per acabada esta emergència. Valderrama també ha recordat que a més dels 18.000 efectius s'ha reforçat un 30% el telèfon d'emergències 112.
7: Garantizar que esa visualización se desarrolle con la máxima tranquilidad y que con la máxima seguridad. Puedo comentar que hemos estado más de 50 servicios en esta primera reunión que hemos mantenido de SECOPI.
6: La delegada del Govern central, Pilar Bernabé, ha participat en esta reunió, s'ha referit a la possibilitat de col·lapse en determinades carreteres en les hores prèvies a l'eclipsi i també les posteriors. En aquestes carreteres es reforçarà la presència d'agents de la Guàrdia Civil, en concret una trentena de vies principals i secundàries.
8: Carreteres convencionals que vayan dirigides a zones donde vaya a haver major visibilitat o també a les zones costeres, que somos plenamente conscientes que van a tener un colapso. Por lo tanto, advertimos a toda la población que cuando se vayan a desplazar lo hagan con la antelación.
6: Per últim, Bernabé ha recordat que no es pot parar al voral per a observar l'eclipsi i que observar-lo mentre es conduís és motiu d'una distracció que podria ser mortal.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de justificar el fet de no compareixer al Senat, on estava citat pel Partit Popular amb majoria a la cambra, per a exposar la situació a Ceuta. Marlaska ha dit que el govern d'Espanya ja va excusar l'absència i ha recordat que compareixerà al Congrés la setmana que ve.
9: Esto al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia durante todo este periodo por circunstancias obvias que no hace falta, yo creo, subrayarlas porque ellas mismas se explican. Y se refirió como el 28 de agosto se comparecería ante el Congreso para dar cualquier explicación, las explicaciones necesarias y que consecuencia, evidentemente, de la crisis migratoria.
4: I el Partit Popular ha incidit avui que la situació a la ciutat autònoma és caòtica i s'ha mostrat partidari que tornen als països d'origen tots els menors migrants no acompanyats que estan a Ceuta. En aquest sentit, preguntada per si les comunitats autònomes en govern del Partit Popular acolliran estos menors, la vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, ha remarcat que la Unió Europea considera que el Marroc és un país segur.
10: Todos los menores tienen que retornar a su país de origen, ya sea a sus familias, a sus sistemas de protección. Quiero recordar que la Unión Europea ha considerado que Marruecos es un país seguro para las personas que vienen aquí y quieren pedir asilo y un país seguro de tránsito. Para gente que viene de otros países y pase por Marruecos, si llegan aquí y piden asilo, se considera que Marruecos es un país seguro. Si la propia Unión Europea considera que Marruecos es un país seguro, ¿quiénes somos nosotros para considerar que los sistemas de protección social de Marruecos no lo son?
4: I parlem ara perquè els aeroports valencians creixen en nombre de passatgers. En el 2026, en els 7 primers mesos de l'any, l'aeroport de València ha superat els 7,3 milions de passatgers, un 8,5 més. I només en el mes de juliol s'han registrat 1,26 milions, un 11% més.
6: Pel que fa a l'aeroport d'Alacant, Elche, Miguel Hernández, al llarg del 2026 s'han comptabilitzat 12 milions i mig de passatgers, que suposen un 9,6% més que l'any passat. D'estos, més de 2 milions van ser només en el mes de juliol, amb un increment, per tant, de l'11%. Destaquen els passatgers procedents del Regne Unit, Alemanya, els Països Baixos i França.
4: I anem amb la informació esportiva, Dani Hermosilla.
11: Sí, efectivament, i parlem de bàsquet perquè Mo Gayel, a la pivot nord-americà del València Bàsquet, acaba d'arribar a la ciutat per a incorporar-se a l'equip de Xavi Albert. Aquestes són les seues primeres paraules. Diu Gayel que està molt content d'estar a València i que té ganes de conèixer els seus companys entre ells, aunque ja coneix com Omar i Mugre. En futbol, en el llevant ja coneixem qui seran els quatre capitans del conjunt granota per a la temporada que començarà este cap de setmana: Roger Brugué, Dela, Ivan Romero, i l'acabat de aterrar al club, Aixa Mandí. Sorprèn l'absència entre els elegits del mig apunt andalús, Carlos Álvarez, que fa augmentar més el rumor sobre una possible eixida del club. I també en futbol, fa uns minuts, acabat el partit amistós entre el València femení i el llevant, amb victòria valencianista per 3-1. Els gols de les valencianistes de Salomé, Carol i Noa, el gol de les granotes per a Sara.
4: Això és tot de moment. Tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i en el web apuntmedia.es. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
12: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
13: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
14: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
15: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
16: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
17: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
18: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
19: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
20: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
21: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
22: De tu

0: Crec que és una de les cançons que més va sonar avui en tots els mitjans de comunicació, estic segura. Abril, esta és la Feten, no hem triat la versió de Rafael que ens va sorprendre ahir, que se quedarem en la boca oberta, Mireia, tu i jo, que no sabíem ni coneixíem aquesta versió.
1: Mira que me ho he pensat. Has estat a punt. Va, no, vaig a tirar per la clàssica, que jo crec que s'adapta més un poquet a...
0: L'original.
1: A l'original, que s'adapta més a... A lo que jo vull transmetre.
0: Molt bé,
1: ara
0: perquè
1: mateixa.
0: No sé per què, crec que anem a parlar de l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què me
1: dius? Sorprenent, veritat.
0: D'un eclipsi total que té lloc avui.
1: I del que encara no hem parlat.
0: No hem parlat. I parlarem i recordem.
1: I tot el que ens queda.
0: No, i recordem també que tant la tele d'Apunt com la ràdio tenen pues una programació especial que arranca a la una amb la Via Verda i que continuarà esta vesprada amb el magazín de la vesprada de la tele, també en els butlletins de la ràdio. Bueno, tenim una programació especialíssima a la Comunitat Valenciana per l'eclipsi, però com passen totes les coses, pues hi haurà gent que estiga a favor de l'eclipsi i estiga emocionada.
1: En contra? Tu creus que hi ha gent en contra de l'eclipsi?
0: Per suposat, teníem el Grinch fa uns instants, que era Joseca, teníem així, estava fent, vamos...
1: Estava tot un alegato perquè la gent no anara a veure l'eclipsi.
0: Encès en flama en l'eclipsi. Jo crec que hi ha més percentatge de gent que considera que és un esdeveniment únic, històric i que és preciós, però que...
1: Ja de tot.
0: Crec que vas a explicar-nos una miqueta per què continuen fascinant-nos els eclipsis.
1: Efectivament.
0: I per què?
1: Mira, bueno, avui és el gran dia, no fa falta que ho diga, i nosaltres no podem fer altra cosa que també encetar esta quarta hora de programa parlant de l'eclipsi. Ja sabem quins són els punts millors per a veure l'eclipsi, quines mesures de seguretat hem de prendre, inclús com afectarà als animals i a les plantes eixa nit repentina que durarà uns minuts.
0: Que, per cert, no sé si has escoltat, perquè estava
1: preparant. No he pogut.
0: M'he quedat tota despagada perquè el etòleg ens ha dit que realment no hi ha estudis científics que demostren que l'eclipsi puga canviar d'alguna manera el comportament dels animals. I per això, bueno, el bioparc han encetat o van encetar aquesta activitat avui per a veure com van actuar o si canvien la seva manera d'actuar tres espècies, en este cas els elefants, els ximpancers i les tortugues. Han triat aquestes tres espècies. Però no se sap exactament
1: què és el que va passar.
0: Sí.
1: És a dir, que realment haurem de tornar a parlar amb ells una vegada ja passi l'eclipsi per a que ens conten si realment ha canviat o no ha canviat.
0: Correcte, perquè no hi ha posicions estudis 100% fiables que puguen aportar-nos tota la informació necessària per a determinar com afecta o si afecta o no.
1: Clar, és que tampoc ha hagut eclipsi,
0: és que fa 100 anys,
1: clar, per això és complicat en este sentit.
0: A lo millor fa 100 anys es va estudiar això, però no va quedar escrit o redactat o guardat en cap document, així que hem de començar de zero.
1: No passa res, esperarem a veure què passa
0: que diguen
1: esta vesprada nit i ja demà, bueno, demà imagine que complicat, però de cara
0: no,
1: a les pròximes setmanes
0: que ve
1: podrem contar.
0: Jo els he dit que la setmana que ve igual tornem a cridar-los per veure efectivament en el bioparc i aquest estudi que van a fer, quines conclusions aporta, no?
1: Interessant.
0: A mi m'encanta.
1: Interessant, sí. Però com ens comentaves fa només uns minuts, queda una gran pregunta per respondre i és per què hi ha tanta expectació al voltant d'aquest fenomen. Per què, tot i no ser res nou, perquè com comentàvem, fa més d'un segle que no es dona un eclipsi com este, però al llarg de la història se n'ha donat moltíssims i també d'altres tipus, continuem fascinant-nos igual que fa segles, inclús mil·lennis. I això és el dubte que a mi m'ha sorgit i que, a veure si, poquet a poquet, puc tractar de solventar-lo.
0: Tu saps que hem parlat també amb un altre convidat, que és Joan Mac, que ha vist ja 7 eclipsis en la seva vida.
1: Perquè ell és caçador.
0: Ell és caçador d'eclipsi. Això me pareix meravellós i jo desconeixia esta afició de la gent als
1: per eclipsis. Jo he de dir-te que tinc un record de quan tindria 5 anys o així, de veure un eclipsi en el col·le, que mos van donar a tots ulleres.
0: Jo també tinc el record, que ja era més
1: major
0: que tu.
1: Però sí, però no me'n recorde, tinc que buscar quin eclipsi va ser.
0: Però jo tampoc, no tinc massa...
1: No
0: és una
1: nítid,
0: cosa que recorde.
1: Sí,
0: correcte,
1: sí.
0: Pues em passa el mateix.
1: Però recorde les ulleres
0: i
1: estaré en el pati.
0: Mira que jo era més
1: pati.
0: Major, eh? Sí. Però no tinc aquest record tampoc.
1: Després el buscaré, a veure quin eclipsi va ser.
0: Datarem aquest eclipsi.
1: Sí. Però bé, com diem, tractarem avui de donar una resposta a aquesta qüestió, a aquesta fascinació sobre els eclipsis, però abans a mi m'agradaria que farem la vista enrere i que recorreguem precisament la història dels eclipsis.

0: És un dia qualsevol, el sol il·lumina el cel, igual que ahir i igual que demà. No fa massa que s'ha fet de dia i, per tant, encara queden moltes hores de llum. Però de repent, i durant uns minuts que semblen eterns, es fa completament de nit. Avui sabem que darrere d'este succés hi ha un eclipsi i que l'única causa que l'explica són les matemàtiques, sense més interpretació que el cicle de la lluna i del sol.
1: A mi m'hauria encantat que José s'haguera quedat a escoltar això. Perquè, clar, ell estava encès en flama en l'eclipsi. Igual, si escolta tot el que vas a contar-nos...
0: L'haguem intentat convèncer.
1: Igual sí, igual sí.
0: Clar, per als per a nosaltres, per a la humanitat en l'actualitat, és el que diem, l'única explicació que hi ha darrere d'això són les matemàtiques i el cicle de la lluna i el sol. Però per als nostres avantpassats la cosa no era tan senzilla. Ja en l'antiga Babilònia es registraven els moviments de la lluna i del sol i els astrònoms havien sigut capaços de descobrir regularitats en el cicle del sol i la lluna i d'alguna manera eren capaços també de predir eclipsis. No obstant, encara estaven molt lluny d'entendre el motiu d'aquests fenòmens. Tot i això, este saber sobre el cel va anar evolucionant amb les aportacions de les posteriors civilitzacions i dels àrabs va passar a l'Europa medieval. Per això els astrònoms de l'època sabien que el 29 de juliol de 1478 hi hauria un eclipsi.

0: Home, esta música és impossible esta no traslladar-nos música... a l'època medieval. Això és aixina.
1: Esta forma part de la meva carpeta de recursos. Sempre que parlem de l'època medieval, esta música.
0: Però bueno, sempre és que es transporta allí, tot i que nosaltres no hem viscut en aquesta època. Però...
1: Tornem a ese 29 de juliol de 1478, perquè a la península ibèrica es va poder presenciar ese esdeveniment que, malgrat estar previst, s'escapava a l'enteniment de la majoria de les persones. Com era possible que en meitat del dia el cel s'enfosquira fins al punt de vores les estrelles? Davant un fet així, no resulta estrany que la gent s'imaginara els pitjors presagis, com ens explica Anna Peirats, que és catedràtica d'Humanitats de la Universitat Catòlica de València.
2: La data es va poder calcular amb anterioritat. Hi havia un coneixement astronòmic i matemàtic del fenomen. I també tenim testimonis directes de com es va viure. Un d'ells és el cronista castellà Andrés Bernaldez, que a finals del segle XV i principis del XVI, conegut com el cura de los palacios, va fer constar quan el sol es va enfosquir, van aparèixer estrelles en ple dia i molta gent es va espantar tant que va córrer a les esglésies.
1: Clar, Lucía, ara ens costa d'entendre, però hem d'imaginar-nos que en aquell moment l'única explicació per al funcionament del món era Déu, és a dir, que l'univers respon a un ordre i que Déu és la causa primera. Per tant, si s'ha produït un fenomen tan excepcional com ixe, com que es faig de nit de repent, ha d'haver alguna explicació no massa bona darrere.
0: Bueno, no vaig a dir res.
1: És que ara ens costa d'entendre, claro, però claro, en aquesta època... Ixa era la interpretació de la gent, efectivament.
0: Bueno, a veure, m'en sembla també curiós que aquestes coses que passaven des de sempre, fa tant de temps, ara se puga entendre també i tinga una explicació. Jo crec que és una cosa molt xula, que durant el temps han passat aquestes coses, no se li ha donat la importància que tal volta se li hauria de donar, i ara pues, tenim explicacions que, per
1: en
0: sort...
1: En moment,
0: per
1: no
0: sort,
1: tenien.
0: Exacte, ens fan entendre... Per què passen certes coses?
1: Tot i això, per als astròlegs estava prou clar el que havia passat. Si l'eclipsi s'havia produït en Lleó, és a dir, en el signe del zodiac Lleó, que correspon precisament ara, al 29 de juliol,
0: exacte,
1: això només podia significar la mort d'un rei o d'un príncep. I així explica l'escrivà i cronista del segle XVI, Jaume Safont, el que va ocórrer.
2: L'astrologia medieval atribuïa significats als fenòmens celestes segons la zona del zodíac on tenia lloc. Per tant, un eclipsi situat en un signe determinat podia associar-se, segons aquestes interpretacions, amb determinats esdeveniments futurs. El cas és que 6 mesos després va morir Joan II d'Aragó. Per tant, és fàcil imaginar l'efecte d'aquella coincidència. Per a les persones que coneixien el pronòstic, la mort del rei podia semblar la confirmació d'un mal presagi.
0: I quin dia és avui?
1: Ai, estem en Lleó, eh?
0: Què te pareix? 12
1: Ai, espero que no passi res.
0: No,
1: esperem que no passi res.
0: Bueno, d'això també hem tingut, no sé, és que clar, la tertúlia d'avui ha sigut...
1: Ha donat per a molt, veritat.
0: Ha sigut cundidora, sí. Ens ha fet Joseca una reta i la calle que li han passat per un WhatsApp i, bueno, la fi del món. La fi del món segons ell, avui.
1: La fi del món no arribava en l'any 2000, també.
0: Uf, jo què sé. Jo és que aquestes coses me costa creure, però... De tot n'hi ha en la vida del senyor.
1: Efectivament. Significava això que els contemporanis d'aquella època no sabien per què s'enfosquia el cel? Com hem vist, per a res. Els astrònoms del moment sí que podien predir la data de l'eclipsi, però això no era incompatible amb la creença que este fenomen anticipara un mal auguri, sobretot per al poble, qui no comptava amb tot eixe coneixement que tenien sobretot les classes més altes. Per això, clar, si els astròlegs van dir que al produir-se en Lleó moriria un príncep o rei i 6 mesos després va passar, era normal que la gent s'assustara d'esta manera.
0: No vull pensar coses rares, va.
1: Aleshores, per què no utilitzar els eclipsis com a símbol de poder?

Com es diu popularment, el coneixement és poder. I això ho sabia ben bé, precisament, Cristòfol Colom. Per això no va dubtar en utilitzar la informació que tenia sobre un eclipsi per atemorir a la població d'un xicotet territori del Carib, de l'illa de Jamaica.

0: Era 1504 i la situació era molt complicada per als espanyols. Els vaixells estaven inutilitzables, depenien dels habitants de la zona per aconseguir aliments i en els últims temps les relacions amb ells s'havien deteriorat prou. Però Colom tingué una idea brillant. Ell sabia, gràcies a unes tauletes astronòmiques, que el 29 de febrer d'aquell 1504 hi hauria un eclipsi lunar. Clar, la població de la zona desconeixia aquesta informació, així que Colom la va utilitzar en el seu favor, com ens explica Anna Peirats.
1: Segons conta el seu fill, Fernando Colom, va anunciar als habitants de l'illa que Déu estava enfadat perquè havien deixat de proporcionar aliments als cristians i que mostraria la seva ira a través de la lluna. I aquella nit, la lluna va començar a enfosquir-se. L'escena és extraordinària, tal com es narra, tots contemplant el mateix cel i el mateix eclipsi. Però Colom coneix la causa del fenomen. Sap que estava previst i sap també que la lluna recuperarà després el seu aspecte habitual. Però els habitants de l'illa no disposen d'esta informació.
0: L'estratègia, com el pots imaginar, va tindre l'efecte desitjat per a Colom i, atemorits per l'ira de Déu, van tornar a donar provisions als colons espanyols.
2: M'està donant poreta, eh? A veure si realment a veure si realment els eclipsis tenen influència en certes coses de la vida.
0: No, però en este cas...
2: Home,
0: va ser
2: per
0: una
2: haver...
0: jugarreta.
2: Bueno, també,
0: va
2: també.
0: Ser la jugarreta de Colom, que ell sabia que va, anava a haver un eclipsi.
2: Anava d'informació.
0: Clar. I
2: els altres pobres no tenien ni idea.
0: Claro, claro. I entonces va dir, passarà algo, i va passar. Però perquè ho sabia.
2: Ja, però bueno, ara ja m'has fet així menjar-me el cap i pensar si realment va passar algo o no va passar
0: que
2: algo.
0: No va passar
2: no m'haig adormit per la teua culpa.
0: Pues precisament no pensava jo que t'assustaria tot això que t'estic contant.
2: És que jo no... A veure... És no sé, és difícil d'explicar. A voltes me crec certes coses i altres no, però avui no sé per què m'ha pillat així el dia estrany i estic un poc com supersticiosa, no sé.
0: He de dir-te que el porta inclús una altra interpretació que potser també el fa volar una miqueta al cap. Almenys de primeres. Després, quan ho expliquem, no. Però de primeres, sí. I és que no podem oblidar-nos d'una que durant molt de temps ha circulat. Resulta que als evangelis es parla de tot un seguit de fets extraordinaris en el moment de la crucifixió de Jesús. Mm. És més, el profeta Joel parla inclús d'una foscor extraordinària que, molt temps després, segons la tradició de l'edat mitjana, va durar 3 hores. Podrien estar documentant les Sagrades Escritures un eclipsi sense saber-ho en el moment de la crucifixió de Jesús?
2: Mare meu, home, això sí que ja... No ho sé, què diuen els experts?
0: Mira, hauria sigut una casualitat magnífica, però malauradament era impossible.
2: Ah, bueno.
0: Principalment perquè un eclipsi no dura
2: tres
0: més
2: hores.
0: D'uns minuts.
2: Exacte.
0: I a més necessita lluna nova. I la Pasqua jueva, que és precisament quan mor Jesús, se celebra al voltant de la lluna plena. Tot i això, això és el que explica Anna Peirats.
1: És impossible que fora realment així i la primera raó és la fase de la lluna. Perquè es produïsca un eclipsi solar, la lluna ha de situar-se entre la Terra i el Sol. I això només pot passar en lluna nova. Però la crucifixió de Jesucrist se situa en el context de la Pasqua jueva que se celebra al voltant de la lluna plena. I en lluna plena, la Terra queda entre el Sol i la lluna. La disposició necessària per a un eclipsi solar, per tant, no es dona. Després tenim la duració. Els textos evangèlics parlen d'unes 3 hores de foscor. La totalitat d'un eclipsi solar, observada des d'un mateix lloc de la Terra, dura només uns minuts, però no mai 3 hores.
2: Però bulo resolt.
0: Però com haguera sigut que s'haguera sigut veritat?
2: Sí, sí, per un moment m'has fet dubtar, ja quan has dit que no podia ser per aquestes coses de la lluna, pues bueno, ja he vist que no podia ser.
0: Siga com siga, bé per desconeixement o per supersticions, les persones sempre han mirat al cel amb fascinació. I si no, que li ho diguen a Jaume I, qui també va ser testimoni d'un eclipsi a Montpellier el 3 de juny de 1939.
1: Explica que va ser el major eclipsi que recordaven les persones presents i diu que la foscor va permetre veure concretament 7 estrelles. Aquesta imatge és impressionant i estem en aquell moment, en 1239, és de dia, i durant uns minuts apareixen les estrelles.
0: 1239, que sí, ja sí, me n'havia anat jo uns segles més enrere.
2: Mare meva, si Jaume primer apareixia en 1939...
0: Això sí que és digne
2: d'assustar-se. Això sí que hauria sigut, vamos, de Walking Dead.
0: Però la fascinació de

0: Avui dia sabem amb certesa quan començarà l'eclipsi, quan acabarà, en quin lloc es veurà millor i per on passarà la franja de la totalitat. A més, tenim un coneixement sobre l'espai molt major i molt millor que el dels nostres
1: avantpassats. Tenim informació per avorrir.
0: Tot i això, el coneixement científic no elimina aquesta fascinació. I és que durant uns minuts s'alterarà una de les regularitats més profundes de la nostra vida quotidiana, que és el fet de que amb el dia arriba la llum, després amb la nit la foscor i que el dia següent torna a eixir el sol.
2: Imaginem que l'alba arribara una vegada cada 100 anys. Segurament recorriríem centenars de quilòmetres per contemplar-la. Doncs l'eclipsi conserva el privilegi de la raresa. Podem esperar molts anys per un fenomen que dura uns minuts. Quan arribi el moment, alçarem els ulls per contemplar, fascinats, aquest eclipsi, encara que ja ens han aconseguit explicar, predir i calcular com es produirà. Però l'experiència de veure com el sol desapareix en ple dia continua conmovent-nos.
0: Així som les persones.
1: Bueno,
0: que té igual molta explicació que tinguem que nosaltres seguim emocionant-nos i fascinant-nos.
1: I tu creus que te va afectar l'eclipsi?
0: No.
1: Segur?
0: Jo crec que no.
1: No sé, Mireia i jo estàvem dient abans que estàvem com més cansades avui, amb més son. No sé si això tindrà alguna cosa a veure o no.
0: Jo crec que és estiu, Lucy, que fa calor per la nit i que s'alcem de bon matí per estar així també.
1: Molt pronte.
0: Quasi quan posen els carrers.
1: Però bueno, per un moment hem pensat que igual aquesta sensació que tenim avui té alguna cosa a veure amb l'eclipsi. No
0: demà,
1: ho sabem.
0: Demà ho sabrem. Demà ho sabrem perquè no sé tampoc com em sentiré en aquest moment.
1: Ni com s'alçarem demà pel matí.
0: Efectivament.
1: Bueno, ho comprovarem. Gràcies, Abril. I amb esta música també volem donar pas ara de seguida a una entrevista que tinguérem així al programa amunt i avall, en este cas ens va visitar la periodista Marta Robles i com és estiu, que és dia abril, doncs volem recuperar-la i escoltar-la de nou.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu.

0: pues eso, ni gritos, ni guardando pues esa, esos descansos o esos baños largos que incluso a veces pueden ser incluso más nocturnos. En cambio, estos niños se guardan ese y se resguardan la voz desde, bueno, pues eso, desde principios de agosto ya van con ese cuidado para que el día de la prueba del ángel estén de la mejor forma posible, tanto física como vocal.
1: I tant, tenen molta responsabilitat, tot i ser menuts, però ahir es va fer la primera representació extraordinària i avui es fa també a les 10:30 i divendres es farà, com sempre, una altra representació extraordinària, però a les 5:30 de la vesprada, com a preludi dels dies grans de la festa. I també el 13, la nit de l'Albà, que és com el gran espectacle pirotècnic de les festes. En estos actes hi ha també alguna novetat amb respecte d'aquest 25è aniversari?
0: No, no n'hi ha més, no hi ha més.
1: Bueno, ja n'hi ha prou, també li dic.
0: Creo que sí. Ahora lo extraordinario es prepararnos para ese 14, esa véspera y esa festa. Eso es lo extraordinario, que repliegue, que las campanas lleguen a todo el pueblo de Elche para que sean reclamo de que algo importante va a suceder en este 14 y 15, ¿no? Estas representaciones completas, como bien dice, el del 11, el 12 y el 13, pues no dejan de ser este sabor de boca que nos van preparando para toda la fiesta, claro que sí.
1: No sé si, mirant una miqueta enrere, Gemma, la pregunta que li llances és que si ha canviat el misteri en estos 25 anys o continua intacte.
0: Pues yo no creo que haya cambiado, al contrario, lo que se pretende es conservar, por eso conservar la tradición histórica, ¿no? Conservar todo aquello que envuelve, ¿no? Sí que puede ser que hayan habido algún cambio, pero siempre para mejorar. Por ejemplo, los niños llevan esos arneses con esas de vida, y todo eso es aportar una mejora, pero no cambiar. Ni en la tradición, ni en la manera artesanal, ni siquiera se llaman a profesionales de ningún tipo, son todo gente del pueblo, por tanto, no ha cambiado. Se mantiene y se mejora, pero no cambia.
1: Claro, tot evoluciona, però mantenint els arrels, no?
0: Así es.
1: I per últim, abans d'acomiadar-la, que ens queda només un minutet, què significa també aquesta celebració, en este cas, aquesta proclamació del misteri com a patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO? Què ha significat per a la festa i la població en 30 segons, Gemma, que tenim?
0: Pues es uno, pienso que es el orgullo ilicitano que cualquier persona podría tener. Es un reconocimiento a esa conservación del patrimonio inmaterial, claro. Pero como siempre decimos, es algo tan palpable, hay una emoción de los sentidos humanos que podría ser hasta palpable. Podríamos tener patrimonio también material porque se palpa ese calor humano y esa emoción.
1: Pues Gemma Leal, vicepresidenta de la Junta Rectora del Patronat del Misteri d'Elx, moltíssimes gràcies i, bueno, enhorabona, com diem, per mantindre, no, ixa tradició i ixa festa del Misteri d'Elx a la localitat.
0: Moltes gràcies i un plaer.
1: I que vagi molt bé. Gràcies i molt bon dia. Adéu.
0: Bon dia. Adéu.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: Hola, com estan? Durant tot el dia d'avui estarà operatiu el 1-2 el SECOPI. La reunió de coordinació d'autoritats i tècnics d'una volta s'ha decretat i s'ha dit situació 2 del Pla Territorial d'Emergències davant els desplaçaments i les aglomeracions. 18.000 persones vetlaran perquè tot transcorrega sense incidents entre policies, Guàrdia Civil, bombers i sanitaris.
4: El director operatiu del dispositiu, Rafael Sebastián, acaba de demanar a les persones que vagin a desplaçar-se que s'ho prenguin amb calma, que isquen amb temps i que, després de l'eclipsi escalonen la tornada, ha recordat que és nit de perseides i també és un bon moment per a contemplar les estrelles fugaces. Sobre les ulleres, recorda que s'han de posar exclusivament per a mirar el sol i no passar molts minuts seguits amb elles.
5: Que todo el mundo, por favor, utilice las medidas de protección, gafas para ver el eclipse. Con todo el mundo con que hablamos nos dice, oye, es que con las gafas no veo nada. Claro, es que las gafas están hechas para poder mirar al sol. Si miramos al sol y luego miramos al móvil, no vamos a ver casi ni la pantalla del móvil. La idea es ponérselas y quitárselas con cuidado, no mirando al sol cuando estamos visualizando el móvil, y tomar todas las medidas de seguridad oportunas.
2: Sobre les ulleres, parlar de que, recordar-los, que l'ús de les ulleres homologades és obligatori perquè una mínima exposició al sol sense elles pot provocar lesions irreversibles. I per cert, que l'Organització de Consumidors, Facua, ha alertat de que unes ulleres per a l'eclipse, un model de la marca Mo de multiòptiques, se sumen a aquesta llista de models que les autoritats han ordenat retirar per risc de lesions oculars. Les alternatives caseres, com les ulleres de sol o mirar a través d'un mòbil, no evitaran la radiació dels sols. Els experts adverteixen que les cremades ocasionades a la retina de l'ull causades per l'eclipse poden provocar una ceguera funcional que es notarà als pocs dies. Pedro Tanya és el director mèdic del grup Oftalmis.
6: Cuando te vayas a poner las gafas no te las pongas ya mirando al sol, porque entonces ya estás mirando al eclipse, sino que te las pongas mirando al suelo, es lo que dice el protocolo, para que cuando levantes la vista ya estás protegido. Dice que a pesar de un filtro no estés mirando 10 minutos un eclipse, te plantea 3 minutos, estemos un tiempo muy limitado para estar mirando un eclipse a pesar de llevar el filtro, porque por muy filtro que sea, deja pasada con la luz. La retirada segura es lo mismo, no te las quites mirando al eclipse, quítatelas ya mirando al suelo. Y que los niños deben estar supervisados, por supuesto.
2: Davant la possible convocatòria a través de les xarxes socials d'una nova entrada massiva per la frontera de Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit avui que treballa de manera conjunta amb el Marroc, monitoritzant les xarxes socials i vigilant també els moviments de la població.
4: Marlaska ha dit que el Marroc està col·laborant de manera intensa i que s'estan posant tots els mitjans per evitar una nova situació com la que es va viure fa una setmana.
7: Estamos evidentemente investigando las redes, pero también operativamente si hay movilización, no hay movilización, movimiento de ciudadanos dentro de Marruecos. Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante, está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera, tanto en Ceuta como en Melilla, tratando de evitar, y yo creo que es algo que razonablemente vamos a evitar cualquier posible intento.
2: Més coses. La joventut valenciana accedeix a ocupacions menys remunerades, més temporals i molt sovint a temps parcial. La precarietat, juntament amb l'elevat cost de la vivenda, impedeixen que puguen desenvolupar un projecte de vida. Són les conclusions d'un estudi de Comissions Obreres del País Valencià amb motiu avui del Dia Internacional de la Joventut.
4: Tot i això, en els últims 5 anys, el nombre de persones joves ocupades ha augmentat en més de 189.000. L'afiliació ha crescut un 33,6% entre els menors de 35 anys i l'atur juvenil s'ha reduït en més de 10 punts. Però, malgrat aquestes xifres, segons constata aquest informe, tindre una feina ja no garanteix emancipar-se. I, de fet, només 3 de cada 10 joves menors de 35 anys estan emancipats. Rocío Pascual és responsable d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres País Valencià.
8: Estamos ante una de las generaciones mejor formadas de nuestra historia y, sin embargo, siguen teniendo menos poder para negociar sus condiciones laborales y muchas dificultades para emanciparse. De hecho, solo 3 de cada 10 menores de 35 años lo han conseguido. Las personas jóvenes no necesitan que les expliquemos el valor del trabajo. Necesitan que el trabajo vuelva a garantizar derechos, estabilidad y vuelva a garantizar el poder realizar un proyecto de vida.
2: I ahir van començar les representacions del Misteri d'Elx amb el primer assaig, primer dia que el públic va poder veure la representació completa, un assaig, per cert, que va estar marcat per les altes temperatures i va provocar alguns desmais. Paula Rico, delegació d'Alacant.
9: Sí, temperatures de 28 graus i una humitat del 80% que van fer que un dels àngels de l'Araceli es marejara. Van ser en ple ascens al cel de l'aparell que hagué de parar i tornar a baixar per a que el menut fos atès. Una de les Maries del Seguici i un cantor que a nit representava el paper de Jueu van haver de ser atesos també per sentir-se indispostos. L'Ajuntament ha anunciat que esta nit obriran les portes perquè abaixi la temperatura dins de la basílica i evitar així nous incidents. Irene Ruiz és regidora de Cultura.
10: En cuanto a las medidas que se van a poner en marcha, está el patronato viéndolas para poder hacerlas efectivas ya esta misma noche. De entrada os puedo decir que se van a abrir las puertas de la basílica van a estar abiertas precisamente para que haya ventilación. Están viendo también de colocar algunos, sobre todo ventiladores, en puntos estratégicos.
9: La representació d'avui tindrà lloc a les 10:30 de la nit.
2: Gràcies, Paula. I en els esports, doble representació en l'Elx. Doble representació, no? Que paixia una obra
11: doble
2: de teatre.
11: Presentació.
2: Doble presentació. Daniel Mosilla, bona
11: sí.
2: vesprada.
11: Sí, els dos primers fitxatges del mercat d'estiu, el davanter Ferniño i el migcampista Javi Morcillo, han sigut presentats per part de l'entitat Franja Verda. I això han dit.
12: Jugar en primera divisió és algo que qualsevol jugador desea i sueña i no puede dejarla escapar. Aparte, Elche es un club histórico, mi padre también jugó aquí, me habló maravilla de este club y no puede decir que no.
13: Era una oportunidad especial para mí y mi familia. era impossible dir que no.
11: També ha parlat el director general del club, Pedro Esquinocha, que s'ha referit al fitxatge del davanter argentí Tiziano Perrotta, procedent de Banfield. Ha confirmat

0: El futbolista, en el cas de fitxar, jugaria cedit en un equip on tinga minuts i ha dit que l'operació encara no està tancada.
1: Todavía no está firmado, son simplemente negociaciones que esperamos que lleguen a buen puerto. Deseamos que sea así y estoy seguro de que se puede concretar. Pero creo que bueno, que estamos por buen camino y seguramente en las próximas horas vamos a poder tenerlo acá con nosotros, independientemente de que la idea es que no venga a quedarse con nosotros.
2: Acabem, són quasi les la 1:07. A les 3 actualitzem, ara se queden en Lucía Nadal, l'última hora de Munt i Avall. Fins ara.
3: Som a punt.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
9: De tu a tu.
8: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: La quarta i última hora d'este Amunt i Avall, d'este dimecres 12 d'agost, dia molt especial perquè l'actualitat continua sent que avui veurem l'eclipsi a tota Espanya. Recordem que és el primer eclipsi total de sol que es veu des de la península Ibèrica des de l'any 1912. Més d'un segle després, la franja de totalitat travessa bona part del nord i est de la península, incloent Palència, Terol, València i Castelló, on la totalitat de l'eclipsi superarà, com estem contant-los al llarg del matí, el minut en les zones més favorables, s'acosta al minut i mig. A Castelló de la Plana, per exemple, serà de minut i 32 segons aproximadament. Estan molt pendents a cada poble, a cada ciutat i a cada comarca de la nostra comunitat, i cadascú ha preparat el seu propi dispositiu, com els hem estat informant al llarg de tot el matí. Per exemple, a Benassal no només han previst l'eclipsi, sinó també un altre esdeveniment del que parlem tots els anys, però que enguany, mai millor dit, vaig a fer una semblança, ha quedat eclipsat, i és l'avistament de les Perseides, o el que és més conegut, i aquesta pluja d'estreles. Tenim amb nosaltres a Jessica Badal, ella és tècnica de turisme de Benassal, i també Òscar Vives, catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de València, i també és membre de l'Institut de Física Corpuscular de la Universitat i del CSIC. Bon dia als dos, Jessica i Òscar, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Gràcies per acompanyar-nos als dos. Jessica, comencem per tu. Quin és l'ambient que n'hi ha per ahir este matí? No sé si hi ha moviment ja, és la 1:10, ja crec que és una hora considerable, però quin és l'ambient ara?
1: Doncs la veritat que sí que ja comença a haver-hi moviment. Sí que és cert que ahir ja es notava prou la gent previnguda que ja ha vingut el dia abans a Benassal per viure des d'ací tot aquest fenomen.
0: Fa mesos que s'havia d'haver inscrit la gent que volia anar a Benassal, i crec, Jessica, que encara ahir hi havia peticions. No sé quina és la situació actual. Teniu l'aforament més que complet? Encara pot anar gent? Quantes persones teniu previst que arriben?
1: L'aforament a Benassal és de 1.000 persones allí dalt de l'ermita, i la veritat que ja fa quasi més de 15 dies que estem i hem penjat el cartell de complet. Però tot i així segueixen cridant gent que surto ara de València, que vull anar a Benassal. Doncs em sap molt de greu, però ara ja podem dir que ja no acceptem ningú més, perquè vull dir, Benassal té el tamany que té i té els serveis

0: i el podem donar el que podem donar, i fins ara, fins al moment d'ara, ja ho tenim tot a punt.
1: No, i sobretot, tot Jessica, este matí també escoltàvem el conseller d'Emergències i Interior, a Juan Carlos Valderrama, explicar també aquest dispositiu que s'ha preparat des de la Generalitat per a que tot transcorrega amb normalitat, i precisament aquesta recomanació també expressa de que qui no tinga ja la plaça per anar a Benassal, que és millor que no puja per qüestions sobretot de seguretat.
0: Per supost, nosaltres, mira, justet ara acabem de sortir de la reunió de decretar el FECOPAL, la reunió en tots els serveis d'emergència ja a nivell local, per ja deixar-ho tot enllestit, i la veritat que hem anat seguint tots aquests dies les reunions que han fet en els serveis d'emergències a nivell de Generalitat Valenciana, i sí que és cert que en el decret de preemergències de nivell 3 sí que hem de parar molt de compte, i vull dir, és un decret que no posem nosaltres, que és a nivell de tota la Comunitat Valenciana, que té les seves conseqüències i les seves restriccions que hem de tindre tots en compte, i cadascú ser responsable d'aquest fet.
1: Quin és el punt d'observació i quines restriccions i mesures de seguretat n'hi ha a la població?
0: Nosaltres el punt d'observació és a dalt de l'ermita de Sant Cristòfol. La pista des d'ahir de la nit la tenim tallada, igual que al llarg de tot el dematí hem anat tallant totes les pistes forestals amb accés a vehicles. Els hem tallat excepcionalment d'algun veí que hagi d'entrar, per supost, però totes les pistes amb accés a vehicles estan tallades, i el que comporta un nivell 3 de preemergències és que tots els camins i pistes forestals tampoc es pugui circular. Per tant, també estan tallades. Tindrem vigilància de Guàrdia Civil, de Seprona, de drons. Vull dir que estarà un poc vigilat perquè la gent procuri no rodar pels espais forestals. A més, nosaltres tenim el paratge natural del Rivet, que és municipal, que es va recomanar també de tancar-lo, i això hem fet.
1: I que també la gent tinga coneixement, també ho portem dient tot el matí, que sobretot, si el que hem dit abans, si no tenen ixa entrada, entre cometes, no?, per a poder anar a veure l'eclipsi allí i després veure, observar les Perseides, pues que intente canviar de lloc o quedar-se a casa o fer altra alternativa, no? Que no es col·lapse. Però per a la gent que ja té entrada, que ja pot estar arribant al poble, quines activitats teniu organitzades? No sé si heu previst pues que activitats per a que la gent fins i tot es queden després, no?, i puguen observar les Perseides.
0: Sí, la veritat que sí. Després de l'eclipsi, nosaltres hem posat allí un punt de perquè la gent puga de restauració, perquè la gent puga fer un mos. També recomanem que es portin l'entrepà i la brena a la motxilla. Però després, en aquest transpàs de fer-se de nit, han programat una petita actuació musical que acompanyi, i després el que és ja des de fa anys una de les activitats que sempre des de Sant Cristòfol solem fer, que és l'observació de les Perseides. Ja fa anys que a través, juntament amb Germán Peris, a l'Observatori d'Astronomia de Castelló, puja i celebrem activitats d'observació de les estrelles que agraden molt, i hem vist que, vull dir, en els cels que tenim a Benassal, seria una llàstima que no ningú en algun dia de nit d'estiu pujara a Sant Cristòfol a veure la pluja d'estrelles.
1: És que com és aquest moment, jo recordo també de menuda pujar al castell i anar en una maqueta i observar les estrelles en el mes d'agost, que jo no sé si és el millor mes per a veure-ho, però jo recordo precisament en este mes d'agost pujar a observar-les, i jo crec que és una meravella també que ens deixa la natura, no?
0: La veritat que sí. Vull dir, quan puges a Sant Cristòfol t'has de ficar-te una jaqueteta. Nosaltres recomanem que et
1: puguis un
0: abric, perquè una vegada estàs allí estirat a la natura, veient el cel de Benassal i de l'Alt Maestrat, sempre fa falta una jaqueteta, i això és un tresor que tenim, i que la veritat que hem de gaudir. I recomano a tothom que, avui no, però el que queda d'estiu i els propers anys, que pugui a Benassal a veure el cel.
1: Clar que sí. Òscar, que no m'he oblidat de tu. Bueno, recordem que també tenim a l'altre costat del telèfon a Òscar Vives, que és de Benassal, precisament, i és catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de València i també membre de l'Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València i el CSIC. Com heu preparat la part divulgativa científica?
2: Sí, doncs, esta nit, primer pugem ja a veure l'eclipse. Tenim diversos companys, amics bueno, companys nostres que estaven molt interessats dels Estats Units a vindre a veure l'eclipsi. Me van contactar a mi i jo vaig oferir este lloc per observació, uh-huh. Sant Cristòfol. I després de l'eclipsi, també un poc per llevar la pressió de tràfic que pot haver després, vam decidir muntar també una explicació de les Perseides. És un dia especialment adequat, perquè és un dia de lluna nova.
1: Sí.
2: Evidentment, el sol il·lumina l'altra cara de la lluna, per això veiem l'eclipse, i llavors no hi ha lluna. Estarà completament fosc després de l'eclipse. Vam intentar reduir les llums dels pobles que hi ha al voltant, de Versal, Culla i altres pobles, perquè no estiguen 30-40%, perquè no contaminen tant, que algo se veu sempre, però el cel és molt net allí. Entonces, pues després d'això, contarem el que són les Perseides, la pluja de les Perseides. Evidentment, podem contar moltes històries de mitologia, perquè, clar, són les Perseides, la pluja d'estrelles ve de la constel·lació de Perseo, i al costat tenim totes les constel·lacions relacionades. Pegaso, Andròmeda, Cassiopea, Cefeo, que són totes de la mateixa història. Entonces, tenim moltes històries de mitologia que conta ahí. I estarem un rato llarg mirant les estrelles i al mateix temps contant les històries clàssiques de mitologia.
1: I crec, Òscar, que vos acompanyen també allà a Benassal científics d'importants universitats com Carlos Argüelles, investigador de Harvard, i també Albert Stebbins, investigador de la Universitat de Chicago. Per què han triat Benassal, precisament?
2: Sí, és el que deia abans. Nosaltres anem, col·laborem amb ells, i l'estiu passat estàvem a Estats Units, jo i una companya de la Universitat de València, i mos van comentar este Albert Stebbins, especialment, ell ha estat ja en 3 o 4 eclipses, els 2 dels Estats Units, en el de Mèxic, bueno, en diversos llocs per a veure els eclipses.
1: Sí.
2: I té equipament, té telescopis i diverses coses. Llavors ell està molt interessat a vindre a veure-ho. I al mateix temps vam parlar en Carlos Argüelles, que ell està a Harvard, però és d'origen peruà. És un professor de Harvard, però peruà, parla castellà. I per això li vam demanar si podia vindre, perquè ell pot, al mateix temps que estarà l'eclipse parcial, pot contar històries o ciències sobre l'eclipse, i estarà des de les 7 a l'eclipse total i després un poc més. I després ens quedarem allí per veure les Perseides també i també comentarem les coses.
1: Des d'eixa muntanya de Sant Cristòfol, on podran veure l'eclipsi i després eixa pluja d'estrelles, quina és la durada prevista per a les Perseides? No sé si això també està establert o no.
2: No, en aquest cas no. En aquest cas és que l'òrbita de la Terra està creuant l'òrbita del cometa Swift-Tuttle, que és un cometa que pega voltes al Sol en molt de temps i queden partícules del cometa en aquesta òrbita. Entonces, això pot durar diversos dies. El dia del màxim és avui, però segurament hi haurà estrelles fugaces, no sé, 4 o 5 dies.
1: Mm-hmm.
2: Jo amb menys freqüència.
1: Deia abans que jo ho recorde pues, amb molt de carinyo, no? Pujar al castell a veure com cauien aquestes estrelles. Des de fa uns anys enrere, moltes vegades s'ha comentat de manera pues, a casa o amb els amics que cada vegada el cel està menys estrellat. No sé si és un bulo o és així.
2: No, és cert. En les ciutats, per la contaminació lumínica, no podem veure cap estrella. Si tu estàs a València o a Castelló o a estos llocs, alguna de molta intensitat es veu, però no es veu ni la Via Làctea, ni es veu... Tot això has d'anar a puestos foscs on no hi hagi llums de pobles prop i allí se pot veure ja el cel nocturn. Per això, per exemple, l'Albert Stebbins, que té diversos telescopis robòtics,
1: sí,
2: me va demanar quedamos un dia més per observar el cel d'ací, perquè ell a Chicago no pot veure
1: normal
2: la Via Làctea ni les ni les moltes galàxies o nebuloses, i així se veurà molt millor. Esperem, no ho han provat encara.
1: Esperem que sí. Bueno, per últim, has comentat abans, heu comentat el tema de les llegendes. No sé si ens pots avançar alguna coseta que puga ser interessant sense fer massa spoiler.
2: Bueno, són conegudes, entonces conegudes. Bé, ja sabeu, Perseo va tenir una vida molt complicada. Ell, bueno, sa mare ja la van tancar en una torre perquè a l'abuelo li havien dit que no tindria fills barons i que el mataria el seu net. Entonces va tancar a la filla, Danae, a una torre en portes de bronze i en gossos salvatges guardant-la perquè no tinguera fill.
1: Ben tancar.
2: Sí, i entonces va ser Zeus que se va convertir en pluja dorada i la va fecundar estant tancada en la torre. Entonces, Perseo se suposa, no, jo no ho sé, però bueno, se suposa que és fill de Zeus. Entonces, quan l'abuelo se va enterar, es va tancar dos en una caixa de fusta i es va tirar al mar. Y entonces Perseo y Danae van a arribar a una illa on un pescador que era germà del rei es va acollir i va créixer allí. Però entonces el rei se volia casar en Danae, però ella no volia perquè era molt mala persona, se veu el polidecte.
1: Això diu la llegenda.
2: Això diu la llegenda. I entonces va fer una boda perquè fictícia en una altra dona i va demanar que tots li portaren regals, cavalls, en principi, però ell no tenia, i este va dir, si te cases en esta dona i deixes tranquil·la ma mare, jo te porto hasta el cap de la medusa. La medusa era una gorgona, un monstre en el cap de serps, i que si la mirares te converties en pedra. I això, entonces van a ell, en l'ajuda de Zeus, bueno, talla un poc perquè se fa llarg, sí. Va aconseguir tallar el cap de la medusa i tornant a casa, en el cap, bueno, del cap de la medusa, precisament va així, del cos de la medusa, Pegaso, el cavall alat que està al costat de les constel·lacions de Perseo, Andròmeda, Cefeo i Cassiopea. Entonces estan totes ahí, per això dic. I després, tornant en el cavall alat, en Pegaso, se va veure que en un acantilat està en Ua una dona molt, una xica molt, molt guapa, que era Andròmeda, perquè els seus pares, que eren reis d'Etiopia, Cefeo i Cassiopea, la tenien que donar com a com sacrifici, sí, a Cetus, que era un monstru, Cetus de Cetáceo, o Cetáceo ve de Cetus, una ballena gegant, que atacava a Etiopia. Entonces, ell, quan la va veure, se va enamorar i, bueno, al final va baixar, va pelejar en Cetus i va aconseguir traure el cap de la medusa, del surro màgic que portava, i el va convertir, diuen, en pedra o en coral, a Cetus. I després se va casar en Andròmeda. Per això hi ha totes les constel·lacions en la història. I n'hi ha més, n'hi ha més coses. Després va matar l'abuelo en uns Jocs Olímpics de casualitat, perquè va tirar un disc, llançament de disc, i se li va desviar i va matar un que està en el públic i era l'abuelo.
1: Mare meva, sí que és cert que la gent que estiga avui a Benassal escoltant totes aquestes històries, la boca oberta segur que es queden, i amb moltes preguntes, jo crec, perquè escoltant sorgeixen moltes preguntes i bueno, és una llegenda, com hem dit, no? Però sí que la gent curiosa, sobretot els xiquets que són molt curiosos, igual et posen en algun compromís, fent preguntes. Dic jo.
2: Sí. Ja veurem. No podem inventar molt més. Són les històries que conten, i no sé si són veritat, Jo no m'ho han dit.
1: Exacte. Pues vos agraïm moltíssim als dos, Jessica Badal, tècnica de turisme de Benassal, i també a tu, Òscar, catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de València. Que vagi molt bé esta nit, que disfruteu de la imatge espectacular de l'eclipsi i després, per suposat, d'eixe avistament de les Perseides, que, com dic, és també un gran espectacle de la natura, que estem més acostumats a veure'l, però cada vegada menys, per desgràcia. Gràcies als dos, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu, moltes gràcies.

0: anava a dir, resten no, queden 10 minuts per a les 2 i així està Mireia i Abril amb esta música meravellosa per a posar el punt i final al programa. I clar, l'hem de posar parlant de què? A vore.
1: A vore, va.
0: Del fi del món.
1: A vore. A vore, poc s'està parlant i poc heu tingut en compte.
0: Mira, tinc taquicàrdia.
1: Abril, n'hi ha eclipsi?
2: N'hi ha eclipsi.
1: Es confirma que anem a tindre el cel clar de moment?
2: Sí, segons mos ha contat Antonio este matí...
1: està tot bé.
0: Sí,
1: està tot bé.
0: Sí.
1: Tenim...
0: Però que no se fa de nit,
1: Ah, no?
0: No, o sea, se fa més oscuret.
1: De vespre, se fa de vespre
0: fosca. Però no és una foscor.
2: Ai,
0: com si
2: jo volia estrelles i tot.
0: Estrelles després. Avui és un dia molt bé, molt bo, per a veure les perseides.
2: Claro, però jo volia que de repent es fera de nit i estrelles allà en el cel.
0: Home, pues clar.
1: O sea, Abril volia
0: peliculero,
1: passar.
0: Peliculero.
1: No, Abril, mira, ella tenia el plan, se n'anava a córrer. I ella eixia de vespre a córrer.
0: Pel riu.
1: I de sobte se feia de nit.
2: I després es tornava a fer de dia.
1: Se posava al frontal i tornava a casa.
0: Tipo peliculero. O sigui, no, pues no se va fer de nit. Se va fer més fosc, però no, però ja està.
2: És que veureu la gent, les expectatives que té.
0: Clar,
2: i el blue.
1: A mi això... Bueno, a veure, anem a posar els nostres oients en context. Nosaltres sí, som el tio la vara en el tema l'eclipsi i venim a parlar del kit bàsic per si encara no l'han fet. Queden unes hores per a que es produïsca i jo vull repassar amb vosaltres.
0: Mira, llibreta, boli.
1: I en companyia de tots els nostres oients, si tenen tot el que cal tindre per al kit bàsic, per a l'eclipsi, en primer lloc, ja sabeu que estan les ulleres.
0: Per suposat.
1: Les ulleres per a l'eclipsi i no valen qualsevols.
0: No.
1: Tornem a dir-ho. Han de ser ulleres específiques per a observar el sol i les homologades normals són les ISO 12312/2. Vull dir, si vos han venut algunes com a homologades, teniu l'opció de vore si tenen esta numeració, que és la ISO 12312-2, i si són les homologades. Si les teniu, però estan ratllades, estan trencades, deteriorades, no les utilitzeu.
2: Claro, lo de que estan ratllades és important.
1: També. Molt important.
0: I Lucy, per cert, una altra cosa molt important.
1: Les ISO 12312/2. Vull dir, si vos han venut algunes com a homologades, teniu l'opció de vore si tenen esta numeració, que és la ISO 12312-2, i si són les homologades. Si les teniu, però estan ratllades, estan...

0: Mateixa setmana llegíem la notícia que havien retirat sí. 7 ulleres que eren defectuoses. Sembla que s'han afegit unes altres noves, que és de la marca Mo.
1: Ho portava ara mateix sí, Abril sí. comentant-ho.
2: Sí, això que s'ha sumat una altra marca de Mo, de multiòptiques, que també s'ha retirat, però això és important, que la gent entre a veure quins són els models concrets que s'han retirat i que ho comprove.
1: Exactament, i recordeu-se de la norma esta ISO, que té una numerologia que a mi això no me falla.
0: El segon... El problema és memoritzar... Bueno, no som números.
1: Bueno, pues busca...
0: 12, 31, 22.
1: Exacte, ja i si no ho busques i ho comproves així anar mirant-ho, que jo com soc de lletres...
0: En Google.
1: Quan veig molts números també me... Bueno, segona, aigua, per
2: aigua,
1: favor.
2: Aigua, perfecte.
1: Porteu aigua, estem en agost, si algú no s'ha donat compte, estem ja a dia 12.
0: I Aquarius?
1: Bueno.
0: Bueno, se sol dir marques, però bueno, begudes
1: isotòniques. Per favor, no porteu begudes alcohòliques, aigües...
0: Bueno, passes... cadascú...
1: No, perquè deshidraten, Lucy.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Que hidratar, estem donant consells d'hidratació.
0: Fa calor. Bueno, hi ha dies que, mira,
2: si estàs
0: copeta...
2: en la costa, fa humetat... Exacte. No
1: bueno, mira,
2: suportar.
1: Farem una regla de 3 per cada cervesa, 3 gots d'aigua.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Aixina...
0: Hidratar-se en aigua sempre és
1: sempre.
0: Molt positiu.
1: No, vale, aixina que portem-lo i també molta gent que pot anar a algun lloc d'observació pensant que allí podrà comprar, millor portar-me de casa. Estan
0: espai,
1: aconsellant els
0: sí.
1: experts pel que es puguem trobar.
0: Mira, jo tinc una motxilla que és nevereta. Això és una meravella. A l'odora. I és nevereta i capen moltíssimes begudes fresquetes. Mira, una
1: Val.
0: Recomanació meua, també
1: tu
0: personal.
1: Tu tens ulleres ja, Lucy?
0: Tinc ulleres, motxilla...
1: I tu, Abril?
2: Ulleres no n'he trobat.
0: No m'ho puc
2: He de
0: creure.
2: Seguir investigant esta vesprà.
1: Continua.
2: Al voltant de ma casa i, si no...
0: Vés-te'n allà al nostre barri.
2: No veuré l'eclipse.
1: Clar.
2: No miraré
1: si no,
2: el sol.
1: Exactament.
2: Estaré jo a ma casa veient com s'oscurix, però sense mirar-ho.
0: O mirant-lo a través de la televisió d'apunt.
2: També,
1: retransmissió. De totes maneres, encara que tingueu ulleres, recordem, no ens han aconsellat que encara que tinguem les ulleres homologades, no mirem més d'un segon directament al sol. És això de mirar com de reull i tornar a mirar així a l'entorn, perquè no és aconsellable estar mirant encara que tingues el material apropiat. Després, gorra, gorra, gorro, gorret, el que vulgueu, i protecció solar.
0: Pamela, el que vulgui cadascú.
1: Vull dir, això és la tercera.
2: Pareix que serem d'excursió,
1: A veure, vos he de dir que jo tinc acampades persones allà en la platja de Pujol.
2: Bueno, imagina sí que porto que tot el dia.
1: I aquestes persones són les que han de fer este clima.
2: Han de portar-se gorra, crema de solar,
1: aigua... Val. I el quart, este és molt important, m'encanta, és el meu preferit. Cadira plegable o alguna cosa per a seure.
2: Pues una toalla i a terra.
0: Pues correcte, si estàs a la mar i estàs a l'arena, pues una toalla i ja està.
1: Un escalonet d'estos, el que tu vulguis.
2: M'encanta perquè és el mateix kit que a mi em recomanaven quan feia les excursions en el col·le, a la granja escuela, era absolutament, menys les ulleres, el mateix kit.
1: És un kit universal, Abril, és un kit que tu pots portar per a veure l'eclipsi o per a qualsevol cosa. El cinquè, aneu amb compte, el mòbil o una càmera, però no podem mirar al sol a través de la càmera, i si no hem comprat el protector o el filtre este especial per al mòbil, cuidado que pot petar. Vull dir...
2: Que se mos crema.
1: Clar, no, s'ha xitxarra.
0: A veure, han dit que pot... però no explota ni res d'això.
1: No, però se crema la lent.
0: I bulo també va per ahí circulant.
1: No, bulo està.
0: Per favor, que la gent no se torne carabassa. No va explotar el mòbil, però millor... pues això, utilitzar un filtre si vols fotografiar i guardar-te per a sempre ixe momentazo.
2: Clar, i si gastes el mòbil per a fer la foto o el que siga, pues les ulleres també.
0: Home,
1: però
0: tant.
1: Clar, hauràs de fer-lo aixina un poc intuitiu, perquè si tu te poses les ulleres i veus oscur, per no dir negre, i has d'apuntar, si jo ja no apunte bé quan t'estic mirant, clar, vull dir, això és fes-ne 12 o vols tenir alguna.
2: Crec que és millor deixar-ho als professionals.
0: Jo crec que també.
2: Nosaltres encarregar-se de... passar un bon moment, tampoc fa falta estar fent-li fotets i gravant tot el rato.
1: Exactament, n'hi ha que gaudir. Jo proposo per als nostres oients que es facin una foto ells de com estan vivint l'eclipse.
0: Amb
1: més
0: les
1: que
0: ulleres, posades.
1: Bueno, o de com estan, en què estan compartint, el lloc en el que estan, sí, més que bé. del moment de l'eclipse.
2: Que perquè això... deixarà una foto cagao, total.
1: I demà diràs, però en totes les que n'hi ha per ahí... que això seran meravelles, totes les fotos que podrem veure a partir de demà.
0: Sí, sí. No, i veureu a través de la televisió, en este cas d'ací d'apunt, per suposat, veureu en directe millor al sofà. Jo crec que a mi aquest plan m'està agradant moltíssim. Jo què voleu que vos diga?
1: Bonnie Tyler també està disponible per a vosaltres en tota l'eclipse.
2: I tota la banda sonora que vam contar ahir, recordeu-la?
1: Jo estic molt enfadada.
0: Perdona, i este temazo no l'havíem inclòs?
1: És que el tenia pa avui.
0: Ah,
1: era el moment estel·lar. Este me l'havia guardat perquè sabia que anàveu a votar totes. Este, no me digueu que no.
0: Jo crec que sí, sí.
1: Perquè encara que el d'ahir, el hijo de la luna, mos va deixar.
0: Versió Rafael.
1: Rafael
0: i Ana Torroja.
1: engolamenta que fa ell de l'Hijo de la Luna, però...

0: Un clàssic és el de Bonnie Tyler i és a mi el que més m'agrada.
1: A mi esta cançó me recorda a una època fa molt de temps, quan era jove.
0: Tampoc fa tant, Lucía.
1: Home, que no, sí que fa, sí que fa, sí que fa. Però bueno.
0: Que no sé si se'n pot demanar ja, Lucía.
1: No, perquè, ¿no? Que, espera, vaig a recordar-ho per si m'he oblidat algo. Les ulleres, l'aigua, vale. La gorra, gorro, Pamela o cadascú el que vulga.
0: Protecció, visera, protecció.
1: Protecció solar.
0: Vale.
1: Alguna cosa per asseure. Mm-hmm. Mòbil o càmera amb el filtre corresponent.
0: Bona companyia.
1: I ja està.
0: I ja està.
1: I endavant.
0: I nois cau, bueno, si podeu anar, si aneu a algun punt dels oficials, aneu ja. I si no,
1: aneu ja no, ja haurien d'estar de camí o ja allí.
0: Depèn de i si no el que ha dit el conseller, que és la millor, intenteu veure'l des de casa.
1: I hem parlat fa uns
2: instants. Sí, evitar els desplaçaments que siguin innecessaris.
1: És que molts municipis van estar a gom, perquè hem parlat en Benassal.
0: Que jo estic assustada, vos ho dic en sèrio.
1: Sí, jo crec que van a invair-te la platja de Pusol.
0: Ara us faré una foto de tot el
1: de
0: que...
1: De només arribar.
0: Sí, de només arribar.
2: Sí.
1: Però, per exemple, en Benassal estaven també una miqueta assustats perquè també les previsions estaven completament desbordades i sí que han fet una crida a estos micròfons dient que, per favor, la gent que no tinga la seua inscripció per a veure l'eclipsi des de Benassal i després la pluja d'estreles, les Perseides, que per favor no acudisca perquè l'únic que pot fer és col·lapsar
0: l'entrada al poble. Però que ve Benassal com s'han organitzat quant a un registre i
2: sí,
0: de més.
2: Sí, total.
0: Està molt bé. Jo crec que...
1: I encara ara ens ha dit a aquestes hores que encara hi havia gent intentant registrar-se.
0: Que ja imagina que això està cobert des de fa moltíssim.
2: Sí. Si Antonio ens ha dit, i ell és el de l'oratge, que va veure-ho des del terrat de sa casa, jo crec que
0: molt
2: tots
0: bé.
2: Podem pujar-se al terrat de casa i no menjar-se.
1: Però aneu, al castell de Torres
0: Terres. Però aneu en compte, que jo m'he enterat fa res que anava a mirar jo cap on no tocava.
1: Has de
0: veure's.
2: Mireu a veure, claro, mirem
0: si teniu terrat, compreu-vos una brussola, busqueu l'oest, no feu com jo que estava mirant cap a l'est.
1: Clar,
0: tot el meu planiment.
1: En Pusol el sol es posa, o sea, per la muntanya, per la darrere.
0: Exacte.
1: I ix per l'aigua, per el mar.
0: Jo veig el que és l'eixida del sol abans de vindre, així a la ràdio, però he de mirar cap arrere si vull veure com s'amaga.
1: Pues Mireia i Abril, anem a fer com hem fet en el Mundial de Futbol. Ja sé que no té res a veure.
0: Porra?
1: No.
0: Ah?
1: Post-eclipsi.
2: Demà post.
1: Demà el post. Hem fet la prèvia i demà el post.
0: Jo pensava que m'anaves a dir porra, el vegem o no el vegem?
1: No,
0: anem a fer una porra.
1: No, no, no, però com hem fet el seguiment del Mundial.
0: Jo no el veuré, ja veuràs.
1: I fèiem prèvia i post, pues ara farem el mateix en l'eclipsi. Vos sembla bé?
0: Perfecte.
1: Ale, a descansar i a dinar. Adeu. Tornem demà a partir de les 9:30.

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada. Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'este programa Esports a punt, des d'ara les 2 fins a les 3 de la vesprada, amb la informació, però també amb l'opinió, recordeu, allà per les 3 menys 20 aproximadament. Bé, ja tenim la data del retorn de Pedro Martínez i Jaime Pradilla al Roig Arena. No serà ja enguany, sinó el pròxim 4 de gener, quan el Real Madrid visitarà per primera vegada la pista del València Bàsquet. I és que avui s'ha sortejat el calendari de la CB, i esa és la data del morbo. L'equip de Xavi Albert debutarà el pròxim 27 de setembre a les 6 de la vesprada en el Roig Arena contra el Lleida. Recordeu que en Eurolliga s'enfronten els dos equips, però no ho faran en el Roig Arena fins l'1 d'abril. Per tant, esa data, anoteu bé, esa data important del 4 de gener, que és quan visitarà Pedro Martínez i Jaime Pradilla el Roig Arena. Per cert, que ja tenim així també el primer dels nous fitxatges del club, l'ala pivot nord-americà Mogueye. L'hem escoltat en les primeres paraules com a jugador taronja. Diu Gueye, lògicament, que està content d'estar a València i que té ganes de conèixer els seus companys, que havia parlat en Omar i Mur, que ja el coneixia d'abans, i també en el tècnic, en Xavi Albert. I en clau taronja, però amb les xiques, avui hem conegut que Elena Buenavida ha firmat un contracte de formació amb les Minnesota Lynx, les líders actuals de la Lliga Professional Americana, de la WNBA. El club ha concretat després que és un contracte per a la pròxima temporada, no per ara. Amb Buenavida, que per cert està amb la selecció espanyola, són quatre les jugadores de València Bàsquet en la màxima competició, la competició més important del planeta, on també juguen Raquel Carrera, com sabeu, Marta Suárez i Alicia Flores. En futbol, esta vesprada el València juga el primer dels dos amistosos previst per a esta setmana, en què l'equip no jugarà la primera jornada contra el Real Betis, ajornat per allò del Mundial i per la participació, que no va jugar, de Lo Celso amb Argentina en la final. Però el Betis tenia ese dret i va demanar l'ajornament de l'enfrontament, que es jugarà després de la segona jornada, perquè el València debutarà el dia 22 al Mestalla també contra el Celta. Demà també jugarà el València, serà contra l'Hèrcules, serà el segon d'estos partits amistosos, l'últim ja de la pretemporada, un partit que, com sabeu, el podreu seguir en directe per a la nostra televisió i, lògicament, també con tots els partits dels nostres equips en esta mateixa sintonia pel punt a punt. Un València que espera tindre en el debut Iguer contra el Celta el desitjar lateral dret, com és Arnau Martínez. Girona i València han començat a negociar després de que el club i el futbolista ja hagin arribat a un principi d'acord del contracte, que en principi serà per 5 temporades. Veurem com queda la cosa en el llevant. Avui hem conegut que Brugui, Dela i Ivan Romero, i atenció, Aixa Mandí, que acaba d'arribar, seran els capitans. Sorprèn que altres futbolistes amb més temps en el club, com Oriol Rey, no estiguen en 3-4, com tampoc no està Carlos Álvarez, de qui continuen el rumor sobre una possible marxa. Ja sabeu que acaba contracte el 30 de juny del 2026, liquida un any de contracte, no accepta la renovació del club, almenys des de la temporada passada, i sembla que el Sevilla, l'equip que el va formar, està interessat. Però anem a veure, perquè encara queden uns quants dies de mercat. En l'Elx, avui el CUT ha presentat dos dels fitxatges, a Fer Niño i a Javi Morcillo. En l'acte ha parlat el director general del club, Pedro Esquinocha, qui s'ha referit al mercat, clar. Ha confirmat que el tanque Osorio estarà en la plantilla, serà junta a Fer Niño dos dels tres davantes, i que a més busquen, evidentment, un tercer, a més, d'un lateral on no hi ha cap negociació per Héctor Ford. I també ha parlat de l'interès pel jove davanter argentí de Banfield, Tiziano Perrota. L'escoltem.
2: Todavía no está firmado, son simplemente negociaciones que esperamos que llegue a buen puerto. Deseamos que sea así y estoy seguro de que se puede concretar. Pero creo que bueno, que estamos por buen camino y seguramente en las próximas horas vamos a poder tenerlo acá con nosotros, independientemente de que la idea es que no venga a quedarse con nosotros.
1: En principio, cuando tenga ya todos los papeles, podría ser que arribara en el próximo mercado de Iber, pero la prioritat és que el futbolista jugui. Després, en la nostra sessió de futbol, ampliarem. El Castelló serà el primer equip a jugar serà divendres a Subieta contra la Real Societat B. Hem quedat avui amb José Luis Gual, amb el narrador d'esta casa dels partits del Club Esportiu Castelló, per a analitzar un poc el que es preveu de la temporada i com ha sigut el mercat amb molts moviments. En la nostra tertúlia, com te diem al principi, a partir de les 3:20 aproximadament, tindrem a Diego Pico, que recordem, està a París, està seguint aquesta Supercopa d'Europa de la qual ara parlarem, i el nostre ariet groguet com és Javi Pérez. Rafa Larcón està en la realització tècnica del programa, al micro com cada dia. Saluda Dani Hermosilla, uns consells i anem amb més coses. Avui sí, la nostra portada, amb natació, amb atletisme, amb tennis, amb tot el que és important i ha sigut notícia en aquestes primeres hores del dia en el esport, tant de la Comunitat Valenciana com d'Espanya com del món.
0: Esports a punt.
3: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: El próximo 12 de agosto Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ajuntament de València. Cap i Casal.
4: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
9: Som A Punt.
10: Ni muy triste ni muy contento, simplemente en ese punto en el que sé que he hecho el trabajo que podía y no puedo pedir más. Creo que un puesto literalmente merecido, buscar más era tener mucha suerte y yo creo que no soy de tener suerte, sino que tengo que luchar contra ella. De todas maneras, es el puesto que creo que merezco, no creo que merezca ni más ni menos, está en un punto claramente por encima. Puedo tener físico como para estar con ellos, pero técnicamente es un año en el que me estoy reencontrando. Como dije en pista abierta, que estoy empezando, que tengo esa capacidad para estar ahí y tengo muchas ganas. Mientras la cabeza funcione, el cuerpo va detrás, así que tengo que tratar de entrenar muy bien, de buscar esa técnica, de evitar todo tipo de lesiones, ¿no? O de inconvenientes que me puedan parar en la temporada, de tener esa continuidad.
1: Sinceritat absoluta a ir d'Eusebio Cáceres, que no va arribar a les medalles, com tampoc no ho va fer l'Ester Lescai, el saltador del Platges de Castelló, que no va poder passar del primer tall de tres salts. Cáceres i Lescai es van quedar una miqueta lluny de les seues millors marques i, per tant, lluny també de les medalles. El saltador d'Onil va ser el millor de la delegació espanyola en una prova amb tres finalistes espanyols, però Eusebio Cáceres no va poder arribar als metalls amb un salt de 7,92, és lluny de la seva millor marca que havia fet, per exemple, en la classificatòria. L'atleta del Platges de Castelló, l'Ester Lescai, també va caure, com diem, en aquesta primera selecció en la final amb un millor salt de 7,72. Ahir, però, això sí, arriba la primera medalla espanyola a Birmingham de plata, espectacular per a Marta García en la prova de 5.000 metres, gran final, medalla de plata, i en la prova reina, en la de la velocitat, tot i que no tenim representació ni valenciana ni espanyola, els 7 metres lliures, que és una de les proves estrella, va ser el britànic Romel Glaive el que es va imposar per la lesió del favorit de Marcel Jacobs. Però per a parlar de qui més sap, perquè nosaltres al final Bueno, estem una miqueta mirant-lo des de fora d'este esport. És Fernando Miñana, Ferches. Fer, bona vesprada.
7: Bona vesprada, què tal?
1: Molt bé, bueno, tenim la sinceritat, no? Hem posat un tall llarg d'Eusebio Cáceres perquè, bueno, hi havia tres espanyols, es van quedar els tres lluny de les seues millors marques i, per tant, la dificultat també, lògicament, d'arribar a les medalles.
7: Da gusto escuchar a un atleta como Eusebio Cáceres, sí. Con la trayectoria que tiene, que hace una radiografía clara de cómo fue la tarde-noche para él, no busca excusas y solo simplemente mira adelante el siguiente campeonato, que será en Valencia, por cierto, y da por ello. Fue un concurso complicado porque en la calificación lleva mucha atención que tuvo una marca muy superior y se quedó lejos en la final. En la calificación tuvo viento a favor, en la final viento en contra. Y aunque es para todos, evidentemente, pero hace complica un poco la historia porque no es constante, dentro del estadio no es un viento constante, sí. Te puede pillar al principio, te puede al final de la carrera, y con los problemas técnicos que está teniendo Eusebio Cáceres, que ha cambiado de técnica totalmente con Iván Pedroso, pues le complicó un poco la final, la verdad. Pero bueno, vigésima final en un gran campeonato de Eusebio Cáceres, séptima final en un campeonato de Europa histórico, el alicantino.
1: Impresionante. L'Sky tampoc se va quedar lluny, no?, de la seva millor marca, també.
7: Sí, fue un poco más decepcionante también, no entró a la mejora, se quedó lejos, también otro que es muy joven y que este sí que es muy joven y que tiene que seguir aprendiendo.
1: Anava a dir la sorpresa, pero sorpresa no es, gran carrera, carrerón, dirían, de Marta García, es la primera medalla española en bípeda.
7: Impecable, Marta García, la palentina, hizo una lectura de carrera increíble, atacó cuando tuvo que atacar, solo se le fue en Adelato Athletic, que es la única europea capaz de plantarle cara a kenianas y etíopes, una atleta de talla mundial, y ya te digo, la española fue segunda y fue un grandísimo resultado. Por la mañana la atleta de 800 cambiaron un poco la dinámica de los dos primeros días, que no estaba siendo buena para la delegación española, y a partir de ahí pues empiezan a llegar los buenos resultados y la primera medalla con Marta García. Vamos a ver si hoy
1: sí.
7: Un valenciano logra la segunda, ¿no?
1: Anem a veure, per avui aún tenim que fixar-nos en l'agenda d'avui.
7: Tenemos a las 20:55 las semifinales de los 110 metros vallas con Nacer Martínez y nuestro valenciano Quique Llopis. Y si se mete a la 21:47 la gran final, recordemos que hace dos años en Roma subcampeón de Europa, este invierno en Torun, en Mundial de Pista Cubierta subcampeón del mundo, el año pasado cuarto en los Juegos Olímpicos. Vamos a ver hoy si hoy es el gran día.
1: Bueno, això de en un símil futbolístic, no? A veure si no li peguem el pal i definitivament entra, bueno, en els europeus sí que han tratat de les medalles, lògicament, però bueno, a veure si tenim aquesta medalla d'or que suposa que no és somiar en excés, no?
7: Bueno, primero hay que entrar en la final, sí. Las vallas son complicadas, ese sí. No ha sido su mejor año, su mejor temporada, la gente está corriendo, primero hay que asegurar la final, que tampoco la veo fácil, y luego él en la final siempre, en los últimos años, siempre responde, siempre está cerca de las medallas, aunque no llegue con la mejor marca o con las mejores marcas, siempre le acaba estando entre los mejores, y eso significa que, no, que se ha ganado, que confiemos en él y que apostemos por él.
1: Per acabar, Fer, no m'ha donat temps a mirar-lo en l'agenda, per a quan tenim a Fátima Diame, que seria l'última valenciana en participar?
7: Fátima Diame será la quinta valenciana en Birmingham, tiene la clasificación el sábado y si se mete en la final, el domingo cerrará la participación valenciana.
1: Bueno, per tant, apuntem això ara, 21:47, anem a veure si arriba lògicament primera a la final, tots pendents de Quique Llopis, el atleta de Bellreguard, que buscarà un nou metall. Gràcies, Fer.
7: Gràcies, adeu.
1: Són les 2:14 en els europeus de natació que es disputen a París. Ahir va ser una bona jornada perquè tenim dos espanyols en les finals en busca de les medalles. Paula Alfonso.
9: Hugo González en 200 metres esquena i Luca Joe, que en els 100 metres lliures, estaran en les finals. El més veterà, Hugo González, que és l'últim medallista espanyol en uns europeus, concretament a Budapest 2021, va ser quint en la seva sèrie en què el guanyador, Humbert Cos, va fer 1:52:30, la segon millor marca de tots els temps.
1: Impressionant. I després de Luca Hoek, l'altre espanyol que va participar ahir, de només 18 anys, va fer una marca espectacular per estar avui en la final de 100 metres.
9: Hoek va fer rècord d'Espanya i el segon millor temps de tots els nedadors que han arribat a una final amb un gran temps de 47 segons i 26 centèsimes, 46 per davall de l'anterior rècord nacional.
1: I este matí, Paula, nova jornada amb més finalistes.
9: Els 4 per cent femení s'han clavat en la final amb un gran temps, segons en la seva sèrie i rècord d'Espanya. El quartet format per Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadall, Maria Daza i Naira Sobreviela ha rebaixat 2,21 segons l'anterior plusmarca nacional vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2017. Amb un temps de 3,40-36, esta vesprada disputaran la final.
1: N'estarem atents i atenció a la més clara opció de medalla de la delegació espanyola. Parlem d'Alba Vázquez.
9: Esta vesprada tindrà l'oportunitat de pujar al podi en la prova dels 400 metres estils, amb el quart millor temps de totes les finalistes amb un temps de 4,41-37, lluny de la seva millor marca, aconseguida este mateix any de 4,36-16. La nedadora de Huelva va economitzar esforços per aspirar esta vesprada a les medalles, com ja van fer en els europeus de piscina curta de Lubin, on es va penjar la plata.
1: I abans d'entrar en el món del futbol, acabem amb tenis perquè Rafa Jodar continua fent història i ja està en semifinals del Master 1000 de Montreal. És l'únic espanyol que queda viu en Canadà en un torneig que està sent històric amb jugadors tots ells nascuts en el segle XXI. Seria més enllà de l'any 2000, Paula.
9: L'exhibició de tenis de Rafa Jodar és un autèntic escàndol. No hi ha setmana que no supere rècords ni xifres. El tenista espanyol aplega així a la seva primera semifinal d'uns Masters 1000, un èxit després d'altre. Si la setmana passada disputava per primera vegada una final del torneig ATP 500, ara a Montreal ha fet un passet més, consolidant-se en l'elit mundial per ser el tercer jugador amb més victòries de la temporada. L'Espanyol va derrotar el millor jugador francès del moment, Arthur Fields, per segona vegada en 14 dies. A més, va calcar el resultat de Washington. Ara el focus està en contra qui s'enfrontarà esta matinada, el nord-americà Brandon Nakashima, l'altra sorpresa del torneig. Jodar segueix els passos de Nadal i Alcaraz. Sols 6-3 han sigut capaços d'encadenar 3 Masters 1000 consecutius en quarts de final amb menys de 20 anys. Això demostra la precocitat dels talents espanyols per a destacar en el circuit. Però Jodar és el més impactant dels tres, perquè tan sols va ser en gener quan va decidir ser professional i pocs mesos després ja està fregant el top 10 del rànquing ATP. Aconseguiria entrar en eixa posició si es proclama campió a Montreal. Un altre repte que té per davant és un esdeveniment que cap tenista ha aconseguit abans en la història, aplegar a les ATP Finals a Torí en el seu primer any com a professional. I si parlem dels 8 tenistes de quarts que van competir este dilluns a Montreal, tots tenen en comú algo, que han nascut en el segle XXI segons els datos de la ATP. Entre les claus d'esta històrica circumstància està l'ausència de Djokovic del 1987 i el fiasco en el torneig dels tenistes com Zverev del 97, Medvedev del 96 o Taylor Fritz dels 97 entre ells.
1: O els problemes físics també de Sinner i d'Alcaraz, que tampoc no estan presents. Paula, victòria de Rafa per a 10 de l'altra revelació de la temporada de Dani Mérida.
9: L'altra cara de la moneda és Dani Mérida. L'espanyol va caure per 6-3 i 6-2 contra Tien. Només li van fer falta 1 hora i 13 minuts per acabar amb la gran participació del madrileny. Fins i tot és la seva millor actuació en el torneig d'esta categoria i a més ha pujat 23 llocs en el rànquing ATP.
11: La informació esportiva en Esports a punt.
1: Són les 2:20 abans d'entrar en la informació del València. Avui es disputa el primer partit oficial del calendari europeu en la Supercopa d'Europa, que enfronta els dos equips amb tècnics espanyols, el PSG de Luis Enrique, campió d'Europa, i l'Aston Villa de l'ex-valencianista Lluís Groguet, tècnic. Unai Emery serà a les 9, serà el Red Bull Arena de Àustria, 30.000 espectadors caben en les seues grades, i l'Aston Villa, en principi el PSG campió d'Europa, partís com a favorit. L'Aston Villa amb molts canvis en l'equip de Unai Emery, partís com a aspirant. Un Unai que ha dit que necessita i que vol d'alguna manera que mesurar les seues forces amb un gran equip, el millor equip europeu de la temporada passada, com és el PSG. En quant a les novetats del mercat, avui Parlem de les operacions ja tancades i oficial. Per exemple, Nahuel Molina és traspassat a la Roma, firmarà per 4 temporades. També Pep Chavarría, el lateral esquerrà del Rayo, és ja jugador del Chelsea. Esta no és una notícia que és oficial. Dirien que és el fitxatge de Ferran Torres per el PSG. El que passa és que avui tenia que incorporar-se el de Foyos als entrenaments del FC Barcelona i Hansi Flick li ha donat permís per a negociar la seva incorporació al PSG, precisament de Luis Enrique. I en el cas de Rodri, sembla que s'acosten les posicions entre el PSG i el FC Barcelona perquè arriba el MVP del Mundial al FC Barcelona. Hi ha moltes coses més, però aquestes són les més destacades. Ara sí, se n'anem a parlar del València. Un València que jugarà esta vesprada contra el Terol a l'Antonio Pujades de la Ciutat Esportiva. I, bueno, ja recordeu que juga contra el Terol perquè no va disputar la primera jornada de Lliga després de l'ajornament del seu partit contra el Betis. I avui, la veritat és que va una representació de l'equip i del club en l'amistós entre el València i el Llevant Femení, on han estat Mar Romero i també Imma Cerro, que ja la tenim així. Imma, bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada, Dani.
1: Bueno, hem vist fins i tot a Ron Gurley, no?, en les grades mirant el partit.
12: Ahí estava, en la graderia vent del partit del derbi femení entre el València i el Llevant. També alguns dels jugadors del primer equip masculí que avui s'han entrenat. Esta vesprada, com dies, és ese partit amistós contra el Terol, però abans han fet una sessió d'entrenament. Una part de la plantilla ens contaven que han sigut els jugadors que van tindre menys minuts o que no van jugar en el Trofeu Taronja i que han estat fent ahir una sessió d'entrenament. Després, quan passaven, alguns dels que havien anat també a treballar a la Ciutat Esportiva de Paterna, com per exemple Pepe Lu, s'han quedat veient el partit del femení.
1: Sí, es parla de que Carlos Corberán, lògicament són dos partits en dos dies consecutius, va fer un equip per a avui contra el Terol, que era en principi, recordem, que era un amistós preparat per al filial, per al València Mestalla, i demà serà un altre equip contra l'Hèrcules, i en principi dirien que veurem més coses relacionades amb el possible 11 en la jornada de demà, no?
12: Sí, exacte. Avui seran els que menys minuts han estat acumulant durant esta pretemporada, els que més tendixen a ser titulars, els que jugaran, i demà s'espera ja que siga, serà l'últim assaig, en realitat, i sí que serà un poc més l'assaig general abans de començar en la competició lliguera.
1: També i hem vist, ja diguem, parlarem ahir d'Umar Sadik, que està poc a poc tornant al treball de grup i que s'espera, Carlos Corberán s'espera que puga utilitzar-lo en el debut contra el Celta.
12: Sí, l'hem pogut veure allà a la Ciutat Esportiva. Ell ha sigut un dels que ha estat entrenant-se, ja va fent alguns exercicis amb la resta del grup i s'espera això, que arribi a aquesta jornada. Avui l'hem vist passar per allí com un mes. El partit de demà es podrà veure en Apunt.
1: Sí, es podrà veure per la nostra televisió d'Apunt. Recordeu que avui el partit entre el València i el Terol, per cert, que està totes les entrades per a un dia i per a l'altre pràcticament esgotades, només poden anar, crec que són els abonats, no? Només poden entrar els abonats. El partit d'avui és a les 6, sobretot per no coincidir amb l'eclipsi, lògicament, i el partit de demà sí que crec que és a les 7, no?
12: El de demà serà a les 7 i es podrà seguir en Apunt.
1: Bé, demà contarem més coses i sobretot contarem coses del que hem vist en aquest partit. Gràcies, Imma.
12: Adeu.
1: Nosaltres continuem parlant del mercat amb poques novetats al llarg del matí. Sabeu que hi ha un acord entre Arnau Martínez i el València. Un acord que s'ha tancat de les últimes hores, un acord també amb la fitxa i lògicament amb el número de temporades que serien 5. Fert acord entre el Girona, que en principi demanaria la clàusula, aquesta clàusula de 8 milions, i el que ofereix el València, que en principi són 4. Si pensem en una possible solució, i després ho parlarem en la nostra tertúlia, en Diego Pico, el traspàs dirien que d'alguna manera amb fixes i variables podria rondar els 6 milions d'euros, encara que es negocia un acord que sembla que no va malament, però de moment no està tancat. També parlem de Vicent Abril, que està esperant també el seu futur. Necessita el València firmar un segon porter per a que Vicent Abril, que sembla que ho té tot acordat amb el Nasti de Tarragona, encara que també està la Cultural Lleonesa, que està interessada en els seus servicis, en l'espera de poder eixir. I acabem amb un apunt, lògicament, avui han estat Ron Gurley, hem tingut partit amistós de l'equip femení del València, que recordem que enguany està en la divisió d'honor, està en la màxima categoria, i canvien els papers, el Llevant Unió Esportiva, que va baixar a final de la passada campanya i que està en la primera federació. Partit amistós, València 3, Llevant femení 1, els gols de les valencianistes per a Salomé, Sara feia el gol de l'empat, i Carol i Noa, Carol de llançament directe, i Noa feien els gols del conjunt de llevantinista. Perdó, del conjunt valencianista. Anem amb més coses, anem amb la informació de l'Elx.
2: Todavía no está firmado, son simplemente negociaciones que esperamos que lleguen a buen puerto. Deseamos que sea así y estoy seguro de que se puede concretar. Es un jugador que, independientemente de sus condiciones y que vemos que puede tener proyección y una muy buena performance en esta liga, tiene la ventaja de que está preparando su carpeta para poder tramitar su pasaporte comunitario. Eso hace que sea un jugador muy apetecible, una oportunidad también de largo plazo y es una inversión importante. Pero creo que estamos por buen camino y seguramente en las próximas horas vamos a poder tenerlo acá con nosotros, independientemente de que la idea es que no venga a quedarse con nosotros.
1: Efectivament, és Pedro Sinocha, director general de l'Elx, parlant del mercat, parlant de Tiziano Perrota, procedent d'un davanter, procedent del Banfield, ha confirmat que el futbolista jugarà cedit en un equip on tinga minuts i ha dit que l'operació encara no està tancada. Avui s'ha fet la presentació de Javi Morcillo i Ferniño, projecte... Ferniño s'ha referit al projecte, també a la possibilitat de jugar en primera divisió i en el que igual, exactament igual que Javi Morcillo, i Ferniño, a més, té un afegit emocional, i és que son pare va jugar en l'Elche. Així, s'han mostrat, o han dit, tant Javi Morcillo com Ferniño, Ferniño i Javi Morcillo, per este ordre, diríem un poc les preferències o per a firmar per l'Elche i el que esperen.
13: Nada, estoy encantado de estar aquí. Creo que fue bastante rápido, ¿no?

0: venir. Andrea da Silva y Álvaro Rodríguez, 25 goles. Bueno, pues ahora tienes que encontrarlos.
1: Bueno, estaré en pendientes. Gracias, Óscar, como siempre.
0: Nada, vosotros. Manuel Pradeu.
1: En el Llevant Unió Esportiva, avui hem conegut els que seran els quatre capitans amb una sorpresa. Marc Romero, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Sí, sorprenent lo de Aissamandi, més que res perquè és un xaval que acaba d'arribar. Uh-huh. Però jo crec que no estan sorprenents, igual ni sent des d'un punt de vista des de que ho estan fent molts equips.
1: Sí.
2: Precisament el Llevant fa unes temporades ho feu quan una era de Zabal. Uh-huh. Donar capitania a jugadors més per experiència i per galons que per temps que duen en el club. Per esta regla de 3, Aissamandi és un dels jugadors més veterans. També podria haver liberat la capitania a, per exemple, a Matthew Ryan, uh-huh, que ja va estar la temporada passada.
1: També,
2: però
1: també.
2: Jo crec que els equips estan llevant-se això de donar capitanies a porters perquè volen que siguin els jugadors
1: de
2: que ronen en l'àrbit. Sí. Jo crec que per ahí va la cosa.
1: Recordem, Roger Brugué, Dela, Ivan Romero i Aissamandi, que seria el quart. Sorprèn, evidentment, com deia Marc, que no estiga, que no estiguen ixos futbolistes com Ryan, però tampoc futbolistes com Oriol Rey o fins i tot Carlos Álvarez, que d'alguna manera ha alimentat un poc més els rumors sobre una possible eixida. Bueno, divendres parlarà Luis Castro i, bueno, demà intentarem fer també una previsió del que serà el possible once inicial de Luis Castro de cara a eixe debut, diguera, a Barcelona. En quant al mercat, molt breument, l'operació eixida, Marc.
2: Sí, Jorge Cabello sembla que està provant sense dit a segona, concretament a l'Sporting. Les informacions des de Gijón apunten que podria tancar-se en forma de sessió amb opció de compra inclús. El jugador haurà donat el ok a l'Sporting de Gijón i falta l'acord amb el Llevant. Després està també el cas Xavi Grande. Se li busca eixida al lateral dret d'Almàssera. Té mercat en segona divisió. Veurem on acaba i en què forma, si traspassat, cedit o amb guardant-se un percentatge de drets de jugador o de futura recompra. També jugadors que es busca sessió com a Cabello, pues poden ser Dani Martín o inclús Tallabed, que ara amb l'arribada de Thiago Fernández pues pot posar un poc sobrecarregada aquesta posició de l'extrem esquerre. Pot haver un poc de overbooking i els dos grans noms del Llevant en clau i xides d'així que acaba el mercat, que són Kervin Arriaga i Carlos Álvarez, els que haurà que estar atents a llegar el dia 31.
1: Molt bé, gràcies, Marc. Anem a parlar del Castelló, que és el primer dels nostres equips que debuta a la Lliga. Partit contra la Reial Societat B divendres a les 8:30, 11 altes i 11 baixes, molts canvis. Entre les baixes, jugadors importants com Mabil, com Chipenga i sobretot a l'Escalatrava, que va deixar 5 milions d'euros en les arques del conjunt de Vol Bulgaris, amistosos. Balanç, 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes, pràcticament equilibri. Victòries importants contra Sabadell i sobretot la del València, 2 empats Girona i Hèrcules i les derrotes. L'última contra el Llevant, després de molt de cansament i de vindre de jugar contra l'Hèrcules, i la de l'Alavés. S'ha fet una valoració positiva en general de la pretemporada i del mercat, però volem conèixer l'opinió de qui en esta casa vos conta i vos va contar tots els partits del Club Esportiu Castelló esta temporada, amb, supose que l'objectiu de, bueno, complir ese somni de tornar a primera divisió. José Luis Gual, amic, bona vesprada.
3: Què tal, com estàs? Molt bona vesprada.
1: Bueno, pues a punt, sé que encara t'agafa de vacances, de descans, però seguint-lo en un altre ullet, el divendres, bueno, ja tenim el primer punt a punt i el primer punt a punt de Lliga.
3: Sí, sí, a més, en un calendari inicialment que a priori sobre el paper és assequible per al Castelló, però bueno, hi ha que veure també com se van desenrotllant aquests partits. Recordem que s'enceta la competició en aquesta nova temporada per al conjunt de Pablo Hernández divendres a Zubieta davant del Sanse, un filial Xuri Urbin que a hores d'ara inclús els companys de la premsa d'allí no saben ben bé quins van a ser els homes que van a estar a la disposició de Sotegui, perquè el primer equip també està tirant moltíssim d'ells. Després, el següent cap de setmana, vindrà el centre d'esport Sabadell, recient ascendit a la categoria,
1: sí,
3: per a concloure, diguem, este primer tram visitant al filial del Celta de Vigo. Així que és un inici de temporada que, si el Castelló comença en bones sensacions, pues bueno, pot enllaçar ahí 2-3 victòries que el situen ja d'entrada en la part capdavantera de la taula, veurem.
1: Sí, més allà, comentàvem tu i jo ades en el, diríem, abans d'entrar en el programa, de molts canvis en el Club Esportiu Castelló, però sobretot la línia de continuïtat que te la dona Pablo, no?
3: Sí, això és una garantia, no? Tindre Pablo Hernández és, bueno, pues tindre clar, no?, que la idea de joc va ser la mateixa, que el Castelló va ser ambiciós, que que va ser un equip ofensiu, va ser un equip que, independentment de qui estiga davant, pues, va anar a intentar a guanyar els partits, però, com comentaves fa un momentet, no? El Castelló ha perdut part d'eixa columna vertebral que la temporada passada, fa només dos mesos, el va tindre només a dos partits, no? D'ascendir a primera divisió. A més de Cipenga, que està en l'Almeria, de Calatrava...
1: Sembla que hem perdut la connexió amb el nostre company, amb José Luis Gual. Bé, en tot cas, sabeu, punt a punt, de 8 i mitja, serà el debut del Club Esportiu Castelló en la Hypermotion, i allà estarà Emili Sierte i José Luis Gual per a comentar. Bé, José Luis, sí, sembla que te tenim una altra vegada, per ahí.
3: Sí, no, die que a banda d'estos dos que apuntaves, que Cipenga i Calatrava, que també s'ha perdut a Querena Barrena, que ha tornat després de la sessió amb l'Atlètic Club de Bilbao,
1: sí.
3: I són tres homes importants. N'hi ha que veure Pablo Hernández, a veure ahí com acaba de configurar l'equip. Crec que darrere i en porteria no van haver canvis, però a hores d'ara no te puc dir tampoc quina pot ser la idea del tècnic castellonenc de cara a aquest primer partit, perquè ha vingut molta gent, 11 incorporacions, i han donat oportunitats a tots. Així que, bueno, també estem un poc expectants, no?, a veure de quina és la primera alineació que presenta Pablo el pròxim divendres en Zubieta.
1: Molt bé, gràcies, José. Abraçada forta i t'escoltem, el divendres.
3: Perfecte, igualment, bon estiu per a tots.
1: Adeu. Molt bé, tanquem així el futbol, després parlarem amb Javi Pérez del Villarreal i d'esta pretemporada del Villarreal, però se n'anem al bàsquet,
4: Esports a punt.
1: Destacàvem, en la portada, avui tenim molta cosa. La primera, el calendari de la CB. Ja tenim la data de la primera vegada que el Real Madrid de Pedro Martínez i de Jaime Pradilla visitaran el Roig Arena com a entrenador i jugador blancs. Mònica Arnau, bona vesprada.
5: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Ja tenim la data del morbo.
5: Sí, la veritat és que és un dels dos més esperats, i la visita del Real Madrid al Roig Arena. Haurem d'esperar fins a l'any que ve per a veure tornar Pedro Martínez i Pradilla. Serà abans de Reis, el 4 de gener. En Euroliga recorden que era l'1 d'abril, o sigui que primer serà ese enfrontament en la Lliga. Avui hem conegut ese calendari de la Lliga Endesa 2026-2027. Els taronja ja tenen el seu full de ruta. L'inici per als vigents campions debuten a sa casa, al Roig Arena, contra el Lleida el 27 de setembre a les 6 de la vesprada. La segona jornada, el primer partit a domicili, serà a Saragossa contra el Casa de Monte el diumenge 4 d'octubre.
1: Mònica, d'altra banda, ja tenim així també el primer dels fitxatges. Has estat tu present en la seva arribada a València del València Bàsquet per a esta temporada, i vindran prou.
5: Sí, ha arribat més o menys a les 11 a l'aeroport de Manises el jugador Mou Gay, de 28 anys, 2'06 d'alçada, a la pivot nord-americà amb passaport senegalès. Diu que ja ha parlat amb Xavi Albert i que ja li ha explicat què és el que espera d'ell. És la primera experiència a Europa d'aquest jugador, i per cert ens ha comentat que coneix a Omar Imur perquè ha jugat contra ell en la G League, i que també coneix a Tigi Shorts, que quan se va enterar del seu fitxatge li va enviar un WhatsApp per a donar-li la benvinguda. Anem a escoltar-lo.
6: I think for me just trying to bring my versatility, you know, and help
5: Bàsicament el que diu és que aportarà versatilitat i que ajudarà a l'equip en el que calga, defensa, energia, i sobretot diu que creu que encaixarà bé amb l'equip.
1: I això esperem, De la resta de jugadors del club aniran arribant entre dilluns 17 d'agost, que és quan començaran les proves físiques i mèdiques.
5: Sí, són uns reconeixements que es prolongaran fins el dimecres i el primer entrenament, i creguem que també la presentació oficial de Xavi Albert com a nou entrenador serà el dijous 20. Jo crec que n'hi haurà unes portes obertes per a ensenyar-nos un poc com és la plantilla, i serà el moment de veure i s'ha renovada plantilla taronja, que dista molt de la que era l'any passat. Les sessions, en aquestes sessions Xavi Albert començarà a marcar aquestes directrius de la temporada, però aquest treball conjunt durarà pocs dies, perquè les finestres de les seleccions són entre el 24 d'agost i l'1 de setembre, i n'hi ha molts taronja que estan obligats més o menys a concentrar-se en els seus equips.
1: Efectivament. Bé, i parlem ja de l'equip femení. Elena Buenavida, ho hem dit al llarg de tot el matí, pegarà el salt a la NBA. La WNBA.
5: Sí, s'han pegat un esglai perquè pensaven que ja era per allà i que se n'anava de la selecció i que anava ja a jugar, però no, espera l'estiu que ve, s'incorporarà a la potent franquícia de les Minnesota Lynx. De moment continua concentrada la selecció espanyola preparant el Mundial de Berlín. Avui el combinat espanyol ha fet l'últim entrenament al Triángulo d'Oro de Madrid. Esta vesprada viatgen a la ciutat alemana de Luisburgo per a començar aquesta última etapa de preparació per al Mundial. Les jugadores de Miguel Méndez s'enfrontaran este dissabte a Alemanya en un amistós. El tècnic i la jugadora Mariona Ortiz ens han contat com afronten aquest amistós.
7: Es un partido que nos permitirá empezar a jugar contra ellas. Ellos tienen, les faltan muchas jugadoras que también están en NBA, tienen sobre todo jugadoras interiores importantes y será una buena prueba de toque para nuestras pívots, tanto para las jóvenes como para las más expertas.
8: Vienen con bajas, nosotras también, es un partido más de preparación para seguir pues creciendo y ver dónde estamos.
1: Exactament, moltes ganes de veure les jugadores d'Espanya en este Mundial que pinta molt bé. Gràcies, Mònica, demà més.
5: Adéu.
9: La informació esportiva en Esports a punt.
1: Són les 2:42 i és temps d'entrar en tertúlia. Com vos diem, avui tenim dos convidats, els tenim al telèfon. Un per raons de necessitat, i és que no es troba molt proper d'este estudi. Diego Picó, bona vesprada. Estàs en Àustria, no?
10: Sí, concretament a Salzburgo. ¿Sí? Sí, en Àustria, perquè esta noche se juega la final de la Supercup de Europa. Mm-hmm. Y bueno, partidazo, ¿no?, entre el Aston Villa y el Paris Saint-Germain con dos entrenadores españoles, para mí los mejores del mundo actual, como Luis Enrique y Unai Emery. Y con un valencianillo, ¿no?, que siempre se cuela en estas finales, que es el bueno de Pau Torres, ¿no?, que está claro, por aquí con el Vila, y a ver si le vemos ganar, igual que le vimos ganar en Estambul, y vemos la señera ahí por el estadio, ¿no?, que sería maravilloso.
1: Un des que segur que estará celebrant també, que l'Aston Vila de Unai Emery i del bo de Pau Torres guanye, és el nostre Ariet Groguet, que no és un altre que Javi Pérez. Javi, bona vesprada.
11: Bona vesprada, com estem?
1: Jo molt bé. Tu, jo suposo que esperant, no?, que Unai, passat Groguet, Pau, passat Groguet, tens clars colors, sí. No, avui?
11: Sí, i el nostre Damià Vidagany, també.
1: Exacte, Damià Vidagany, sí, també.
11: Avui tots som una miqueta de l'equip de Birmingham, esperant que Emery pugui conquerir un altre títol. I també tenim l'altre costat un benvolgut, com és Luis Enrique, que també... Bé. Com diu Diego, un dels millors entrenadors del món, junt a l'estat anomenat Arteta, Guardiola, tenim un bon producte nacional. I l'Ola, bon producte nacional, sí. Tenim com d'entrenadors.
1: Jo quan t'ha dit Diego, els dos millors entrenadors del món, jo dic, ui, no parla de Pep Guardiola. Clar, com ara no
10: Hombre,
1: està cap equip...
10: Pep... No, porque claro, ahora está sin equipo, en activo. Me ha faltado decir dos mejores entrenadores del mundo en activo. Perdona, Diego,
11: no país una mica estrany que Marcelino no haya topetat una banqueta acorde al seu potencial.
1: Ostras, sí, mira, buena pregunta.
10: Pues sí. Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que él ha tenido opciones de ir a algunos equipos, alguno exótico, pagando mucho dinero, pero creo que está en otro capítulo del libro, ¿no? Está en otra página, ¿no? Que dicen los americanos, ¿no? Y me da la sensación de que él buscaba otro tipo de reto. No sé.
11: Me parece extraño. A mí me extraña que, por ejemplo, en Italia, que son muy endogamis, iban cambiándose de banqueta entre los dos, iban fracasando en todos los banquetes, que no tenga una banqueta como la Roma, como el Inter, como el Milan. En Anglaterra, els primers els equips principals, el Big Six, sí que tenen ocupatges de les banquetes i els de segon fila, no sé tampoc com no s'han fixat en un entrenador que ha competit i tots els equips que ha fet ha triomfat.
10: Sí, es verdad que es un poco extraño. Hablaré con él en breve para ver un poco, pero la idea de él era coger algo que le motivara de verdad, ¿no? Y yo creo que ha tenido alguna opción de equipo de fuera de Europa importante y no han querido meterse en ese jardín, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar porque aún no ha acabado esto y Marcelino, eso sí, si no encuentra equipo, va a ser una peri tan dulce para el primero que echen. O sea, estén ustedes atentos que en el puente de octubre, que es cuando empiezan las guillotinas a volar.
11: Suena Marcelino, ¿no?
1: Suena Marcelino.
10: El suena Marcelino lo vamos a tener todos los días.
1: Yo, pel que recordé que va a estar así a Xavi Rubert en una entrevista llarga que le iban a hacer precisamente en este mateix programa, en Esports a Punt, y nos hablaba yo del que día Diego, ¿no? No tenía presa, buscaba un proyecto diferente, un proyecto importante. Es parlava en ese moment de, bueno, de X con la Roma, es parlava en X de la Premier League. Però jo crec que Marcelino, quan dia Diego i entre línies he volgut llegir, que hi ha algo així com que li aparega una selecció, no? Jo crec que arribat a tants punts, ell diu en Espanya pràcticament llevat de Madrid i Barcelona i Atleti i Madrid, diu, és molt difícil arribar ahí, pràcticament ho ha entrenat en els millors equips, i ara, Diego, tu com ho veus? La posibilidad de que entre en una selección.
10: Bueno, es otra de las claves, ¿no? Tendría que acostumbrarse, ¿no? Porque yo creo que el trabajo de entrenador al de seleccionador no tiene nada que ver.
1: Ya,
10: y parece una barbaridad, ¿no? Pero es verdad que también Marce va cumpliendo años, cumpliendo temporadas, y el de seleccionador es un trabajo menos exigente, ¿no? Menos expuesto diariamente a la crítica. Luego, evidentemente, cuando vienen grandes eventos de este estilo, bueno, ya lo hemos visto del Mundial, creo que han caído 14 entrenadores de los que empezaron.
1: Sí, ¿no? Sí, por eso, Dick, sí.
11: Una responsabilitat afegida, que és que darrere té un equip que és fidel a ell i a més molt familiar, com és Uria, com és el fill d'Uria, com és el seu fill, com és Ismael Fernández, preparador físic, que al final, pues sí, ha pres una oferta exòtica, però no tinc altra cosa, pues, però almenys té el sabrazo del siglo. I me'n vaig una temporada.
10: Sí, però jo crec que ells, todo como cuerpo técnico, tenían un plan, y era escoger bien y escoger un proyecto que les llamara la atención y no escoger por escoger, y obviamente no van a tener problemas para comprar el pan, Javi, ¿sabes? Entonces bueno, pueden esperar, porque llevan mucho tiempo entrenando, claro, son profesionales que llevan mucho tiempo en primera línea, entonces, bueno, para llenar la nevera tienen, no nos preocupemos por eso, porque pueden pasar.
1: Yo creo que...
11: Bueno, Diego, entre Diego y yo, te monta la escaleta y el guión.
1: No pasa nada, no, si
10: ya,
1: a mí me encanta.
10: Exacto, eso es, lo que quieras.
1: Eso es lo ideal. Yo, ahora, además de entrar en el mercado de Valencia, que continúa siguiendo complicadísimo, yo sí que volía una valoración del que heu visto, del que heu pogut veure, de esta pretemporada del Villarreal y del nuevo proyecto del nou tècnic, de Íñigo Pérez, perquè jo de lo poc he vist, i reconec que he vist poc del Villarreal, la veritat és que m'ha encantat la proposta, que ja la coneixíem del Rayo, i fins i tot crec que els futbolistes, que pràcticament no ha hagut canvis, a la mateixa plantilla quasi que tenia Marcelino, el canvi que li ha donat, no, Javi?
11: Pues sí, ja es veu exemplificat en jugadors com Gerard Moreno, que ja que quan estava bé la temporada passada ja era el millor, però Miquel Tatxe és un jugador que ha doblat el seu preu de mercat. A Jote, que l'any passat per lesions va tindre una temporada molt roïn, i quan aparecia un exjugador, ara pareix que torna a ser a Jote de fa dues temporades, els laterals si l'any passat i era protagonista, és de la banda esquerra, ara són els dos laterals, se juga en camp contrari, se pressiona alt i se té amb un topossessió i se relaciona millor en el valor. És veritat que els resultats sí que han acompanyat en aquesta pretemporada i se poden donar qualsevol tipus de resultats en la competició oficial, però que ens anem a divertir i molt.
1: Ara que ha donat el nom de Josmi Cautatge, Diego, tu que tens el Marca Transfer, este que te lleva la son i te lleva la vida en esta fase del mercat, tu el veus com a possible substitut, bueno, no sé si d'un Ferran o de la possibilitat que un Julián Álvarez no acabe en el Barça, perquè s'ha parlat molt d'això, no?
10: Es uno de los jugadores que más le gusta Flick, y esa es la realidad. Y luego la otra realidad es que Ferran tiene hecha la maleta para, y de hecho están esperando la luz verde para volar en vuelo privado a París, pasar el reconocimiento médico y ponerse la camiseta. Y también es una realidad que Julián, vamos, no va a jugar en el Barcelona. Con lo que, si Ferran se va y Julián no va a jugar en el Barcelona, el Barça necesita un delantero. Sí o sí, no hay ninguna opción. Uno de los que estaban esperando era Blaovic, que estaba esperándoles, pero al final ha decidido no esperar más y fichar por Besiktas turco, porque le da una prima de fichaje al jugador de entre 5 y 7 millones de euros, porque estaba libre. Con lo que yo creo que Mika Autache es una opción, y es una opción real. Yo no digo que el Barça se haya puesto en contacto con el Villarreal, porque esa información no la tengo y no quiero que me metan en la cárcel como en Turquía, pero... Pero la información que tengo es que al Barça es un jugador que está en la lista y que en cualquier momento puede lanzarse a por él. No sé en qué parámetros se movería el Villarreal, entiendo que... Yo no digo que el Barça se haya puesto en contacto con el Villarreal, porque esa información no la tengo y no quiero que me metan en la cárcel como en Turquía, pero... Pero la información que tengo es que al Barça es un jugador que está en la lista y que en cualquier momento puede lanzarse a por él. No sé en qué parámetros se movería el Villarreal, entiendo que no sería barato.
11: Javi. No, va a costar 30 millones y...

0: a la pública en general, i sin embargo anuncia en molta antelació fitxatges que al final se cauen de tant anunciar-los, perquè tant està en boca Arnau, que vindrà el moment que vindrà un Celta per Arnau o un altre equip i t'oferiràs 8 milions al Girona i s'ha acabat la història. I un altre, igual com ha passat en Monier o en altres jugadors. Jo crec que tindria que ser més discret en les negociacions i no allargades tant.
1: Sí, sí, Diego, ara se m'estava corregint, tinc un minutet només. L'únic jugador que jo crec que des que han vingut que no sabíem absolutament res era Sato, no? Que anunciaren ja pràcticament amb tot fet que Sato anava a ser el jugador del València, no?
2: Sí, bueno, a ver, los otros dos eran libres,
1: sí,
2: y tampoco tenías mucha competencia con Sato. Si mareabas la perdiz, igual sí que tenías más competencia porque es un chico joven y que estaba en el radar de varios equipos. Pues yo la de Sato la considero una buena operación,
1: sí.
2: Puede salir mejor o peor, pero la considero una excelente operación. Pero bueno, las otras tengo más dudas. Pero bueno, las otras, aunque se filtraran, no te los iban a quitar. El de Sato, si se filtraba, igual sí te lo quitaban, sí.
1: El pitjor és que esta operació, i ja en esta sí que acabem, ja pràcticament te deixa molt poques opcions per a la resta i te queden moltes coses de mercat, no?
2: Hombre, sí. Si haces cuentas...
1: Bueno, això, sí,
0: digo que 6 o 7 milions per a dos posicions, i ja se t'emporta els 6 o 7 milions el fitxatge d'Arnau, més la fitxa d'ell, claro. Bona nit.
1: Per això. Bueno, que tenim moltes ganes de lliga, companys, que la pròxima setmana... Bueno, a Diego, espere tindre-lo ja així en el estudi, després de disfrutar d'esta final de la Supercopa. Recordeu, PSG, Aston Villa, dos entrenadors espanyols. Gràcies, Diego.
2: Un abrazo, hasta luego.
1: Gracias,
2: buena
1: Javi.
0: Adeu, a gaudir, Diego.
1: A gaudir tots, una Villarreal, que debuta en la Lliga contra el Racing, és el diumenge a les 5. Nosaltres hem arribat al final, vos deixem les notícies, esta nit 90 minuts, demà més.
3: Esports a punt.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
5: Cazadores de eclipses.
6: Yo creo que mai tornarem a veure el aixinat tan complet, ¿no?
7: Oye, es que con las gafas no veo nada. Claro, es que las gafas están hechas para poder mirar al sol.
8: Cuando se vayan a desplazar, lo hagan con la antelación.
9: No se puede ir a los parques naturales, que van a estar cerrados.
10: Todos los menores tienen que retornar a su país de origen.
11: A Ceuta y a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. Y eso tiene que quedar muy claro. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió.
12: Sí, la vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado.
13: Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Hola, com estan? Ara sí que sí, ja portem molts dies parlant-ne, però ara sí, ara va de bo. Estem a 4 hores i mitja, minut dalt, minut baix, per a que arrenqui l'eclipsi total de sol. Suposem que a aquestes hores hauran decidit on i amb qui el veuran, i si van a un punt habilitat d'observació o es queden a casa o prop de casa. Este és un d'estos esdeveniments que es recorden per inèdits, també per l'atracció que els humans sentim pel que ve de l'espai, tot el que tinga a veure amb els astres, amb les estrelles. El fenomen s'allargarà al voltant de 2 hores, ja ho saben, a partir de les 7:30 comença tot, a poc a poc se n'anirà enfosquint el cel, acabarà tapant-se totalment quan la Lluna s'interposa entre la Terra i el Sol a partir de les 8:30, aproximadament, minut alt o baix, segons on estem, des d'on estiguem contemplant-lo, però la foscor total durarà poc, no arribarà en el millor dels casos a superar el minut i mig al nostre territori. Serà, per tant, tot en un curt període de temps, però hi haurà, ja ho saben, centenars de milers de persones que d'alguna manera o altra es van a mobilitzar, un repte de primera fila per a les autoritats. A les carreteres, les vies principals i secundàries, sobretot, poden convertir-se en autèntiques rateres. La DGT ha preparat un desplegament similar al que fa en les operacions Isida o Tornada de vacances, però concentrada, això sí, en no més de 5 hores. Des de bon matí, el 112 està actiu, el Secopi, perquè la Generalitat ha decretat, ja ho saben, la situació 2 del Pla Territorial territorial d'emergències davant de les desplaçaments de tots aquests moviments i també de les aglomeracions. Lola Oliver, Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana, de l'U2, bona vesprada.
14: És el dispositiu més ambiciós d'emergències que mai s'ha dissenyat a la Comunitat Valenciana i que ja està en marxa. De fet, ja s'han produït els primers desallotjaments de veïns i turistes que s'havien colat en zones prohibides com ara el Saler o el municipi castellonenc de la Salzadella, ho explica el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
9: S'ha detectado ya personas que están intentando acceder a parques naturales o a determinados zonas forestales. Podemos hablar de la base militar del Toro, en el Saler y Albufera también estaban intentando entrar, pero rápidamente está actuando tanto policías locales como Guardia Civil. También se ha detectado en la Salzadella una caravana que intentaban subir por pistas en San Josep. También en Begís, en la Peña de Amador.
14: Es preveuen col·lapses molt importants a les carreteres valencianes, especialment en 58 trams que es poden consultar a la pàgina de la DGT, però el que es recomana és reduir la mobilitat al màxim i, en la mesura del possible, veure l'eclipsi el més pròxim possible a casa nostra, ho explica el director general de Ciència, Rafa Sebastián.
7: Que la gente vaya con mucha paciencia al punto de observación, especialmente que se lo tome con tranquilidad a la salida. Como sabéis, esta es una noche en la cual van a verse las Perseidas y además, como no va a haber luna, va a haber un cielo muy oscuro, se va a ver mejor de lo habitual, es decir, es casi una de las mejores noches que podríamos tener para ver Perseidas.
14: Tot això s'ha explicat en el CECOPI d'este matí. A partir de les 4:30 de la vesprada se'n convoca un altre permanent que seguirà tota l'evolució d'este fenomen.
4: Doncs la pregunta del milió, Antonio Sánchez, oratge, bona previsió vesprada. De l'oratge, bona vesprada. Sembla ser, per lo que estem contant al llarg de tot este matí, des d'apunt, és que els núvols van a deixar veure l'eclipsi.
15: En principi, en la major part del territori, però sí que tenim algunes comarques ahí en les que es complicarà un poquet la cosa. I és que sobretot serà més cap al nord, cap a l'extrem nord, on esperem tempestes, i aquestes tempestes sí que poden deixar-nos ombres, no? I bloqueig de l'eclipsi. Tant als ports i al Maestrat, com també a aquestes comarques en les que aquests núvols poden fer ombra, que seria cap al Baix Maestrat i la Plana Alta. En principi sembla que ja a partir de les 8 de la vesprada se n'aniran aquests núvols, però hem de tindre aquesta consideració. I si ens anem més cap al sud, hem d'anar cap a les comarques centrals, perquè avui no descartem també alguna tempesta puntual que es formarà un poc més pront, entre les 4 i les 5 de la vesprada, però clar, aquests núvols es quedaran penjats per ahir, per aquestes comarques, i no descartem que es desplacen més cap al litoral i que afecten a la Marina Alta i a la Safor. En principi, a partir de les 7-8 ja se n'aniran cap a l'est, però també està aquesta possibilitat. I per una altra part, hem de parlar de les tempestes que es formaran cap a Múrcia i que també produiran ombres a, sobretot, l'Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Baix Vinalopó i Baix Segura.
4: Així que caldrà estar pendents, no sabem exactament si podrem voler o no. En principi, cap a la costa sí que serà menys núvols.
15: Exacte, en principi sí. Les millores comarques per a veure l'eclipsi avui seran les de el sud de la província de Castelló, la part nord de la província de València i també l'Alacantí i Marina Baixa. Sembla que ahí no tindrem cap problema.
4: Jo que estic en el Camp de Túria,
15: la veritat és que ahí també es volarà superbé. Sí, que està un poquet millor.
4: Vinga, i si troben un núvol i és xiconigua, moguen-se un poquet i així no poden posar-ho més enllà de l'eclipsi per a les pròximes hores.
15: El que esperem és una altra jornada de calor, molta calor. En principi, amb temperatures un poquet més altes cap a l'interior. Avui tenim avís groc per màximes de més 76 graus al racó Ademús, a la Planut i el Requena i també a la Vall de Cofrents a Llora. A la resta estarem en màximes entre els 32 i els 36 graus. A l'hora de l'eclipsi tindrem temperatures ja un poc més baixes, estem parlant d'entre uns 29-32 graus, exceptuant els ports i el Maestrat, que tindran temperatures més baixes en els 26 graus. Ahí sí que gaudiran d'una temperatura perfecta per a veure l'eclipsi.
4: Tenim més sort.
15: Sí, i els pròxims dies veurem una situació molt pareguda a la d'avui, en principi, fins al cap de setmana, que ahí serà quan les temperatures baixaran i la inestabilitat augmentarà en tot el territori.
4: Gràcies, Antonio. Que tinguin sort en l'eclipsi, que no els pille cap núvol. Seguim.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Les 3 i 7, Maite Freitas està a la tècnica. Parlem del terratrèmol de Colòmbia. La prioritat continua sent el rescat de persones amb vida entre els enderrocs 2 dies després del terratrèmol. I l'última actualització parla José Soler, bona vesprada, de 250 morts.
1: Sí, Patricia, bona vesprada. Vora 200 persones continuen desaparegudes només en les capitals del país, a falta de comptabilitzar les dades de les zones rurals i en els municipis dels voltants de l'epicentre. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha rebaixat de 164 a 75 la xifra d'espanyols sense localitzar, tot i que reitera que de moment no consten ni víctimes mortals ni ferits entre la colònia espanyola.
4: Marian Company.
16: És el que ha precisat, Patricia, el govern espanyol, amb l'esperança que el motiu siga la caiguda de les comunicacions, que encara impossibilita contactar amb part de les poblacions afectades.
17: Daniela, cierre los ojos.
16: Daniela Largo es diu l'última rescatada viva de moment.
17: Cierra los ojos.
16: 9 hores ha costat arribar fins a ella. El temps va esgotant-se per trobar i extraure's que encara estan soterrats, però el nou president de l'Espriela, a qui s'ha vist visitant els afectats.
18: Buenas tardes, buenas tardes.
16: No ha acceptat, de moment, l'arribada de rescatistes internacionals oferida pels veïns.
4: I a Ceuta, el focus continua posat en la crisi humanitària pels milers d'immigrants, molts d'ells menors, ja ho saben, que no estan acompanyats i que continuen a la ciutat autònoma.
1: Ui, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat Ceuta i ha posat en valor l'actuació de les forces armades. Ha sigut contundent i ha advertit que el que va passar el 30 de juliol amb l'entrada massiva de fins a 72.000 persones no pot tornar a passar.
11: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. Y eso tiene que estar muy claro. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió.
1: I qui també ha endurit el seu discurs ha sigut el Partit Popular, que ha exigit la devolució al Marroc de tots els menors. Almaz Curra.
10: Todos los menores tienen que retornar a su país de origen, ya sea a sus familias, a sus sistemas de protección. Quiero recordar que la Unión Europea ha considerado que Marruecos es un país seguro.
1: I mentre la ciutat autònoma viu una crisi humanitària sense precedents, Ceuta continua sent escenari també d'una confrontació política que avui s'ha traslladat al Senat. El ministre de l'Interior no ha acudit a la Cambra Alta argumentant que anirà al Congrés. Els populars ho veuen injustificable. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior, i Fernando Martínez Maillo, senador del PP.
13: Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia y se refirió como el 28 de agosto se comparecería ante el Congreso para dar cualquier explicación, las explicaciones necesarias.
12: Sí, a vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado, a la labor parlamentaria de todos nosotros, y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal.
3: A punt, les notícies del migdia.
4: ¿Qué haces este finde?
19: Pues festa.
4: ¿Y el siguiente?
19: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
4: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery Dals, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
20: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
21: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: A partir de les 4, en una hora pràcticament, s'activa el SECOPI fins que acaba el dispositiu de l'eclipsi davant dels desplaçaments, també les aglomeracions previstes. És la reunió preceptiva, una volta se decreta el nivell 2 d'emergència per part de la Generalitat. El conseller, Juan Carlos Valderrama, ha dit que hi haurà un reforç de més del 30% en la centraleta del 112.
22: Saben que se declaró la situación 2 de emergencia desde las 12 de la noche de hoy y ya todos los efectivos y todos los dispositivos de la Administración General del Estado, de la Generalitat Valenciana, de los consorcios provinciales, de los ayuntamientos, ya están trabajando en el dispositivo. Un refuerzo de más de un 30% del 112 para cualquier emergencia que pueda ocurrir, poder activar los dispositivos necesarios y prestar la mejor asistencia posible.
1: Fins a 18.000 persones velaran perquè tot corregui sense incidents entre policia, guàrdia civil, bombers i sanitaris. Des de la delegació del govern assumixen el col·lapse a les carreteres. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana demanava a la gent que planifique l'arribada i arriben amb temps per davant. Pilar Renavé, delegada del govern.
8: carreteras convencionales que vayan dirigidas a zonas donde vaya a haber mayor visibilidad o también a las zonas costeras, que somos plenamente conscientes que van a tener un colapso. Por lo tanto, advertimos a toda la población que cuando se vayan a desplazar lo hagan con la antelación.
0: Planificar l'arribada, però també la tornada. El director operatiu del dispositiu, Rafael Sebastián, demana a les persones que vagin a desplaçar-se que després de l'eclipsi escalonen la tornada. Ha recordat que és nit de Perseides i que serà una nit fosca i amb visibilitat perfecta per a contemplar estrelles fugaces. Sobre les ulleres, recorda que s'ha de posar exclusivament per a mirar el sol i no passar molts minuts seguits amb elles.
7: Que todo el mundo, por favor, utilice las medidas de protección, gafas para ver el eclipse. Con todo el mundo con que hablamos nos dice, oye, es que con las gafas no veo nada. Claro, es que las gafas están hechas para poder mirar al sol. Si miramos al sol y luego miramos al móvil, no vamos a ver casi ni la pantalla del móvil. La idea es ponérselas y quitárselas con cuidado, no mirando al sol cuando estamos visualizando el móvil y tomar todas las medidas de seguridad oportunas.
0: El govern espanyol ha desplegat 20 patrulles a la mar, 11 al Mediterrani i 9 a l'Atlàntic per a vigilar possibles incidents.
4: I la platja de la Malvarrosa de València també serà un dels principals punts on més gent es pot concentrar avui. A les 4 arranca el dispositiu, es tallaran els accessos, atenció, i les autoritats han fet el mateix desplegament de seguretat pràcticament que en la nit de Sant Joan. Paco Morrió.
2: Sí, però amb algunes diferències. Per exemple, la passada nit de Sant Joan s'hi van haver 75.000 persones, però avui s'espera que l'afluència estigui al voltant de 10.000. Això no lleva a que a partir de les 4 de la vesprada comencen a produir-se els primers talls de trànsit per evitar el col·lapse en les vies principals d'accés a les platges de València. D'altra banda, aniran produint-se més talls a mesura que vagi augmentant aquesta afluència de vehicles. És per això que l'Ajuntament recomana que facin ús del transport públic, Metro València, el tramvia i el bus per arribar a les platges de les Arenes, de la Malvarrosa i del Cabanyal. I una última recomanació és que vinguin en prou de temps, ja que l'espai d'arena a les 8:30 va reduint-se per l'ombra i és per això que hi ha que pillar una bona posició. Des d'este matí ja estem trobant a molts visitants de tot Espanya que ja estan disfrutant de la platja i que es queden així per veure l'eclipse total.
5: De Zaragoza hemos venido 5 persones.
23: Somos de Bilbao y hemos venido de vacaciones y vamos a verlo desde la playa.
24: Espero ver un círculo negro con un contorno blanco.
4: També les platges de Castelló de la Plana es converteixen en un dels punts de referència a milers de persones que s'hi esperen al llarg del dia. Anem fins a la platja del Planetari, on ja està tot preparat. Mònica Artana, és un dels millors punts ahir per a seguir l'eclipsi.
25: A Castelló de la Plana, si a l'entorn del Planetari fins la platja del Serradal és el punt oficial d'observació de l'eclipsi. Són 3 quilòmetres de litoral amb una capacitat per a allotjar a les 60.000 persones que s'espera que vinguin a observar este moment únic en el cel. A Castelló, la totalitat de l'eclipsi, el moment en què la lluna taparà completament el sol, s'espera a les 8:31 de la vesprada amb una durada d'un minut i 34 segons. Fins a aquest moment en són molts veïnats i turistes que ja comencen a arribar a esta zona del Planetari, on també este matí han pogut participar de nombroses activitats divulgatives d'este fenomen astronòmic, exposicions i també tallers per a tota la família. Javier Santaolalla és físic i divulgador científic.
26: Hay un momento que es el momento mágico, que realmente es verdaderamente importante y que hace que este eclipse sea especial, que es el de la totalidad, que no ocurre siempre. Y en ese momento lo que ocurre es que la luna tapa completamente el sol. Esto es una casualidad desde el punto de vista cósmico.
4: I avui el risc d'incendis és, ja ho saben, extrem a tota la comunitat. La Generalitat ha decretat el nivell màxim d'emergència, ha ordenat també el tancament de 2 espais naturals, coincidim en este eclipsi. A la Serra d'Irta, Sergio Moreno.
27: Així a la Serra d'Irta hem trobat cordons policials en els accessos i personal informant de les restriccions. Recordem que està prohibit accedir als parcs naturals i caminar per senders i pistes forestals. Tot i això, el pas de gent ha sigut constant d'este matí a pesar d'estar exposant-se a una multa de fins a 1.000 euros. I hi ha una restricció clau. No es pot encendre foc en un radi de mig quilòmetre d'una zona forestal i se suspenen les acampades i el bivac en les zones gestionades per la Generalitat. Paga la pena observar l'eclipsi des d'un dels punts habilitats.
4: I sobre la mobilitat, ja els contem, els estem contant estos dies, que és com si fora una operació eixida concentrada en només un grapat d'hores. Per este motiu, la DGT recorda alguns consells. Victòria Massó.
28: S'esperen 300.000 moviments de vehicles a les carreteres valencianes. El problema no és la quantitat, sinó que tots es mouran en molt poc de temps, buscant l'eclipsi i després tornant a casa. Per a garantir la seguretat, per exemple, la CB500, la carretera del Saler, de 6 a 9 de la nit estarà tallada al trànsit. Només podran circular residents i vehicles de servici públic. La DGT recomana evitar el cotxe i, si anem a agarrar-lo, planificar bé el desplaçament. Si l'eclipsi ens pilla conduint, insistís, està totalment prohibit parar al voral. Fer fotos mentre conduïm. Recomana encendre els llums per qüestió de visibilitat. I sí, insistís en que no hem de posar-nos al volant les ulleres de l'eclipsi. Són fosques si no es veu la carretera. Per últim, recomana paciència per a tornar a casa. S'espera molt de trànsit en acabar l'eclipsi. Cal recordar que el més important és, a l'endemà, poder compartir l'experiència.
4: Bé, un punt privilegiat està als Serrans, a l'Observatori d'Aras de los Olmos, un referent per a l'astronomia, per la neteja del seu cel, i un municipi que avui multiplicarà exponencialment per unes hores la seva població. Allí està Fèlix Tena.
6: Aras de los Olmos és una població que sempre ha mirat el cel amb curiositat des de fa molts anys. Este xicoté municipi de la comarca de la Serrania és un referent en l'observació de l'univers per la reduïda contaminació lumínica. El terme ha albergat més 4 centres d'observació astronòmica i amb l'eclipsi l'expectació s'ha disparat. Així ara ja censades 400 persones i avui està previst que es concentren unes 5.000 persones. L'Ajuntament ha habilitat dues zones d'observació per al públic perfectament senyalitzades i un dels observatoris per als experts en astronomia acreditats. L'Ajuntament ha convocat el Centre de Coordinació Operativa de l'Administració Local, el CECOPAL, que esta vesprada, a partir de les 18 hores, farà un primer balanç de la jornada. Recordem que no es pot accedir a les zones de bosc per evitar possibles incidents. La totalitat de l'eclipse durarà, així, 1 minut 15 segons. Per això, és un dels llocs des del qual Apunt oferirà una de les senyals en directe del fenomen. I si tenen previst vindre fins així, és millor que ho facin el més pronte possible. Nosaltres ja no es manejarem d'ares per a poder contar-los qualsevol novetat al llarg d'esta vesprada i estar molt pendents de les curiositats que podem trobar ací.
4: I un altre indret excepcional per a veure l'eclipsi és el llac de l'Arbufera. Hi ha un punt d'observació a la Gola de Pujol, però si no és veí o veïna de la zona, més val que ho agafi en temps perquè els accessos per carretera es tallen a primera hora ja d'esta vesprada. Àngel Hernández, tu estàs allí, el llac és un mirador natural, podríem dir-ne premium.
9: Bona vesprada. Des de primera hora del matí, el trànsit en l'entorn de l'Albufera està controlat. No es pot accedir a les zones boscoses del Saler, excepte les persones residents. El pàrquing del mirador de la Gola de Pujol està tancat. Una mesura que ha deixat sense clients els barquers que treballen des d'aquest embarcador i que, segons asseguren, no havien sigut avisats que el pàrquing es tancaria de bon matí. La Gola de Pujol és un punt privilegiat per a seguir l'eclipsi. No hi ha arbres, no hi ha edificis, ni muntanyes que tapen l'horitzó. Per això, a punt, instal·la ací una de les càmeres que oferirà l'eclipsi de principi a fi, amb permís de l'horatge, per televisió i per la web. I després de l'eclipsi, l'espectacle continua. El sol es pondrà encara parcialment eclipsat i ja entrada la nit arriba una altra cita amb el cel. Els Perseids, les llàgrimes de Sant Llorenç. A la Gola de Pujol, un grup d'italians explicava este matí que ha vingut a posta des d'Itàlia per a viure l'eclipsi.
10: Noi siamo cacciatori di eclipsi, cazadores de eclipse. Venimos a proposito desde Italia para ver el eclipse.
11: Mis compañeros me preguntaron de ir y fue muy contento de ver esta eclipse.
4: Bé, també ja ha preparat un reforç en el sistema sanitari. La nostra companya Txelo Jiménez troba a les portes d'urgències de l'Hospital Clínic de València.
14: Sí, tot està preparat també en l'àmbit sanitari. La Conselleria de Sanitat ha previst un dispositiu especial per a reforçar les urgències extrahospitalàries i hospitalàries amb 13 ambulàncies més i l'ampliació de l'horari del 3-9. També reforça amb personal els centres d'atenció primària i de consultoris auxiliars que es troben en les zones d'aglomeració i, com no, les urgències d'hospitals com este en el que es trobem i dels seus servicis oftalmològics, perquè els danys a la retina són irreversibles, no tenen cura, cal d'anar en compte i poden aparèixer hores després. Si els símptomes que tenen vostès, per exemple, són d'un atac en la zona de l'ull central que no es permet llegir o veuen línies distorsionades, caldrà consultar a personal sanitari. I ara els fem un repàs dels consells experts per asseure's i disfrutar d'esta fita astronòmica amb tota seguretat.
4: I parlem de les ulleres, sobre elles els experts recorden l'obligatorietat de l'ús de les que estan homologades i només les que estan homologades. Una mínima exposició al sol sense elles pot provocar lesions irreversibles. Pilar Llorca.
12: Les alternatives caseres, com les ulleres de sol o mirar-lo a través d'un mòbil, no evitaran la radiació. Els experts adverteixen que les cremades ocasionades a la retina de l'ull poden provocar una ceguera funcional. Pedro Tanya és el director mèdic del grup Oftalvist.
13: Si le produces una quemadura solar, eso es irreversible. Eso no tiene vuelta atrás y el paciente para el resto de la vida tendrá una

0: ceguera funcional.
1: Un altre consell passa per conscienciar els pares de vigilar els més menuts. Julio Álvarez, cap de pediatria de l'Hospital General de València.
2: Hay que estar muy pendientes porque, como sabemos, los niños en un momento determinado pueden decidir quitarse las gafas y poder mirar.
1: Tot i l'ús de les ulleres homologades, es recomana mirar un segon si descansar i col·locar-les i retirar-les mirant a terra. Per cert, que l'Organització de Consumidors Facua ha alertat unes ulleres per a l'eclipse solar de la marca Mo de multiòptiques. Se sumen a la llista de models que les autoritats han ordenat retirar per risc de lesions oculars.
3: A punt, les notícies del migdia.
4: 3 i 23, parlem de la situació humanitària a Ceuta, amb milers de migrants als carrers, molts d'ells menors d'edat, que continua sent complicada. Avui la consellera de Sanitat ha visitat la zona, va fer-lo ahir, però la que sí que ha estat així en els micròfons de les notícies del migdia, en amunt i avall, en este cas, ha sigut la consellera de la ciutat autònoma, Nabila Bensima. Diu que l'atenció sanitària a les persones migrants s'ha multiplicat per 5 des de l'arribada massiva de fa 2 setmanes y a reclamar refuerzos.
5: Ya hay un déficit estructural que se iba reclamando durante mucho tiempo. Si le sumamos a la invasión que ha habido de tantas miles de personas, pues el déficit pues evidentemente está exponencialmente aumentado. Lo que se piden es declarar a Ceuta como ciudad de difícil desempeño y cobertura y también pues hacer unas condiciones atractivas para que los profesionales sanitarios puedan instalarse en la ciudad.
6: Este matí la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat Ceuta i ha advertit que el que va passar el dia 30 amb desenes de milers de migrants creuant la frontera no pot tornar a passar.
7: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas, lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Porque efectivamente España es un país que se siente muy orgullosa de lo que es España y Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España. Por tanto, a Ceuta y a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. Y eso tiene que quedar muy claro. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió.
6: Sobre l'acollida dels menors no acompanyats, avui el Partit Popular ha exigit que tots retornen al Marroc. La vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, ha dit que la Unió Europea considera que el Marroc és un país segur.
8: Todos los menores tienen que retornar a su país de origen, ya sea a sus familias, a sus sistemas de protección. Quiero recordar que la Unión Europea ha considerado que Marruecos es un país seguro para las personas que vienen aquí y quieren pedir asilo y un país seguro de tránsito. Para gente que viene de otros países y pase por Marruecos, si llegan aquí y piden asilo, se considera que Marruecos es un país seguro. Si la propia Unión Europea considera que Marruecos es un país seguro, ¿quiénes somos nosotros para considerar que los sistemas de protección social de Marruecos no lo son?
4: I el xoc polític entre el govern i l'oposició a compte de Ceuta s'ha traslladat avui al Senat, on estava citat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que no ha acudit. El govern havia avançat que cap dels ministres acudirà al Senat perquè estan convocats d'ací a 2 setmanes que ve a donar explicacions a petició pròpica al Congrés, a la Cambra Alta, però l'oposició, a la Cambra Baixa, però l'oposició ho veu una falta de respecte.
6: El Partit Popular, amb majoria al Senat, veu injustificable l'absència dels ministres, parla de desobediència i d'incompliment de la Constitució. Fernando Martínez Maillo, president de la Comissió d'Interior del Senat.
9: Sí, la ciudad del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado, a la labor parlamentaria de todos nosotros, y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal.
6: I este matí el ministre ha insistit que no pot compareixer al Senat i ha reiterat que donarà totes les explicacions al Congrés el dia 28 d'agost.
10: Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia durante todo este periodo por circunstancias obvias que no hace falta, yo creo, subrayarlas porque ellas mismas se explican. Y se refirió como el 28 de agosto se comparecería ante el Congreso para dar cualquier explicación, las explicaciones necesarias y que consecuencia, evidentemente, de la crisis migratoria.
4: I la joventut valenciana accedeix a ocupacions menys remunerades, més temporals i molt sovint a temps parcial. És un informe que ha donat a conèixer avui Comissions Obreres del País Valencià amb motiu del Dia Internacional de la Joventut.
6: En els últims 5 anys, el nombre de persones joves ocupades ha augmentat en més de 189.000, l'afiliació ha crescut en un 33,6% i l'atur juvenil s'ha reduït en més de 10 punts. Però, malgrat aquestes xifres, segons constata l'informe, tindre una feina ja no garanteix emancipar-se. Rocío Pascual, responsable d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres.
0: Estamos ante una de las generaciones mejor formadas de nuestra historia y, sin embargo, siguen teniendo menos poder para negociar sus condiciones laborales y muchas dificultades para emanciparse. De hecho, solo 3 de cada 10 menores de 35 años lo han conseguido. Las personas jóvenes no necesitan que les expliquemos el valor del trabajo. Necesitan que el trabajo vuelva a garantizar derechos, estabilidad y vuelva a garantizar el poder realizar un proyecto de vida.
4: A Colòmbia, encara hi ha 200 persones desaparegudes, entre elles 75 espanyols, després del terratrèmol de dilluns, i els rescats són la prioritat màxima. Rescats que encara es continuen produint. Marian Company.
11: Li diuen Daniela Largo, té una trentena d'anys, ja ha passat 36 hores esperant que es quedara l'animen cridant el seu nom. La traguen a temps viva. Un moment que rep entre aplaudiments a Pereira i a Cali, les localitats en principi més afectades. Atenció als ferits i damnificats és al carrer, després que el terratrèmol va paralitzar part del servici sanitari.
12: Però la gent no vol entrar a les cases, la gent no vol dormir.
11: Molt complicada és la situació dels que han sobreviscut.
13: Hay muchas personas que necesitan ayuda, muchos niños.
11: Atenció i reconstrucció és el que ha promès el nou govern de la Espriela, que no ha acceptat de moment els rescatistes internacionals, però sí diners. Espanya ha mobilitzat 1 milió d'euros. 2 milions arribaran des de la Unió Europea.
4: Acabem amb la festa d'Elx. Ahir van començar les representacions del Misteri amb el primer assaig, primer dia que el públic va poder veure la representació completa. Un assaig, per cert, i el seu ben comptat, marcat per les altes temperatures. Paula Rico, redacció d'Alacant.
14: Moments de nervis. La primera representació al públic és com una estrena. Durant tot l'any s'assatja i cada detall es prepara mil·limètricament perquè tot isca perfecte. Escoltem a José Manuel Sabuco, president del Patronat del Misteri.
15: Durant tot l'any s'està treballant per la festa i el fruit arriba al mes d'agost.
14: Tot i els preparatius, les altes temperatures i la humitat van fer que un dels àngels de l'Araceli es marejara. Va ser en ple ascens al cel, on l'assaig es va haver de parar perquè l'aparell aeri baixara el menut i foratés. Altres dos cantors també van patir indisposicions. L'Ajuntament ha anunciat que esta nit obriran les portes perquè abaixi la temperatura dins de la basílica i evitar així nous incidents. Irene Ruiz es regidora de Cultura.
16: Entrados puedo decir que se van a abrir las puertas de la basílica van a estar abiertas precisamente para que haya ventilación. Están viendo también de colocar algunos, sobre todo ventiladores, en puntos estratégicos.
14: La representació de hui serà a les 10:30 de la nit.
4: Acabem ja. Disfruten esta vesprada de l'eclipsi si poden. A les 4 actualitzem i ja saben que tenen els nostres butlletins i en la pàgina web estaran puntualment informats sobre este fenomen que comença a partir de les 7:30 de la vesprada. Nosaltres tornem demà demà dijous, més i millor. Adeu.
3: Som A Punt. A Punt Podcast.
17: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
18: Un 12 d'agost, IBM llançava al mercat el primer ordinador personal. L'IBM PC, un dispositiu modest per als estàndards actuals, però que va tindre un impacte importantíssim perquè transformaria per a sempre la manera en què treballem, ens comuniquem i accedim a la informació. I era particularment destacable perquè, fins aquell moment, els ordinadors eren principalment màquines grans i costoses utilitzades per grans empreses i institucions. L'IBM PC venia a democratitzar la tecnologia informàtica, posant-la a l'abast d'un públic molt més ampli. Este seria un dels factors clau de l'èxit del nou aparell i de la influència que tindria en el desenvolupament de la indústria dels ordinadors. Com potser heu endevinat, no era una màquina de grans pretensions gràfiques ni multimèdia. No. Disposava d'un processador Intel 8088, una quantitat modesta de memòria RAM, una o dues unitats de disquet i un sistema operatiu conegut com a PS2, desenvolupat per una humil empresa en aquell moment, anomenada Microsoft. Tot i les limitacions tècniques, l'IBM PC oferia una versatilitat i una capacitat de processament que el feien atractiu per a un bon ventall d'usos, des del processament de textos i fulls de càlcul fins a la programació i els primers jocs d'ordinador. L'arquitectura oberta, és a dir, la transparència total de l'estructura del nou maquinari, seria també una de les claus del seu èxit. IBM facilitava les especificacions tècniques i va permetre a altres fabricants replicar, millorar i fer compatibles altres dispositius, com impressores, per exemple. Però, a més, este nou dispositiu va impulsar la creació de noves indústries, va generar milions de llocs de treball i va canviar la manera en què les empreses operaven i les persones interactuaven amb la informació. L'ordinador personal es va convertir en un instrument indispensable pràcticament des del dia en què va eixir al mercat, el 12 d'agost del 1981.
17: Comprimits efervescents.
19: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
20: L'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
21: Preparat per a la selecció musical més random? Queda-te'n a Punt Ràdio.

0: Ja sabeu que el bon menjar i la bona taula tenen el seu espai cada dilluns al programa de la mà de Vicent Gil, on xerrem amb els millors xefs i cuiners de la Comunitat Valenciana. Un bon grapat d'ells passaren per la vesprada a contar-nos com viuen ells l'experiència de guanyar un concurs gastronòmic. Els concursos de paelles, de fideuà, allipebre, arrossos, de tòfona, tenen al nostre territori un ben guanyat prestigi, i això ens contaven els seus protagonistes.
1: I quan cobrarà el mes un jurat professional d'anar a concursos de paelles, d'arrossos i de plats de la Comunitat Valenciana i arreu? Això estarà ben remunerat,
2: fer,
1: això.
2: Els hauran de fer regals de Vic, un bicarbonat.
1: Podran resistir-ho les persones?
3: Mira,
1: tindran una cosa... mesclaura de Portland?
3: Els jurats professionals no ho sé. Els amateurs no cobren res. Això t'ho dic jo.
2: Vicent Gil, que portau...
1: Què tal, Vicent Gil?
2: Tres o quatre dies de concurs en concurs i tiro perquè me toca.
3: De locura en locura.
1: I la nostra comunitat, Vicent, és terra de bons concursos, de concursos afamats, prestigiosos...
2: De molt de prestigi, sí.
3: De molt de prestigi. De molt de prestigi, perquè... I, a més, avui anem a tindre unes quantes persones que es van a parlar d'això, perquè, per supost, el més antic que tenim de tots és el de Sueca. Entonces han dit, pues anem a cridar a Toni Landete, que és el responsable de l'organització, que vos conto una miqueta. Toni, molt bona vesprà.
4: Bona vesprà, Vicent i companyia, com esteu?
3: Enguany, què serà? La 65a edició?
4: La 65a edició del concurs internacional de paella valenciana en Sueca.
2: Sí, senyor.
3: I estan preguntant, Ximo i Gemma, que si això té repercussió després. Jo crec que sí.
4: Buah, moltíssima repercussió, la veritat que... En tota aquella persona que guanya un premi, ja no sol és que siga el primer, sinó siga un tercer, un segon, un tercer, o inclús un dels premis extra que fem, com pugui ser el millor cuiner internacional, el millor cuiner nacional, o de la cuina valenciana, o inclús el local, tenen una repercussió i està molt sabent treballar-se-ho també.
3: Bueno, els concursants que teniu cada any són 40, però de la Comunitat Valenciana, quants se'n presenten i quants finalment poden concursar?
4: A veure, com tu bé saps, enguany serà la tercera edició, la tercera semifinal de la Comunitat Valenciana, que això és un dels temes que quan jo vaig entrar en el meu equip i la regidora d'entonces, pensaren que havien d'implantar-ho, perquè s'inscriuen moltíssims, molts de la Comunitat Valenciana.
3: Clar, i tots no poden participar, si no els internacionals i no vos caben.
4: Si n'hi ha un 110, més o menys, de tot el món, el 50% són de la Comunitat Valenciana. I clar, i nosaltres n'hi hem d'agarrar a 12, i tu triar-ne a 12 era molt dolent. Això jo és el que més ansietat m'he creat en el concurs, perquè aquí li dius que sí, aquí li dius que no. Ficarem una prima, pues, que era que el que no havia vingut mai, pues, que tinguera l'oportunitat de vindre. Claro. Però també deixar de fer... de que continuem vinguent.
3: Els de sempre també era penalitzar-los, això està clar.
4: Entonces, al final li dius, això és una semifinal.
3: Semifinal.
4: Una carrera. I els 12 primers que arriben, venen. I així, en guany...
3: El primer any la fer-ho en Vinaròs, el segon any la fer-ho en Castelló, en el grau de Castelló, i en guany on aneu a fer-la?
4: A Castelló, si no passa res.
3: Ah, repetiu Castelló.
4: Sí, en altre enclavament, que encara estem ara acabant de parlar-ho, i adelante, que més si no passa res, serà el 20, dilluns 20 d'abril.
3: I una curiositat. Què costa organitzar este concurs? Quants diners pot costar organitzar el concurs de Sueca, que ja sabem que és el més gros, que és el més fort de tots els que hi ha
4: Sueca,
3: en la comunitat?
4: Estem parlant de... Depèn d'anys, però podem parlar... O sigui, anem a ficar un barem, ¿vale? Perquè tot depèn també, sí. Fas més, fas menys, entre 100 i 150.000 euros segurs que te pots gastar.
3: Bueno, una broma.
4: Durant tot l'any, en tot el que se fa.
1: Però la repercussió que té...
4: A part de semifinals, que les semifinals les costeja cada... diguem, cada
3: país que concursa.
4: Sí, Castelló aposta per això i paga un cànon.
1: Ajuntament o diputació.
4: Al nivell que vulgui fer-ho.
3: Pues moltíssimes gràcies, Toni. Això volíem saber perquè avui estem parlant de concursos i, com no, teníem que parlar del de paella de Sueca. Tenim ara, sabeu, aquí...
2: Gràcies, Toni. Aquí, ara, aquí.
4: Moltíssimes gràcies. Bona vesprada.
3: Un abraç ben gran, amic. El recolman dels concursos gastronòmics.
2: In the world.
3: Jo crec que l'última volta que el vam entrevistar, crec que mos digué que havia guanyat 165 o 166 primers premis. Vicente Granero, de Serra, estàs per ahí, Santico?
5: Així estem, així estem.
3: Avui no ha pogut ser, el de Meliana no ha pogut ser.
5: No, sempre no pot ser, però l'important és estar ahí i col·laborar i estar ahí en els amics i te passes un dia bo.
3: Bueno, tu li has preguntat a Mònica, que la tens ahí al costat, si ho ha dit bé, són 165 primers premis o quants?
5: 168.
3: És que no pot ser.
5: Sí. Es que sí, no, sí, sí, si no, no me se n'ha escapat cap, si no se m'ha escapat cap, igual se m'ha escapat algun per ahí. Ah,
1: per tant, Vicent, lo teu ja no és ambició per guanyar-ne més, sinó és com boi.
5: No,
2: és com boi.
1: I la teua marca, Granero de Serra, a veure, qui no coneix Granero de Serra, pues que no, sí, que no s'ha menjat mai una paella, bàsicament.
5: Sí, sí. Que ja és, i avui en dia... La cosa és més fàcil, perquè avui en el tema de les redes de comunicació i això, en seguida la gent s'entendrà. Però antes
1: anaves a un concurs... T'has fet Instagramer, d'aixòs, també, tu?
5: Sí, era
3: base... Modern.
2: A la vanguarda.
5: Ara, per exemple, els que han guanyat avui, pues nada, als 5 minuts ja en les redes socials ja s'han tot
3: clar, no?
5: La gent s'entera enseguida, però antes era més el boca a boca i això hi costava més. Sí, en la premsa, traien alguna notícia en la ràdio o en la televisió, però avui en dia, gràcies a les redes socials, pues això s'escampa con la pólvora enseguida.
3: Pues moltíssimes gràcies, Vicente, per haver compartit estos minutets, així en la vesprada de punt, en companyia de Ximo i de Gemma.
2: Un rècord, man.
5: Moltes gràcies a vosaltres, i el dilluns, si voleu vindre, esteu convidats.
3: El dilluns mos veguem en Serra.
5: Esteu tots convidats.
3: Bueno, Gemma i Ximo estan castigats, jo no sé si ells podran vindre, però jo vaig en representació d'ells, tu tranquil.
2: El nostre horari no podem.
5: Ho tenen propet.
1: Lo que cuides a Vicent, com si ens cuidares a nosaltres, que ja sé que sempre el cuides.
5: A veure si un any el fem l'homenatge a ells i vindrem
3: tots. Va, que vagin ells de padrins a la matança, sí senyor. Sí senyor. Molt bé. Bueno, i abans parlàvem de la repercussió que tenien els concursos de gastronomia. Pues el nostre següent convidat es va presentar de casualitat al concurs de la Fideuà de Gandia. Era un altre restaurant del que tenia que haver anat, però no va poder, i li digueren: Rafa, tu puedes ir. I ell, com és un echado pa'lante, va dir: vale, pues yo voy. Estigué entrenant-se el fin de setmana i... se n'han a participar al concurs de la Fideuà de Gandia.
2: No solo voy, sino que además triunfó.
3: Claro, aguántame ese cubata. Rafa Brández, muy buenas tardes.
2: Rafa, hola.
6: Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Qué alegría que me llame.
3: Oye, que fue así, tardes. Porque tú ese día estabas allí, jiji, jaja, vamos a hacernos un selfie, no sé qué, tal. Estabas de juerga y no te esperabas. De hecho, yo puedo dar fe.
6: Sí, realmente, sí. Realmente fue así, y mi gran amigo del restaurante Rocalla, por circunstancias no pudo ir, y me cedió su puesto, que él había pagado su organización durante el año, había pagado su, la existencia.
3: Ah, encima eso, te salió gratis la participación y todo, canalla.
6: Pero bueno, había llamado a otro compañero y dijo, yo...
2: Lo llamaron de urgencia.
6: Sí, fue, bueno, estaba pagada, si no, no hubiera podido... Claro, yo no hubiera podido participar, o sea, había... Si no, claro, tenías que entrar en el puesto de otro o no entrabas, eso claro, era así, con la participación pagada. Bueno.
3: Pero mira, pues el Chule...
6: cambió el nombre...
3: No, pero Rafa, que
6: nada, Sudik... Yo me lo dicen el domingo...
3: Y tú para callar.
6: Te lo cuento muy rápido. Sí. Me dicen el domingo y yo nunca había hecho una fideuá de fideo grueso, de fideo del 4. Me levanto a las 7 de la mañana del jueves, me hago mi fumet y me llamo a mi pescatero que me traiga mis productos y a qué voy. A todo esto, en esos 3 días, tengo que hacer una ropa que no llevara publicidad, me tengo que hacer un pastel, una fruta, un postre de naranja, una serie de circunstancias que la gente que yo sé que me quiere, me ayudaron entre todos y pude llegar a tiempo. Cuando llego allí al hotel, digo, ¿y ahora dónde me pongo? Porque yo como que el tonto del pueblo que llega, ¿no?
3: Te pusieron de los primeros,
6: esto nunca. Y allí me puse y nada, pues a participar. Claro, pasamos un día maravilloso, como bien dices. La organización del Festival de Gandía...
3: Bueno, este año han cambiado el enclave. Hacer la fideuá con esa puesta de sol ha sido muy chulo. Hay gente que se queja porque habéis hecho muchas horas los cocineros, pero eso no está mal, Y que les contaba yo a Gemma y a Ximo...
6: Como tú...
3: No me dijera hablar, él se arranca y no dice hablar ninguno.
6: perdona.
3: No, que digo que les contaba... que realmente cuando ya la presentadora del acto iba a dar el primer premio, tú y tu hermano, Angelito y Rafa, os levantabas ya los dos para marcharos, porque tú le dijiste, Ángel, vámonos, que esto ya está claro. Y de repente, cuando os estáis levantando para marcharos, oyes que el primer premio es para En Boga, para Rafa Brández. Y ahí el mundo se acaba.
6: Efectivamente.
2: Madre.
6: El mundo se acaba para mí porque... Llevábamos todo el día ahí, pues fíjate, ya estaba cansado. Encima, muchas horas, como te digo, pues una cervecita, un canapé, esto, todo el día muy bien tratados, con zonas VIP donde podíamos estar los concursantes, pues relajándonos. Y claro, al cabo de las horas, llega un momento que son las 11 de la noche, 11:30 de la noche, y cuando se pone a hablar el alcalde y faltan 10 minutos para dar el primer premio, y le digo, hermano, vámonos de aquí.
3: Esto es un rollo, vámonos. Aquí no nos dan el premio y encima tenemos que estar aguantando.
6: Había estado maravilloso.
2: Pero ya se había acabado.
6: Es que esos concursos no están tangados como solemos pensar mucha la mayoría de los mortales. Pues la verdad está que llegué yo, que era un neófito en concursos, que era la primera vez que lo hacía, y con mi fideuá de siempre, con mi fumé de siempre, pues pude llevarme ese gran premio que me ha cambiado la vida, a mí, a mi restaurante, a mi casa.
3: No, eso estábamos hablando.
6: Me han puesto en el mapa culinariamente.
3: Wow. Claro, de no hacer fideuás, ahora estás haciendo fideuás todas las semanas a punta pala.
6: No, ahora la fideuá se ha convertido en el plato estrella de boga y ya los arroces son una segunda opción. O sea, la gente cuando piensa en fideuá, en boga este año y viene de todas partes del mundo y de todas partes de España, que cuando ven, quieren comer la fideuá de este año de la mejor, pues ha tocado en Valencia y esa suerte nos ha favorecido, porque no es lo mismo que toque en un pueblo que toque en la ciudad, que mucha gente más se acerca a la ciudad, y hemos tenido esa gran suerte de que el restaurante pues ha crecido un 30%. Con respecto al año anterior.
3: No, entonces, como tú bien has dicho, os ha puesto en el mapa culinario, ¿eh? No es ninguna tontería. Por eso cuando hablábamos de la rentabilidad de los premios, sí, efectivamente, te son rentables si consigues ganarlos, claro.
6: Y en mi caso fue una sorpresa, una alegría, que como dije cuando gané, todavía no me lo creo, te lo dije a ti además, no me lo creo, esto que me ha pasado no me lo creo, y tampoco era consciente de la repercusión que iba a tener. Porque si hubiera salido la repercusión todavía me había alegrado muchísimo más.
3: Bueno, da igual. Ahora tienes para alegrarte una buena temporada.
2: Va de casualitat. Se n'anava abans de que donaren el premi perquè no pensava que fuera per a ell, i catapunt chinchero, Rafa, l'enhorabona.
6: Mi José, que es mi encargado de sala, se fue, dice, jefe, yo me voy para el escenario. Digo, pues no, nosotros nos vamos para afuera. Y a mitad camino dicen, en boga, digo, hostia, y soy yo.
3: Este soy yo, ¿eh?
2: Pues qué guay.
3: Oye, Rafa,
6: no me lo puedo creer.
3: Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí
2: y habernos recordado
3: en la vesprada y habernos recordado ese momento fantástico que vivimos en Gandía cuando conseguiste ese primer premio. Rafa Brandes, en Boga Bar. I mira, hi tenim un altre restaurant de Llombai, més modest, més discret, Caladio, que per cert volem saludar a l'amic Julio perquè sabem que està malet, però la filla Júlia, que participa en ell en tots els concursos, sí que ha volgut estar present esta vesprada. Júlia, estàs per ahí?
7: Ah, sí, estic, Vicent. Bona vesprada.
2: Hola, Júlia.
3: Que és curiós.
7: Hola, bona vesprada.
3: Caladio no guanya premis, però dona igual, en tots els concursos esteu.
7: Bueno, alguno que altre hem guanyat, però sí, en tots els concursos estem ahí peleant.
3: Els de gaspatxos, els d'arrossos, esteu en tots els costats.
7: En tots. Entonces, que podem estar, ahí estem.
3: I la gent diu, i quines ganes tenen de clavar-se en líos?
7: Líos ninguno, perquè és un moment en el que podem estar en els altres companys, poder disfrutar del dia i estar ahí disfrutant, cuinant, que és el que a nosaltres realment ens agrada, i evadir-te un poquet del dia a dia d'estar en el teu restaurant i eixir a un poble, eixir a un altre, conèixer a gent, que la gent te conega.
3: Bueno, és que
7: passar un dia divertit.
3: La història de Caladio és una història curiosa, perquè totes les històries de l'hostaleria tenen el seu entramat. Son pare, Julio, que ell tota la vida s'havia dedicat a l'indústria del moble, i de cop per repent va dir, bueno, i què fem? Que les xiquetes hi ha que donar-los una marxa, una seguideta, què podem fer? Pues un bar, Caladio, i ahí està Caladio fent esmorzars i fent dinars, triomfant dins del seu nivell gastronòmic, però seguint un fidel concursant de tots els concursos. Julia, jo l'enhorabona i a ton pare que es recupere ben pronte, i moltes gràcies per haver estat així amb vosaltres. Perquè així teniu cobut a tots, els grans i els xicotets.
0: Claro. Julia, i quan anem a Caladio, què ens recomanes?
7: De tot el que vulgueu, almorzar i dinar, de tot el que vulgueu, tinc carta per a oferir-vos de gran varietat.
3: Esmorzarés tamany XL.
0: Ah, pues.
3: Sí.
0: Sí. Vinga, pues si anirem un dia a almorzar, Julia.
7: A veure si és de veres.
3: Un abraç, amiga. Un beset.
7: Vinga, adéu, un beset. I ara...
3: Parlàvem de Paco Rodríguez, perquè diem, a Paco d'alguna manera sí que també li ha canviat la vida, perquè ell guanyà en el 2014 el concurs internacional de paella de Sueca, l'ha tornat a guanyar en el 2024 i a fer doblete, Però, xico, ah, mira, sí, Paco. Quan el va guanyar en el 2014 hi havia uns japos que estaven allí en Sueca veient el concurs. I quan s'acaba s'acosten a ell i li diuen: escolta, que vosaltres no podríeu muntar un restaurant dels de vostè allí en Tòquio? Va ser així, no, Paco? O com va ser? Paco?
5: Sí, així no va ser.
3: Així no va ser?
5: Així no,
2: estic ahí. Que fuerte.
3: I tu què digueres? Al xapó a muntar el restaurant ràpidament.
5: Pues sí, bueno, al final és una oportunitat en la vida i n'he intentat-ho i això...
3: Però és curiós, Paco. Actualment, quants restaurants Miguel i Juan n'hi ha al xapó?
5: Pues al xapó ara mateixa tenim 7. 7 restaurants en xapó i, bueno, intentant-ho molt i en la vida, pues això.
3: Tòquio, Osaka, Nagasaki, totes les principals ciutats del xapó tenen un restaurant Miguel i Juani.
5: Bueno, tots no, però bueno, n'hi ha 4 en Tòquio, 2 en Yokohama i un en Osaka.
3: Ah, Yokohama i Osaka. Pues mira, Nagasaki no. Cachi, pues entrem, falta un en Nagasaki.
5: Tot acaba aparegut. Aquí, així, acaba tot aparegut. L'idioma xaponès.
3: Però tu...
5: Però
3: la gent diu, bueno, i ell què fa? Dic, no, ell va una volta a l'any, es posa allí en línia els cuiners japonesos i fa allí un estatge de 8 o 10 dies i otra volta paga el codia.
5: Bueno, ara sí, però bueno, al principi per estandaritzar un poc com fer les coses va ser un poquet més complicat, tampoc molt, però un pelic.
3: Sí.
5: No, dic, ara ja està estandaritzat tot, però bueno, jo anava 25 voltes a Japó, si diu pronte.
3: Bueno,
5: ara,
3: 25 voltes no són.
5: Ja he sortit dos anys i que vaig una volta a l'any, perquè també tenim molta feina així en el nostre restaurant d'ací, i entonces ja això, però ha tingut japonesos allí aprenguent, que és que estan ahí tots de cap, han vingut al nostre restaurant a aprendre.
3: Aprenent, però en espanyol, perquè tu no saps de pressa parlar japonès.
5: Jo, molt poc, sol és com mi cabreche. Sol és dir saco...
0: No sé si dir arigato i Yokohama...
5: Arigato, com està,
0: Hakimaste...
5: que es força...
3: I para ja de contar, Escolta,
5: sí.
3: I la gent, malgrat tots els guardons que has aconseguit en Sueca, en Gandia, en tots els llocs, el teu restaurant no és un restaurant car. Què costa la ració de paella en Miguel i Juan i l'Alcúdia?
5: Ara 14 euros.
3: 14 euros?
5: 14 euros.
3: Vull dir que algú se n'haguera pogut apujar a la parra i dir no. Però Paco és conscient de on té el restaurant, de que té una clientela que li funciona molt bé i ell vol seguir tal qual. Bueno, ell i el sogre, allà on va ell, el sogre és el seu pinxe, se l'emporta a tots els llocs. I així la dona el té controlat també, sap que no n'hi ha pèrdua. Ah, no.
0: Molt bé.
5: Dos per uno.
0: Paco, i allí la gent en Japó, clar, que ells tenen una cultura de l'arròs completament diferent a la nostra, com entenen el nostre arròs, aquesta llavor que fa d'esponjeta, de sabors, l'elaboració de la paella, que el caldo es fa in situ, això ho entenien, això?
5: No, home, a veure, jo sempre dic que este tipus de negocis també té la seva part de risc, al final funcionant, i claro, pues així l'empresa japonesa, que és la capitalista, està contenta, i tot, però has que fer un sistema molt de divulgació, perquè claro. Tu has que explicar. L'arròs es menja tot el món, però molts puestos se menja com a acompanyament.
3: Hasta
5: en el sushi, per la força que li fan en pressió, però bueno, l'important és l'atún o el que te vas a menjar de peix. Té la seva importància, però és l'acompanyament. Però així nosaltres és diferent, nosaltres hi ve i tu busquem el gran arròs, si se queda la carn, o se queda el marís, o se queda... Entonces això té el guà que el socarà, has que explicar-lo uno per uno, igual que... La gent no pensa que la paella valenciana és la reina de pollas de coní, tot pensa que és la mista, o... Al final és un test de divulgació, i gastem molt de temps a divulgar uno per uno a tots els clients.
2: Sí, sí. Pedagogia, s'ha d'ensenyar.
3: Sí, bueno. Paco, moltíssimes gràcies. Bueno, avui Paco està també en Meliana. Bueno, no ha pogut ser, però dona igual. Ells estan tots supercontents. La taula que estan tots els cuiners, estan tots encantats de la vida.
2: Quin convoy més bonic tenen.
5: Ja m'agradaria fer una paella. És molt bonic això, perquè al final aprens a fer coses que tu en la teva no fas. La paella, per exemple, en la Ribera, el 90% de la gent no sap ni el que és.
3: No la fem, això és veritat.
5: Se menja molt, del nord a nord.
3: És
5: la varietat i l'enriquidor que és cada zona. Entonces, per ensenyes, hi ha après molt d'altres companys i, bueno, quan guanyes i sona la flauta, a veure, jo tinc tantos concursos que sempre ho dic, sempre estaré orgullós i estaré content d'això que m'ha portat i també com a persona, de veure altres companys cuinar... Jo crec que és l'aventura xapó. T'enriquis tant com a persona que al final això no te'n des compte com passant el temps. Ara ja fa 10 anys
8: i anar a un puesto igual en món, això té l'equip, jo crec, com a
9: hombre,
8: persona
9: moltíssima. Hombre, això ja és una recompensa
0: bona
9: gran.
0: Gent, gent agraïda.
9: Moltes gràcies, Paco. Ara mon anem a un poble veí, mon anem al Xinet, perquè tenim el guanyador del concurs d'avui del fetge de bou, de la paella de fetge de bou de Meliana, i és Víctor Sánchez, del Xinet.
0: Enhorabona.
9: Víctor.
10: Hola, què tal?
9: ¿Cómo estamos? Que tú eres castellano parlante.
10: Sí, bueno, soy navarresino del interior.
9: De Navarrés, sí, de Navarrés.
10: Pero valenciano, valenciano.
9: Ella es de la Canal. Claro, claro.
0: Buen agua.
9: Sí, señor. Víctor, hablábamos que hay gente que ganar los concursos le cambia la vida. A mi amigo chino, a Bin Hui, casi todas las semanas tiene de cliente a gente de Meliana que le encarga la paella de feche de bau. ¿Tú crees que eso te puede pasar a ti ahora en Alginet?
10: Iremos viéndolas venir, porque por ahora no sabemos qué expectación puede crear por allí. Así que lo que venga, bienvenido sea.
9: Pero eres otro clásico de los concursos de gastronomía. Además, sí, hace poco ganaste también el primer concurso de Sollana de arroz con naranja.
10: Sí, sí, la paella valenciana con un toque de taroncha, sí.
9: ¿Y esa
10: la verdad
9: paella...
10: es que estamos contentos, estamos un poquito en racha y nos alegra.
9: ¿Y luego la gente te lo pide eso en el restaurante?
10: Sí, sí, nos pidieron algunas paellitas de valencianas con taroncha. Lo que también se disparó fue la paella valenciana. Claro. Como prácticamente el 90% de la receta es valenciana, sí que se notó bastante, la verdad. Hombre, y algunos se atrevían a pedirla con taroncha.
9: Claro, que... es que realmente es una paella valenciana con naranja. Es una idea del amigo Raúl Magraner. ¿Eh? ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Tú fuiste de los que sofreíste la cáscara antes, después, o cómo lo conseguiste?
10: Pues jugué un poquito con la ralladura en el sofrito, porque me daba muchos aromas y me gustó. Y luego ya, pues a colocar el zumo de la mejor manera, buscando que no afectara a la acidez del caldo, a todas estas cosas que podía generar. Y la verdad es que se consiguió un toque como si fuera un gin tonic, que haces un toque de naranja sin que se pierda la esencia.
9: Cítrico, el aroma cítrico.
10: Sí, ¿eh? Exacto. Y la verdad que el resultado fue muy bueno, la verdad. Quedamos muy contentos.
9: Bueno, pues ya sabe la gente que puede encontrar esa paella de feche de bou por encargo, porque eso es verdad, la paella de feche de bou tescan com anar-la, perquè
2: no n'hi ha normalment en carta.
9: Ingredients,
0: no
9: són normals,
0: de bou,
9: això no és la casqueria del bou i després la quantitat suficient d'esquerola per fer una paella. I què dificultat principal has tenido, i Víctor?
10: Pues siempre que hay una cosa que nos sorprende a todos los cocineros, que es cuando pones la escarola, porque es tal la cantidad que hay que meterle a la paella que dices, no va a caber.
9: Y, y cabe.
10: Es que es gigantesco lo que tienes que poner.
9: Es una montaña de escarola.
10: Que
9: va desapareciendo poquet a poquet y va integrándose. Sí. Bueno, Víctor, de l'Alfàbega, del Xinet, enhorabona per ixe primer premi, i bueno... Això ha sigut, lo dels concursos valencians de gastronomia, que n'hi ha molt més.
11: Els millors moments de la vesprada da punt. És el sabor de tu
0: amor. És ben cert, és una manera d'assegurar-nos menjar una bona paella, un bon arròs, un plat tradicional fet com a casa, que el restaurant tinga aquest reconeixement en forma de premi gastronòmic. I a continuació, dediquem un temps a parlar de salut i de ciència. Quant d'importants són aquests descobriments científics i quin orgull que aquests avanços es facin investigadors de casa. Parlem d'una de les investigacions científiques més esperançadores dels últims temps. L'equip del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, que dirigeix el doctor Mariano Barbacid, ha pogut curar el càncer de pàncreas en ratolins. Estem, per tant, més a prop d'una curació del càncer de pàncreas també en humans? Li ho hem preguntat a Clara Alfaro. Clara és doctora especialista en anatomia patològica de l'Hospital Clínic de València i investigadora de l'INCLIN. Con el corazón, claro que sí. El color de la esperanza, no la perdan mai.
2: No la perden.
0: L'último que se pierde. O sea,
2: és de veres.
0: Claus el cotxe també, però no perdan, no fem broma. Bueno, sempre el bon humor va bé.
2: El bon humor és salut i l'esperança un bon motor de vida, perquè de totes les notícies que expliquem, hi ha una que ens emociona contar, pues més que altres, i és el descobriment de la cura d'una malaltia. Més quan es tracta d'una malaltia complexa, que és dura com el càncer, i per això fa unes setmanes ens alegravem de conèixer les investigacions del bioquímic Mariano Barbacid, qui explicava que havia aconseguit curar el càncer de pàncreas en ratolins i en tumors experimentals, que és una primera fase molt important de la investigació.
1: Clar, si podeu imaginar la quantitat d'expectatives que ha generat, una allau de missatges també de pacients al Centre Nacional d'Estudis Oncològics i altres institucions per dir, escolta, què hem vist en la tele, què hem escoltat en la ràdio, què hem llegit, com està això? Pacients, familiars que acudiren al centre a preguntar presencialment, inclús per esta teràpia, perquè, clar, se patís tant en un càncer. I estem parlant del càncer de pàncreas, que té una curació, diguem, un índex de supervivència pues molt baix,
2: molt
1: la realitat.
2: Encara, sí.
1: Bueno, la realitat és que la teràpia encara està lluny de poder aplicar-se en humans. Clar, definix lluny, Ximo, jo no m'atrevisc.
2: Però li hem de donar els seus temps a la ciència perquè siga efectiu de veritat.
1: Clar, exacte. I preguntar a les persones que saben, perquè l'equip de Barbacid s'ha vist obligat també a dir, bueno, les expectatives són les que és. Hem explicat que és un estudi. Què és un estudi científic? Clar, igual les persones pensen que no és estudi científic, pim, pam, pum, i de seguida està el medicament o de seguida està el tractament disponible. No és així. Però clar, de quina forma es podia traslladar a una teràpia real en pacients? Quant de temps s'ha de passar? En quin punt estem? Estem més a prop de curar el càncer de pàncreas?
2: Gran pregunta.
1: Clar, i entonces volíem, Gemma, posar-li llum a tot això i veure com està la situació en aquest moment, no?
2: Per això parlem amb una investigadora que ha estudiat i molt sobre el càncer de pàncreas. Ella és Clara Alfaro, és metge especialista en anatomia patològica de l'Hospital Clínic de València i és professora de la Universitat de València i ens atén esta vesprada. Doctora Alfaro, bona vesprada.
1: Què tal?
12: Hola, bona vesprada.
2: Hola. Vinga, comencem pel principi, perquè la notícia sí que és de veres que ens va donar moltíssima esperança. Són tan prometedores aquestes idees que ens anunciaren en principi. Eixos titulars grans eren certs o corren perill de passar-nos d'optimistes?
12: A ver, són notícies, por supuesto, esperanzadoras para... para los pacientes de cáncer de páncreas, que como habéis dicho muy bien, es una enfermedad, es un cáncer de los que tiene una supervivencia más baja, con resistencias a los tratamientos. Y es verdad que cualquier investigación en ese sentido aporta, y en este caso se trata de un estudio realmente del grupo de Mariano Barbacid, un experto y con una experiencia demostrada en cáncer de páncreas desde hace muchísimos años, que efectivamente se trata de un estudio preclínico, es decir, es un estudio en ratones. Entonces, es verdad que consigue una curación en los ratones y lo que es muy importante, consigue que el tumor no vuelva a aparecer, ¿vale? Que no desarrolle lo que llamamos resistencias a este tratamiento, a esta nueva triple terapia que describe el trabajo. Es, por tanto, esperanzador, pero por supuesto con cautela, porque todavía queda mucho trabajo para poder ser aplicado en pacientes.
1: Claro, triple teràpia, ens conta, doctora, perquè ho puguem aterrar i entendre-ho tots, però en què consisteix?
12: Bien, pues por explicar un poquito para que se entienda, las células del cáncer, de este cáncer de páncreas, lo que tienen en muchos casos en este tipo de cáncer es mutaciones en el gen KRAS, que es un gen que lleva estudiando y describió esa aparición en los tumores precisamente humanos, precisamente Barbacid. Y cuando este KRAS, este gen está mutado, la célula del cáncer, que lo que quiere es proliferar, dividirse, expandirse y propagarse, pues claro, es como si KRAS fuera el que pisa, ¿no?, el acelerador en esa célula. Pero si conseguimos bloquearlo, el problema es que bloqueándolo solo con un tratamiento, con una monoterapia de un bloqueo de ese KRAS, pues eso funciona, pero salen resistencias, porque la célula consigue encontrar la forma de alternativas, ¿no?, para pisar ese acelerador con otras proteínas. Entonces las proteínas, esas alteraciones son, en este caso, pues alteraciones en EGFR y STAT3, que está muy implicado en esas resistencias. Y lo que hace en ese estudio es dar un tratamiento que va dirigido a esas tres bandas, a esos tres frentes para atacar y que la célula, digamos, que no pueda recuperarse y buscar otra vía para seguir creciendo, invadiendo y dando lugar, ¿no?, a esa enfermedad.
0: doctora, yo para tratar de entenderlo, claro, me he puesto en modelos que mi cabeza pudiera entender. Y entonces, igual lo reduzco de una manera muy sencilla, pero dígame si la metáfora va así, digamos. Digamos, la célula cancerígena, lo que tengo entendido es que no escucha, digamos, las instrucciones. Cada célula tiene unas instrucciones que están definidas en el libro de instrucciones, que sería nuestro ADN. Entonces, no las escucha, no las lee correctamente las instrucciones. Digamos, hace lo que no tiene que hacer. Y además se comunica con las otras células, digamos, las busca como aliadas. Entonces,
12: sí, efectivamente, efectivamente.
0: La técnica sería, claro, si la célula chunga, digamos, gana adeptas en las células que hay cerca porque se comunica, porque las llama, digamos, a su terreno, y si cortamos esa comunicación, yo no sé si hay algo de eso en la terapia del doctor Barbacito, digamos, en el abordaje. Es decir, vamos
12: bueno,
0: a tratar...
12: Bueno, especialmente... Sí, especialmente en lo que es este abordaje va dirigido a las alteraciones, digamos, como has dicho muy bien, de la célula que se vuelve loca, ¿no? Y que lo que pasa es que esas proteínas, que esas moléculas que hacen que funcione de forma normal, porque Carras tiene que funcionar de su forma normal, es como un interruptor, lo tienes siempre encendido. La célula se divide y cada vez hay más células del cáncer. Vale. Y entonces a lo que atacamos es a esas alteraciones que tendrá esa célula del cáncer y las otras del cáncer, porque son célula que se vuelve loca, ¿no? Y que lo que pasa es que esas proteínas, que esas moléculas que hacen que funcione de forma normal, porque Carras tiene que funcionar de su forma normal, es como un interruptor, lo tienes siempre encendido. La célula se divide y cada vez hay más células del cáncer.

0: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: Són les 5.
3: A punt. Notícies.
2: A 2 hores i mitja perquè comença més o menys l'eclipsi parcial de sol i a 3 hores i mitja per a gaudir del total. Connectem amb la DGT per conèixer les incidències del trànsit. Alejandro Martín, bona vesprada.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora mucha precaución, ya que debido a un accidente van a encontrar cortada la carretera A23 en la provincia de Castellón, en los entornos de Segorbe y Geldo, todo ello en dirección a Teruel capital, y encontrarán el desvío debidamente señalizado por la Nacional 234, pero hasta más de 2 kilómetros de retenciones. Se complica en Valencia la carretera V30 en Mislata y Chirivella, en ambos sentidos de la circulación, al igual que la entrada por la 3 a su paso por Chirivella. Les recordamos que durante la jornada de hoy con el eclipse eviten el regreso simultáneo tras la finalización del eclipse, ya que puede generar tensiones, especialmente en las carreteras secundarias.
2: Gràcies, Alejandro Martín. Més enllà d'estes dades, tenim altres incidències a hores d'ara. Xavier García del Valle.
5: Sí, perquè els bombers de Castelló, també de la Diputació de Castelló, informen que a hores d'ara han mobilitzat diversos equips per un incendi de vegetació declarat a Peníscola. L'origen està en un cotxe aparcat en un pàrquing que ha cremat i ha afectat més vehicles. No especifiquen quants. S'han mobilitzat 4 dotacions, 3 mitjans aeris, algunes dotacions de bombers helitransportades i una unitat de comandament. De moment no tenim més informació.
2: I tornem a l'eclipsi. Recordem que s'allargarà al voltant de 2 hores, a partir de les 7:30. A poc a poc s'anirà enfosquint el cel i acabarà tapant-se totalment quan la lluna s'interpose entre la Terra i el Sol. Alejandro Molés.
6: Sí, serà a partir de les 8:30, minut d'alt o baix, segons on es contemple. La foscor durarà poc, no arribarà, en el millor dels casos, a superar el minut i mig. I a este moment de foscor, de com veure l'eclipsi total del Sol, s'ha referit el tècnic superior de la Facultat de Física de la Universitat de València, Enric Marco.
7: El moment de la totalitat s'ha de llevar les ulleres, perquè si no et perds tot l'espectacle. Això no pot ser. Hem d'aprofitar el moment de l'eclipsi, que és una cosa que se recorda tota la vida. Aprofiteu i no s'empenyeu en fer fotografies meravelloses i veureu en telescopis meravellosos, perquè tenim molt poc de temps, un minut i mig, i si no tis bé la primera foto que facis, no en facis més. Disfruta del moment.
6: I després de gaudir de l'eclipsi, el director general de Ciència, Rafael Sebastián, recomana quedar-se, perquè esta nit serà un bon moment per a contemplar les estrelles fugaces.
8: Como sabéis, esta es una noche en la cual van a verse las Perseidas, y además, como no va a haber luna, va a haber un cielo muy oscuro, se va a ver mejor de lo habitual. Es decir, es casi una de las mejores noches que podríamos tener para ver Perseidas.
2: I Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències, ha informat fa uns moments que ja s'ha detectat la presència de ciutadans que intentaven accedir a les zones forestals dels parcs o paratges naturals per a veure l'eclipsi d'esta vesprada, unes zones a les quals està totalment prohibit acudir.
9: Se ha detectado ya personas que están intentando acceder a parques naturales o a determinadas zonas forestales. Podemos hablar de la base militar del Toro. En el Sarell y Albufera también estaban intentando entrar, pero rápidamente están actuando tanto policías locales como Guardia Civil. También se ha detectado en la Salsarella una caravana que intentaban subir por pistas en San Josep. También en Vejís, en la Peña de Amador.
2: I parlem d'altres dispositius previstos per avui. L'Ajuntament de València ha començat a activar el Pla Especial amb motiu de l'eclipsi solar.
5: Sí, un pla que contempla activar els canons de difusió d'aigua i refresc del bosc de la Devesa i el tall en els accessos al Parc Natural de l'Albufera i tot el bosc. Serà a partir de les 6 de la vesprada, és a dir, d'ací a poc menys d'una hora. Este tall de la carretera del Saler s'aplicarà al trànsit excepte a residents, a autoritzats i al transport públic.
2: I la consellera de Sanitat de Ceuta, Nabila Bencina, ha contradit des de Punt Ràdio a la ministra del RAM, Mònica García, que ahir va assegurar que no hi ha cap crisi sanitària als centres de salut de la ciutat autònoma.
5: Nabila Bencina diu que els metges li han transmès que l'atenció a les persones migrants s'ha multiplicat per 5 des de l'arribada massiva de fa 2 setmanes.
10: Yo le diría a la ministra que preguntara a los médicos. Yo me he reunido con los médicos y los médicos todos me talaban que están saturados, colapsados y que ya no pueden más. Y son los que realmente han aumentado sus intervenciones en un 500%. Que antes hacían intervenciones a inmigrantes de unas 100 personas, pues ahora hacen de unas 500 o más. También que tienen mucha inseguridad, nos han pedido que estén los militares.
2: I esclar, hi ha nit durant la primera representació del Misteri d'Elx, quan un dels angelets es va marejar per les altes temperatures que es van registrar a l'interior de la basílica. Parlem de 28 graus i una humitat del 80%.
6: L'esglai va passar en ple ascent al cel de l'aparell, que hagué de parar i tornar a baixar per a que el menut poguera ser atès. A més, una de les Maries del Seguici i un cantor que representava el paper de jueu també van ser atesos en sentir-se indispostos. Per a representació del segon assaig que començarà esta nit a les 10:30, l'Ajuntament d'Elx ha anunciat que obriran les portes perquè baixi la temperatura dins de la basílica i evitar així nous incidents. Irene Ruiz és la regidora de Cultura.
11: En cuanto a las medidas que se van a poner en marcha, está el patronato viéndolas para poder hacerlas efectivas ya esta misma noche. De entrada os puedo decir que se van a abrir las puertas de la basílica van a estar abiertas precisamente para que haya ventilación. Están viendo también de colocar algunos, sobre todo ventiladores, en puntos estratégicos.
2: Tornem a les 6 amb més informació.
12: Som a punt.
13: ¿Qué haces este finde?
14: Pues festa.
13: ¿Y el siguiente?
14: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
13: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Misteri d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
15: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
16: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
17: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
18: Hola, amics i amigues d'Apunt Ràdio i de les vesprades d'entre setmana, que ara també podeu trobar en format moments especials. Esperem que vos agrade.
17: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
18: També sentim gran fascinació per la gastronomia, ja ho sabeu, pel bon menjar. I a cada entrevista, a cada festa que visitem, ens agrada saber-ne de gastronomia, dic, i fer un tast, si pot ser. I per sort, cada setmana el nostre gastroturista Lisanne Gil ens porta els millors cuiners, els millors representants de cellers i professionals del món de la cuina en general. Recuperem la visita del propietari de La Tavella, el restaurant que a Beniferri fa les delícies a la brasa i al forn amb les millors matèries primeres.
19: Il donne de la joie ou bien du chagrin, affaibli par la faim, je suis malheureux.
20: Mira, quan vingui el compare Gil, que ara li donarem pas i parlarem d'este lloc, jo tinc la goteta para, que diu la meva dona, d'un rodaballo a la flama a la brasa, que m'haig menjat.
0: Sí que tens la goteta, para, perquè a mi me l'has contada.
20: També t'ho he dit.
0: Però no una volta llevant,
20: Per què serà?
0: Perquè serà, perquè te va marcar.
20: Moltíssim.
0: Pues perquè pagaria la pena. Sí,
21: que, tal, no, jo crec que el rodaballo és uno dels tops 10 de Tabella i de Pablo Chirivella. Però abans del començar, el nostre convidat vos porta una exclusiva.
0: Digues.
20: Conta.
21: Una exclusiva, perquè sé què és el que va menjar el camarada Maduro en el seu primer sopar als Estats Units.
0: En la presó?
20: En la presó, això de Manhattan.
0: No seria rodaballo.
20: Tu què passa, que tens amistat en el cuiner de la presó de Manhattan?
21: Burger King i Pepsi Cola. Una hamburguesa i un refresc de cola. Va fer que li llevaren els pepinillos.
0: Que yanqui.
21: No li agrada la mostassa, volia només que ketchup. O sigui, però bueno... Però això és el que va menjar.
20: I per què no se va menjar unes arepes?
0: En
20: Manhattan, que n'hi ha de tot, unes arepes.
21: Perquè ell diu que això ho menjava molt també allí a Venezuela.
20: Búngame un burger.
21: Què li anem a fer? Pues mira, no passa res. Burger,
0: quina fartera de burgers a partir
21: d'ara. I refresc de cola, que és el que toca.
0: Vinga,
21: pues, bueno, i per parlar de coses que realment estan bones i tenen substància, avui hem convidat a Pablo Chirivella, que ja feia molt de temps que anàvem darrere de Pablo, però no hi havia manera de coincidir, i al final, pues bueno, ha quadrat la cosa, acaba de vindre d'unes vacances, perquè els cuiners, els restauradors, també fan vacances, encara que la gent no ho pensa. I estos Nadals hi ha hagut algun que altre que ha aprofitat per fer una escapeta de 4 o 5 dies. Pablo ha estat als Pirineus.
22: Sí, bona esprada.
20: Què tal, Pablo?
22: Ahir bon any. Hem estat un poquet, passant un poquet de fred.
0: I te n'has vengut així en el fred, eh?
22: Un poquet de fred.
0: Te n'has portat com a...
20: Se te nota en la cara. Claro,
22: sí.
20: Un
22: morenet.
20: Tienes un curao jamonero.
22: Curao jamonero.
21: Bueno. És que a ell diu que li agrada tant l'estiu com l'hivern. Però què menges quan vas als Pirineus?
22: En l'estiu, pues allí és molt típic el cabrito i el ternasco de Aragó, que està espectacular i ho fan boníssim.
21: Què t'ha paregut?
22: De carn.
20: Bon gust. El ternasco de la nostra part del Maestrat també és...
21: No està mal. Per cert, que abans parlàveu en les d'Alcoi, els Reis Mags d'Alcoi beuen cafè, licor i herbero de la Serra Mariola.
0: Sí.
20: Important, en
0: efecte. Però això aguantem.
21: Molt important.
0: Bé, herbero, el fred i el que fa sa falta.
21: Sí, senyor.
20: Això és fonamental. A més, si se fa en casa, ja és... Si tu has anat a la Serra Mariola i tens una bona casalla seca, tu fas un herbero a casa, tu vas que te porta el tio.
21: Va,
20: un herbero fet. Sí. Jo no n'he faig. El meu cunyat fa un herbero brutal.
21: Pues digui-ho al teu cunyat.
20: Del Benicadell. No són de la Mariola, són del Benicadell, que tampoc estan malament.
21: Tu dili Vicent vol tastar-lo. I el tastem.
20: Te donem una
22: volta. Jo m'apunto.
21: Molt bé. Que 11 anys té ja Tabella. 11 anys. Que Pablo el començà molt jovenet. Ja el començà amb 17 anys. Va fer un periple per l'estranger. Perquè...
0: De formació?
21: De tot. Bueno, sí, de formació. Ja començava a cuinar, però després volia cuinar.
22: Formació
21: i altres coses.
22: Formació i treball. Estiguerem, pues, molt de temps... Vaig estar fora en Anglaterra, Sant Sebastià, Tenerife...
21: Mèxic.
22: Ja va ser l'última etapa. Abans un poquet en Hong Kong i Macau. Estigui una temporadeta. I ja en Mèxic va ser l'última temporada de 3 anys que vaig estar allí i ja treballant i ja me'n vaig tornar a casa.
21: Però de Mèxic, tu comentes sovint que tenen unes costums molt paregudes a les nostres, però en sabors diferents.
22: Uns sabors molt diferents, però sí molt estructurats per estats o per comunitats. Al final... que és molt, molt paregut l'estructura de gastronomia de la nostra.
21: I jo el que al·lucine és en Inglaterra. D'Inglaterra, de veres, t'ensenyaràs alguna cosa de cuina?
22: Estic treballant...
0: De cuina índia?
21: No ho sé.
22: Estic treballant en hotels. Vas tocar totes les parts de l'hotel, però sobretot en cara al públic.
21: I ahí
0: de gestió.
21: Ahí feu cuina més internacional, claro.
22: Sí, sí, però ahí la cuina no la toqui.
21: Ahí no estàs en cuina?
22: No.
0: Allí era gestió i que també te la...
21: I de cop a repent tornes a Espanya, tornes a València, i és curiós perquè montes un restaurant en un lloc que no és de pas. Per allí no passa ni un guiri, bueno, ni un guiri ni un nacional, per allí no passa ningú, Beniferri, és un d'aquests raconets que s'han quedat ahí comprimits per l'autovia, per les rotondes, que s'ha quedat ahí al mig.
20: Jo diria que no passa ni el cotxe de Google.
21: No,
22: pues sí passa que de vegada en quan fotografia a ma abuela regant en la porta, perquè sí que està per allí.
21: A sa abuela Rosario, 95 anys.
20: Sí,
21: i és una de les fonts d'inspiració de Pablo. Sí. Perquè quan tu tornes i li dius a ta abuela i a ta mare i a les teues ties que tu vols muntar allí en la casa familiar, en la vella alqueria, en Cal Estanquer, que vols muntar un restaurant, què te diuen?
22: Pues, de fet, la culpa que jo estiga 11 anys en ta vella la té en gran part ma abuela, que mos ha pogut facilitar sa casa perquè puguem treballar i estar allí oferint-vos a cada un que vingueu lo millor que tenim. I pues això, l'abuela al final és molt important en casa, i són 95 anys que té, que continua sent inspiració de la força que té i la mentalitat que sempre mos ha inculcat des de nanos. I pues això, una abuela que
21: una abuela de les d'antes.
20: L'àvia de Beniferri o algo.
22: L'àvia de Beniferri. N'hi ha una font del poble, no sé on venia, però
20: la iaia continua activa i està
22: continua
20: i està bé de cap i de físic, sí, sí, i està ahí amb vosaltres.
22: Està perfecta.
20: Com li diuen?
22: Rosario.
21: Rosario, la iaia Rosario.
20: Rosario, una besadeta.
21: I a mi me crida l'atenció perquè un dia dinant allí mostrava un vi i jo veig allí que posava una espècie de subetiqueta que posava Cal Estanquer. I dic, Cal Estanquer, perquè no, és que esta casa era Cal Estanquer, perquè l'abuelo cultivava taronges i tabac, i el tabac després la pujava dalt a l'andana a secar i el venia allí. Per això allí en Beniferri coneixien la casa com Cal Estanquer.
22: El meu bisabuelo era Salvador Maig, i pues això, era l'estanquer de Beniferri i és Cal Estanquer. I s'ha criat tabaco, taronxa, s'ha fet taronxa, teníem animals en casa, i bueno,
21: ell, després,
22: això no ho ha conegut.
20: Però què feia, caliqueños?
22: Feia caliqueños,
20: clar, però... Caliqueño valencià, que això és una cosa que s'ha acabat, però qui és fumador, sí, tots sabem el que passa en el tabac, és a dir, no estem així incitant el consum.
22: No.
20: Però el caliqueño valencià és essència també de poble, veritat?
21: Bueno, la Canal de Navarrés jo crec que ha sigut l'últim lloc on s'han extingit els caliqueños, i estic totalment convençut
20: que encara
21: fan per allí pel consum propi. Això. Jo estic convençut de que sí.
22: I no se té que perdre.
21: No s'ha de perdre. Escolta, i després del besiallo, aplega la iaia Rosario i és modista. I monta un taller de modista i tenda de... I a més venien allà.
22: La iaia es comença a vendre teles, a vendre, pues, després abrigos, es comença a vendre tot, i pues, durant 60 anys continua pues, entre ella, ma mare, ma tia, tot és allí.
21: Bueno,
22: en el xiringuito.
21: Sa tia continua, Esta, sí. Sa tia fa tasques d'administració allí en el restaurant, contesta els correus, les reserves i tal, o sigui que al final s'ha convertit en un restaurant familiar. Però mira, a mi me fa gràcia una frase de la iaia Rosario, perquè diu que allí en eixa casa passen coses i que la gent quan va no se'n vol anar. Això és de veres, per això
0: ahí está la clau.
21: A Ximo li agrada tant el rodaballo de Tavella.
22: Superimportant que quan la gent entra en casa se sentisca arropar i que cuidem, intentem cuidar molt a la gent que se desplaça hasta Beniferri, per això mateix, perquè no passen per la porta. Nosaltres no estem en mitjà València o en una avenida molt transita. Entonces n'hi ha que cuidar molt a la gent perquè se mereix el respecte per haver vingut hasta allí, o sea, sols per haver vingut hasta allí a veure què passa allí.
21: Té mèrit, eh? Quants te s'han perdut intentant buscar el restaurant?
22: Molta gent se'n va a Xirivella, que des d'ací dic que no se'n vagin a Xirivella perquè
21: estem en Xirivella. I Xirivella és l'apellido. No, és Beniferri.
22: Oye, que os estoy llamando y estoy en Xirivella y yo no os veo. No estem allí.
20: A mi tampoc està tan lluny de Campanar, si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eixa carretera em portava, per eixa carretera se passava en temps de la iaia i de,
22: el
20: i
22: camí vell de Llíria, el camí vell de
1: Llíria.
20: Però és molt xulo també anar, perquè passes encara queda Horta, és un, és un... Queda... Tu portes algú de Madrid o d'on siga, i el dus al llit a casa per eixa recorriu, i la gent flipa que diu, en València és com l'Albufera. Ja estamos en 10 minuts, estamos en el Parque Natural. En 10 minuts.
1: És que és com un poble. Sí,
20: clar.
21: Sí, ha, queden tres carrers, tres, no en queden més. Que si tu no alces el cap i no veus els edificis que n'hi ha al voltant, si tu no alces el cap i mires els carrers, és com si de colp, de repente, tu te n'has anat 50 anys enrere.
20: Sí, sí, sí.
21: I ojo, i moltes d'aixes cases les han restaurat i viuen.
22: Sí.
21: I l'eixa iglesieta xicoteta que teniu, oi, que fan missa?
22: Molt xula, sí.
21: Sí?
22: Sí.
20: Pues si n'hi ha retorn, si no hi ha crisi de vocacions, no?
22: Sí, sí, sí.
21: Bueno, tu saps que ara
22: el continua...
21: retorn porten tres o quatre parròquies, són claro, retorns itinerants.
20: Bueno, la vespa, per ahir.
21: Claro.
22: Sí, sí.
21: I fa uns anys hauries de veure. I tu tenies clar, no sé per què, que s'havia clavat entre cella i cella que tu volies braça.
22: Jo hauric 11 anys, fa 11 anys d'Abella, convençut de que tenia que ser allí. Jo quan es comencen 17 anys en l'escola d'hostaleria, es comencen a somiar en un restaurant i el restaurant no era en un altre posto que en Beniferri. No podia ser un altre posto que fora Beniferri, i això sí que ho tenia molt clar. I tenia que ser brasa per convicció pròpia de que m'apetia el que era el tema de la brasa, m'atraïa moltíssim, encara que no havia treballat mai en una brasa. Soc autodidacta en el tema de brasa.
21: Ojo, uh-huh. Ojo, que la gent es pensa que cuinar en brasa és molt fàcil. Uh-huh. I és no. Una equivocació tremenda. Uh-huh. O sigui, allí hi ha que dependre perquè...
22: Busco arro d'avall o s'ha cremat,
21: Busco arro d'avall, bueno, i besugos, perquè no és el mateix el besugo d'hivern que el besugo d'estiu, explica això.
22: Correcte, la grasa del besugo, bueno, del besugo i de ningun peix, o sea, cada peix té la seva temporada i cada peix té el seu moment perfecte com pa entrar en la brasa. Nosaltres treballem molt el rodavall, però treballem ja molts peixos que no sols el rodavall.
20: Quines serien les... anem a contar a la competència quines són les secrets de la brasa de Pablo Xirivella de Tavella, però si tingueres que... ja, pa casa, per a mi, per a fer-me jo la brasa en casa, sí. Perquè en comptes de fer la paella, pues me vaig a fer un... compre un bon rodaballo i me isco mentre a casa, va, sí, ni de conya.
22: Segur, Ximo. Al final, la brasa ni l'havíem inventat en Tavella.
20: Però alguna nyenya, algun temps, alguna...
21: No, ell treballa entre nyenyes.
20: No, o sea, sí.
1: Cada plat tindrà la seva nyenya.
22: Nosaltres treballem en carbó, treballem en nyenya i treballem en tres tipus de nyenyes, com ha dit, de taronxer, d'olivera i de garrofera. Entonces cada una mos aporta un poder calorífic o una combustió diferent.
1: I també un aroma.
22: I un aroma diferent.
21: Bueno, i aroma queda impregnat. I utilitza tres tipus de foc també.
22: Uh-huh.
21: Sí. Utilitza la brasa normal i corrent, el hosper i el camado, o sea que
22: no,
21: cuidado,
22: camado no.
21: Camado ja no?
22: No, camado no. El Formor 1 és el buc insignia de Tavella des del primer moment. Nosaltres començarem en un Formor 1 més. I es començarem després la brasa huerta i després el hosper. I cada un mos aporta una cosa.
20: El Boros Moro, què fas? Fas un putxero.
22: El Formor 1 ho fem car. Pràcticament tot passa per el Formor 1.
20: Ah, sí?
22: Pràcticament tot passa, menys la carn, que és brasa huerta, ¿vale? El resto, tot, quasi tot passa per el Formor 1.
20: Què te dona el Formor 1?
22: El Formor 1 dona una potència i un aromatització, o sea, l'aromatització brutal a uns diferents tipus de plat. No tot ha que passar per el Formor 1, perquè té una potència molt agressiva, però ahí va.
1: Però quan la controli.
21: Te vol contar més trampes, claro, és que
22: ja, no.
21: Influïix també l'altura de la graella.
22: Vos ho puc contar tot, perquè al final jo, o sea, és que en Tavella no hem inventat la brasa, o sea, ni el foc, però sí que, o sea, a partir de anar jugant en diferents tipus de foc i diferents tipus de brasa, pues sí que podem...
1: Ja sabeu com.
21: Però mira,
20: com se riu.
21: Jo ha tingut
20: s'ha treballat el secret.
21: Alguna discussió en algun company perquè ells etiqueten Tavella com un assador. I jo sóc des que dic que Tavella és més que un assador. Perquè quan vas als assadors tradicionals a banda de la carn, ara ja el comença la gent a treballar el peix, però a banda de la carn i la del peix t'ofereixen poc més en carta. Això no és el cas de Tavella. Tavella sí que teniu una carta molt més apanyada. Ahir n'hi ha una colla també darrere de Tavella.
22: Juguem molt en tot el tema del pues, el producte de mercat d'aquest moment. Mos entra pràcticament de tot. Entonces no és només peix, no és només carn. O sea, podem tenir moltes opcions.
21: Bueno, i lo del peix...
22: Verdures.
21: Que a mi m'encanta. Ell té una pelea en el virrei, perquè ell és un gran defensor del virrei, perquè diu que en molts restaurants mos la colen i mos estan venent d'Alfonsino per virrei, i que no és lo mateix. Són els dos roixets i tal, però no és lo mateix.
22: Que malore.
21: No? Però és de veres.
22: És de veres, és de veres. Al final, un peix, són dos peixos molt pareguts, un són 5 vegades més car que l'altre, i pues, estan oferint coses que no són.
21: Però és 5 vegades més car que l'altre, per què?
22: Pues perquè uno és de Canàries, del mitjà de l'Atlàntic, i l'altre és del Cantàbric, i són aules diferents, greixos diferents, espècies diferents.
21: Claro, ahí intervé moltíssim la temperatura de l'aigua.
22: És importantíssim que estem, que diguem, lo que estem menjant i lo que, o sea, i la traçabilitat i d'on
21: ve,
22: i sobretot que passe per Llonxa és molt important per donar-li treball a tot el tema de la pesca, perquè si està tot com està, però n'hi ha que donar-li l'oportunitat de que la gent també treballi. El tema dels pescadors, o sea, se chuen el tipo i que tot passe per Llonxa, i demanem una traçabilitat de tot.
21: Ara que estem parlant de peixos, Pablo Chirivella és més de carne o de pescado?
22: Pues a mi m'agraden les dos. A mi m'agrada menjar.
21: Però ho dic perquè hi havia una tendència fa anys...
3: Soc del teu gremi.
21: Ja m'ho entenc.
22: No me mou.
3: Perdona, soc de menjar, i a més m'agrada especialment el forn i la brasa.
21: No.
3: Que jo això, tinc disculpes haver sigut família de forners, que comentàvem la setmana passada. Jo, a mi el menjar que més m'agrada està fet o a forn o a brasa.
20: A més, el que estava comentant Vicent... Jo crec que sou... Fins on jo conec. Conec a tu, conec a Joan, per exemple, en Altea, coneix peix i brases... M'imagino que tots sou amics, no? És a dir, no és només una brasa. És un concepte de restaurant on també hi ha la nostra horta, la nostra cuina de mercat, la nostra elaboració de cullera, que hi ha més coses, o inclús una miqueta d'avantguarda, si vols, en peix i brases.
21: Home, jo tinc una cosa, Joan, la moda no diu que els berberechos més grans que s'han minxat en la seva vida són els de Cat Joan. Sí. Això és un cacho berberecho quan el té.
20: I eri sols de mar i tindre producte de la mar.
22: Joan, a banda de la car, té un producte, sí, pues, al costat del mar, té un producte brutal i és un fenomen que el tio...
21: Més de la vora del riu Mare, a la vora del mar Mare. Que jo estava repassant fotos avui del TripAdvisor i tal de Tavella. Ja n'hi ha moltes més fotos de peix que de carn. Sí?
22: S'ha
21: invertit la tendència.
22: Es començarem un 50-50 i és de veres que el nostre proveïdor de carn mostria molt el tipus de carn i o sea, defenem molt la carn que
3: entra.
21: En què treballeu? Vacuum?
22: Vacuum. A mi José Rosell.
21: José té molt bon producte.
22: A mi me cuida moltíssim i me tria molt tots els animals que entren en casa, però sí que és de veres que en casa... se ven molt més peix que carn. Molt més peix que carn.
20: Jo crec que també per recomanar... Jo vaig anar en uns bons amics i veus aquelles peces de carn i si hi ha alguna de oloreta en la brasa i te passes a el greixet pel nas i dius, ostres, esta vaca vella o això. Però no, tira-li el peix. Bueno, va, toca, no mullaré pas. I de veres que va ser una experiència, perquè crec que apostar també per el peix a la brasa, no sé de... Ja sé que no és una tècnica nova, però sí que com a tendència en els restaurants no és de fa massa temps, no, Pablo? Pues, esteu defensant el peix, el peix fresc, òbviament, i de qualitat, no?
22: Pues bona matèria... Perdó.
3: No, anava a dir bona matèria primera i feta a la brasa, ben feta.
22: La primera vegada que me menjé un peix a la brasa va ser en... Bueno,
21: pues, això no ho he dit jo, això no sé... I aquesta mania te ve de Mèxic?
22: No.
3: ¿De País Basc?
22: No, no, no, no. En Galicia me menchí el primer, un llobarro, me menchí un llobarro a la brasa.
20: Y... Experiencia religiosa.
22: Sí.
3: Y vas a decir,
22: toqui, no sé qué toqui, no sé qué toqui, pero...
20: Sí, te abre el tercer ojo.
22: Sí, entonces vas a decir, esto necesité, pero en Valencia, o sea, porque tenim mar, tenim brasa... Así estem molt anclats a l'arròs. Nosaltres som molt d'arròs, que podem treballar el tema de la brasa i l'arròs molt bé, però també tenim l'oportunitat de...
20: I personalment també a Canàries.
22: A Canàries.
20: A Tenerife, a Lanzarote. A més, en xiringuitos de platja, d'aquelles platges que tenen tan, tan solitàries, si vas fora de temporada, i te fots, de veritat, te fas uns peixos a la brasa. A més, unes varietats allí d'Atlàntiques no tan conegudes com així. Dius, mare,
21: senyor, sí, allí no, allí no són els petos, allí són uns peixos.
22: Allí n'hi ha un peix brutal que se diu Txerna.
20: Bien, muy
22: que,
20: bien,
22: que es
20: muy
22: un espectáculo, o sea, es que toques también el cel.
20: También toques el cel.
22: Pero el llobarro aquel, en Coruña, o sea,
3: no l'has pogut oblidar, igual que no,
22: va ser brutal, va ser brutal.
21: Són coses que t'impacten en esta vida i que després t'influïgen en les decisions que prens, segurament. I si llobarro va influir molt en ta vella.
22: Al final, esos records que tenim, no sé per si el, la companyia o el moment o ese peix en concret que estava en el seu punt màxim, i pues per mi aquello va ser la leche.
20: Bueno, tornant a lo que no és brasa, disculpa, Vicent, que hi ha tres coses ara mateix en esta temporada, ara que estem d'hivern, que tenim que faves i carxofes, i que
21: la temporada de carxofa.
22: La reina és la carxofa.
20: La brasa també.
22: La carxofa és brutal. I fem una carxofa a la brasa molt, molt tradicional, molt, molt, molt repelaeta, però al final és... és màgia. També una carxofa de la Cafissà, d'un camp que té ma abuela, que pues, al final mos les duen, que estan...
3: Venen caminant elles d'allí.
20: Del camp de l'abuela.
22: Una hora.
21: Jo li preguntava abans d'entrar, dic, però... dic, sou tota la família de Beniferri tota la vida? Dic, quantes famílies de Beniferri que deuen Beniferri? Queda algú més a banda de la vostra família?
22: Quatre.
20: Seis apellidos de Beniferri.
22: Seis apellidos, casi.
20: Ocho apellidos, no sé quants.
22: No, queda molta gent. Des majors ja queden pocs. Però sí que queden quatre famílies encara.
21: Hem tocat aixina de rapa i fuig Canàries. Segurament la gran desconeguda és la gastronomia canària i els vins canaris. I parlant de vins... Tabella té una vinoteca envidiable. Quantes referències tindràs?
22: Pues estarem en les 900 i pico etiquetes.
21: Igual que el xat on la Nucía, un animalà.
22: Un animalà, per gestionar això, sols necessites, vamos.
21: Mira que el xat ne tenia 1.600 i ara m'ha quedat en 900. Dic, què has fet en les altres? Diu, me les ha begut.
22: Normal. jo no ho era fet.
21: A tu no te s'ocorris que fer això?
22: Bueno, no me... No, mos agrada molt el vi està molt present en casa, el vi que te begueres tu és el vi de casa que mos el fa Javi Revert, que és un...
21: Home, això és una garantia.
22: És íntim, amic nostre.
20: Un gran plaer, Pablo.
22: Gràcies, Ximo.
20: Un gran plaer.
3: Gràcies.
22: Igualment,
3: gràcies.
22: Gràcies,
3: Vicent.
20: Gràcies, Vicent.
22: Gràcies, Vicent.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
7: L'esport que realment t'apassiona.
8: Gol. Humo, duro.
23: Aleluya, aleluya, empatolet.
7: Sempre al teu costat, passe el que passe.
24: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Són les 5:32 i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
25: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
24: El València Club de Futbol, que ha decidit combatre l'absència de competició oficial este cap de setmana en el començament de Lliga. Recordem que està ajornat el partit contra el Betis, corresponent a la primera jornada, i que els de Corberà no començaran a competir fins el pròxim dissabte. Amb 12 partits amistosos és la manera de combatre esta absència de competició oficial en Carlos Corberà. El primer esta vesprada contra el Club Deportivo Teruel, equip de Primera Federació, i el segon demà dijous també a Paterna contra el Hércules, equip també de Primera Federació i del mateix grup. El grup B, dos amistosos i dos equips diferents per a que tots els futbolistes del València tinguin la mateixa càrrega de minuts que hagueren tingut cas d'haver jugat en Lliga este pròxim cap de setmana. Un València pendent del mercat i del lateral dret del Girona, Arnau Martínez. Un València necessitat de reforços que ha deixat molts dubtes durant la seva pretemporada. El d'avui, a més, és un partit marcat per l'eclipsi total de sol, que començarà coincidint amb el final del partit, que no tindrà massa temps afegit per esta circumstància. Ja està preparat per a contar-vos el partit de la Ciutat Esportiva de Paterna. Suposo que hi ha mulleres protectores per a tornar a casa. Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, Salva, què tal? Salutacions i molt bona vesprada si estem en la Ciutat Esportiva del València, si en Paterna, en este estadi Antonio Puchades, preparats per a que el València no s'eclipsi en el dia d'avui davant del Terol, el conjunt aragonès que aplega fins la Ciutat Esportiva de Paterna tal i com ho tenia previst, perquè a estes hores estava previst un Mestalla-Teruel i Carlos Corberà ha decidit, i jo crec que en bon criteri, encara que temps tenim per a valorar-ho, que este temps, que en principi estava reservat per al filial, se'l quedava el primer equip per a disputar este partit, perquè són tantes les ombres que s'han obert al voltant de l'equip en este tram inicial de la pretemporada, en aquestes 5 setmanes que porta l'equip treballant, que necessita a marxes forçades continuant sobretot el treball tàctic, perquè la idea de Corberà de canviar a tres centrals pues va ser de fa 4 dies i avui torna a fer-ho, demà tornarà a jugar amb 3, és a dir, cal treballar i este sistema el necessita treballar, i per això estos partits de pretemporada de l'equip que va disputar així en la Ciutat Esportiva de Paterna. Fa moltíssima calor, una barbaritat, és cert que fa un vent agradable, que fa una miqueta més suportable, però vaja, un 12 d'agost a les 6 de la vesprada, pues,
6: és increïble, no és la ara ho raonarem si vols, però és increïble.
5: Sí, és increïble. No és la millor hora per a un esportista professional, per a un atleta, per a fer un esforç a gran escala, com en la jornada d'avui faran els jugadors de València i de Teruel. Està decidida l'alineació per a la jornada d'avui. Avui, en teoria, juguen els suplents, demà jugaran els titulars, que ni tan se vol estan convocats per a l'encontre en el dia d'avui. El València avui va jugar amb Rivero, que avui debuta en la pretemporada. Després de 5 setmanes, avui debuta Rivero. Tres centrals, Guanyala, Diacabí i Iker Córdoba. Dos carriners per la dreta, Otorbi ho torna a assajar, ells queden en el taronja i avui torna a assajar amb Otorbi com a lateral dret. Gallà per l'esquerra. El tribot en el mig del camp amb Dieng, amb Mayol, el jugador del filial, i Almeida, i els dos davanters seran Raba i Danjuma. Esta és la formació titular del València, la formació titular de Corberà per a la jornada d'avui, que col·loca a molts jugadors del primer equip, Rivero, Otorbi, Diacabí, Almeida, Gallà, Dieng, Danjuma, Raba, la banqueta només amb 6 jugadors i tots ells del filial, junta Stole Dimitrievski, que queda a la banqueta. Així que tot preparat perquè en poc més de 20 minuts comença este València-Teruel, la pretemporada en Apunt Ràdio.
24: Amb en Luis Urrutia ens acompanya avui, diríem que debuta avui en el punt a punt i ens acompanyarà al llarg de la temporada el inalàmbric del València en esta sintonia, l'amic Nacho Sánchez. Hola Nacho, què tal? Bona vesprada.
8: Què tal, Salva? Bona vesprada. Pues sí, vos acompanyaré, estaré així al punt a punt, encantadíssim, però esperem que tot l'any, que tota la vesprada no siga com aquest, no? Com esta vesprada de 35 graus en un índex d'humitat altíssim, on a més pues, és un València plagat de suplents, ja estava contat Luis, però bé, esperem que sigui una bona vesprada de futbol. No resten entrades al Puigades, tot i que no es plenarà perquè la zona enfront és plenament al sol i és inviable estar ahí. Però bé, haurà bon ambient tenint en compte el partit que és, l'hora que és i bé, el rival que no deixa de ser un rival de primera ref.
24: Estarem en directe fins les 8 de la vesprada i a les 11 de la nit tornarem amb el 90 minuts fins a arribar a aquest moment. El punt a punt va oferir-te el duel corresponent al penúltim amistós de pretemporada del València que enfronta el conjunt de Corberán al Club Deportivo Teruel i demà repetirem amb la retransmissió de l'últim amistós, també a Paterna, entre els de Corberán i l'Hèrcules Club de Futbol, que a més serà el penúltim amistós de pretemporada per a l'equip blanc i blau. Una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la formació, la nostra, del punt a punt per a esta jornada de futbol d'estiu.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'esta vesprada la componen José Navas en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calata ayuda en producció, Luis Urrutia i Nacho Sánchez en el València Club de Futbol, Club Deportivo Teruel. Clara Alcover està en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: 20 minuts per a Deneu ja, per arribar a les 6 de la vesprada. Moment on començarà este partit a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, que, Lluís, el final va coincidir amb l'inici d'este eclipsi total de sol del que s'està parlant moltíssim en els últims mesos. Va la primera pregunta per a vosaltres. Tenint en compte que el final del partit, entenc que no s'ajornarà massa, perquè precisament coincidís amb l'inici de l'eclipsi, per què no s'ha ajornat este partit per a demà i el de l'Hércules per a Bichous?
2: El que han fet ha sigut avançar-lo. El partit està previst a les 8. Parle del València-Mestalla, Terol, que era el partit que estava. El partit estava previst per a les 8, però per allò de l'eclipsi s'havia avançat a les 6 per a que els espectadors que vingueren pogueren abandonar. De fet, hi ha una instrucció per part del club de que en quant acabi el partit tots n'anem d'ací, d'esta ciutat esportiva, sobretot perquè no volen que l'eclipsi pille conduint. És a dir, que com que no hi ha altra manera de vindre ací a la ciutat esportiva de Paterna, que no sigui en cotxe, pues la decisió que han pres és dir-los a tots que marxen d'ací en quan concloga el partit. Així que,
1: ja, Lluís, però perdona, han posat un missatge en xarxes socials fa 2 hores.
2: Sí.
1: Vull dir...
2: Sí.
1: O sea, porta les ulleres certificades ISO 1-2, no sé què, i no mires al sol directament sense elles. Precaució en la carretera, planifica el teu desplaçament amb temps suficient. Una vegada s'acaba el partit, diu, se recomana ser de la ciutat esportiva. Clar, la gent no va quedar-se, però la meva pregunta és, vull dir, costava tant desplaçar este partit a demà per a que la gent no tinguera problemes, per a que se disputi a les 8 i per a que els futbolistes tampoc passen la calor que van a passar?
2: Mira,
1: avui
2: ha sigut un drama trobar el rival, en principi anava a ser un partit, anava a ser el cap de setmana i anava a ser contra el Raja de Casablanca.
1: Sí, correcte.
2: Està clar que no sembla una molt bona idea, tal com estan les coses, trobar un rival del Marroc, com estan les coses. El problema ha sigut de visat.
1: Sí.
2: Els jugadors de l'equip del Marroc no han trobat visat per a vindre, amb la qual cosa, pues, Corberán va dir, bueno, pues res, me quede en el partit del Mestalla, el jugué jo contra el Teruel. Després es va obrir la possibilitat de jugar el dijous. El partit estava tancat contra l'Eivissa, però no trobaren vol per a que l'Eivissa vinguera a València, i com que no hi havia places de vol, pues buscaren una altra solució, i la solució era l'Hércules. Però clar, l'Hércules tenia programats partits per a divendres,
1: exacte,
2: i per a dissabte.
1: Exacte, de fet ha suspès un definitivament, sí.
2: En molt de malestar per part de l'Orihuela, que era el seu rival, i que en la jornada d'ahir ja va dir que este partit, Orihuela-Hércules, que ja no es juga dissabte, estava tancat des de l'11 de juliol. És a dir, que des de fa un mes que tenia l'Orihuela tancat, però clar, el València l'ha criat a l'Hércules i l'Hércules ha preferit vindre a jugar així. Així que és que ha sigut un drama.
1: És
2: la falta de previsió. Vol dir, els equips tenen la pretemporada feta a meitat juny. El València no. El València despús a ir estava anunciant el partit d'avui.
1: Un moment, Lluís, la cançó que està sonant és la de Ron? No pot ser.
2: Sí.
1: Cuidado,
2: sí,
1: que el DJ se'l carreguen, amb esta cançó. De veres. O sea, Nacho, està sonant el que estic escoltant, no?
3: La cançó favorita de Manolo, sí, Salva.
1: Pues
3: que deia que...
1: Perilla, el DJ Perilla,
3: Que és veritat la mancança d'organització, però també hi ha que dir que també és de la Lliga, perquè la Lliga va ser qui va donar aquesta ordre de que es canviaven partits o s'aplaçaven partits dels equips de la Lliga que tingueren futbolistes que arribaren a les semifinals del Mundial. I tal. Per tant, el València no va saber que havia d'aplaçar el primer partit de la jornada fins a pràcticament el final del Mundial, que va ser fa poquet més d'un mes. O sigui, que és veritat, però que també, per altra banda, és que la Lliga, que ha sigut la Lliga que ha volgut ser més gesta que qualsevol altra competició, en la seva intenció de començar este cap de setmana, que ni la Premier comença este cap de setmana, quan normalment comença abans que la pròpia Lliga espanyola, pues ha provocat aquest embolic i aquestes situacions.
1: Sí, el que jo parlo és si calia, pel que ha comentat Lluís al principi, per el que has comentat tu, per la temperatura, que se juga un partit a les 6 de la vesprada, precisament per la jornada d'avui.
3: No, per a mi no.
1: Que coincideix amb l'eclipsi, vull dir, tant costa ajornar este partit que se disputi un altre dia. Suposa que després igual te quedaves sense rivals i era impossible jugar dos partits, com és la intenció de Corberan per a repartir minuts entre tots els jugadors de la plantilla. Però vaja, que sembla tot molt improvisat en el València. Però vaja, que resta un quart d'hora i que va, anem a contar-vos el partit de la Ciutat Esportiva de Paterna. Avui un 11, com ha contat Luis Nacho, demà un altre. De fet, els jugadors que participaran demà contra l'Hèrcules han treballat este matí en les instal·lacions de Paterna, i sí que és cert que el de demà sembla un 11 més titular que el d'avui.
3: Sí, correcte, perquè a més el de demà serà pues, purament de futbolistes del primer equip, sí. No hi haurà canterans, no? Perquè serà l'11 que va participar al partit de presentació, i avui no és a soles, Salva, que l'11 no estiga ple de futbolistes de primer equip, no? Hi ha canterans, està Guanyala, està Otorbi, està Mayol, està Córdoba, però és que a més els futbolistes del primer equip no estan ni convocats, és a dir, no anem a vore a Hugo Duro, per exemple, entrant al minut 70, no anem a vore a, bueno, a Sadik per descomptat, correcte, perquè està un poquet tocat, no? Però que no estan ni convocats. Tinc curiositat per si demà els futbolistes d'avui estaran convocats. Jo entenc que tampoc. Per tant, pues bé, és pràcticament un doble partit. Avui juguen els que a priori partixen com a suplents i demà els que partixen com a titulars, però és que no hi ha recanvis. De fet, és que la banqueta d'avui és Jevan Dimitrescu, que evidentment pues, la porteria està com està, estan Panac, Marc Martínez, Aymar, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie. És a dir, tot canterans.
1: Sí. No, si a mi me sembla bé la decisió de Corberan de disputar dos partits esta setmana per a combatre aquesta absència de competició, i a més, bueno, pues que avui disputen pràcticament la totalitat del partit un grup de futbolistes i demà l'altre,
2: no? Era imprescindible, Salva, no,
1: total.
2: Total. Que l'equip es reorganitzara, no? Després de veure el desgavell del taronja, això tenia que arreglar-se. Vos sorprèn molt o poc veure avui Gallà?
3: A mi no em sorprèn, perquè a la fi no va jugar pràcticament, i jo, mira, jo no pense que sigui un missatge per una senzilla raó. Corberan, en quant a càrregues, en quant a temps jugat, és una màquina. Gallà juga avui perquè no va jugar pràcticament dissabte. No hi ha més, no hi ha res darrere. Si Gallà serà suplent o titular la primera jornada, jo crec que no té res a veure a lo d'avui.
1: A mi no me sorprèn. De fet, jo penso que Gallà va ser... Bueno, tinc clar que si no arriba Arnau Martínez per al començament de la Lliga, ara, de fet, me comptes l'última hora, Nacho, si no arriba Arnau Martínez, com és la intenció del València, si arriba va ser titular, és evident, però si no arriba, pues l'11 serà el sistema serà el que va provar contra el Taronja, per a mi amb bon criteri, el que repetís avui repetirà demà. Tres centrals, crec que Gallà estarà a l'esquerra, sí. I que Jesús Vázquez estarà a la dreta. Si arriba Arnau serà el lateral dret, la defensa tornarà a ser de 4, i en l'esquerra jo personalment crec que estarà José Luis Gallà, però pues és una de les incògnites del inici de Lliga.
3: I jo crec que per a l'inici de Lliga és la gran incògnita, Salva, perquè a fi de comptes Gallà per bagatge i per historial s'ha guanyat ser el titular, però és cert que en termes de com va acabar la pretemporada i com va acabar la temporada i com ha començat aquesta persona, que no és altre que Jesús Vázquez, la pretemporada, està millor, és una realitat, i jo crec que obviar-lo és una tonteria. De la mateixa manera que jo no done per soterrat a José Luis Gallà, i jo pense que encara li resta futbol que donar al València, oye, pues pense que ara estem en un moment on està millor Jesús Vázquez, i per tant, ha de jugar Jesús Vázquez, igual que que quan José Luis Gallà estiga millor, que jo crec que no hi ha que soterrar-ho, i que ho estem fent, o s'està fent massa ràpid, jo crec que pues haurà que dir que li toca a Gallà, però és que Jesús ha estat molt bé, és que a mi me deien persones que normalment estan als entrenaments que és dels que millor ha estat a la pretemporada, ell i Raba, curiosament dos futbolistes que volen reivindicar-se. Clar, normalment a les pretemporades els futbolistes que millor estan pues són aquells que volen demostrar, no?
1: Uh-huh. Bé, Nacho, tu estàs molt damunt del mercat, portes ja tota la setmana informant perfectament i puntualment de la situació d'Arnau Martínez. De moment, i a hores d'ara, Nacho, minut de joc i resultat d'aquesta operació d'Arnau Martínez, no canvia massa respecte d'on la deixarem a nit, veritat? Sembla que s'enroca el Girona, jo crec que és una postura inicial de força, però a tu te veig molt prudent amb aquesta incorporació.
3: Sí. A veure, jo era prudent de primeres, possiblement erròniament, perquè jo no pensava que el València anara a arribar tan lluny, però és que jo quan vaig conèixer les xifres que barallaven Arnau Martínez, jo donava per fet que el València per un lateral dret pues no anava a pagar pràcticament vora 3 milions d'euros bruts. I resulta que sí, que ho va fer. És veritat que el primer any cobrarà més per assumptes de fair play financer, però la resta de temporada sí que cobrarà i s'esvora 3 milions d'euros bruts. Ahir, primera sorpresa. Dit això, jo pense que l'operació està més a prop del sí que del no, però jo sóc prudent, perquè a fi de comptes el Girona és veritat que ha de vendre, que és l'equip de segona divisió dels que ha baixat de primera, pues que pitjor sensació està deixant en este mercat de fitxatges, però també és cert que Arnau no deixa de ser una de les joies de la corona del Girona en termes de cantera, de progressió i tal. Dit això, el Girona, a mi això em consta, sap que l'operació grossa d'Arnau és la que farà el València o el club que el tinga una vegada el fitxe. És a dir, el traspàs gross d'Arnau no és ara, per la senzilla raó que la clàusula són 8 milions. El traspàs gross d'Arnau és el que es farà, ja siga quan se'n vagi el València o d'altre equip. Ahir serà el traspàs gros i en això està jugant el València, perquè el València li vol deixar un percentatge. Diguen-li, oye, ara no te dones 8, te dones vora 5, 4, 4 i mig, 5 i mig, però jo te vaig a deixar un 30-20% perquè el dia que jo el venga per 15-18 milions, oye, tu te'n vas a portar altres 4-5 milions i a la postre vas a guanyar.
1: Sí, i és la informació que tenim, efectivament, que el preu rodarà els 5 milions d'euros, que a hores d'ara el gran cavall de batalla, encara que el Girona estiga demanant més diners, pues està en aquest percentatge de la probable futura venda d'Arnau Martínez des del València cap a qualsevol altre club. Vol un percentatge i un mos important d'aquest futur traspàs, ojo, sempre que se revalorisse, perquè si no se revaloritza així, pues efectivament el Girona se quedarà sense ese mos d'una futura operació, però ahí s'està treballant, el València és optimista. La informació que a mi me donen fa dos dies a migdia una persona que habitualment treballa amb el València és que el València va firmar a este jugador, però en les últimes hores, és cert, i no podem deixar de contar-ho, és que el Girona sembla que es manté fort en la seva postura de demanar més diners per Arnau Martínez, que com diu és el capi del Girona i una de les grans joies. Lluís, tu que controles de futbol en primera divisió, que has vist al llarg de les últimes temporades Arnau Martínez, a tu què te sembla este futbolista?
2: Em sembla un bon lateral, però vaja, no, vaja, millor que Thierry, sí, millor que Fulquier també, millor el que hi havia, però no em sembla un jugador top en Espanya. Per a mi Arnau no està entre els 10 millors laterals, entre els 20 millors laterals drets d'Espanya. Però sí, bueno, pues és un jugador aprofitable. Tot depèn de les ganes amb les que vinga a València. El que per a mi és un drama és que al València li costa tant fitxar un futbolista a segona divisió.
1: Bo, terrible. Terrible. Terrible, efectivament.
3: Jo crec que l'assumpte, el que fa que estiguem un poc frustrats, no és tant el nom propi d'Arnau Martínez, no? Perquè a la fi el València va començar les negociacions fa pràcticament menys d'una setmana.
1: Temps,
3: no?
1: Nacho, és el temps.
3: No, és el temps que han tardat en poder apostar per Arnau Martínez, perquè si a tu se te cau Meunier, que va ser fa un mes, i tu a la setmana següent comences en Arnau, oye, l'operació d'Arnau portem 5 dies treballant-la, pues tu dius, oye, mira, estan en temps, no? Oye, se'ls ha caigut un futbolista i han reaccionat ràpidament en altre, però és que han tardat un mes. Per què? Perquè fins a que ha passat aquest mes, que ha vingut Peter, que ha vingut Kiatlim, no sabien exactament si podien invertir les quantitats que requereix un fitxatge com el d'Arnau, que com estem dient, ja no sols seran quantitats de traspàs, vora 4-5 milions. Següent, comences en Arnau, oye, l'operació d'Arnau portem 5 dies treballant-la. Pues tu dius, oye, mira, estan en temps, no? Oye, se'ls ha caigut un futbolista i han reaccionat ràpidament en altre. Però és que han tardat un mes, per què? Perquè fins a que ha passat aquest mes, que ha vingut Peter, que ha vingut Kiatlim, no sabien exactament si podien invertir les

0: cara per a este València. Són les 5:54. En 6 minuts va començar el partit de la Ciutat Esportiva de Paterna. Fem un alto en el camió, una parada molt ràpida per a la Publi, i en tornar de la pausa, Luis Urrutia ens recorda la formació del València Club de Futbol de Corberán per al partit d'avui contra el Club Deportivo Teruel, equip del grup de la Primera Federació, penúltim rival de pretemporada per als de Corberán.
1: Punt a punt.
2: Som la veu de tots. Som a punt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: Què fas este cap de?
5: Doncs festa.
4: I el següent?
5: Són festes també, què vols que li faça?
4: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
6: Vesprada d'eclipsi i de futbol així en A Punt Ràdio. El València va jugar el penúltim partit de la pretemporada. Ho farà davant del Terol. Alineació de Corberán per a la jornada d'avui, amb Cristian Rivero en la porteria. Repetix com en el taronja, amb tres centrals. Juga amb Guanjala, Diacabí i Iker Córdoba. Carril dret per a Otorbi. Per l'esquerra, el capità José Luis Gallà. Tres homes per al mig del camp. El jugador de la Pedrera, Mayol, junta Dieng i André Almeida. Per a l'atac, reserva Corberán, Dani Rabi i Dan Juma. Queden en la banqueta Dimitrievski, més sis jugadors del filial: Panac, Marc Martínez, Aymar Blázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie. Per part del Teruel, que entrena l'extècnic del Castelló, Kiko Ramírez, juga amb Zarco en la porteria i com a jugadors de camp, Borge, Joserra de Diego, Lilicita, perdó, el de Aiello de Malferit, Pablo Felipe, jugador de l'Elx, el nigerià Nicolás, Sergio Moreno, Romera, el castellonenc Hugo Redón, Eduardo Gallardo, el mitja punta de Quart de Poblet, Mario Sese, i l'ex de l'Alcoyano, Albisua. En la banqueta de l'equip turolenc queda el fill d'Andreu Palop, Alejandro Palop, junta a l'ucraïnès Pohorili, Goyo Medina, l'exjugador de Villarreal, de Orihuela, Nicolás Wick, Relu, l'ex del Atlètic Llevant, Álvaro López, Calvé, Boricó, el saguntí Carlos Igual i el jugador de Bellreguard, Lluís Llàcer. Estos són els protagonistes, molts valencians en el Teruel, i és que el seu director esportiu, aquí no tinc massa lluny, és Juanra Cabrero, l'exjugador del Llevant, i que el tinc, vaig a set cadires d'ací, el tinc a Juanra, i que, clar, és un gran coneixedor del futbol valencià i per això té en el seu planter a tants jugadors que han lluit, que han defensat escuts de la Comunitat Valenciana. L'àrbitre del partit és valencià, és Pablo González del Rey, porta sis temporades en Tercera Federació i per fi enguany ha aconseguit l'ascens a segona, així que celebrarà també el seu ascens cap a Segona Federació Pablo González en el moment en el que encapçala les dos files de jugadors que van cap a la part central. Reconeixible el Teruel, equipatge habitual, camiseta i calces de color roig, pantaló blau. Reconeixible l'equipatge del València, juga amb camiseta blanca, pantaló i calces de color negre. En Paterna fa una calda del 15.
0: I aquest jove és la banqueta del València, Nacho. L'heu repassat abans, acabé de tindre imatges de la banqueta del València. Són xiquets, que estan en la banqueta de la Ciutat Esportiva de Paterna per a la vistos d'avui contra el Terol.

0: És una banqueta que podria perfectament ser la banqueta del València-Mestalla, perquè, com bé ha apuntat Lluís a l'inici de la retransmissió, este partit haguera d'haver sigut un València-Mestalla-Terol, que finalment no ha sigut el cas. Un detall, una dada que hi ha que afegir, és que avui esta porteria Rivero, juga Rivero per una senzilla raó, i és que Vicente Abril té unes xicotetes molèsties a l'abductor, i m'informaven que bé, que no es volia prendre riscos per una senzilla raó, Salva, i és que la seva situació, pues, és d'esperar un poquet a veure què ocorri si el València incorpora un segon porter per aquell que ha cedit al Nàstic de Tarragona, equip amb el qual té un acord, i que en aquestes molèsties, pues, oi, no paga la pena prendre riscos per un amistós davant de Terol, si no, haguera sigut ell qui haguera jugat. I saps la raó per la qual juga Cristian Rivero avui?
1: És terrible del porter, ho he parlat moltes vegades, és absolutament terrible. Juga de titular Cristian Rivero, al que se li va dir ja fa un mes o mes i mig que se buscara aquí perquè no comptava, se volia aprofitar la seva fitxa per a qualsevol altre futbolista. Vas a firmar un porter suplent estranger, tens a Vicent Abril, un futbolista que necessita projecció, tens mig tancada, o pràcticament tancada, una sessió cap al Nàstic de Tarragona, no la pots tancar perquè no saps si vas a firmar el porter estranger, i tot això, pues, és el que ocorre en la porteria del València. Terrible la planificació esportiva del València en la parcel·la de lateral dret, en la parcel·la de lateral esquerre, en la parcel·la de central, pràcticament en tota la plantilla. És absolutament increïble el que ocorre pràcticament en totes les demarcacions de la plantilla del València. No sé com van les coses a Paterna, suposo que jo tindré retard per televisió. Estic veient a hores d'ara la salutació entre els capitans, així que no sé si jo porto massa retard amb vosaltres.
2: Va amb retard, sí, no? Perquè el valor ja està en el cercle central, i cap allà acudix d'en Juma, i a canvi de terreny de joc jugarà el Club Deportivo Teruel a la nostra dreta, mentre que el València ho farà en la nostra part esquerra. Així que tot preparat, el València dibuixa tres centrals, qui es col·loca com a, entre cometes, home lliure és Mouktar Diakabi, i va ser d'en Juma qui posa el baló en moviment en quan dona l'ordre l'àrbitre. Cal anar aviat perquè això a les 8 ha d'estar acabat, eh? Així, a les 8 tenim que haver eixit tots, el partit acaba de començar, ha estat el València qui ha posat el baló en moviment. El punt a punt de punt ràdio acompanyant el València en esta pretemporada és el partit 5, en realitat el 7, però dos no compten, i encara hi haurà un altre demà, perquè demà tornarem a estar així, això sí, una miqueta més tard, per a aquest partit davant de l'Hèrcules d'Alacant. El baló recuperat per el Teruel en la pèrdua de pilota en la eixida del València. Allà va l'equip turolenc, que cau a terra el seu jugador, torna a demanar falta i l'àrbitre torna a dir que no. Així que el baló va ser de nou per al València, que juga en la zona defensiva. Està coixejant Almeida per eixa entrada. Què li ha passat, Nacho?
0: Sí, li han donat un colp en aquesta primera entrada, però sembla que no serà res, esperem que no siga res. Li estava ara demanant, protestant al col·legiat, al linier concretament, i podem veure ja claríssimament aquesta línia de tres centrals. En l'esquerra, Iker Córdoba, al centre de la defensa, Mouktar Diakabi, i al tercer central, Guanyala. Ja parlaven que està per a quedar-se, i aquesta línia de tres centrals. Estan jugant com a carriler esquerre, lògicament, José Luis Gallà, i com a carriler dret, a falta d'Arnau per arribar, de Fulquier lesionat, de Thierry, que ja no està, de Rioja, que està lesionat, de Diego López, que està lesionat, i ja crec que ja no en queda ningú. Està jugant David Otorbi com a carriler dret.
2: I que ho va fer bé el partit del Taronja. Està la pressió altíssima per part del Teruel, pilotada llarga per a buscar Otorbi, sprinta Otorbi dins l'àrea, va per retallar la pilota que va cap a la porteria i se'n va fora. Ha buscat el retall, si en volta de retallar, xuta fa gol, perquè ha eixit a Perfigues el porter del Teruel, i el seu toc ha estat massa llarg, no ha pogut aplegar i ha tingut així la primera gran opció de gol el València mitjançant Otorbi, però esta és la manera d'atacar una defensa tan avançada, folgada com la que té el Teruel.
1: Sí, sí, tal qual, però bueno, la errada del porter també ha sigut important, però bueno, primera bona aparició de David Otorbi.
2: Ja, però si es guanya la opció de ser titular en este carril dret, la juga Gallà, pèrdua del capital, bueno. Recupera el Teruel, que va eixir per banda, per apareix Otorbi per a recuperar-la. El seu toc torna a ser roïn, la lluita en el mig del camp, la guanya l'equip aragonès, que va jugar des de la seva zona defensiva. La TCC, l'extrem de quart de Paulet, se'n va per a encarar Otorbi. Continua CC, Mario,
3: Se'n va cap a dins per a tocar sobre Joserra de Diego. Este va a buscar els centrals del seu equip. La pilota espera el nigerià Nicolás. Este troba Pablo Felipe. El de Aiello de Malferit. Tocant la rere cap al seu porter. La pilota per a Zarco. El València desplega ara la seva pressió. I això provoca la pilotada al llarg del porter. Té que eixir de l'àrea Cristian Rivero. I amb el peu la entrega cap al mig del camp. En el cercle central la juga de nou el Teruel. El València es tanca amb un 5-4-1, eh?
1: Sí,
3: no fa doble punta Nacho, ara sí que avança la seva posició. Raba, jo crec que estava despistat, eh? Una miqueta Raba.
0: Sí, jo també, perquè ha hagut un moment en la pressió, estaven tant Danjuma com Raba pressionant en ese 5-3-2, estan els dos davanters avui pressionant. És cert que, bueno, si hem de parlar de futbolistes que els agrada pressionar defensivament, jo no posaria mai d'exemple a Raba i Danjuma, però és la tarea que els toca avui, i estan Raba i Danjuma formant arriba. Jo crec que és una parella inèdita en la dupla de l'atac, però bé, és el que té ara mateix Carlos Corberán per alinear.
1: Sí. Sí, però en fase defensiva, efectivament, són 5. El València sí, dibuixa un 5-4-1. Sí, sí.
0: Mira, Raba.
3: Raba, Ori, per a l'esquerra, la pilota per a José Gallà. En la lateral de l'àrea va buscar el retail, toca de nou per al Cantabre. Raba entrega per a que la puga jugar Iker Córdoba, i el València a poc a poc va perdent metres fins a plegar a la separadora. El valor espera Mouktardi a Cabí, que dona la sensació que ha canviat la posició, no sé si de manera definitiva, amb Guanyala, per a col·locar-se com a central per la dreta. Diacabí, línia de mitjos del Teruel, juga en la mitja, aquí la bona pilota per a Danjuma frontal de l'àrea, Danjuma doble retall, Danjuma que xuta, serà córner. Gran jugada de Danjuma des de la posició de davanter centre, dos tocs de qualitat anant cap a la frontal de l'àrea, i des d'allí ja com a recurs ha col·locat la puntera, i el baló ha retrucat en el peu del defensor del Teruel, el baló se'n va al córner.
0: Això és el que se li demana a Danjuma, no? Aquestes accions on demostra la seva qualitat. És cert que el rival és el Terol, però sempre està bé que mostris esa qualitat que tindrà l'Alain té.
1: Anem a contar el córner.
3: El córner per al València, la pilota de Raba alçada per a que no hi hagi remat en primera instància, tampoc en segona la treu el Terol.
1: No, contava que ahir deien, van comptar en 90 minuts el cabreig que porta ja Danjuma, en Carlos Corberán, per la seva suplència en el Taronja, i pel que el titular en aquest partit fora Hugo Duro, eh?
3: Bueno, plou sobre banyat,
0: no? I per a mi massa pronte, Luis, per a cabrejar-se, no?
1: Per a mi no, Nacho, eh? Vull dir, tu eres superior, la teva pretemporada ha sigut superior a la Hugo Duro, i de repente les primeres de canvi la posava en escena, primer gran partit de la temporada de pretemporada en Mestalla, en el Taronja, poses a Hugo Duro en lloc del futbolista que ha fet més gols, que efectivament després hem de veure també la camiseta contra la que ha fet aquests gols Danjuma, però vaja, un futbolista que fa gols se queda en la banqueta, i un altre que no fa gols i és titular en el primer gran partit de pretemporada.
0: Però qui fa gols durant la Lliga? Qui fa gols durant la Lliga? Qui va fer gols l'any passat?
1: Sí. Però si partís en tots de zero, pues entenc que ara tenia avantatge Danjuma sobre Hugo Duro, o és el que interpreta també el futbolista.
3: Està tocant la mentre el València, sí, en el mini de Paterna. Estem en el 6 de la primera meitat. El punt a punt ràdio. També així morint-se de calor per a contar este partit davant del Terol. Pilota per a Mouktardi a Cabí. I ha tornat a permutar la seva posició amb Guanyala per a col·locar-se com a el central dels tres homes que tanquen en el València. La té precisament el nigerià Guanyala. Toca el curt per a aquest Dieng. Entregue per a Danjuma per la dreta. La espera Otorbi, i este torna a buscar la seva zona central. Són de llarg els jugadors que més toquen la pilota. Diacabí torna a buscar Otorbi, lateral de l'àrea, zona d'atac. Ixes passades llargues cap a Otorbi són fins ara la millor arma ofensiva de l'equip de Mestalla. Pilota per a Raba, avança per a Otorbi per la dreta, opció de centrada, retalla i la perd. Allà tractarà de recuperar-la, cau a terra, però no, perd el baló Otorbi, que ha tingut opció de centrar, ha buscat el retall, però finalment el baló se n'ha anat fora, serà servici de banda favorable a l'equip de Quico Ramírez, el que va ser tècnic del Castelló, crec que va ser temporada 15, temporada 16, per ahir, en tercera divisió. Va jugar una temporada magnífica en tercera, va quedar tercer, i en l'última eliminatòria, en els penals de l'última eliminatòria contra el Gavà, va caure eliminat i després
2: no se ve la raó, segur que Jesús igual la sabrà. No va renovar per el Castelló. Tots esperaven que Quico Ramírez renovara per l'equip albinegre, però finalment no va a continuar en el Castelló, en la que ha estat única temporada de Quico Ramírez com a entrenador del Castelló. Ja dic, una molt bona temporada la que va fer aquell any en tercera. Baló per al Teruel. Treballava bé, ara Raba en la lluita per tractar de furtar el baló a Natanael Nicolás, el central nigerià del Terol. Pilota per a l'equip aragonès, que fa una setmana el vaig veure jugant contra l'Atlético Levante, i qui està així jugant cavant contra el València. La pilota és d'Otorbi. Otorbi amb
0: ja torna Diacabí al centre de la defensa.
2: Sí. Entrega cap al seu porter, i finalment qui la juga és amb el Peu Rivero. El partit sense oportunitat, sense opcions de gol en estos primers 8 minuts i mig de partit. Ha començat l'eclipsi o encara no? Estic preocupat.
1: No, encara no.
2: La tele, jo dic, a veure,
1: no,
2: si s'avança o no, que siga.
1: Tu tens teles, eh?
2: No.
1: Amb l'eclipsi.
2: És tremendo, eh?
1: Sí.
2: I així estem, estos del punt a punt fent el futbol. El baló per a Dieng.
1: Tenia raó el que contes, Luis, de Quico Ramírez. Va estar a la 15-16, va estar a punt de pujar de categoria. Va caure de manera dramàtica en l'eliminatòria contra l'Atlético Malagueño, en l'eliminatòria definitiva, però en juliol de 2017 no va arribar a un acord de renovació per discrepàncies amb la directiva de l'època i va anunciar la seva eixida del club. A més, va manifestar públicament la seva decepció amb la gestió dels, en aquell moment, rectors del Castell.
2: Sí, algo llegué, perquè no era normal, no?, que després del temporadón que va fer, sí, tot i no haver ascens, va fer una campanya magnífica, no? Mira quina pilota recupera el València en la pressió alta, és a Ludien, Giori cap a l'esquerra, on espera José Gallà. Gallà rere, entrega per a que la jugue Iker Córdoba, apareguent en atac, la té Mayó, l'obre cap a la dreta, per a Otorbi, que està constantment lliure. A veure què fa l'Otorbi, se'n va cap a la línia de fons, fa la centrada, tapa la defensa del Teruel, que finalment fa un rebuig curt que queda en el peu de Raba des de la frontal de l'àrea, fa el canvi d'orientació cap a l'esquerra, però atrapa sense cap problema Zarco, el porter del Teruel, per a continuar amb la jugada. Minut 10 de la primera meitat, el punt a punt de Punt Ràdio, vivint esta pretemporada, avui València-Teruel. Demà estarem amb el clàssic del futbol valencià entre el València i l'Hèrcules d'Alacant, i ja divendres comença la Lliga, Real Societat de Castelló, i això serà el nostre gran partit de divendres. I diumenge grans partits, els que ens esperen, i dilluns, i dimarts el València, i així estarem per a contar-los tots. Contracol del Teruel, juga per l'esquerra, la pilota espera Romera entrega per a la incorporació d'Albisua. Albisua va a terra per a la centrada de Romera en la frontal de l'àrea, la rebutja Almeida per a que la entregue a Ludien, pilota dins àrea del València. Retalla Diacabí per a buscar Rivero, este entrega sobre Córdoba i este buscarà Mayol per la dreta, com si siguera el lateral. Avança la pilota per a la carrera de Danjuma, està siguent agafat pel seu rival, ell també està agafant al central, i ara ja falta en defensa. La falta del defensa estava en els dos agafant-se. Les camisetes són bones, eh? Perquè amb els estirons que estaven pegant-se per a trencar-la, eh?
0: Sí, a més era Nathanael Nicolás, un futbolista que està més fort que el vinagre i estava agarrant Danjuma. Que bé, que ara mateix el València el que està trobant els poquets apropaments que ha tingut és a les esquenes de la defensa, perquè està ben tancat el conjunt de rival, que bé, durant moments estava formant en línia de tres centrals, després canvia a quatre, encara no he identificat, perquè jo crec que en defensa sí que es fiquen en cinc defensors, però després a l'atac canvien. Anem a veure si podem identificar-ho bé conforme avancen els minuts.
2: Minut 11 de partit, primera de les qüestions importants que tenim que fer a Salva Folgado. Salva, què t'està semblant el partit d'Almeida?
1: Pues home, de moment intrascendent.
0: Bé, ha fet màgia?
2: O sigui, que més o menys com sempre, no?
1: Sí, però almenys avui està jugant. També te dic una cosa, si vols vendre un futbolista hauràs de posar-lo també en la vitrina, no? O en l'aparador. Avui almenys, bueno, pues en este aparador modest, perquè el rival és el Club Deportivo Teruel, pues està jugant André Almeida, darrere d'ell està el Celta de Vigo, Nacho, que ja veurem quan se l'emporta.
0: Sí, perquè a més, si el primer rival del València esta temporada és el Celta de Vigo, tot i que és la segona jornada de debut a l'aplaçament del partit del Betis, pues és el primer rival. és lògic, no?, que el València almenys no vulgui que el futbolista estiga a Vigo a la primera jornada. La informació que tenim és que el jugador ja té pràcticament tot acordat en el Celta, però clar, és que el Celta està bloquejat fins que no faci eixides. És molt complicat que puga fer una oferta per André Almeida. Jo crec que és una operació que se va acabar donant-se perquè sí, Almeida vol eixir, el València vol vendre, el Celta el vol comprar. Falta que es fique el preu. Pues bé, jo crec que serà similar al que oferia el Swansea, però és una operació d'esperar, d'avançar, i mira, pues l'única cara positiva de tot això és que on pensàvem que el València havia de vendre Almeida per assignar un lateral, ara sembla que no ha de fer-ho. És l'únic, sembla que és l'única bona notícia aquesta ampliació de fair play que va ser, que va fer Peter Lim. Pues bé, l'única bona notícia d'això és que el València pot avançar en l'operació Arnau Martínez, tot i que Almeida estigui a la plantilla.
1: Arribarem de seguida, Luis, al primer quart d'hora de partit, amb empat a 0 al marcador.
3: I sense grans oportunitats, sí, cap per al Teruel, un acostament de, del lateral de Tui del València, d'Otorbi, un altre de Danjuma, dos acostaments sense ser oportunitats clares, clares, però sí, dos opcions de gol que ha tingut el València en la jornada d'avui. Mira cap a la llotja i veig César, no? Està Tàrrega, hi ha jugadors del València que jugaran demà i que avui han volgut estar també, no? Mirant els seus companys.
0: Sí, estan diversos futbolistes, no?, dels que no estaven convocats, que són de la primera plantilla. També he vist a Hugo Duro. Ves que és lògic, a la fi són els seus companys, han vingut a veure-los. També t'he dit que crec que no estan tots. Estic mirant en detall, però no estan tots. Sí que està Luis Martínez, director... Bueno.
3: El valor en atac per al València, la combinació entre Danjuma i Otorbi boníssima, fins que aplega la errada infantil d'Otorbi quan estava en línia de fons per a controlar el baló. Una errada tècnica intolerable a aquestes altures de competició, eh?
0: Sí, la veritat és que tenia tot de cara per a aconseguir una ocasió més beneficiosa, no? Però s'ha quedat ahí. Deia que està hacia la llotja Luis Martínez, director de l'acadèmia, i José Jiménez, i te diria que també està Ron Gurley.
1: Estic te l'anava a preguntar, dic Ron Gurley, dic que està ahí, sí, o va a veure l'eclipsi?
0: Sí. No, és que està darrere de, per exemple, Luis Martínez, que és una persona que salta, no? I és difícil veure-lo darrere, però sí. Està pràcticament tota la plana major del València i també la plana base. Jo, xicament, perquè hi ha futbolistes d'ací que són de la cantera.
1: Recordem que a Ron Gurley l'han rebut avui per megafonia, missa cançó de Por la mañana café, Por la tarde Ron, que ha sonat a Paterna i que ha sigut, jo crec, que de moment és lo millor del partit i d'este empat a 0 entre el València i el Teruel.
3: També ve Rioja amb les seues filles en la primera fila de la llotja presidencial d'este mini de Paterna. Per cert que no s'ha posat per part del club cap entrada a la venda de la zona d'enfront de tribuna perquè
0: ben fet.
3: És que no és possible estar ahí en la que cau. En Isa Solana era
1: un risc. Possible és, però no és aconsellable.
3: El nostre homenatge per als quatre càmeres de televisió que estan allà. I això sí que està pegant-los la Solana, i que estan permetent que, per exemple, Folgado pugui veure el partit.
1: Clar, si no, no el veuria.
3: Clar, sí que és gràcies a ells, és així el nostre homenatge i la nostra ovació per ells, per a tots els càmeres de televisió. I per als que estan mirant el sol tot el dia avui, també.
1: Que miren el sol, però a mulleres, a partir de...
3: A mulleres, sí. Recupera el València després de la pressió ofensiva. La pilota per a Raba frontal de l'àrea, se'n va del seu parell. Entrega cap al mig, la pilota per a José. Gallà amb la dreta, remata. Blocatge defensiu de Borges. I en segona opció, el llançament a meta que atrapa Amador Zarco. Bona jugada de Raba. Gallà que ha retallat cap a la seua cama dreta. No és la seua millor cama. I en Basó... El llançament que ha quedat curt i que ha pogut interrompre el defensor del Teruel. Pilotada llarga per a que poguera pentinar. Moreno ha guanyat el valor, però no ha continuat amb l'opció CC. Així que la tornarà a tindre el València. Minut 16 i mig. El valor per Almeida. Almeida toca la pilota. Almeida la perd.
0: Mare meua.
3: La recupera el Teruel. Jugadors en aquesta actitud, jo de veres... No els vull, en el meu equip. És que,
0: perquè a més és que ha perdut la pilota i ha començat a brassejar un poquet, està en el cap un poquet agachat, sembla que està fora de joc, però és cert, jo estic en salva, Luis, de que és que ha de jugar Almeida, perquè si tu el tens apartat lo poquet que resta de pretemporada, és que estàs literalment digue-li al Celta, vinga, has d'oferir-me mig milió d'euros que hi vaig acceptar, i la informació que tenim és que no serà i s'ha la situació, però és que és veritat que l'actitud Almeida avui està deixant molt que desitjar.
2: una desgana.
1: ¿Y Raba? En fin. Que...
2: No, Raba no, No, Raba no està deixa desgana, no, ah.
1: Raba pregunto.
2: Està lluitant per la pelota, uh-huh. Està pressionant bé, quan té el valor regateja, se la juga, està
0: com
2: bé.
0: Com la resta de la pretemporada.

0: Ataca el Teruel, la pilota penjada llarguíssima, impossible de rematar per a CC, el balón que se'n va directament fora, però el partit de Raba és digne, eh? És un partit, en fi, d'un jugador que no és determinant en este València, però que sí que, però clar, és que lo de l'altre, lo del portuguès és, en fi, preocupant, eh?
1: Jo crec, Luis, que sí, hi ha el cas dels dos futbolistes que no compten per a l'entrenador des del dia 1 de pretemporada, però que cadascú decidís pues, prendre una decisió, no? La decisió de Raba va ser: tu em dius que no em compte, però jo sé la situació del València, jo pels meus nassos vaig a aconseguir així un espai, un lloc per a poder jugar, i l'altre és: ah, no compte, pues bé, pues bueno, pues ja veuré què faig, ja veré on me'n vaig. Però bueno, Raba, jo crec que ha demostrat que ho ha fet molt bé pretemporada i de fet ara té una casa clara.
0: Mira la pilota per Almeida, Almeida dins l'àrea i la perd. La pèrdua de pilota d'André Almeida, qui després ha comès la falta. Tenia una bona
1: exemple.
0: Posició. Sí,
1: endinsant-se
0: en l'àrea, però no ha tingut massa ganes.
1: El millor exemple, Luis, deia que perquè Raba fa l'acció, Raba regateja, Raba fa la passada, era el que deia, l'actitud, el voler, la passa Almeida i que ha fet Almeida, pues perdre-la al moment.
0: Minut 18 i mig, quasi de neu d'esta primera meitat. En estos partits saps què podria haver, Folgado? Una doble pausa d'hidratació.
2: Te ho anava a dir.
0: Cada 15 minuts per ara. 15 minuts i parar, 15 minuts.
2: En esta sí que comprem lo de la pausa, no? De
0: sí.
2: Els quatre quarts del Mundial i tal, no? En esta sí, en esta podria... sí, interessa.
0: Sis parts tindria que tindre el partit. Sis parts de 15 minuts.
2: Sí, però saps què passa? No les van a fer, perquè tot això provocaria que s'ajornara massa el partit
0: veres,
2: i tenim l'eclipsi, Luis.
0: I tenim l'eclipsi.
2: No hem de perdre temps avui, eh?
0: Tu tens ulleres o no?
2: No tinc ulleres.
0: No tens ulleres?
2: No tinc ulleres.
0: Ara què va?
2: No tinc ulleres.
0: Ho veuràs per la tele, clar.
2: El veuré per la tele, sí, per la finestra, però amb molta cura, sí.
0: Oh, quina bona jugada ara de Raba, pilota per a Danjo Moure, cap a la dreta, si l'espera Otorbi. Allà va David, entrega de nou per a Danjo Moure en el vèrtix de l'àrea, busca la trena, entrega per a Dieng, este obric cap a el costat dret, Otorbi, la pilota per a Raba, toca de primeres, per a que la puga jugar Mayol. Mayol allibera amb el Teruel tancadíssim. De nou pilota per a Mayol. Es desmarca Dieng, que ve l'avís. Dieng dins l'àrea. L'acció defensiva que és bona per part de Redon. I serà servici de banda de nou per al València. Però a poc a poc va agafant el comandament del partit l'equip de Corberan. Allà va Mayol de nou jugant per al València. Entrega per a Dani Raba. Mitja punta alça la pilota per a buscar l'esprint d'Otorbi. Però estava amb desavantatge el jugador del València, que després ha comès la falta. Falta en atac d'Otorbi, serà pilota per al Teruel. Estem en el 20 i mig d'esta primera meitat, quan veiem eixir per la bocana de vestidors en un vestuari per a comentar-lo.
2: Sí?
0: Sí.
1: A veure, qui és?
0: No, teniu que adivinar-lo.
2: Jo no el veig.
0: Traje negre.
2: Sí?
0: De dos parts, no? Com una camisa i un pantaló. El pantaló com de mitja cama. I tot ple de margarides blanques.
2: Però...
0: Enormes, margarides blanques.
2: Jaqueta també o solament camisa i pantaló?
0: No, només camisa i pantaló.
2: Camisa i pantaló.
0: Camisa i pantaló.
2: És futbolista?
0: Sí, és davanter. En el seu moño de
2: mig... No...
0: Sí.
2: Omar?
0: Sí.
2: És un fenomen, Luis.
0: Acaba d'entrar el vestidor. Sí.
2: A veure si el veig. Un fenomen.
0: Sí.
2: Li quedarà bé i tot, ja li quedarà bé.
0: Per la bocana vestidor, que li quedava bé, home, això te'l poses tu.
2: A mi no, però a ell sí. Necessite vore'l, eh?
0: I és en la portada de l'Aldaia News.
2: Diari d'Aldaia, sí.
0: Való per al Teruel. Estem ja a prop de la pausa per la dilatació. Jugant la Gallardo d'esquenes.
1: Hola.
0: La pilota endarrerida cap al porter. Li donen un meló i este amb les cuixes la pot baixar al pis. Pilota llarga per a que li guanyen l'acció a Diacabí. Ai, Diacabí. La valor espera el Teruel. La demana CC, però qui la juga és Romera. Obre cap a la dreta on l'espera Borge. De nou Romera tocant de primera. Espera al Bisua. L'ex del Deportivo Alcoyano entrega cap a la zona medular, la pilota oberta cap a la dreta, la toca el Teruel sense cap complicació davant d'un defensa València que espera, i és que no es pot intensificar la pressió perquè la calor és grandíssima. Pilota avançada sense bon destinatari des de la defensa del Teruel buscant els davanters. I finalment el valor espera Cristian Rivero. Zero parades de porter, no? Una, no? Tenim que contar una per al Teruel, en aquest llançament de Gallà.
1: Sí, podem contar aquesta acció d'Amador Zarco, on allà primera dispara.

0: En la cama dreta ha rebutjat un defensor i aquest rebuig, ja que Guta Gallà ja ha provat en l'esquerra, però l'ha sigut massa feble i l'ha agafat sense cap problema Amador Zarco.
1: Se controla la pilota per el Teruel, que ataca per l'esquerra, se'n va cap a la frontal de l'àrea, entrega Gallà amb la pressió, recupera la pilota per al València, bona acció defensiva del capità del conjunt blanc i negre, pilota llarga per a que tracte de controlar la punt de zero d'Anjuma, però finalment està molt atant el ex il·licità Pablo Felipe per a recuperar el valor. La torna a tindre el Teruel i en moments en el que els jugadors tenen que respirar, perquè ja dic, la calor és altíssima. Pilotada llarga, impossible d'aplicar per a l'esprint de Gallardo. Serà valor per a Rivero, que està a punt d'embolicar-se i la tira fora. Cristian Rivero, així de l'àrea per a jugar-la amb el peu, s'ha embolicat i davant de la pressió del jugador del Teruel ha tingut que llançar la pilota fora. Juga de nou l'equip de Kiko Ramírez, la pilota dins l'àrea, té que aparèixer Guanyala per a defensar l'opció de llançament que tenia Moreno. I finalment ha desaprofitat l'opció d'atac el Teruel, la més clara per a l'equip de Kiko Ramírez fins ara en el partit. En aquest intent de llançament que ha taponat bé el central del València Club de Futbol, minut 24.
0: I tot partit d'un mal rebuig de Cristian Rivero, que l'havia tractat de rebutjar en els peus i l'ha enviat a treta de banda, molt a prop, no?, de la porteria, el propi Cristian Rivero. Li guanyen l'esquena a la defensa valencianista i menys mal que ha aparegut en última instància Guanyala. Estava pensant jo, a veure, Salva, si ho pots mirar, l'últim partit que va jugar Cristian Rivero en la samarreta valencianista.
1: Uf, valor en atac per a Otorbi, se'n va del seu parell, sent dins l'àrea, continua Otorbi dins l'àrea, tracta de jugar-la darrere, però es queda sense opció de passada. Otorbi se'n va del seu parell sempre, en cada acció és més ràpid que el seu parell, però després no tria massa bé. Em sembla una miqueta, saps aquí, Salva, el fill de Rufete.
2: A Fran, sí.
1: Sí, que era més ràpid que tots i després a l'hora de decidir què fer amb el
2: la famosa toma de decisió, no?
1: Sí, sí. Pues jo crec que a Otorbi li passa més o manco el mateix. Així que anem a veure. Minut 25 de la primera. Això continua 0-0. Partit de pretemporada. Està jugant el València, ho està fent davant del Teruel.
2: Últim partit, perdona, Luis, Nacho, de oficial de River, oficial, 5 de maig del 2024 contra el Deportiu Alavés en Mestalla.
0: Ha plogut,
3: Mare meva.
2: Va entrar per Jaume, que estava lesionat en el minut 34 de la primera part.
1: L'any 24.
2: Sí.
1: Més de dos anys.
2: Oficial, sí.
1: Sense jugar. Oh, quina patada li acaba de pegar Diacabí a Sergio Moreno en el mig del camp. Sense sentit, el partit és per a la pausa d'hidratació, però la patada,
0: sí, però
1: disculpa, de Diacabí al turmell...
0: No, ho deia, que es disculpa perquè, clar, li ha donat una bona patada, s'ha quedat en terra el futbolista del Teruel i ha anat de seguida a Diacabí, jo crec que conscient de la patada que li havia donat al seu company de professió quan es para el partit per a les pauses d'hidratació, i més mal perquè és que així fa una calor i un índex d'humitat criminal.
2: Estau parlant de Otorbi, Nacho, és altre futbolista que està pendent de l'eixida, però per a que Otorbi tinga, diríem, llum verda per a eixir i guanyar, diríem, minuts de qualitat per a millorar en aquesta presa de decisió en un equip de superior categoria al Mestalla, necessita que el València incorpore futbolistes per a la banda, perquè si no, pues este és un futbolista que probablement no pugui eixir tampoc.
0: Clar, la idea en Otorbi és deixar-li eixir cedit quan el València pugui incorporar i s'extrem, que això jo sí crec o tinc clar que el València incorporarà, no? Perquè les prioritats són ixe lateral dret i el extrem més dreta que esquerra, però una vegada això ocorra, pues Otorbi la idea és que isca. Ara bé, quan arribi eixe extrem tindrà equip Otorbi, podreix ir Otorbi, pues això és el que hi ha que veure, no? És un poquet el que passa en Vicent Abril, que ara mateix té el Nàstic de Tarragona, està pràcticament, bueno, i sense pràcticament tot acordat club, jugador i en el propi València, però clar, a lo millor quan arriba i se segon porter al València que tots estem esperant, el Nàstic ja ha assignat un porter perquè no pot esperar. És el problema, no?, dels temps del mercat de fitxatges.
2: Que això és terrible, Tu imagina que, i si no ve el porter suplent, se trenca lo del Nàstic, o què ocorre, Nacho?
0: Bé, si no veig el porter suplent, la idea és que Vicent Abril es queda al València, i jo he de dir que per aportar-me cedit, jo és que per de veritat, jo per aportar-me cedit o en propietat un segon porter que ja partís com a segon porter, de veritat, jo em quedo a Vicent Abril, perquè Vicent Abril és cert que a lo millor sí, necessita jugar més de seguit, ja, bé, Jo apostaria per Vicent Abril, no com a titular, evidentment, però tu tens la Copa, Dimitrescu té 32 anys i mai sabes el que pot passar, i estem parlant de que Vicent Abril és titular sub-21. És porter sub-21 internacional, que ha jugat en la selecció sub-21. Vull dir, que no és un porter del filial que estiguem dient nosaltres que és bo per dir-lo, no. És que ha anat en la selecció. Per tant, jo tampoc veig un problema que es quede Vicent Abril com a segon. És cert que la idea del club i del propi futbolista és més eixir que quedar-se així per a ser segon porter, però jo tampoc ho veig malament. I ho dic com ho pense, perquè de veritat, jo per a mi és un porter que per a ser segon a mi em dona garanties.
2: Creo que lo del porter es curioso, Luis. Nacho te raó. Si damunt lo que dius que estàs buscant és un porter suplent, perquè no se queda Vicent Abril i t'estalvies ese gasto en altre jugador i pots fer una inversió més forta, pues en Arnau Martínez o en qualsevol altre reforç, si t'estalvies els diners que vas a gastar-te, encara que siga com a sèrie en fitxa, en un porter que ja dius que va a ser suplent. Altra cosa és que tu digues, vaig a portar un titular per a competir-li a Dimitrievski. A partir d'ahí, bueno, pues Dimitrievski suposa que no estaria massa content, però bueno, ho podria entendre. Però si és un porter suplent,
1: però el problema no és Estefan.
2: En el teu context econòmic, Luis, estalvieix aquests diners.
1: Abril té que jugar. El problema no és el problema és la renovació de Rivero.
2: Bueno, és que és
1: una altra. El problema
2: és una altra.
3: Mira, mira, que va mira, Teruel, mira. Se'n va sol, la pilota que va cap a l'àrea. Gol!
2: Què me dius?
3: Acaba de marcar el Teruel. Acaba de marcar el conjunt aragonès. El baló llarg per a que la eixida per Figues de Cristian Rivero entregue la pilota per a Eduardo Gallardo, que és pentant el baló des de la llarga distància, anota el primer gol del partit. Minut 29 de la primera meitat, just després de la pausa per a la hidratació. Estaven parlant de Rivero. Tenim que continuar parlant de Rivero. Errada greu del porter. Minut 29, marca Gallardo, València 0, Teruel 1.
2: Bé, pues efectivament, parlàvem de Cristian Rivero, del seu últim partit com a porter oficial, de tota la seva situació, avui titular, quan el València li va obrir la porta, i bé, pues en esta acció s'equivoca absolutament i acaba regalant-li la pilota al punta del Teruel, que tot i la mala eixida de Cristian Rivero estava molt lluny i ha fet un bon gol, Luis.
1: Sí, sí, no era senzill, colpejar des d'ahí.
2: Pica la pilota,
1: el jugador del València s'equivoca en volta de pressionar el jugador que va llançar, se'n va a defensar la porteria, crec que era Gallà, i però clar, tot ve d'un baló dividit on Rivero acudeix amb molta por, però en fi, pues el problema és este: qui va a renovar i per què a Cristian Rivero?
2: Pues esa resposta, com que no s'ha donat cap roda de premsa últimament, ni Ron Garley ni Carlos Corberán la coneguen.
1: Estava contant l'altre dia quants dies fa que Corberán no fa una roda de premsa.
2: Des que va concloure la Lliga, no?
1: 92
2: dies. I esta setmana se fuma la roda de premsa que tindria que donar.
1: I en què falten 9.
2: Clar, perquè esta setmana,
1: fins el dia 21.
2: Esta setmana, Luis, no hi ha partit contra el Betis, no va donar roda de premsa i la donarà, bueno, pues en la pròxima setmana i perquè està obligat a fer-ho en la prèvia del partit contra el Celta de Vigo, evidentment. Però ja no es colveran, és que Ron Garley, Luis, Ron Garley no parla.
1: Sí, per ell siguera no en faria cap, però van a ser més de 100 dies sense parlar per part de l'entrenador del València, que és el portaveu del club, no?
2: No, efectivament, perquè no hi ha un altre. I perquè el que hi ha, bueno, pues s'amaga, com en este cas és el CEO de futbol, Ron Garley, que està en la llotja de la Ciutat Esportiva de Paterna, Nacho, i que pràcticament ha passat ahir el dia, perquè este matí també ha estat en l'amistós del femení.
1: Atenció, sí, espera, esta pelota dins d'àrea, baló per a Gallà que remata de nou bloqueig defensiu, altra volta l'havia caigut a la cama dreta, el baló per a Mayol frontal de l'àrea, a veure si arma la cama, entrega per a Dieng, este obri per a Gallà, la pilota espera Almeida, s'endinsa de l'àrea, continua Almeida amb el baló i Almeida la perd. Pots llegir això en qualsevol moment. Quin partit, Almeida. El baló per al Teruel. I la pressió del València no intimida a l'equip de Quico Ramírez, que eixa amb pilotada llarga per a que la pugui jugar Cessé, però l'ha recuperat molt bé Guanjala per al conjunt de Mestalla. Ara sí que la trau bé el València amb qualitat, el baló per a Dieng, que eixa amb velocitat, entrega per a Rama, bon retall en el cercle central, obri cap a la banda esquerra, encara que hi ha intercepció defensiva per part del Teruel.
3: La pilota serà per a l'equip aragonès. Estem en el 32. El València està perdent davant d'un equip de primera federació com el Teruel. Està viu parlant.
2: Està parlant,
0: sí,
2: Nacho,
0: bé,
2: no?
0: Sí. Sí, però ja ni me'n recordo el que estàvem comentant, Salva.
2: És el calor, Nacho.
3: Oh, atenció, que va altra volta el Teruel. El baló per a CC per l'esquerra. L'àrbitre acaba d'interrompre l'acció per una falta anterior. Diu que hi havia fora de joc. No hi havia fora de joc, és l'excusa, no?
0: Sí, sí, ho ha dit, per eixir al pas, no? Perquè està dient, sí, no, jo he xulat fora de joc i no.
2: No, no, fora de joc no era. No.
0: La continua tenint el Teruel, per tant, res de fora, sí, de joc.
2: Se cabreja, el jugador del Teruel, però efectivament és que Terrao no era fora de joc. No, no.
3: I Kiko Ramírez es mor de la risa, eh? Però, en fi,
0: jo, l'àrbitre jo mira, la federació, aprofitant que està Ron Gurley, que esteu dient, no? Està la lloja, sí, parlant de Ron Gurley, el que ha pogut veure és el que és Cristian Rivero, no? A fi de comptes, jo no sé si serà Ron Gurley qui decidís renovar Cristian Rivero, sí, sé que ell té l'última paraula, evidentment, però si no és seu a la decisió, jo si fora ahí diria, oye, una cosa, este porter que vull que se'n vaja, que he renovat, que està cobrant un salari, que a més quan juga contra un primera ref dona la nota, però qui ha pres aquesta decisió? Perquè ja no dona resposta externament Ron Gurley, que també internament algú haurà de donar la cara, no?, per aquesta renovació.
3: Sí. Bueno, no té explicació.
2: No, ninguna.
3: No té explicació. Mira que ataca el València, que vol empatar abans del descans. El baló per André Almeida. Almeida que camina amb la pilota, juga cap a l'esquerra on l'espera Gallà. Gallà va davant de la pressió, torna a entregar per al portuguès. Apareix per a ajudar Danjuma, apareguent com a extrem esquerre, per a entregar per a Córdoba. La pilota espera Diacabí. Este avança per a que la jugue Dani Raba entre línies. El càntabre entrega en horizontal. El baló per a que el puga jugar con pot Mayol. I de nou en la zona medular la Tíker Córdoba. Es desfà del seu parell. Pot obrir cap a l'esquerra. Finalment és Danjuma qui entrega per a Almeida. Almeida que busca José Gallà, Gallà a la centrada, cap al segon pal, apareix Otorbi, la cabotada per a buscar Danjuma. Esta cabotada d'Otorbi, tancant els ulls, és per l'eclipsi, perquè no volia fer-se mal als ulls i diu, la pilota per a dalt, jo tanque els ulls, per a, no porta ulleres, clar.
2: No sé si tenen coartada, Luis, o no, els futbolistes del València. En el calor, no sé, vull dir, esteu ahí...
3: La mateixa que el jugador del Teruel.
2: Clar,
0: això anava a dir.
2: Clar, que són d'una categoria... que són de diverses categories inferiors, clar.
0: Però a veure, la realitat és que el partit estava controlat pel València, eh? O sigui, estava tenint la possessió, havia tingut un parell d'apropaments, el València anava més, però és que una errada com aquesta és que et condemna i jo crec que també ha donat ales al rival, llevat això, és que és un rival de primera ref, és que el València, tot i que estiga en alguns suplents, és que estem parlant de que està jugant Dient, està jugant Raba, està jugant Danjuma, està jugant Gallà, són futbolistes que segur tots ells van a passar el 1000 minuts durant la temporada, són futbolistes que tindran certa importància, no van a ser importantíssims van de Gallà i posar Danjuma, però van a ser importants en el València esta temporada. No poden perdre davant d'un primer ref. I ja no és este amistós un partit de pretemporada del 24 de juliol. No, és que la Lliga comença ja.
2: No, això no.
3: Danjuma està amb ganes. Vaig inventar un verb nou.
2: Sí?
3: El verb, sí. El verb és almeidar. Que és jugar com Almeida. Mira Danjuma dins l'àrea, li ha tocat la pilota en el tacó quan se n'anava sol per el perfil esquerre i sí que recuperarà el Teruel. Ho dic perquè jo crec que Dieng està almeidant.
0: També.
3: El partit que està fent...
2: O sigui, Dieng, que és cert, està passant absolutament desapercebut. I et dic una cosa, este, el calor no la podrà patir perquè està jugant en Egipte.
3: Sí, sí. És un...
2: Està acostumat.
3: Invisible.
2: No, de veres, no estic veient-lo, Luis, és de veres.
3: Un futbolista...
2: No havia ni reparat en ell, és de veres. Sí.
3: Està almeidant. Jugador invisible.
2: Vols dir que Almeida ha contagiat...
3: Sí. No, però la seva actitud mereix un verb.
2: Almeidar.
1: d'Almeida. La pelota per al Teruel, hi ha hagut una falta en atac i la pressió del València en este 37 i mig de la primera meitat. Vivint està pretemporada, està guanyant el Teruel, eh? Està guanyant així en Paterna davant del València, 0-1. Calia millorar moltes coses, per això es programen dos partits consecutius. I miren si hi ha coses que millorar. Baló a Eric, que tracta de guanyar. Mou tard i acabi. Este la treu cap a Dieng, toca de primer, espera Guanjala, envia la pilota llarga per a buscar Dani Raba. Raba, que té que tapar-se el sol amb la mà. Amb la mà no, amb ulleres, Raba. Amb ulleres. Que ara no es pot mirar al sol, que si no ja saps què passa. Hi ha falta en esta posició de lateral d'extrem dret favorable al València.
0: Sí, altra vegada que tractava el València de trobar els espais a les esquenes de la defensa, és el que està fent pràcticament tot el partit, especialment en aquesta dupla Raba o Torbi, pues que és cert que ha tingut a prop a més, però encara no una ocasió claríssima. El que em dona la sensació, Lluís, no sé tu i a Salva, és que Otorbi el que fa molt bé és córrer, donar ese primer control, donar esa primera carrera, però quan ha de fer un control extra o pensar un poquet en la pilota és quan se li fa de nit.
1: Sí. Sí, sí.
2: Igual de Luis, y además ser... es perfecto, es esa presa de decisión que tiene que mejorar Otorbi. Ya futbolistas, Luis, que necesitan jugar sin pensar, voy a decir, seguint els seus instintes. Els seus instintes, si no, pilota... a partir de si no el seguís, se equivoquen.
1: Sí, Raba desde la part dreta y a Otorbi le han visto en el Mestalla hacer partidos extraordinarios, Pero como tú dices, sin pensar.
2: Exacto.
1: Tiran, tiraban, tú tiraban.
2: Sí, sí, sí.
0: A córrer i a tirar avant, sí, sí.
1: Hi ha servici de lateral favorable al València des de la part dreta, segon s'ataca. Allà la tenim de nou Mayol. La passada és bona per a Raba, lateral de l'àrea. Raba busca la passada, però intercepta amb certa fortuna Redon. El baló ha tocat en la seva esquena. Contraatac per al Teruel, guanya la pilota Sergio Moreno. Sergio Moreno, que xafa el baló i que espera el seu equip. Ha guanyat la pilota i l'ha rescatat per al seu conjunt. Gran acció del punter d'este Club Deportivo Teruel, que està guanyant en Paterna 0-1 davant del València, que l'ha aconseguit per Gallardo just abans de la mitja hora. Ataca de nou l'equip aragonès, ho fa per l'esquerra. La pilota espera Mario Cessé, el jugador nascut en Quart de Poblet. Entrega per a Joserra, la passada de Joserra de Diego directament per línia de fons. Pilota que expert, pena que traga el València. És que si tinguérem que destacar algun futbolista d'estos primers 40 minuts, les passaríem canutes.
2: Sí.
0: Bueno, pot ser, jo crec que els únics, almenys en termes d'actitud, no d'estar encertats, Raba i Danjuma, pot ser, que no han estat encertats, però mira, ara han fet una bona continuació.
1: El contraatac per al València, la pilota per a... que la jugui Otorbi per la dreta, dins l'àrea, Otorbi se l'acomoda en el peu esquerre, entrega per a Danjuma, fora! El llançament creuat amb el peu dret d'Arnaud Danjuma i el baló que se'n va ben a prop de l'escaire esquerre de la porteria del Teruel. Bona opció de gol la que acaba de tindre el València amb el llançament d'Arnaud Danjuma. Bona jugada de nou d'Otorbi, bona passada en vertical de Raba.
0: Era just el que estava dient, Luis, que si se pot salvar a dos futbolistes en clau primer equip, evidentment, perquè Otorbi sí que està intentant-lo i tenint bona actitud, és a Raba i a Danjuma, que és cert, i això és el millor exemple, no? Que Danjuma l'ha tirat fora, que ho estan intentant, no estan encertats, però que sí que ho estan intentant, estan tenint una molt bona actitud. Jo crec que els dos tractant de reivindicar-se, no? Es nota que ells dos volen minuts quan arribi la Lliga.
2: Per quin minut travessem, Luis?
1: En el 41 estem d'esta primera meitat. I ara compta amb tu, per quin minut travessem en l'eclipsi?
2: Pues encara no ha començat. Si estem en el minut, direm 0-0 o descomptant. Descomptant d'aquest moment.
1: Estem tensos, estem nerviosos. Pues a saber com va l'eclipsi.
2: Comença 10:45, Luis.
1: 10:45.
2: Sí.
1: Ah, pues
2: el màxim de l'eclipsi és 8:33. Duració, dice màxim, un minut. I tot acabarà a les 9:21 minuts.
1: El baló per a Danjuma. Ataca per al València, va per el perfil esquerre. Danjuma, que colidix amb Borge, li tapa molt bé. I el baló d'Almeida en passada de 3 metres per a que la faça circular Mayol.
2: Recordaré a la gent, Luis, que si vol seguir a través de la tele d'Apunt, l'Eclipsi ja està en marxa. El magazín està passant a Comunitat Valenciana, Maria Domínguez i Rosa Porta, que ha obert a les 5 menys quart i que van oferir des de diferents punts de vista en la Comunitat Valenciana pues tot el que ocorre al voltant de l'eclipsi del segle.
1: L'eclipsi sencer, no?
2: Sí, sí.
1: Estem donant-lo per la tele.
2: Absolutament, sí.
1: Fenomenal.
0: Bueno, i per la ràdio estem donant l'eclipsi sencer del de Almeida, que ha tornat a perdre una pilota, Luis.
2: No volia dir-ho,
1: Baló per al València. Estem en les acaballes de la primera meitat. Està guanyant el Terol. Així en la Ciutat Deportiva en este partit de pretemporada.
2: En titular ara d'ara, Luis, seria, si són molt originals, el titular seria el Teruel eclipsa el València, no? Fins ara.
1: Clar que sí, clar que sí. La columna de folgado en el país seria això. El baló de nou per a Mayol, per al València. Entregant en curt per a que la juga de nou Raba. I este obri cap al cercle central. Iker Córdoba, guanyant metres, busca la passada vertical, però intercepta la cama del jugador del Teruel, que ara tracta d'eixir amb una pilotada llarga. I finalment Diacabí és qui la recupera, però Diacabí no les lluita, Diacabí les espera. Jo crec que té certa por,
0: Sí, van un poquet de por, sí. Jo també ho noté.
1: Sí, sí. Acaben de tombar a Danjuma i a Groga, Groga per al jugador del Teruel, per tombar a Danjuma en la posició en la que no estava el baló. Li ha advertit l'àrbitre assistent i té que ser atès, Danjuma, en el terreny de joc, sí, pel xoc que ha tingut amb Pablo Felipe, que és el jugador que ha estat amonestat per el Teruel. La primera groga del partit.
2: Vos comuniqué una cosa, perquè avui tot no acaba en l'eclipsi,
1: Ah, no?
2: No, perquè esta nit tenim la pluja de Perseids, o sea, les Perseides, la pluja, tu te tombes on estigues mirant cap al cel, allí no has de posar-te ulleres ni res, i vas a veure pluja d'estreles, Sí, són les llàgrimes de... Són les Perseids o les llàgrimes de Sant Llorenç esta nit,
1: Mentre sents en 90 minuts?
2: Efectivament.
1: Estàs tombat ahí.
2: No, però és perfecte.
1: Sí. Sentint afogado en el 90,
2: sí,
1: mirant al cel i les perseïdes, no?
2: És tot un moment molt romàntic, Luis.
1: Impressionant. M'ho pensaré si ho faig.
2: A mi m'agradaria més les llàgrimes de Sant Llorenç que l'eclipsi.
1: Sí. Pues anem a veure la falta. És favorable al València.
2: Salsa de Juma sense problema, sí.
1: Sí, salsa. Qui la tira la falta? André Almeida. Va al camp del costat. Anem a veure. També s'acosta Dani Raba. La pilota està una miqueta llunyana. A veure qui és l'executor del llançament directe de falta. Va Almeida. Al travesser. Al travesser, el llançament de falta d'Almeida. És el moment de vendre-lo. Mentre ve el contraatac per al Teruel, que vol buscar el segon. La pilota llarga per a Sergio. Sergio que retalla, però és bona l'acció defensiva de Raba, super treballador el càntabre, que acaba de fer una acció defensiva amb valor a gol descans. Ha estat a punt de fer el 0-2 l'equip turonenc just abans del descans. Es queixa la banqueta de l'equip turonenc demanant penal, però diu l'àrbitre que res, que se'n poden anar tots cap a el túnel de vestidors. Descans en Paterna, està guanyant el Teruel, el gol de Gallardo. València 0, Teruel 1, però això és només pretemporada.
2: Anem a deixar-vos que vos refresqueu. Estem en el descans del partit, com que tenim preparats els companys dels serveis informatius d'esta casa, i han de contar-vos tot el que ocorre al voltant d'aquest eclipsi total de sol, l'eclipsi del segle. Visitem els companys dels serveis informatius d'esta casa a veure què ens conten, i de seguida tornem a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna per a que Luis i Nacho ens donen el seu resum. No hi ha massa que contar de la derrota momentània al descans del València a Paterna contra el Club Deportivo Teruel.
4: Així és, Salva Folgado. Comencem nosaltres a Peníscola, on els servicis sanitaris han atès diverses persones que s'han vist afectades en l'incendi que ha començat en un cotxe estacionat en un pàrquing no oficial. Alejandro Molés.
5: Foc s'ha propagat a altres vehicles, més de 30, i finalment s'ha escampat a una zona de vegetació. A la zona treballen o han treballat diversos efectius, com ara 3 mitjans aeris i 6 dotacions de bombers. Escoltem el testimoni d'una veïna de la zona en declaracions a punt.
6: Han empezado, pero porque en las casas ya estaba entrando el fuego en las casas de al lado del descampado. Ha sido impresionante, o sea, y además es que ni siquiera ni bomberos, la policía, una de mis hijas le ha dicho que ya irá alguien, tranquila, no, están gritando los vecinos, gritando, pidiendo ayuda, ayuda que nos quemamos.
7: ¿Habéis?
6: A cubos. Nosotros teníamos un extintor en casa, luego ha venido otro chico también con mi marido y con pues tres extintores han vaciado en el coche que se ha empezado el fuego.
5: Per cert que en el municipi de Peníscola s'ha situat un dels nous punts oficials per observar l'eclipsi solar de la vesprada. Un altre lloc es troba a la platja de la Malvarrosa, on ja han arribat milers i milers de persones per a gaudir de l'espectacle.
4: I pendents també d'un incendi forestal que s'ha declarat al terme de Xàtiva. Xavier García del Valle.
8: Sí, en estos moments actuen allí nombrosos efectius, entre ells 7 mitjans aeris i brigades forestals. El foc s'ha iniciat a prop de les poblacions de Canals i Novetlé, a la costera, i s'ha estès per la muntanya a prop de l'autovia A7.
4: I a menys d'una hora perquè comença més o menys l'eclipsi parcial de sol i a menys de dues hores perquè a les 8:30 arranca l'eclipsi total. Connectem amb la DGT per conèixer les incidències del trànsit. Alejandro Martín, bona vesprada.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora mucha precaución. Permanece cortada por ese accidente la carretera 23 en Castellón, en los entornos de Segorbigeldo, todo ello en dirección a Zaragoza, dirección a Teruel, encontrada en el desvío debidamente señalizado por la Nacional 234, pero precaución, más de 2 kilómetros de retenciones. Se complica el tráfico en Valencia, ya en la carretera AP7, en Paterna y Vétera, todo ello dirección Sagunto, al igual que la salida de Valencia por la V21 en Porsa Playa y también el entorno del Puig de Santa María, en sentido norte, todo ello dirección Castellón. Tráfico también denso en la V30, en Chirivella Mislata, en ambos sentidos de la circulación.
4: I s'acosta el moment de l'eclipsi i és ara quan més atenció hem de posar a les mesures de seguretat que els experts recomanen. L'ús de les ulleres homologades és obligatori perquè una mínima exposició al sol sense elles pot provocar lesions irreversibles.
8: Les alternatives casolanes com les ulleres de sol o mirar-lo a través d'un mòbil no evitaran la radiació del sol. Els experts adverteixen que les cremades ocasionades a la retina de l'ull causades per l'eclipsi poden provocar una ceguera funcional que es notarà als pocs dies. El director mèdic del grup Ophthalmis, Pedro Tanya, explica com cal posar-se les ulleres homologades per tal d'evitar danys irreversibles.
10: Quan te vayas a poner las gafas no te las pongas ya mirando al sol, porque entonces ya estás mirando al eclipse, sino que te las pongas mirando al suelo, es lo que dice el protocolo, para que cuando levantes la vista ya estás protegido. Dice que a pesar de un filtro no estés mirando 10 minutos un eclipse, te plantea 3 minutos, estemos un tiempo muy limitado para estar mirando un eclipse a pesar de llevar el filtro, porque por muy filtro que sea, deja pasada con la luz. La retirada segura es lo mismo, no te las quites mirando al eclipse, quítatelas ya mirando al suelo, y que los niños deben estar supervisados, por supuesto.
8: I esta és la fotografia que ha fet des de Punt Ràdio l'experta en eclipsis, Amelia Ortiz, d'allò que podrem gaudir a partir de les 8:30 de la vesprada.
11: Pues passarà que el sol i la lluna es trobaran al cel. La lluna, com està més prou de nosaltres, ens passarà per davant del sol, anirà cobrint-lo paulatinament fins que aplegui a tapar-lo per complet, a tapar completament el disc solar. I això ens permetrà veure l'atmosfera exterior del sol, que és la corona.
8: I després de gaudir de l'eclipsi, el director general de Ciència, Rafael Sebastián, recomana quedar-se, perquè esta nit serà un bon moment per a contemplar també les estrelles fugaces.
12: Como sabéis, esta es una noche en la cual van a verse las Perseidas y además como no va a haber luna, va a haber un cielo muy oscuro, se va a ver mejor de lo habitual. Es decir, es casi una de las mejores noches que podríamos tener para ver Perseidas.
4: I pel que fa a les incidències, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha informat que ja s'ha detectat la presència de ciutadans que intentaven accedir a les zones forestals dels parcs o paratges naturals per a veure l'eclipsi d'esta vesprada, unes zones a les quals està, cal recordar-ho, totalment prohibit acudir.
13: Se ha detectado ya personas que están intentando acceder a parques naturales o a determinadas zonas forestales. Podemos hablar de la base militar del Toro. En el Sarell y Albufera también estaban intentando entrar, pero rápidamente están actuando tanto policías locales como Guardia Civil. También se ha detectado en la Salsarella una caravana que intentaban subir por pistas en San Josep. También en Vejís, en la Peña de Amador.
4: I a Ceuta, el focus continua posat en la crisi humanitària pels milers de migrants, molts d'ells menors no acompanyats, que continuen a la ciutat autònoma.
8: Avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat Ceuta i ha posat en valor l'actuació de les Forces Armades. Ha sigut contundent i ha advertit que el que va passar el 30 de juliol, amb l'entrada massiva de fins a 72.000 persones, no pot tornar a passar.
7: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. Y eso tiene que quedar muy claro. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió.
8: I mentre la ciutat autònoma viu esta crisi humanitària sense precedents, també continua sent escenari d'una confrontació política que avui s'ha traslladat al Senat. El ministre de l'Interior no ha acudit a la Cambra

0: moral y una obligación legal.
1: I a l'exterior, a Colòmbia, el president del país, Abelardo de la Espriella, ha decretat 3 dies de dol nacional pel terratrèmol de fa 2 dies, amb un balanç provisional de més de 250 morts. Altres 200 persones continuen desaparegudes, només en la capital del país, a falta de comptabilitzar les dades de les zones rurals i els municipis dels voltants de l'epicentre.
2: Pel que fa als espanyols, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 75 els ciutadans que encara no han sigut localitzats tots i que podrien estar en altres zones de Colòmbia no afectades pel sisme. I des de la Generalitat, la consellera de Servicis Socials, Elena Albalat, s'ha reunit amb els representants d'11 entitats que agrupen la comunitat colombiana resident al nostre territori per escoltar les seues preocupacions i conèixer quines són les necessitats de la població afectada pel sisme.
3: Des d'aquí queremos estar al lado de los miles de colombianos que residen en la comunidad valenciana, decirles que no están solo, que ahora que en estos momentos están preocupados por todo lo que está pasando en su país, por sus familiares. Desde la Generalitat vamos a seguir al lado y vamos a ayudar al pueblo de Colombia en todo lo que necesiten.
1: Nosaltres tornem a les 8 amb una edició especial de Contrapunt amb el seguiment en directe de l'eclipsi i us deixem ara amb els companys del Punt a Punt i la segona part del València-Terol.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: ¿Qué haces este finde?
6: Pues festa.
5: ¿Y el siguiente?
6: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
5: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
9: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

0: Resten dos minuts per arribar a les 7 de la vesprada. El descans també serà ràpid, Lluís. Un quart d'hora pelat, perquè ja sabem que la recomanació és que el partit no supere l'hora i mitja per allò de no coincidir amb l'inici de l'eclipsi. Vas a coincidir amb l'inici de l'eclipsi, perdó, però que per a que no avancen massa minuts amb l'eclipsi ja en marxa i la gent pugui abandonar sense problemes les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Així que suposa entrar en joc algun xiquet del Mestalla, dels que estaven en la banqueta, i començarà de seguida la segona part de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, on, pues no sé si de manera sorprenent o no, Lluís, ara te demano la teua opinió.
1: No,
0: està guanyant
1: no,
0: el Teruel.
1: Sorprenent no, perquè sabem com està el València, no? Vull dir, el motiu de que es juguen estos dos partits de pretemporada d'ahir i de avui de demà és perquè l'equip està com està i este treball és imprescindible i este equip este treball es necessita i anem a veure, no? que li dona esta segona meitat a l'equip. Han estat calfant tots els xiquets que estan en la banqueta, recordem Pànac, Marc Martínez, Blázquez, Jaume Durà,

0: Marcos Navarro i Leslie durant este temps de descans. Acaba d'eixir una persona del vestidor per a cridar-los i se n'ha anat corregent cap a l'interior del vestidor, així que veurem si s'executen els canvis o no. Així que en este moment la foto és cap jugador en el terreny de joc al Fan, ni del Terol ni del València, tots els futbolistes en els vestidors, així que jo crec que amb puntualitat no començarà esta segona meitat. Mira, doncs és possible que sí, perquè acaben d'eixir a encapçalats per Cristian Rivero, els jugadors del València, 2, 4, 6, 8, 10, 11, no hi ha canvis, eh? Ixen Nacho els mateixos que han començat el partit, així que cap substitució, cap permuta en el València, té sentit, no?, per jugant-se dos partits en dos dies.
1: Nacho va començar això ja a tota velocitat.
2: Sí, correcte, correcte, ja va començar, però mira, per a traslladar a la grada com... A la grada no, als oients com
1: bueno, a la grada del punt a punt, nosaltres tenim una grada molt gran.
2: A la grada del punt a punt, com comença el partit, mira, tu veus, mira Diacabí, mira a Raba, estan parlant en intensitat, donant-se indicacions, estan en ganes, no? I tu, per exemple, estàs veient un poquet a futbolistes com Almeida, que estan un poquet cap de baix, està Gallara diguent-li, desperta una mica, però ara mateix està en el camp mirant a la gespa Almeida, i és una diferència d'actitud que, vull dir, el València hauria d'anar guanyant a un rival de primera ref sense o amb actitud, però és veritat que també hem de traslladar-ho, no?, que hi ha futbolistes que estan tractant de tindre aquesta actitud, pues com és Diaca, com és Danjuma, com és Raba, i després hi ha altres, en el cas d'Almeida, i te diria que també dient que encara no se li ha vist, que estan un poquet pues més patint este partit que aprofitant-lo per a agafar un joc a l'11 titular.
1: Bé, pues esto va a començar en la segona part, no hi ha canvis, heu comentat, si no recordo...
0: Tampoc en el Teruel, eh?
1: Tampoc en el Teruel, que no. Està guanyant per 0 gols a 1. El resum de la primera part, Luis, a punt de que comencé, de que vaig a començar la segona, pues és molt, molt curt, no? Al final el Teruel ha aprofitat una cacauà de Cristian Rivero per a fer el primer gol del partit, però el València apenas ha tingut tampoc ocasions.
0: Dos acostaments i un tir al travesser, no? En l'última jugada de la primera meitat, en un llançament de falta d'André Almeida.
1: Així que no, que estava escoltant-nos pel pinganillo i diu, esto es tan rajant, pues vaig a fer alguna acció.
0: Pues la mía al travesser.
1: Efectivament, la millor de la primera part.
0: Comença la segona part, ha estat el Teruel que ha posat el balón en moviment en l'inici d'este segon acte. Recorde, estem en la pretemporada, és el Club Deportivo Teruel que està guanyant 0-1 el València.
2: Me donava la sensació que havia canviat de primer esa línia de 4 Carlos Corberán. Anem a veure ara perquè Iker Córdoba ha eixit una mica a pivotar, però m'havia donat esa sensació. Anem a veure què ocorris, però sí que he vist que estaven alineats en 4, Guanyala jugant més com a lateral dret. A veure com s'ubiquen, però sembla que sí. Anem a veure i seria un canvi. Anem a veure com se desenvolupa la segona meitat.
0: Jugant com a lateral dret Guanyala, no?
2: Sí, no? Dona esa sensació, no, Luis?
0: Sí.
2: O m'enganya jo?
0: Sí, sí. Sí, no. En un instant es desenrotllarà. Pilotada llarga per a buscar Gallà. Allà va el capi lateral de l'àrea. Gallà que la col·loca rasa en el mig camí entre porter i central. I és el defensor qui rebutja quan ja s'acostava per a rematar ixa pilota. Dani Raba, quina bona pilota acaba de col·locar José Luis Gallà. Pilota per al València. Demana que hi ha una falta Sergio Moreno, però l'àrbitre li diu que la falta és seua, pot tocar la pilota amb la mà. Pilota que trau ràpid Gallà, entrega dins l'àrea per a Danjuma. Danjuma que tractava de col·locar-la per damunt del porter, però no ha tocat bé el baló quan estava en una molt bona posició per a de Vaselina fer el gol de l'empat.
2: Ha tractat de fer una similitud, o bé una rematada o bé una passada al centre de l'àrea, i ha terminat fent res perquè no hi havia cap company per a rematar i tampoc li ha sigut un dispar com per a superar el porter del Nàstic, Amador Zarco.
0: Ha tingut una bona oportunitat així el València, que ja porta dos acostaments en dos minuts, d'esta segona meitat, i les dos per esta banda esquerra. Quina entrada més forta, quina falta més absurda ara per part de Mayol, que ha anat a buscar el contacte amb el Bisua, i finalment serà falta favorable a l'equip de Kiko Ramírez, que està guanyant per 0-1 en Paterna en este penúltim partit de la pretemporada. Demà dijous viurem l'últim en ixe clàssic entre Hèrcules i València, entre València i Hèrcules. I el divendres ja a l'inici de la Lliga, amb ixe partit en Zubieta entre la Real Societat B i el Club Esportiu Castelló. Està jugant el València, 2:30 de la segona meitat. En este 0-1 que reflecteix el marcador de la Ciutat Esportiva de Paterna. Pilota per a Gallà, per l'esquerra, encara el seu parell, toca en curt. El valor per a que el juga de nou Mayol. Este es perfila sobre l'esquerra, entrega per Almeida. I Almeida passa als seus centrals.
2: Córdoba. Sense perdre la Luis, això és notícia.
0: Oh, però fer una passada als centrals tampoc és un gran mèrit. El valor per la dreta.
1: Bueno, però l'estadística suma, eh? Aquesta estadística enganyosa de passes i tal, de passades i tal. Sí, sí, sí.
0: Allà va tindre la pilota de nou Otorbi. Otorbi s'acosta cap a l'àrea. Entrega per a que la puga jugar Dieng. Este va buscar de nou Mayol, frontal de l'àrea. Obri de nou cap a la dreta. A veure què fa Otorbi. La col·loca dins l'àrea per a Dieng. Dieng que arranca per a finalment xutar fort i alt. El baló que se'n va per damunt de la porteria del Teruel. Apareguent dins l'àrea Dieng, a Lou Dieng, per a buscar el xut que se'n va fora. Tercer acostament del València en 3:30 de la segona part.
2: Sí, no, a més arribava, arribava pel costat dret de la... Que quasi ens cau la pilota a la tribuna de premsa. Deia que arribava pel costat dret de la porteria d'Arnau Zarco. Rematava dient un poquet escorat, però mira, aquest tipus de dispar han de fer-los, els migcampistes. Ja van veure un de Ugrinic, en aquesta ocasió estava una col·locació diferent, però jo sempre soc dels que diu que els migcampistes han de rematar a porta, perquè a més, tenint en compte la mancança de gol que té el València...
1: Ah, estic veient per televisió que hi ha molta aigua, suposo que han funcionat de valent, igual que en la primera part,
0: sí.
1: Les mànegues de rec, eh? Hi ha molta aigua acumulada i sobre... Se nota quan bota la pilota que sempre és aigua, del terreny de xoc de Paterna en funció de les mànegues de rec en el descans. Bueno, és normal, eh?
0: Total. Incluso en la pausa de hidratació,
1: Que si no, ha d'eixir una calor de la superfície terrible,
0: Perquè la sonada, la solana que cau és realmente espectacular. Hi ha falta sobre Otorbi. Són les 7:07 de la vesprada. En menys d'una hora ja comença l'especial eclipsi. Així en Apunt Ràdio. Mentre el Teruel continua eclipsant el València. És així, no?
1: Hey, és el titular, sí. No són massa originals, però és este.
0: No, però...
1: És este. Ui, és este.
0: És el que toca. Ui toca això. Allà va jugar la Córdoba, mentre el Teruel espera en el seu propi camp. S'acosta cap a la línia de migcampistes i quan tractava de fer la passada penjada Mallol cap a l'interior de l'àrea... El baló ha eixit massa llarg, amb base impuls, i sense problemes per a que la tornara a tindre el porter del Teruel. Tracta d'eixir l'equip aragonès, però ja no eix el Teruel. El València està pressionant millor, el València està millor col·locat. És que el València està perdent davant d'un equip de primera federació. Uf. Hi haurà servici de banda per al València.
1: Està en el mateix grup, el rival d'avui del València i l'Hèrcules, sí. que serà el rival de demà.
0: Sí, és el grup dels valencians, no?
1: Grup B, dos equips. Primera federació, sí.
0: Que hi ha en la comunitat en primera federació. L'equip del Belda, el filial del Villarreal, i l'Hèrcules. L'Hèrcules, el que ja he vist en esta pretemporada i me dona molt bona impressió. Ah, la pretemporada aquesta que es cansa el Villarreal B també és aixina realment bona, eh?
1: I con la del primer equip, eh?
0: Sí, sí. Està tocant el Teruel. A veure si el València fa una bona pressió. Sí, la fa. I recupera la pilota, però després no hi ràpid. Ara la demanava Almeida, que sembla que té ganes de jugar en esta segona part. La pilota avançada per a Danjuma, frontal de l'àrea. Busca la pilota amb Almeida. Almeida que l'alça de nou cap a Danjuma. I el rebús defensiu del Teruel. Després d'una passada que per terra hauria sigut més senzilla per a Danjuma. I aquesta pilota passada amb cullera era molt més complicada per al davanter nigerià del València. Ataca mentre el Teruel, encara que fa una bona recuperació defensiva, Otorbi per a tindre de nou la pilota per al València. 7 de la segona meitat, 0-1 al marcador. Ataca el València, la pilota per a Otorbi. Otorbi que la juga per a Danjuma, però apareix el central d'Aiello de Malferit, Pablo Felipe, per a col·locar el peu i entregar-la cap al seu porter. Bona opció així del València després d'una bonica acció d'atac per banda dreta.
1: Nacho Carli continua en la llotja o ha pegat a fuchilla per a veure l'eclipsi des de la platja?
2: Pues te diria que ara mateix jo no el veig des d'ací, des de la tribuna de premsa. Anem a veure si és un poquet més tard. És cert que la primera meitat ha eixit un poquet més tard a esa llotja, perquè estava més ubicat al costat de Luis Martínez, el director de l'acadèmia, però de moment no el veig. Possiblement o bé pujarà o continuarà a la ciutat esportiva, no? Seria rar que s'anara a meitat de partit.
1: Ara venenant.
2: O prenent un cafè.
1: Sí.
0: O un ron.
1: Bueno, del matí ja saps.
0: És, sí. El cafè és del matí. Per al València, la pilota per a Danjuma, li torna a pegar en el taló, en eixa passada vertical que era boníssima de Dieng, quan es queda Raba tombat en terra, joc interromput. El joc del València és molt millor en esta segona part, eh?
2: Sí, confirmem que en atac ha canviat a línia de 4, cerca a l'hora de defensar i un pas endavant uns dels centrals com per a quedar-se de libero quan canvien a defensa, però en atac sí que està atacant en línia de 4 per a tindre pues, més volumen de futbolistes que arriben a àrea rival. Això està propiciant, no? Pues, millors ocasions. És cert que Corberán vol provar aquesta línia de 3 centrals perquè li agrada, perquè pensa que l'equip està pues, més recollit, perquè a fi de comptes no podem negar que és a l'últim que acaben recorregant, perquè la majoria d'entrenadors que han passat pel València no volien jugar en línia de 3 centrals, però finalment tant Baraja com Bordalás al seu dia van acabar recorrent a esa línia de 3 centrals, perquè és l'única manera de tancar la porteria. I volia provar-lo en estos partits de pretemporada, o va fer al Taronja, o ha fet avui, o vol fer demà al partit davant l'Hèrcules, però és evident que davant el Teruel anar perdent per 0-1, pues jugar en línia de 5 jo li veig postrellat, per molt que la pretemporada siga per a provar coses.
0: Hi ha una polèmica ara, no sé bé què ha passat amb Sergio Moreno, el davanter del Teruel.
1: Les imatges de la tele estan enfocant Corberán, la banqueta de València. Està rebastès en terra ara, però no he vist l'acció.
0: Ja, no, però està així sentat fora del terreny de joc, després de barallar-se amb l'àrbitre assistent. Jo crec que l'han canviat, O l'han expulsat. En un instant eixirem de dubtes, Jo crec que l'han expulsat, al davanter del Teruel.
1: Està... Ara sí, enfoquen al públic. Ara l'àrbit. Però...
0: No. Pues el Teruel està amb 10, el València també. Està fora del camp Raba, que ha sigut atès. També està fora del camp Sergio Moreno, el davanter del Teruel. No se ve què ha passat, Però...
2: Li ha donat un colp ha sigut una entrada que és cert que no li ha donat a la cama a Raba, però sí li ha donat, crec que ha sigut, no sé si en el colze o en què, a Raba en la cara, i s'estava queixant. Jo crec que ha sigut involuntari, he de dir-ho, per això potser no hi ha hagut...
0: Que pot vindre el segon del Teruel, el balón per a la frontera de l'àrea, la pilota picada, se'n va fora! L'ha tinguda Gallardo, l'autor del primer gol, per a fer el segon... El baló que se'n va fora i ara entren els dos. Entra Raba i entra també... Esta deu de ser alguna de les noves normes de que el jugador que ha fet la falta i ha lesionat el jugador se n'ix, i fins que no torne el jugador lesionat al camp no torna tampoc el jugador del Teruel, no?
2: Sí, pues correcte. Això ho hem vist en este amistós del València, perquè, a més, és que no ha sigut un colp de cap en cap, perquè el futbolista del Teruel no s'havia quedat estès en terra. Per tant, ha sigut...
0: Mira, Danjuma per a Raba dins l'àrea. Raba, línia de fons, la col·loca, el rebuig que queda curt i, finalment, la rebutjarà la defensa del Teruel. Però estan jugant bé ara els homes del València, tot i l'opció del 0-2 que ha tingut el Teruel. Allà va Dieng, frontal de l'àrea. Una miqueta més de dinamisme en el joc d'atac del València.
2: Molt lent.
0: Que ha tingut una primera part molt plana. Allà van buscar la centrada, la pilota que se'n va directament fora. Ha centrat fatal, Való directament fora. La centrada crec que ha estat de Guanjala. Directament per línia de fons serà servici de meta per al Teruel, camí del 12 d'esta segona meitat. I continua guanyant l'equip de primera Federació.
1: És cert que està dominant el València, que està millor que en la primera part, però l'ocasió per a fer el 0-2 ha sigut claríssima. De fet, jo pense que si haguera optat per disparar ras sobre la porteria de Cristian Rivero en lloc de tirar-li la pilota per damunt, pues probablement haguera fet gol, el jugador del...
0: Però com ha marcat Aixina en la primera part, fas dos gols iguals,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
2: Vist en Cristian Rivero, si haguera disparat a porteria, haguera sigut gol.
0: Sí. Sí. Incluso on estava Cristian Rivero, no?
2: Total, correcte. Sí, sí. Correcte.
0: El balón per al Teruel, que torna a superar la defensa del València, que està super feble, eh? La defensa del València me preocupa més que el joc d'atac de l'equip, perquè està sent superada una i altra volta, eh? Cada ocasió, cada oportunitat que té el Teruel de buscar una pilota en profunditat per a buscar l'espai entre els centrals, troben un corredor per a buscar una acció ofensiva. Allà va el golejador del partit, Gallardo. Entrega per a Sergio Moreno, que està agradant-se en el partit. El davanter del Teruel, veient com cada volta que pot supera els centrals del València. El porter del Teruel, la seva passada rasa, interceptada per Dieng. Queda per Almeida, este avança per a Danjuma. Apareix com a extrem esquerre, l'un contra un de Danjuma. Espera Gallà, li la dona José, lateral de l'àrea, córner. La centrada de Gallà ve bloquejada per el treball de Redon i el castellonenc l'envia per línia de fons. Serà pilota des del cantó per al València, cap a ja s'acosta André Almeida per a ser l'executor del córner. Camí del 14 de la segona part, 0-1 al marcador, està guanyant el Teruel.
1: No me conteu si el dibuix del València canvia o és el mateix, que en la primera part.
0: No, el mateix.
1: És el mateix?
0: Sí. El mateix. Allà va el córner per Almeida. Almeida cap al segon pal, la pilota que no pot rematar cap jugador del València. El rebuig queda per a Danjuma i el xut de Danjuma, tal i com li venia la pilota, se'n va directament fora. Pues anem a veure la disposició tàctica de el que venen canvis en el en l'equip turolenc. Al camp Álvaro López, al camp també Relu, que en el seu dia va vestir la camiseta de l'Atlético Levante. I al camp també, 22 a l'esquerra, jugador nascut en Bellreguard, Lluís Llàcer. Estos són els tres homes que s'incorporen per part de l'equip de Kiko Ramírez en la primera interrupció que realitza en el quart d'hora d'esta segona meitat. Es retiren per part de l'equip andalús amb el 8 a l'esquena Romera. Se'n va també al Bisua. I finalment l'altre jugador canvi, que se'n va, sí, del terreny de joc, és Pablo Felipe, l'exjugador de l'Elx, el central nascut en Aielo de Malferit.
1: El 8, el 4 i el 26 són els que han abandonat el terreny de joc per part del Teruel.
0: Molt bé. Baló per al València. El Xíquer Córdoba, que juga cap a l'esquerra, l'espera José Gallà. El València buscant el gol de l'empat. La pilota dins l'àrea ben rebutjada per la rereguarda de l'equip turolenc. Finalment el baló alçat per a la lluita d'este gladiador, que és Sergio Moreno. Ara perd la pilota, però després Diacabí la torna a perdre. Finalment recupera per al València. Allà la té Dieng. A l'1 Dieng, juga vertical i la torna a Raba, altra volta Dieng, se'n va d'esquerra a dreta per a finalment trobar per aquell costat Otorbi. Otorbi que fa la centrada, el rebuig de cap de la defensa del Teruel, córner. El València ara posant 16 a l'àrea de l'equip turolenc per a buscar almenys el gol de l'empat.
2: I es prepara per entrar Aymar Blázquez, el davanter de la cantera del València, que va entrar al terreny de xoc, de fet, ara mateix. Anem a veure per qui canvia, qui se'n va. I mira, és el mag, el màgic André Almeida, que es retira. Anem a veure... Sí, es retira André Almeida per Aymar Blázquez. Se'n va un migcampista, entra un davanter. I ha aplaudiments, però també hi ha xiulits per al futbolista portuguès, el futbolista que està en la rampa d'eixida, que va estar a punt d'anar-se'n al Swansea, que el Celta va interrompir l'operació i que estem pendents de si finiquita i se traspassa el Celta de Vigo o no. Quan va atacar el València a la treta de cantó.
0: València, la cabotada de Córdoba, que se'n va fora.
1: ¿Heu dit el Mac Almeida?
0: Sí.
2: Sí.
1: Nada por aquí, nada por allá.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno.
2: Volia ser original, no?, al meu debut.
1: No, el coneixen així, coneixen així.
0: Ha decidit a partir d'ara jugar a Montse. Baló per al Teruel. L'enviament cap a la medular, allà votarà per a guanyar la pilota Romero. Allà va Romero a buscar la pilota, però apareix Diacabí, encara que hi haurà groga. per als centrals del València. Estan fatal els tres centrals del València, eh?
1: Sí.
0: Els tres.
1: No, ja, no estan ben coordinats, Lluís, sí, és correcte.
0: No. Este treball de coordinació, este partit de patada, els ve bé, però fins ara cap dels tres, eh? Està sí. jugant bé. Ni Diacabí, sí, ni Córdoba, sí, ni Guanyala.
2: Sí que serà, i sí que com estaven dient que durant l'any pues, futbolistes com Danjuma, com Raba, com Gallà seran importants, pues jo sé que una línia de tres centrals de Córdoba, Diacabí,
1: no la veurem
2: en tota la temporada, això és una realitat.
1: Està clar, no anem a veure.
2: Són futbolistes que bé, que és cert que Diacabí ha de liderar més, però bé, també saben que Diacabí està com està, que ha d'anar una pretemporada particular, i a mi l'única cosa que potser em quedaria un poquet és que estic veient en Córdoba una valentia per a eixir en la pilota jugada, que a mi sí que m'agrada. Dit això, també
1: que Córdoba té bona eixida de pilota, eh? Eixa central.
2: Sí, a més ho fa en la cama esquerra, que sempre dona un plus de qualitat. Mm.
1: Per cert, hem de refrescar també quina és la situació, Nacho, d'Aimar Blázquez, que és, sí. que és curiosa, perquè el futbolista volia anar-se'n, havia portat ofertes, perquè les ofertes el club les rebutja, i a partir d'ahí, bueno, pues, si conclou contracte esta temporada, el València té la possibilitat de renovar-lo, aplicant el famós més 2 que tenen un fum de futbolistes del filial. Ell vol protagonisme en el primer equip, i si no, bueno, pues acceptaria ese més 2 que s'activara ja, però per eixir cedit, perquè entenc que no va comptar per a Corberà.
2: Correcte, sí. Mentre... A la fi... Sí. Dale, Lluís, dale.
0: Sí, tira, no, ha passat en correa.
2: Nada, que dic que Aimar Blázquez, a fi de comptes, el que vol és pues, arribar ja al primer equip. Jo així entenc a totes les partes, no? Jo entenc al València que diu, oye, no tingues pressa, que anem a donar-te un projecte per a que, pues, valga la redundància, tingues projecció. Aimar el que vol és, oye, jo he sigut un dels millors a Divisió d'Honor, he sigut el pitxichi, he portat al València a la Copa de Campions, hem arribat a la final i la majoria d'estos rivals ja estan tocant de futbol professional i jo no. Jo entenc a totes les parts, per això també jo entenc que el València li va dir, oye, renovem ja, i a més és que Corberán vol que Aimar Blázquez, la dinàmica que tinga en la temporada, siga la de soc el davanter titular del filial, i a més, si Hugo Duro o Sadik no estan, soc jo qui entra en la convocatòria. Uf. I això és el pla que li planteja Aimar. Sembla que de moment ell vol un poquet més.
1: Ah, és que Luis, Aimar detecta lo que detectem tots, confiança de Corberán en la cantera, zero.
0: Zero absolut, sí.
1: Zero.
0: Sí. És que no n'hi ha.
2: És una realitat.
0: No, sí, sí, sí. És molt evident. Hi ha hagut una falta que ha votat el València, que ha botejat Diacabí, però Manset directament a les mans, als guants del porter del conjunt turolenc. Estem ja en el 20 de la segona part i així en Paterna continua guanyant l'equip de Primera Federació. El Teruel està guanyant 0-1 el València, que ara controla el baló i obliga a recular el conjunt de Mestalla. Amb l'eixida d'Aimar Blázquez, s'ha col·locat com a davanter i envia Danjuma a l'extrem esquerre. Així que la parella davanter ara és Raba Blázquez per al València, que jo crec que sí que ha canviat a defensa de 4, eh? Com deia Nacho al principi d'esta segona part.
2: Sí, sí,
0: jo que sí,
2: sí
0: que
2: sí, sí.
0: Ha col·locat a Guanyala com a lateral dret i li ha dit a Otorbi que s'oblide de qualsevol acció defensiva i que tot el seu esforç siga en zona d'atac. Mira quina bona la recuperació del València ara, Dani Raba. Falta claríssima, falta de groga del jugador del Teruel. Ara no la mostrarà, però la falta claríssima sobre Dani Raba. El València ara està recuperant la pilota prop de l'àrea de l'equip aragonès, però no és capaç d'aprofitar les opcions, que no són massa, eh? Les opcions de gol realment que ha tingut. No hi ha hagut errades clamoroses, no hi ha hagut grans parades del porter del Teruel. I anem a veure aquesta oportunitat. Falta uns 35 metres de l'àrea de la porteria del Teruel. Ja no està Almeida en el camp, al costat del baló. Raba és qui la pica, el baló per a la segona acció i la trau defensivament fenomenal la defensa del Teruel. Perquè la jugada era bona, havia picat molt bé,
2: sí.
0: Amb molta qualitat ixe baló, Dani Rama per a buscar el cap de Córdoba, este havia prolongat, però en la segona opció s'ha avançat molt bé el defensor del Teruel.
2: crec que Aymar Blázquez qui donava continuïtat,
1: sí, acabo t'aixate, sí, sí, acabo t'aixate.
2: Que recordem que si no m'enganya, crec que me dice 1,96, o sigui, és un futbolista, sí, sí, altíssim. Jo que me dis que 1,87 al seu costat pareix bajito, o sigui que li han buscat de cap i ha donat bé la prolongació, però crec que era Guanyala que no ha aconseguit rematar en esa segona acció al segon pal.
1: 1,94 fa
2: Aymar
1: Blázquez, sí.
2: Poca cosa.
0: Però molt prim, eh?
1: No, és superprim, sí, sí, molt prim.
0: És molt alt, però molt prim.
1: Sí, sí, sí.
0: Balón atac per al València i està Aymar Blázquez en la mitja lluna de la frontal de l'àrea. Tracta de girar-se, continua la lluita amb els centrals del Teruel i finalment li recupera molt bé la pilota Nicolás, el central nigerià, però la recupera el València. La pilota en la frontal de l'àrea, dient que la deixa per a José, el xut de Gallà, la para el porter del Teruel. Llançament entre pals des de la frontal de l'àrea de José Gallà i el baló que rebutja amb els punys el porter de l'equip turolenc. El València està per empatar, en qualsevol moment.
2: Sí, li ha pegat des de la frontal molt fort José Luis Gallà, cert que en poca col·locació però amb molta potència. No podem obviar una cosa, és que el València, Luis, estem dient que té apropiaments per una ocasió clares, és que no té davanters, és que sols té dos en plantilla i és que l'altre o sigui, que és que no té, està ara Aymar Blázquez i jo crec que l'equip ho ha notat quan ha entrat Aymar, per l'única raó de que és un nou pur i esa referència en atac, tot i que sigui un canterà, sempre fa que els equips estiguen més pendents de defensar-ho.
0: Ara ja groga per al capità del Teruel per alguna protesta en este córner que ha assenyalat Pablo González del Rey, l'àrbitre valencià, que acaba de pujar a segona federació i que està dirigint l'encontre. Va al córner d'Anjuma, la pilota que bona, que tensa cap al primer pal i està a punt de fer-se autogol el Teruel perquè ha pentinat en el primer pal i el baló que se'n va directament per línia de fons serà de nou servici de cantó, córner per al València. Ara el tancarà Raba. El València creant molt de perill tancant els córners, sembla cama canviada. Ara és Dani Raba, però el baló queda molt curt. Ai, Raba. I serà servici de banda favorable al València. No puc entendre, aquests córners tan curts. Sí, la pilota parada, un especialista.
2: Sí. I sobretot perquè no ha alçat el vol, la pilota, quasi, no? Anava pràcticament rasa. És molt difícil.
0: I acabi dins l'àrea, no pot fer-se amb la pilota. La recuperarà el Teruel, que no llança el contraatac, atempera l'acció mitjançant Gallardo per a finalment jugar cap a l'esquerra. Espera que s'acosten els seus migcampistes. El Teruel vol eixir. De nou Gallardo, banda esquerra, la toca de primer, espera Sergio. Ui, quin control! Quin control més roïn de Sergio Moreno. Abans hi havia fora de joc. Tenim pausa per hidratació. Minut 25 de la segona meitat. Així en la ciutat esportiva de Paterra.
2: Sí.
0: El treball era imprescindible. El treball és imprescindible. El Teruel continua guanyant el València. Corberan amb les mans en les butxaques.
1: Acaba de veure el control i efectivament, quin mal control. Si controla bé, se queda soles davant de Cristian Rivero. Pausa per a la hidratació. Què està fent Corberan, Nacho?
2: Bueno, ara mateix Corberan està reunint a tots els seus futbolistes al voltant d'ell. Porta la seva clàssica fulla d'instruccions. Ha anat a parlar en Diakabí per a conèixer les seues sensacions. Recordem que muscularment Diakabí segueix un pla al marge, o no tant al marge, però molt més específic i focalitzat en la posada a punt que la resta dels seus companys. Evidentment, després d'aquella lesió que va tindre, no sé si era 2023 o 2024 ja, crec que era 2024, si no m'enganyo, davant el Real Madrid. Pues muscularment, bé, ha tornat bé del genoll, però muscularment es lesiona molt. Parlava en ell Carlos Corberán, ja ho fa en la resta de la plantilla i bé, bueno, estàvem parlant un poquet de que el València està millor, de que ara tenia un davanter i havien arribat més apropaments, però és cert que els gols continuen sense arribar. Té ara mateix, està posant especial focus Corberán en parlar en Dieng, que és cert que a mi m'està deixant un poquet de dubtes perquè a les ocasions que ha tingut a la frontal de l'àrea, ja no tant per a rematar, no, però per a donar continuïtat, ha estat un poquet lent, un poquet pla i defensivament sí que m'està deixant preocupant el València València, ja no tant els duels individuals amb els centrals, sinó en la facilitat en la que li agafen l'esquena i fan contraatacs, als contracols, en el balanç defensiu, li estan agafant moltíssim al València en els balanços defensius, i és algo que jo pense que ha de treballar, perquè no és a soles avui per la línia defensiva que estàvem parlant que tenia, ha ocorregut tota la pretemporada. El balanç defensiu del València està deixant molt que desitjar i això ha de millorar moltíssim, perquè avui és el Teruel, però demà és Mbappé i tot i que facis el balanç defensiu bé, te pot marcar gol, pues imagina si ho fas roïn.
1: Osasuna acaba d'anunciar fa uns minuts que acaba de firmar un central de l'IFK Göteborg, un central ganès, Roxon Yeboah, paga 3 milions d'euros Osasuna. El conjunt suec se reserva el 30% de la plusvalia cas d'una futura venda, signa contracte fins 2031, clàusula de rescisió de 30 milions d'euros, Roxon Yeboah, un ganès que arriba des de Suècia a Osasuna.
2: Bé, doncs pues sembla que va haver... Sí, això anava a dir, sembla que va haver una doble substitució. Entren en el dorsal 38 Jaume Durà, l'extrem, una de les principals joies de la cantera, sé que es diu habitualment, però és veritat que en ell hi ha moltes expectatives posades, i també Panac, el central, que precisament ha canviat per Mukhtar Diakabi, que parlava en Corberan i ja saben per què era. Sembla que, oye, no ha volgut forçar massa la maquinària, al minut 73 minuts ha durat Mukhtar Diakabi i la línia defensiva ja, llevant Gallà, queda plagada de canterans, no? Guanyala, Panach, Iker Córdoba i finalment José Luis Gaya.
0: Pues al camp ja estava Blázquez, entren també Jaume Durà, un altre home d'atac, i entra també Panach. Allà va jugar-la de nou el València. Estem en els últims 20 minuts i a menys minuts, 17 minuts per a que conclogui el partit. I això està 0-1, guanyant el Teruel amb el gol de Gallardo en el 29 de la primera part. Ataca el València, ho fa per la dreta, però la passada no és gens bona per a buscar Otorbi. I serà servici de banda de nou per a l'equip turolenc, que està guanyant fenomenal el partit.
2: Per cert, en este canvi es confirma que passa totalment a línia de 4, perquè si no m'enganya qui s'ha anat ha sigut Guanyala, es queda Otorbi com a lateral dret i serà Jaume Durà qui jugue per davant d'ell. Per tant, línia de 4 totalment, línia pràcticament tota de canterans i un equip de que del primer equip solo estan ara mateix Gallà, Dieng, Raba i Dan Juma a la gespa.
0: Està jugant la mentre l'equip de Teruel. Ho fa per el perfil esquerre. Allà va jugar l'autor del gol, Gallardo. Este entrega el seu central i Nicolás fa un bon retall per a continuar amb la pilota. I Xint amb el baló controla el central del Teruel, que és en la línia de mitjos, fa el canvi d'orientació, però intercepta molt bé amb el cap Gallà per a entregar fins al seu porter.
1: Fenerbahçe acaba de fer públic el fitxatge de Romelu Lukaku, procedent del Nàpols, a canvi de 6 milions d'euros. No sé què passa, que hasta la Lliga Turca ja està firmant millor que la Lliga Espanyola, eh? O sea, la Lliga Turca, sí. La Lliga Turca...
0: Salah,
1: Lukaku... Està firmant ja més futbolistes importants, diríem, que la Lliga Espanyola.
2: Home, han fitxat a Cheng.
1: Bueno, ahí va començar tot. Va ser la primera pedra, Nacho.
0: Danjuma amb la pilota per al València, entrega en llarg la pilota, bona, tractava d'aplegar Raba, però finalment atrapa. Danjuma està amb unes ganes espectaculars, eh? Hi havia fora de joc.
1: I ja veuràs si, com sigueu dur el titular contra el Celta, la cara de Danjuma, ja veuràs.
0: Tens algun dubte?
1: No ho sé, ahí jo també tinc dubtes.
0: Jo no.
1: Però Danjuma està avui, Danjuma està avui en aquest equip, eh?
0: No és,
1: està
0: és el davanter centre habitual, eh? Vaja.
1: És que Danjuma no està així avui, no està demà, eh? Demà és l'11, diria, més titular que el d'avui, eh? I Danjuma està així avui.
0: Sí, sí, no està clar.
1: Pues ja t'he dit jo que teníem el primer líder d'estirar.
0: Venen més canvis en el Teruel. S'incorpora també Boricó, José Santiago Boricó, que ha ingressat en el terreny de joc. Va a jugar a l'equip turolenc, ho fa per l'esquerra. Servici de lateral preparat Llàcer per a traure, no, la deixa per a que s'acoste cap allí José Rade Diego per a que execute el servici de banda. Últims 14 minuts, empatarà el València o no, Fungador?
1: Uf, jo tinc dubtes.
0: Sí, jo no ho veig, eh?
1: Jo tampoc.
2: Yo tampoco.
0: Sería dura, ¿eh? Esta derrota davant d'un equip de primera federació.
2: Sí, sobretot perquè... perquè no ha tingut pràcticament ocasions. És veritat que ha sigut superior la segona meitat, però jo no recorde... Sí, llevant el dispar des de la frontal de Gallà, però una ocasió d'aquestes que dius claríssima que normalment entren, és que jo no recorde, no sé vosaltres.
1: També vos dic una cosa, eh? Jo crec que si este marcador se repetira, además, seria més preocupant.
0: Home, segur. Demà... En principi...
1: Perquè jo crec que, bueno, aquesta setmana està planificada dos partits perquè tots juguen la mateixa càrrega de minuts, ho hem explicat abans, tenint en compte que l'equip no competeix este cada setmana, però l'11 titular, l'11 de profunditat és el de demà. Si el

0: Que demà dona la mateixa imatge que el d'avui, jo me preocuparia, eh? Lo d'avui, bueno, jo crec que és acumular minuts. És cert que té bruta la pretemporada en quant a marcadors, perquè eres incapaç de guanyar-li al Teruel, però si demà se repetir la imatge, ojo, que sí, a mi sí que me preocuparia, eh?
1: És pretemporada, eh? Jo li llevaria dramatisme,
0: exacte,
1: a tot.
0: Luis, exacte, jo sempre en pretemporada li resta dramatisme,
2: jo,
0: correcte.
2: Jo soc de la mateixa línia. Sí, sé que normalment la gent... Home, a veure, si el Teruel te clava un 0-4,
0: ah,
2: pues
0: no,
2: sí, hem d'encendre les alarmes, però el València ha sigut superior, sí, no. El gol ha arribat en contra, com ha arribat, per una errada individual. Bé, a mi no m'agrada perdre, crec que a Corberan tampoc, als futbolistes tampoc. Tampoc li donaria massa dramatisme. Ui, és cert que si demà tots els titulars també perden davant d'un Primera Federació, la cosa canvia, al meu judici. Tampoc seria dramàtic, però sí que diria, oye, cuidado, o sigui, aquests titulars estan perdent davant d'un Primera Federació. Ui, hem de destacar altra vegada que ara mateix a la gespa hi ha 4 jugadors del primer equip. La resta són tot canterans.
1: No, però jo crec que l'equip de demà és millor que el d'avui, eh?
0: El rival, dius?
1: Dic, Sí, rival. el rival. Que el rival de demà és millor que el d'avui.
0: Uh-huh. Bueno, està al marge ja l'eclipsi, no ho hem dit? Des de fa dos minuts. Des de fa dos minuts. 7:33 estava previst. 3 minuts ja han passat.
1: Estem intranquils, així, eh?
0: Ahir veu alguna cosa?
1: No. Tenim el sol completament en l'esquena.
0: Jo no miraria.
1: Pilotada llarga per a Óscar Danjuma. Hi ha hagut contacte amb el seu peu amb el defensor del Teruel. Ha anat a terra, demanava la falta. Però diu l'àrbitre, sigan. I va l'òpera el porter del Club Deportivo Teruel, que farà 3 canvis més abans de concloure el partit per a que puguen aportar més futbolistes al terreny de joc. Mentre el baló està en zona defensiva del València. Pilota per a Cristian Rivero, que eix en el pòster del gol, eh? Pilota avançada, que és bona. Dicker cap a la zona medular, allí la lluita, però no la pot guanyar Durà. I finalment serà servici de banda favorable al Club Deportivo Teruel.
0: Me confós jo, l'eclipsi comença 10:40. Ha canviat, s'ha endarrerit. Per què? No ho sé. 10:40.
1: No, normal, perquè hi ha hagut pausa per hidratació.
0: És que està previst per a les 7:33, sí. I ara de repente comença 10:40.
1: Ai, 40.
0: Ai, 40,
1: falten 3 minuts.
0: Sí.
2: Mira, no ho
1: canvio. 3 minuts, pues, en el València... A veure, esta substitució en el conjunt de Mestalla, perquè s'incorpora aquí Marc Martínez.
0: Corberana, l'estic veient en la banqueta. Tranquil, molt tranquil.
1: Està tranquil,
0: Molt tranquil.
1: Ah, ja t'he dit que a la pausa per hidratació ha eixit amb les butxaques a les mans. O sigui que... Ell està tranquil. Ell està mirant el que passa en el camp i traguent conclusions. Hi ha hagut una falta clara per part de Dieng, però l'àrbitre dona llei de l'avantatge. Ataca per l'equip turolenc. És CC en esta banda dreta. Pilota per a que la juga el Teruel, i finalment hi ha falta quan tractava de recuperar Marc Martínez. Ha comès la falta sobre el jugador del Teruel. Picarà el llançament el grup de Kiko Ramírez. Per a que te facis una idea, la directiva del Teruel va decidir tindre una plantilla de 20 jugadors. Però el president digué que la plantilla pagava només 10.
0: No.
1: Que el jugador número 20 eixia d'un crowdfunding entre tots els seguidors del Teruel. Que si volia un planter de 20 l'afició del Teruel, que el jugador número 20 el pagava l'afició.
0: Però això me pareix meravellós, el que estàs contant.
1: Pues això és el que ha decidit enguany l'equip del Teruel.
2: El president te demanaria, el club, Luis, que no dones idees al València de Meriton, per favor. Gràcies.
0: Són capaços, eh? Vale, un lateral dret, pagueu-lo.
1: Pagueu-lo. A veure, i si estiguin a pagar res a 200 pete, per cada aficionat.
0: Però això és extraordinari, el que estàs contant, Luis.
1: Sí. El jugador 20 el paga l'afició.
0: És un crowdfunding increïble.
1: Sí, entre els seguidors del Teruel, i si hi havia prou diners com per a contractar un altre futbolista. En esta categoria no es paguen traspassos, no? Jugadors lliures per a pagar el jornal que tindria aquest futbolista. Pues si el pagaven, pues hi hauria aquest jugador, i si no, pues Kiko Ramírez es quedaria un planter de Déu. Hi ha hagut falta de Dieng. Poc a poc el partit que ja va morint, i al València se li veu ja absolutament incapaç. Venen els últims canvis en l'equip turolenc, preparat Calvé per incorporar-se al partit. També el segon tí, Carlos Igual,

0: igual que ha tingut un llarg camí, ha jugat per supost en l'Atlético Saguntino, ha jugat en la Pedrera del València, inclús d'infantil va estar en el Villarreal. I l'altre jugador que s'incorpora és Nicolás Gusić.
1: Estic meravellat de lo que has contat, Luis. El Teruel estima necessària va estar una xifra de 35.000 euros per a tancar l'últim reforç del mercat de l'estiu.
0: Això és. I això és diners, este que posa l'afició?
1: Sí.
0: L'afició del Teruel vol deixar futbolista? Pues que el posa. El futbol és meravellós, Folgado.
1: És increïble.
0: Les idees del futbol són extraordinàries.
1: I el cartell diu, el jugador 20 lo fichas tú.
0: Eso es.
2: Madre mía.
1: Oh, es increíble, de veres.
2: Magnífico. Combo sona Arnau Martínez, lo fichas tú.
1: Wow, dona idea, dona.
2: Combo sona.
0: ¿Queréis a Arnau Martínez?
1: Increíble, de veres.
0: Y la foto de un bolsillo.
1: Es maravillas.
0: Estem ya en el minuto 38 de esta segunda mitad. Continúa guañante el Teruel 0-1 en Paterna, davant del València. Un València al que li queden ja molt pocs titulars o molts pocs jugadors del primer equip. I ara són molts del filial. Otorbi. Otorbi entrega per a Dieng. I Dieng fa una passada intolerable. Dieng, amic, això és intolerable per a un futbolista de primera divisió.
2: Sí, està molt poc encertat Dieng. Ho portem dient tota la retransmissió i ja no sol és ofensivament, sinó defensivament, on no està trobant el seu lloc. Li està costant ubicar-se tàcticament. Això a mi sempre ocupa un poquet més, perquè és cert que en termes col·lectius un partit de pretemporada pues, tampoc espera avaluar massa coses, però hem de tindre en compte que Dieng és cert que estarà més arropat quan jugui de migcampista, però home, tu davant d'un primer rep has de ser capaç, no?, de fer-te en el mig del camp. És cert que ara mateix està acompanyat per dos canterans pràcticament, però a mi sí que m'està deixant un poquet que desitjar en la seva col·locació al terreny
1: de joc. És el que sembla que és, bueno, sembla no, és el que més està costant-li l'adaptació, direm, al futbol espanyol, no? Sí, Dejas està deixant dubte, però jo el veig més adaptat. Bueno, jugava en Portugal, no és tan complicat. Santos s'ha adaptat ràpidament.
0: Quina patada li acaben de pegar al xiquet a Durà. Però l'àrbitre diu que res, que continuï l'acció, però a mi era falta claríssima en el moment del llançament. Ha buscat el contacte. Però l'àrbitre diu que res, que continuï l'acció i sí que serà servici de meta per al Teruel. 4 i mig per a que això concloga. Això és la pretemporada. Fa un minut ha començat l'eclipsi. En un instant el contem així en A Punt Ràdio. Clar que sí. En la tele ja estan, ensenyant.
1: I en la ràdio de seguida, en el moment que ve nosaltres. Sí. També així els companys per a contar l'eclipsi.
0: Ensenyant el sol, la lluna. Esta nit es veuran els dos. Bueno, esta nit, així ja no res, no?
1: Sí. Esta nit, la pluja, de Perseids, també, les llàgrimes de Sant Llorenç. No. És un dia, diríem, complet, Complet.
2: I el 90 minuts, Che Salva, que ho has de dir, que ho diu Lluís, ho dic jo, i tu no ho dius.
1: Té raó.
0: Hi ha falta favorable al Teruel en el mig del camp. El Teruel de Kiko Ramírez i de Juanra Cabrero, camí de guanyar al València. Recorden que demà tornarem a estar així una miqueta més tard, El partit demà no és a les 6, és a les 7 i mitja i que enfrontarà en este clàssic de la Comunitat Valenciana, València i Hércules. El llançament de falta del Teruel, que rebutja de cap el València i que té opció d'eixir al contraatac. El valor és per a Dani Raba, està siguent agafat, continua Raba agafat, no pot continuar, falta.
1: Recordem, Luis, que estem avui en el punt a punt, que estarem demà en el punt a punt, que divendres estarem en el punt a punt perquè comença la Lliga en segona divisió, juga el Castelló com a visitant davant la Reial Societat B i a partir d'ahir ja no parem, dissabte, diumenge, dilluns, el següent cap de setmana, la pròxima setmana el València juga el partit a jornada contra el Betis, vull dir, ja, això ja, el punt a punt, Luis, i demà ens ho explicarà tot en 90 minuts Polit, el 90, el punt a punt ja no para, Luis.
0: Polit ja torna. Per fi torna Polit.
1: Quines vacances ha pegat el tio.
0: Ai, cuidant el bebé.
1: No para de tindre xiquets per a tindre vacances.
0: Ja, per fi, ja torna Polit per a presentar el punt a punt.
1: Tres dies vaig tindre jo en el primer fill de vacances. I ara són quatre mesos? Shakira Barbados.
2: Sí, sí, són 4 mesos. Ei, no vos queixeu, che, que a mi encara em toca.
1: Jo vaig dir en la meva xiqueta Laura 3 dies, en el xiquet Pau 15 dies. Però clar, que ara són 4 mesos. Terrible, de veres. Què fas, 4 mesos? Hi ha un
0: canvi en la porteria del Teruel.
2: Sí, ha entrat el porter
0: Amador Zarco i ha entrat l'ucraïnès. Jo pensava que eixia el fill d'Andreu, el fill de Palop, però no. Qui ha eixit és Dimitru Pohorili. A totes són el 43, estem ja d'esta segona meitat, vivint la pretemporada, vivint l'eclipsi, vivint este històric dimecres en Napunt Ràdio. El valor per al València, que està esgotant les últimes opcions, les últimes oportunitats d'empatar este partit, que des del minut 29 de la primera meitat guanya el Teruel amb el gol de Gallardo.
1: I mira jo per la finestra que tenim així en l'estudi, perquè és que el sol està...
0: Mira la pilota! Per al llançament que se'n va fora! Marc Martínez ha tingut l'empat per al València després d'una bona combinació per banda dreta. Han aplegat la pilota fins l'interior de l'àrea i allí Martínez ha creuat en excés amb el peu dret, pilota que se'n va fora. Així ha tingut el València l'empat.
1: És una bona acció, sí, sí, una bona acció del València.
2: És una ocasió claríssima i ser pràcticament mà a mà de Marc Martínez, que des de la seva entrada ha tingut un parell d'ocasions. Li han fet una falta a la frontal de l'àrea en un dispar que feia a la porteria d'Amador Zarco i ara en este mà a mà se li ha anat un poquet fora quan el porter ja estava totalment superat. Ha sigut una llàstima perquè ja és el minut 89, jo pense que no donarà afegit.
1: No, no, no.
2: I era l'empat, pràcticament, era l'ocasió de l'empat.
0: En la primera part no han donat gens d'afegit, així que veurem en esta segona. Així que estem en l'últim minut de l'encontre. El València que perd 0-1 davant del Teruel. Pilota per a Danjuma, tracta de guanyar-la, però la recuperarà el mig del camp de l'equip turolenc, que eixarà al contraatac a tota velocitat per l'esquerra, rasejant la pilota per a Calvé. Calvé que xuta! Rivero, córner! Ha tingut el 0-2 el Teruel amb el llançament de José Luis Calvé, que ha rebutjat amb les dues mans en el primer pal Cristian Rivero enviant-la al córrer un bon xut.
2: Sí, Gallano no ha forçat la maquinària. Jo l'estava veient que ha dubtat en si baixar, perquè era per el costat esquerre l'ocasió, i ha dubtat en si baixar a sprint, però està en el minut 90 un partit de pretemporada. He vist que a meitat carrera pues, ha baixat les revolucions. També veig Jocic, no?, en este tipus de partits, però jo torno a lo mateix. Ha sigut altra vegada en un balanç defensiu que el València no ha basculat bé, no ha defensat bé,
1: mal,
2: i altra
1: super,
2: vegada li han agafat.
1: Super mal basculada.
0: Final del partit en Paterna. Ha guanyat el Teruel, primer dels dos tets de pretemporada amb les que l'equip de Corberan posarà punt i final. El València, que no pot superar el Teruel, guanya l'equip aragonès. Final de partit en Paterna, València 0, Teruel 1. El gol de Gallardo en el 29.
1: L'agrada, Nacho, no escolta res, vull dir, protesta, no protesta... Se'n van tranquil·lament, no. Res, no?
2: Sí, sí, se'n van tranquil·lament. Els únics xiulits que han sigut quan han canviat a André Almeida, i la resta, jo crec que la resta de la gent està més preocupada d'anar-se a veure l'eclipsi o que aquesta il·luminació no els afecta els ulls. Jo crec que la gent interpreta que el partit d'avui sí era de pretemporada com a tal, i m'explique, estava plagat de suplents el València, no? No és com el partit aquell davant del Castelló, on sí van disputar el partit futbolistes importants i el València va caure derrotat durament i merescudament, no. Avui és altra cosa, avui el València estava ple de canterans, avui era un València ja no B, era un València C pràcticament, i bé, la derrota sempre és fotuda, però hi ha que entendre el context de la situació.
1: No vos he preguntat tampoc al llarg del partit, però en anteriors partits d'esta pretemporada Paterna la graderia havia cantat allò de Corberan Divisió. Avui no s'ha cantat res, no?
0: No, tampoc. No, res. Mira, ha vingut molta família amb xiquets.
1: Sí, sí, sí, per televisió ho estava veient. Sí, sí.
0: Ha vingut molt de xiquet. No era el públic reivindicatiu habitual el que ha vingut avui a Mestalla. No, era d'esperar que no hi haguera cap reacció ni contra Corberà, ni contra... No, estan a tres rotllos. Són casautògrafs.
1: Sí, sí, no,
2: una... I per a mi, jo he de dir una cosa, a mi estar cantant Corbera en dimissió a la pretemporada me sembla un poquet fora de tiesto, en el sentit de que jo entenc tot l'acumulat, però és la pretemporada. O sigui, jo mai diré a la gent que ha de fer, que cadascú faci el que vulgui, però és cert que això anem a fer-lo pues, quan el València no funcione, si no funciona, no? Això és pretemporada. Lo lògic és el que ha passat avui. Oye, el València ha perdut un partit de pretemporada, molt bé, ha perdut un partit de pretemporada. A mi m'importa el que ocorrega a la temporada com a tal, no?
1: Sí, però ho hem comentat abans, sí, lo preocupant serà demà. Si demà el primer equip, diríem, repetís esta imatge, ja jo crec que la grada serà més crítica i, a més, tindria que preocupar-se, no hi ha nosaltres, que també, per supost, que ja ho estem, però tindria que preocupar-se Corberan i tindria que preocupar-se el club. En 5 minuts hem de tancar esta edició del estiu. Encara és futbol d'estiu. Demà també serà futbol d'estiu, amb l'últim amistós del València, penúltim per a l'Hèrcules. Demà s'enfrontaran a Paterna a 7 i mitja, des de les 7, en esta sintonia, la del Punta Ràdio. I a partir d'ahir ja, bueno, pues divendres amb el Castelló, futbol de segona divisió ja oficial, Lliga, i el cap de setmana compromisos per al Villarreal, per al Llevant. Dilluns també debuta l'Els, té el seu partit ajornat el València. Però el caldo de cultiu, Luis, no és el millor per a començar la pretemporada. Avui a Corbera no se li ha xiulat, però sí se li ha xiulat en anteriors partits a Paterna d'esta mateixa pretemporada. Se li va xiular també l'altre dia en Mestalla, els reforços que tarden en arribar. Té problemes el València en tancar el lateral dret, té problemes el València per acabar de reforçar la plantilla. Tot ve ja brut, diríem, de les acaballes de la temporada passada. S'acaba de renovar de tapadillo en un partit de la selecció espanyola en el Mundial a Corberan. El caldo de cultiu, si la temporada no comença bé, no és l'idoni, eh? És perillós que el València no comenci bé la temporada.
0: Mira, aquestes coses per a tu, per a Nacho, per a mi futbol, per el que he vist en la jornada d'avui, dia que avui era un partit tàctic i hem vist com Corberan ha començat en una defensa de 5, en el descans canvia una defensa de 4. L'altre dia ens va donar una molt bona sensació com a carriler dret Otorbi, avui ja no. Està clar que té que resoldre i té que buscar solucions, però per allà, no? Vull dir, Arnau no me val perquè no està. Té que buscar Corberan solucions per allà. Han mostrat un partit sencer Dieng. A Dieng no l'havien vist en esta pretemporada, un partit sencer, i Dieng, per el que hem vist avui, no dona la talla.
1: De moment no.
0: Igual el veiem en un altre partit i sí, no? Perquè hi havien hagut ratets en els que sí que era un jugador que ens havia agradat. Hem vist avui jugar el partit sencer a Gallà, i Gallà demostra que pues és un bon futbolista, però que no està ni de lluny en el seu millor moment d'estat de forma. Moltes ganes per a Raba i Danjuma. Almeida, a mi em sembla un jugador irrecuperable. Per a mi són les... I a Diakabí el veig completament fora de forma. Estes són les conclusions que jo trac d'aquest amistós de pretemporada, on no m'importa el resultat, me té igual,
1: sí.
0: Però sí que les sensacions a 10 dies per a començar la Lliga, dia 22, ja ens juguem els cacaus, a 10 dies, aquestes són les sensacions que jo veig, i les sensacions d'este València no són bones.
1: En un minut, Nacho, sensacions preocupants, sí. Les que deixa el València.
2: Jo, mira, en comptes de focalitzar l'individual, vaig a lo general, a mi el que em falta és una identitat per al València, perquè jo encara continuo sense Borela. Jo no sé si el València, sí sé que Corberan vol apostar per aquesta línia de 5 en carrilers, però no sé si ho veurem, perquè proven 4, proven 3 centrals, després proven 2 centrals, no havíem vist la línia de 5 defensors fins a fa pràcticament 2 partits, Anglaterra apenas se va a vore. Per això dic, jo trobo a faltar aquesta identitat, no? Que el València tinga clar la identitat que vol tindre al llarg de la Lliga, més enllà d'adaptar-se als rivals, que això és obvi que Corberan sempre tracta de fer-ho.
1: És preocupant, amb el mateix entrenador, que no tingui la identitat la passada temporada i que de moment en esta pretemporada tampoc la tinga. Luis Urrutia, además escoltem, perquè demà altre amistós.
0: Sí.
1: Setimitja, des de les 7 en esta sintonia.
0: Des de les 7 estem així, i ara...
1: L'Eclipsi.
0: L'Eclipsi,
1: que ja te'l tenim en directe.
0: Les ulleres?
1: En la tele d'Apunt i de seguida també en la ràdio d'Apunt. Luis, gràcies, bona vesprada.
0: Adeu.
1: Adeu, Luis Urrutia. Nacho, t'escoltes esta nit en 90 minuts i benvingut a esta sintonia, la de la ràdio d'Apunt.
2: Vinga, gràcies, bona nit.
1: Adéu, Luis Urrutia, adéu, Nacho Sánchez. Demà tornarem a partir de les 7 amb el València-Hércules. Mateix escenari, Ciutat Esportiva de Paterna. Últim amistós del València, penúltim amistós per a l'Hércules. Se n'anem, arriba la cobertura especial d'esta casa per a l'eclipsi solar. I nosaltres tornarem amb els esports esta nit a les 11 i amb el 90 minuts. Gràcies per l'atenció parada. Adéu.
3: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: A les 11 i amb el 90 minuts. Gràcies per l'atenció parada. Adéu.
3: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
4: Som la veu de tots.

0: Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: d'agost de 2026, en una data històrica que es recordarà com la de l'eclipsi total que vam poder gaudir a casa nostra. Fa mitja hora que la Lluna ha començat a cobrir de manera parcial el Sol, en un procés que ens té a tots fascinats. A les 8:30, minut amunt, minut avall, l'alineació dels astres culminarà amb aquest eclipsi total de Sol, que depèn d'on estiguen, durarà més o menys, en el millor dels casos, poc més d'un minut. Per això, els recomanem que no perguen aquest temps preciós i aprofiten al màxim aquesta oportunitat excepcional que ens brinda l'astronomia. Nosaltres els ho contarem des d'ací, des de la ràdio, i des de diversos punts geogràfics escampats pel nostre territori. Comencem amb José Navas i Tono Escribano a la tècnica. El saluda Rubén Dempere.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I més enllà de la fascinació lògica pel fenomen, l'eclipsi total de Sol també ha fet que parem molta atenció a la mobilitat. Connectem amb la DGT a hores d'ara per a conèixer quina és la situació a les carreteres de la Comunitat Valenciana. Darío Carnicero, bona vesprada.
2: Buenas tardes. En estos momentos pendientes de un accidente que provoca el corte de la A23 a la altura de Segorbe ya en dirección Teruel, por lo que encontrarán el desvío por la salida 27, mientras que en el resto de carreteras de la Comunidad Valenciana se circula sin complicaciones, tan solo tráfico en aumento en Valencia, en la A7 a la altura de Paterna y Godella, ya en dirección a Castelló de la Plana.
0: I avui part del nostre equip de Contrapunt està fora de l'estudi, el nostre meteoròleg Lluís Obiols i el nostre company Xavier García del Valle estan així, a l'edifici, però a l'exterior, al terrat, i estan en aquest punt per a contar-nos i per a narrar-nos com serà aquest eclipsi de Sol que ens enlluernarà a tots, en sentit figurat, perquè precisament el que aportarà és foscor durant un minut, però ens enlluernarà en un altre sentit. Per a narrar-nos este fenomen màgic, este fenomen excepcional, els tenim els dos així, en el terrat del nostre centre de producció de programes. Bona vesprada, Lluís Obiols.
3: Hola, molt bona vesprada.
0: Què esteu veient, què estàs veient en este moment des d'aquest punt excepcional del nostre edifici?
3: Doncs nosaltres hem tingut sort perquè no hi ha cap núvol cap a l'oest, per tant la visió és espectacular i veiem com a poc la Lluna es menja el Sol. De fet, així la totalitat arribarà a la ciutat de València al voltant de les 20 hores i 33 minuts. Durarà un minut la totalitat. Alacant no serà total. Estarem amb un 99,1%, arribarà a les 8 i 35 minuts i a Castelló de la Plana a les 8 i 32 minuts i és un dels llocs on durarà més, un minut 34 segons. Els punts on durarà més, un minut 40 segons, a Olocau del Rei, a la Mata, Cinc Torres, a Portell de Morella i a Castellfort. I a destacar que nosaltres així no veiem núvols, sí que s'han format alguns núvols. Si girem nosaltres i mirem cap a la mar, sí que veiem alguns núvols baixos i després també estem pendents dels núvols que, sobretot, venen associats a una tronada que finalment ha entrat per la vall de Cofrents a Aiora. Finalment, on ha plogut avui, ha sigut a Aiora. Han caigut de l'ordre de 8 a 9 litres per metre quadrat. No és total ja en eixa zona, és parcial, però sí que tenim els núvols associats a esta tronada que poden molestar un poquet a les comarques centrals. També hem tingut creixement de núvols al nord, però ja es van dissipant.
0: Molt bé, Joan. Lluís, continuarem parlant al llarg d'esta hora, d'este eclipsi total de Sol, per al qual falten concretament 25 minuts i mig, exactament, és el que faltaria. I també, en les altures del centre de producció de programes de Burjassot es troba el nostre company Xavier García del Valle, també a punt per a narrar-nos aquest eclipsi total de Sol. Bona vesprada, Xavier.
4: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, a punt per a narrar-vos i ja podem començar a comentar-vos el que estem veient. Com acaba de dir Lluís, gaudim d'una visibilitat total. És realment impressionant com es veu quasi el moviment d'aquesta ombra de la Lluna que a poc es va menjant l'esfera solar. A hores d'ara dirien que quedarien dos terços aproximadament encara per tapar, no arribaria i hem tingut la sort, com comentava Lluís Obiols, de gaudir d'un cel quasi ras, disfrutar d'esta ocasió única. Recordem que això no passava així des de l'any 1905, fa 120 anys, i que probablement la pròxima ocasió per als valencians i les valencianes, és a dir, el territori de la Comunitat Valenciana, que es torna a repetir això, serà segurament d'ací a 154 anys. Per tant, és poc probable que els que estem gaudint a hores d'ara d'aquest espectacle tornem a repetir-lo. És veritat que per als més aficionats i aficionades tindran l'ocasió l'any que ve, si volen acostar-se a Cádiz, de tindre un altre espectacle exactament igual, un eclipsi total, però han d'anar a Cádiz o a Màlaga o a Huelva. Així encara haurem d'esperar més de temps. Per tant, recomanem a tot el món que es dediqui a gaudir de l'espectacle, sempre amb les ulleres com les que portem ara mateix, Lluís Obiols i jo mateix, homologades, mirant al cel amb tranquil·litat, no perdent el temps, fent-se selfies o fotografies que en el telèfon mòbil no quedaran mai bé del tot, per això estan els professionals, i recordant totes les recomanacions que fan les autoritats. Ara de seguida sentirem el balanç que s'ha fet al Secopi, sembla que tot està transcorrent amb total normalitat. Ja sabem que este eclipsi va començar sobre les 5:30 de la vesprada a l'estret de Bering, ja fa unes quantes hores que una part del món està gaudint d'això, però també és veritat que la part més poblada som nosaltres. Nosaltres incloguem tota la part de la península, des de Galícia fins a Mallorca, quan acabe l'eclipsi esta nit, però ha vingut ja per Islàndia, amb poc d'observador, perquè allí no hi ha molta gent, i després som nosaltres els més privilegiats. Per tant, el que hem de recomanar és que la gent aprofite el moment, perquè tot i que siga un tòpic, hem de dir que estem assistint a un moment històric.
0: Gràcies, Xavier, continuarem parlant. I com dèiem, és ara moment de fer una ullada a com va aquest dispositiu especial que s'ha establert per a esta nit d'eclipsi total. 15.000 efectius de policia, bombers i sanitaris estan mobilitzats en un dispositiu especial de seguretat per a esta vesprada i nit. El 112, Comunitat Valenciana, està constituït el Secopi. A l'Eliana està Àlex Sanjaime. Alguna incidència destacable, Àlex?
5: La jornada està desenvolupant-se amb normalitat, tenint en compte una mobilització com la d'avui. CSCOPI, que com has comentat, està ja constituït per a coordinar tots els efectius desplegats amb motiu de l'eclipsi. Hi ha hagut dues reunions, una primera este matí i una altra esta vesprada, reunions de coordinació, però com diem, el CSCOPI està constituït. Dos incendis, un forestal a Xàtiva i un altre a Peníscola, ha provocat la mobilització de mitjans aèris per a poder actuar. En especial el de Peníscola, molt a prop de l'observatori situat en esta població, s'ha iniciat l'aparcament i l'incendi que ha provocat ferides a diverses persones i 34 vehicles afectats. Això són els incidents que podem dir que no estan directament vinculats a l'eclipsi, però que han provocat mobilització d'efectius. Hi havia també preocupació pel que fa al moviment a les carreteres. La més destacable, la CB500, que conduïs al Saler, és una de les que més retencions ha provocat fins al moment en què ha sigut tallada la circulació, com estava previst. També la D21 al terme de Pusol. En qualsevol cas, el balanç que fan les autoritats fins ara és satisfactori respecte a aquesta operació d'eclipsi. En línies generals, la població està seguint les recomanacions per evitar qualsevol incident de consideració.
0: Gràcies, Àlex. Com deies, el conseller Juan Carlos Valderrama ha destacat la normalitat i la col·laboració de la ciutadania.
6: Agradecer a la ciudadanía que ha seguido en todo momento las recomendaciones que se les han dado desde los ayuntamientos, desde la Administración General del Estado, desde la Generalitat Valenciana, y todos están siguiendo estas recomendaciones, lo que está produciendo que se esté desarrollando con normalidad lo que es el acceso a los puntos de observación.
0: No obstant, sí que ha assenyalat que hi ha alguns incidents i alguns incendis.
6: S'ha denunciat un hombre por uso de una motosierra en la Sierra de Irta. También en Alcalá de Xiver s'ha desalojat a 50 persones i varios vehículos que intentaven acceder a la ermita, i s'han producido varios incendios que son de consideración, pero que se ha trabajado con una rapidez importante y eficacia para poder controlarlos y posteriormente que estén extinguidos.
0: De fet, a les 6 només quedava actiu, a les 6 de la vesprada, només quedava actiu un foc a Xàtiva. Pilar Bernabé, la delegada del govern, també parla de normalitat amb algunes excepcions i detalla intervencions i sancions de la Guàrdia Civil.
7: Fundamentalmente destacar que s'ha produït en una zona d'aparcament.
8: La Guàrdia Civil ha fet algunes intervencions. Hi ha hagut denúncies en l'entrada de parcs naturals que, com bé saben, estaven tallats, i la Guàrdia Civil ha fet denúncies, per exemple, en la Serra d'Irta. En la C-29 hem tingut alguna retenció provocada perquè cotxes han estacionat en l'Arsen. Hem desallotjat també alguns espais que estaven prohibits per municipis com en la Serratella.
0: I anem ara a un altre punt oficial per a veure l'eclipsi a la platja de la Malvarrosa de València. Allí està la nostra companya Amparo Fernández, en este lloc privilegiat a la vora de la mar, i imaginem envoltada de milers de persones. És així? Bona vesprada, Amparo.
9: Bona vesprada, Rubén. A la vora de la mar, però sense brisa marina, hem de dir, fa moltíssima calor en esta platja de la Malvarrosa. I ser punt oficial, com bé dius, d'observació. Crec que podeu escoltar aquest helicòpter que ara mateix està sobrevolant per aquesta zona, en el punt de comandament preventiu, que és tot dispositiu que s'ha muntat per part de l'Ajuntament de València per tal de, d'alguna manera, aglutinar així els milers de persones. No cap una agulla ara mateix damunt l'arena d'esta platja. És una imatge inusual. Tot el món està mirant cara cap on està ponent-se el sol, és a dir, en direcció a l'oest, no cap a la mar, que seria el més habitual, i no hi trobem, és a dir, no se centra la gent, està concentrada amb les seues fieres, amb els seus aparells de fotografia, per exemple, prenent aquestes imatges d'un sol que ja se'ns amaga, perquè hem de dir que això és un punt d'observació oficial, sí, sentit positiu, està tot així muntat i està format per bombers, per policia nacional, també està els sanitaris o bombers que també estan a l'aigua, i un dels punts violeta. Però el cert és que alguns dels edificis que estan així al voltant d'este barri marítim ja comencen a menjar-se aquest sol, i clar, fa que la imatge de l'eclipsi total es vagi a complicar. La gent està movent-se, estan anant d'un lloc ja cap a un altre, buscant els xicotets racons que queden. Molta gent està anant-se'n cap a la vora de la mar per guanyar una miqueta més de perspectiva i no perdre'l de vista, perquè okay, ja sabeu que el punt àlgid serà cap a les 20:32, i aleshores volen veure aquest eclipsi total, que ja vos diguem que en este punt on estem nosaltres no serà possible per aquests edificis. I aquesta mateixa pregunta l'acabem de traslladar a l'alcaldessa de la ciutat, a Maria José Català, que ha estat així als nostres micròfons, tenemos, i ens ha comentat que volien veure l'eclipsi, que l'eclipsi és una cosa històrica, és un fet, un esdeveniment històric, passarà amb total normalitat, i per això han establert este punt com a oficial, ja no tant per el punt privilegiat, sinó també per tindre aquesta seguretat. I que és el que ha fet? Han copiat d'alguna manera el patró del que solen fer una nit també molt multitudinària i molt recent, la nit de Sant Joan. Però ja vos diem, així en primera persona, que n'hi ha moltíssima gent en este quasi quilòmetre acotat per aquest dispositiu, i com dia Àlex Sant Jaime en la seva anterior connexió, així també ens han destacat aquesta normalitat de tot el que està passant, en els accessos, els transports, sembla que està funcionant de manera correcta, així que estan tots a mitja mig silenci, concentració estranya d'esta imatge inusual a aquestes platges valencianes.
0: Palo Fernández, moltes gràcies, i gaudis tot el que pugues del
9: estic buscant aquest raconet, Rubén, estem buscant aquest raconet. Gràcies.

0: I un dels punts sensibles en esta jornada històrica, no ens cansem de repetir-ho, són els parcs naturals, que avui estan tancats per evitar aglomeracions davant del risc elevat d'incendis forestals. Però molt a prop del parc natural, en este cas del Saler, en un lloc privilegiat, a l'embarcador de l'Albufera, un grup de gent s'ha congregat per a viure este moment màgic. Joan Miquel Llopis està justament allí. Bona vesprada, Joan Miquel.
1: Bona vesprada, Rubén. Així n'hi ha al voltant d'un miler de zones, tenint en compte que era una zona amb una restricció total del trànsit des de les 6 de la vesprada. Només entren en autobús els que han vingut ací, perquè no es pot aparcar al llarg de tota la carretera CB500. Estem veient un fenomen extraordinari, astronòmic, on la Lluna està menjant-se la placa redona del Sol, entra amb una força impressionant. És el que està dient la gent, que en la seva immensa majoria no han vist mai un eclipse. Un servidor tampoc, i estem ara, en estos moments, retransmetent-vos què és el que està passant. Així està tot l'embarcador ple de gent, assentats, tocant amb els peus l'aigua de l'Albufera, tots col·locats amb les seues perceptives ulleres per a no danyar-se els ulls. Cada volta la Lluna va avançant més i el que estem trobant així és moltes nacionalitats distintes, italians, colombians, francesos, espanyols. Evidentment, hi ha valencians. D'Espanya hem trobat pràcticament de totes les comunitats autònomes i d'Estats Units també hem vist així a gent, d'Itàlia, com hem dit. Tots estan al·lucinant amb esta imatge que estem veient ara, sense poder veure el paisatge, però així la gent des de les 4 de la vesprada s'ha anat instal·lant a poc i veient esta meravella de paisatge que és el Parc Natural de l'Albufera. Estem veient, Rubén, l'eclipsi de les nostres vides.
0: Joan Miquel, jo volia preguntar-te una qüestió. Digues. Molt concreta, perquè tu estàs en un lloc que precisament és molt conegut per ser un lloc molt instagrameable, no? Seria aquesta la paraula.
1: Sí,
0: és a dir, un lloc
1: sí.
0: On la gent va fer-se selfies i fotos amb la posta del sol, i avui precisament amb aquest eclipsi total de sol, evidentment és un lloc molt idoni per a fer-se fotos. Estàs veient a la gent ja disposada, preparada a fer-se fotos i a perdre's aquest moment màgic que no tornarà?
1: Pràcticament des de les 2 de la vesprada, que estan fent-se vídeos i tal, que ja hauran anat podent veure's per tot el món, eixe Instagram, clar, ara sí n'hi ha la gent que es veu que quasi professional de les xarxes socials, que venen tots ataviats amb tot tipus de res. I estan ara, evidentment, gravant este moment en el que la Lluna ja pràcticament li guanya el territori al Sol i que estem a molt poquet de que estiga tot ahí en negre. Vull dir-te, sí, les xarxes socials estan presents així a l'Albufera i en no res al món.
0: Moltes gràcies, Joan Miquel. Continuarem parlant. I volem ara traslladar-nos a un altre punt geogràfic del nostre territori. Volem anar cap al nord. No deixem la mar, perquè ens anem, en este cas, a la platja del Gurugú, a Castelló, i allí està el nostre company Guillem Nicolàs. Bona vesprada, Guillem. Com estàs veient el cel a hores d'ara en aquest punt també privilegiat de la platja del Gurugú?
2: Bona vesprada, el cel l'estem veient perfecte, rodejat de milers de persones de totes les edats, arribades de llocs tan diferents com Amèrica o del Japó, i uns preparats amb grans telescopis i altres amb les ulleres per a protegir-se el sol. Ara mateix, si mirem al cel, veiem un únic núvol que amenaça en tapar este eclipsi històric, però la gent confia en que passe de llarg i deixa veure aquest espectacle al complet. Així, al darrere, hi ha un escenari instal·lat, hi ha dos a les platges de Castelló. Durant el llarg de tot el dia s'han realitzat conferències, xerrades i moltes activitats divulgatives per a donar a conèixer la importància d'aquest fenomen. Fa molt poc comprovaven com les ombres que reflexava el sol no tenien la forma habitual a terra, i hi ha hagut també records per a les persones que encara continuen pensant que la terra potser no siga redona. Estem a esta platja del Gurugú i enfront hi ha un aeròdrom, l'aeròdrom de Castelló de la Plana, que ofereix una visió perfecta per al sol. I també diuen que s'han enlairat algunes avionetes, d'on pot ser en algun moment saltaran paracaidistes. No només la gent està veient la l'eclipsi des de la platja, des d'este punt d'observació oficial, sinó que hi ha moltes embarcacions que han entrat dins del mar per a poder gaudir d'aquest eclipsi des d'una altra perspectiva. Totes les mirades són bones, totes les mirades compten, i així la nit encara serà llarga a la platja del Gurugú.
0: Moltes gràcies, Guillem, i gaudís el que pugues de l'eclipsi total.
2: Gràcies, bona nit.
0: I s'acosta, ja queden molts pocs minuts per a que es produïsca l'eclipsi total. I és ara, quan més atenció hem de posar a les mesures de seguretat que els experts recomanen. Ja ho sabran, però l'ús de les ulleres homologades és obligatori, perquè una mínima exposició al sol sense elles pot provocar lesions irreversibles. Esperem no fer tard en aquestes

0: Recomanacions. Les alternatives casolanes, com les ulleres de sol o mirar-lo a través d'un mòbil, no evitaran la radiació del sol. Els experts adverteixen que les cremades ocasionades a la retina de l'ull causades per l'eclipsi poden provocar una ceguera funcional que es notarà als pocs dies. El director mèdic del grup Oftalmis, Pedro Tanya, explica tot seguit com cal posar-se les ulleres homologades per tal d'evitar danys irreversibles.
1: Quan te vayas a poner las gafas, no te las pongas ya mirando al sol, porque entonces ya estás mirando al eclipse, sino que te las pongas mirando al suelo, es lo que dice el protocolo, para que cuando levantes la vista ya estás protegido. Dice que a pesar de un filtro no estés mirando 10 minutos un eclipse, te plantea 3 minutos, estemos un tiempo muy limitado para estar mirando un eclipse a pesar de llevar el filtro, porque por muy filtro que sea, deja pasada con la luz. La retirada segura es lo mismo, no te las quites mirando al eclipse, quítatelas ya mirando al suelo, y que los niños deben estar supervisados, por supuesto.
0: I esta és la fotografia que ha fet des de Punt Ràdio l'experta en eclipsis, Amèlia Ortiz, d'allò que podrem gaudir a partir de les 8:30 de la vesprada d'ací 9 minuts.
2: Pues passarà que el sol i la lluna es trobaran al cel. La lluna, com està més prou de nosaltres, ens passarà per davant del sol, anirà cobrint-lo paulatinament fins que aplegui a tapar-lo per complet, a tapar completament el disc solar. I això ens permetrà veure l'atmosfera exterior del sol, que és la corona.
0: I després de gaudir de l'eclipsi, el director general de Ciència, Rafael Sebastián, recomana quedar-se, perquè esta nit serà un bon moment per a contemplar les estrelles fugaces, els Perseids.
3: Como sabéis, esta es una noche en la cual van a verse las Perseidas y además, como no va a haber luna, va a haber un cielo muy oscuro, se va a ver mejor de lo habitual. Es decir, es casi una de las mejores noches que podríamos tener para ver Perseidas.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: I tot i que l'eclipsi total ho ocupa pràcticament tot avui, hem fet un xicotet espai també per a recordar la informació esportiva del dia. És temps per als esports amb Jordi Sánchez.
2: Rubén, hola, què tal? Podríem dir que el València, que ha jugat esta vesprada per l'últim amistós de la pretemporada contra el Terol, equip de la primera federació, ha quedat també eclipsat perquè ha perdut una nova derrota del València de Carlos Corberán, amb una imatge roïna novament. Carlos Corberán, que ha decidit alinear un 11 ple de teòrics suplents i jugadors del filial, que han fet una primera part molt fluixa, en què ha arribat el gol d'Edu Gallardo per als visitants, després d'una errada greu del hui porter valencianista Cristian Rivero. Lleugera milloria de l'equip blanc i negre en la segona part, amb més domini i algunes ocasions, però sense gol. L'afició està cada vegada més farta del rendiment de l'equip.
3: L'afició està molt calenta, any tras any pues intenten vendre la moto, no anem a ningún puesto.
4: No veo absolutamente nada que pueda decir que te ilusiona un poquito.
5: Ha començat l'any passat, però pel veig que necessita reforços, però a marxa forçada.
6: No dona bona imatge i tampoc juguem a res. Per a mi, Almeida i Raba al carrer, per així n'ha de clar.
7: Acabem de començar, tampoc se pot dir, però jo pense que anirà tot bé. Són molt bons, home, n'hi ha que ser positius, n'hi ha que ser positius.
1: Club de futbol, dia de presentacions, no?
2: Així és, la d'un davanter Ferniño, la d'un centrecampista Javi Morcillos. Dos futbolistes tenien molt clar que no podien rebutjar l'oportunitat de jugar en primera, els escoltem.
8: Creo que fue bastante rápido, no tuve que pensar mucho, lógicamente. Al final, jugar en primera división es algo que cualquier jugador desea y sueña. Aparte, Elche es un club histórico, mi padre también jugó aquí, me habló maravilla de este club y no podía decir que no.
9: Era una oportunidad especial para mí y mi familia. Era imposible decir que no.
1: I Jordi, parlem ara de bàsquet, que ens deixa avui moltes notícies.
2: Com sempre, el València Bàsquet, on comencen a aterrar els nous jugadors. El primer ha sigut el nord-americà Mo Gay, que s'ha presentat uns dies abans del que estava previst, amb la intenció de començar a entrenar-se en solitari. Ganes de treballar per a un jugador que arriba amb ganes d'aportar. L'escolten també.
10: I think for me, just trying to bring my versatility.
11: Crec que en el meu cas aportaré versatilitat i ajudaré en el que calga. Ja saps, defensa, energia,

0: Simplement intentaré ser jo mateix i crec que encaixaré bé amb l'equip.
1: I notícia d'últimíssima hora del València Bàsquet, que incorpora a Elias Valtonen amb un contracte no garantit. Per tant, encara s'ha de consolidar i de certificar aquest contracte. Per cert, que avui s'ha fet públic el calendari de l'ACB. Els vigents campions comencen el diumenge 27 de setembre en el Roig Arena contra el Lleida i després visitaran el Saragossa. El partit del Morbo està previst per al 4 de gener, quan el Real Madrid de Pedro Martínez i Jaime Pradilla tornarà a València. En l'equip femení, la notícia d'avui l'ha protagonitzat Elena Buenavida, que també jugarà en l'NBA. En el seu cas serà en l'estiu del 2027, quan s'incorporarà a les Minnesota Lynx. De moment, la Canària està concentrada amb la selecció espanyola preparant el Mundial, que es jugarà a Alemanya. Precisament, dissabte s'enfrontaran amb les anfitriones en un partit amistós. Esto, Rubén.
2: Moltes gràcies, Jordi. Fem ara una pausa per a la publicitat i tornem ja amb l'eclipsi total de sol.
3: Contrapunt en A.Punt Ràdio. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: I estem ja a punt d'arribar a aquest moment culminant de l'eclipsi total de sol i anem amb els nostres companys Lluís Obiols i Xavier García del Valle per a que ens ho conten en directe des d'ací, des del centre de producció de programes de Burjassot. Bona vesprada, companys, de nou.
6: Bona vesprada. Així estem assistint. Xavi, conta.
7: Sí, no, quan vulguis, Lluís. Mira, no, només volia comentar-li a Rubén i a la nostra audiència que en aquest moment, si no ens hagueren dit que este no és l'eclipsi total, podien començar a pensar-lo, perquè el que es veu ja ara, Lluís, no sé si coincidirà amb mi, és com si hagueren fet una tallada de meló i només quedara la corfa. Apenes des d'esta distància, uns centímetres de sol que encara està a la vista, recordem que encara no podem llevar-nos les ulleres i que d'ací a uns minuts començarà aquesta fase decisiva, uns segons abans de l'eclipsi total. És molt important estar molt atents, ara ho parlem amb Lluís, perquè es produiran una sèrie de fenòmens que, si no estàs superatent o atenta, te les acabaràs perdent. Lluís, comentem algunes de les coses que veurem d'ací a no res.
6: Sí, de fet, primer caldria comentar també que el Sol és molt més gran que la Lluna, té un diàmetre 400 vegades més gran que la Lluna, però s'han situat de tal manera que la Lluna, tot i ser molt més xicoteta, la pararà o taparà tot el Sol. Per això diem que és un eclipsi total. Així durarà al voltant d'un minut, en zones interiors de Castelló, als ports, 1 minut 40 segons. I per què és tan important que siga total o que siga parcial, encara que la parcialitat siga pràcticament inapreciable, perquè al sud veurem un 99% el sol tapat, perquè gràcies a ser total, nosaltres podem observar diverses coses. L'efecte anell de diamant, que és justament com podríem dir com l'últim raig de llum que es veu abans que es cobrisca tota la tota l'esfera solar. Després també podem veure les perles de Bailey, que són les són causades per la irregularitat de la Lluna. La Lluna té valls, té muntanyes, i això ens indica, o gràcies a les perles de Bailey podem veure o podem apreciar esta irregularitat. I per últim també podem observar la corona, la cromosfera, l'atmosfera solar. I ara mateix justament està baixant i molt la llum, perquè ja estem a prop de la totalitat. Ens comenten també que els estan, que l'estan veient perfectament a l'interior de Castelló. Teníem alguns núvols al sud de la província de València, però allà ja no és total. Com a curiositat, també tenim pobles en què en uns barris és total i en altres no és parcial, com per exemple Albalat de la Ribera o Polinyà de Xúquer. I al sud, recordar que com que no és total, no ens podem llevar les ulleres mai, en cap moment. Nosaltres així ens la podem llevar el minutet que dura la fase de totalitat, però en d'altres zones no es pot llevar. I nosaltres estarem a punt ara de veure l'anell de diamant, i després també el que en dèiem, les perles de Bailey, i sobretot eixa corona, eixa cromosfera, eixa atmosfera solar. Recordar que l'any que ve tenim un altre eclipsi, a nosaltres serà parcial, i d'ací dos anys en tindrem un altre que és anular, que la Lluna, no, l'ombra de la Lluna no acaba de topar, de tapar completament el Sol.
7: Sí, Lluís, les explicacions d'un científic com a simple mortal, jo diria que el moment és molt emocionant. Ara mateix no sabria dir si el que es veu és part del Sol o l'últim que queda. Jo no he pogut veure les perles, Lluís, no sé si has pogut apreciar-les.
6: No, jo les perles no, però justament el que acabem de veure és el que dèiem l'anell de diamant.
7: Ara ja estem en aquest eclipsi total, crec que podem llevar-nos les ulleres, diries que sí?
6: Este és el moment. Sí. Ara es veu precisament la corona solar, la cromosfera, que és l'atmosfera solar. I gràcies a que és total, la podem veure. No l'hem de confondre amb un eclipsi anular. És espectacular.
7: És una visió impressionant, sí, he de dir, perdona, Lluís, pues, explica-nos, sí. Perquè és que no puc resistir-me, perquè és una visió com d'una pel·lícula de ciència-ficció, un superefecte especial, i, en fi, és una sensació única. A més, la sensació és de nit, esta és la primera nit d'aquesta jornada.
6: Sí,
7: no sé si
6: has
7: apreciat tu com a professional, ha baixat la temperatura? Deien que baixaria 2 o 3 graus.
6: Baixarà un poquet, el que passa que, clar, hauria baixat més si haguéssim estat a migdia. Clar, venim de temperatures avui de 35-36 graus, ara ja la temperatura està prou baixa. Clar, el Sol està només a 5 graus. Per això també dèiem que havíem de pujar a zones altes per veure l'eclipsi. Perquè, clar, en moltes zones baixes ja el Sol està prou baix, però sí, haurà baixat la temperatura. Baixa la temperatura i puja la humitat. I ara ens hem de tornar a posar les ulleres perquè tornem a veure les perles de Bailey, i l'estrella de diamants, l'anell de diamants.
7: L'anell de diamants.
6: Això els... Els astrònoms del segle XIX devien ser molt aficionats a les joies.
2: Jo ho estic veient també amb molta nitidesa, però ho estic veient per la tele, per la retransmissió que està fent.
7: Ho lamentem profundament per tu, Rubén.
2: I no estic gaudint de la sensació real de veure això en directe. Sobretot d'aixa sensacions físiques, no? Perquè abans parlàveu d'aixa baixada de temperatura. Dèieu que sí, que efectivament havia baixat, però heu notat físicament aquesta sensació del canvi de temperatura?
7: Jo, com que estem en alt i bufa un poc d'aire, i pel que comentava Lluís, el Sol ja no calfava massa, jo ara diria que està un poc més fresquet, però no sé si és perquè s'està fent de nit i ja està passant la calor del dia, però un poquet de sensació d'un poc més de fred jo sí que he notat. També és possible que estigui ja succeccionat i ja ho atribuïsca tot a l'eclipsi, però no sé si això algú estarà mesurant, i demà segurament tindrem la dada de quant ha baixat. El que sí que podem dir és que... un poc de silenci sí que s'ha sentit, no, Lluís?
6: Sí, i a més el que hem comentat abans, nosaltres estem en una zona, en una carretera, no té vida, en una autovia molt concorreguda, i no passaven cotxes. Els cotxes fins i tot han encès els llums, o sigui, estan amb les llums enceses. Clar que s'ha notat, ha durat poc, però s'ha notat eixa disminució de la temperatura i evidentment de la lluminositat. Com dèiem, si haguera passat a migdia o a primera hora de la vesprada, eixa disminució hauria sigut molt major, però vaja, després segurament tenim estacions meteorològiques que hauran mesurat eixe descens de la temperatura, eixe augment de la humitat, molt probablement. I és el que comentava Xavi, que justament nosaltres ho hem notat més, un poquet més, quan ja tornava a eixir el sol.
2: Ara estem, ja en aquesta fase, no, Lluís? Estem ja en aquesta fase que la lluna es va retirant de nou i es va...
6: Sí, sí, l'ombra de la lluna es va retirant, sí. És curiós perquè nosaltres ara tindrem així estos tres eclipsis, es van repetint, però l'astronomia és molt previsible, ja podem saber els eclipsis que tindrem al cap de segles, de dos segles, però hi ha una periodicitat pel que fa als eclipsis, el que passa que moltes voltes, clar, o no són visibles o afecten d'altres zones de la Terra. Nosaltres hem sigut els espectadors privilegiats, perquè sí que és de veres que ara també, per exemple, Balears ha pogut gaudir de l'eclipsi, però tota la zona oriental del Mediterrani, central i oriental del Mediterrani i el nord d'Àfrica no han pogut gaudir de l'eclipsi perquè ja és de nit.
7: Sí, recordem també que nosaltres així estem en el territori de València, diríem, teníem un minut, però en Castelló, en la zona de Castelló, han pogut gaudir d'alguns segons més, un minut 24, un minut 27, en algunes zones més afortunades en aquest sentit. I a hores d'ara, no sé si també és un efecte òptic, però quan la quantitat de sol que es veu és molt reduïda, sembla que la lluna, l'ombra de la lluna, va més ràpida, perquè quan estava més descobert semblava que avançava molt lentament. Ara és com si avançara més ràpid, evidentment és una sensació absolutament físicament injustificada, però a la vista, ho dic com per a transmetre un poquet la sensació, és com si ara la lluna es retirara un poquet més ràpid del que anava abans, i també a poc està tornant la llum abans de fer-se de nit, definitivament, clar.
6: Sí, de fet també és curiós el fet que segurament serà associat a aquest descens de la temperatura, que ha augmentat un poquet la brisa, ha augmentat un poquet el vent. I això és una... el que comentava Xavi, que ara tot sembla que vagi més ràpid, això és que l'ull, la vista, a voltes ens enganya, nosaltres, perquè la velocitat és la mateixa.
2: Tornem amb vosaltres, companys, si vos pareix, quan es torne a fer de dia, que serà un dia molt curt, però tornem en uns minuts amb vosaltres per a que continueu narrant-nos des d'ací, des del Centre de Producció de Programes, des del terrat del nostre edifici, este fenomen extraordinari. Ara el que volem és anar a un altre lloc, un lloc molt especial, realment especial, perquè anem a contactar amb la nostra companya Montse Català. Ella està a bord del ferri que navega a hores d'ara entre Eivissa i València. Està aproximadament, crec que a una hora de València, en alta mar. Però ella ens ho aclarirà. Bona vesprada, Montse.
8: Bona vesprada. Mireu quina és la sensació ara mateixa en este ferri Eivissa-València, perquè hem estat a punt de no veure l'eclipsi.
2: Sembla que tenim problemes. Anem a veure si podem recuperar.
8: Sí,
2: sembla que sí. Sí, sí, sí, te sentim.
8: Ara?
2: Sí, ara sí.
8: Acabem de sentir una ovació perquè durant la travessia, des de les 7:30 fins a les 20:28, dos minuts abans de l'eclipse, hem tingut un núvol i no podíem veure l'eclipse. I ha sigut en l'últim minut quan ha començat, com continuava caient el sol cap a l'horitzó, i en aquest moment hem pogut veure, amb les ulleres posades, un filet de sol, i hem pogut veure en l'últim minut aquest eclipse total. Hem vist també aquest anell de diamants. Ha sigut molt emocionant, perquè així era alta mar, estava tot preparat, totes les persones amb les ulleres en les mans, amb els astrònoms i astrofísics de la Universitat de València preparats per a donar-nos totes les nocions de seguretat, però hem tingut un verdader moment de desesperació, perquè pensàvem que quedàvem sense veure l'eclipsi, però ha sigut en l'últim minut quan ha sigut possible i, òbviament, ara totes les cobertes d'este ferri són una autèntica festa perquè sí, nosaltres també hem pogut veure l'eclipsi total.
2: Montse, això evidentment li ha donat encara més emoció, no?, al moment, no? Eixa incertesa d'un minut abans sembla que no l'havíeu de poder veure.
8: I tant que sí, a les 8:20 estàvem ja resignats perquè era l'únic núvol que n'hi havia al voltant nostre, era un núvol molt dens i ja, bueno, havíem posat música així en la coberta, ens miràvem uns a altres dient, és possible que estem així en alta mar i no puguem mirar-ho, però després, de nou, se succeeixen els aplaudiments perquè és una emoció conjunta de les 700 persones que estan en este ferri camí a València i que han volgut veure així en alta mar aquest fenomen històric.
2: Una última cosa, Montse. Ens comentaves que a bord viatgen també astrònoms i astrofísics de la Universitat de València. Quin era el seu propòsit? Imagina, evidentment, que estudiar este fenomen, no? Este fenomen físic de l'eclipsi, però dona'ns algun detall de quin era un poc el seu objectiu concret.
8: Sí, la veritat és que el seu projecte així ha sigut divulgar sobre eclipsis i com poder veure l'eclipsi d'una manera segura. Ells ens acompanyen, aquesta travessia ha durat 24 hores, vam embarcar ahir des de València i ells ens han acompanyat durant tota la travessia. A nit ja van fer una observació astronòmica nocturna acompanyats d'ells i avui ja a les 6 de la vesprada han fet aquesta primera xerrada amb tota la informació sobre la història dels eclipsis. Ens han explicat exactament què anava a passar, com d'important ha sigut la teoria de la relativitat. Ha sigut molt, molt gràfic i després, òbviament, totes les nocions de seguretat amb les ulleres homologades. Així que ells han estat acompanyant-nos en aquest moment. També era molt especial per a ells perquè ells anaven a veure per primera vegada i ha sigut, la veritat, que una emoció compartida.
2: Moltes gràcies, Montse, i gaudis del que et queda de travessia.
8: Gràcies, companys.
2: I de l'alta mar, del ferri on viatjava la nostra companya Montse Català, ens anem a un altre punt de la nostra geografia. Anem cap al nord, anem a Morella. Allí està el nostre company, el meteoròleg de l'esta casa, Joan Carles Fortea, que ens contarà com ha viscut des d'aquest lloc tan especial i des d'un dels llocs on més ha durat l'eclipsi este fenomen extraordinari. Bona vesprada, Joan Carles. Com ha sigut veure l'eclipsi des de Morella?
9: Hola, molt bona vesprada, Rubén. Bona vesprada. La veritat és que ha estat un gran espectacle. La gent així està, tot el món encara està un poquet en la cara de sorpresa del que esperaven un espectacle, però els ha sorprès encara fins i tot després de que es deia que anava a ser sorprenent i ho ha sigut. Ha estat a més de 90 segons i la veritat és que així a més de 900 metres, estem al voltant de 1.000 metres d'altura i encara ara estem veient el sol que està destapant-se poquet a poquet, però encara està eclipsat parcialment i la totalitat, tot el món en aquest moment ha fet el típic oh, i tot el món intentant mirant-se uns a altres, perquè de fet es veia com una línia xicoteta roja en el moment de la totalitat, es veia fins i tot una banda a la part de l'esquerra, que era quan podíem de fet llevar-nos aquestes ulleres de l'eclipsi, i ara encara hi ha gent, tot i que ja estan alguns retirant-se, però podem dir que estem situats en la cara oest de Morella, en la zona de l'Alameda, hi ha molta gent també que han pujat al castell, tot el que és la muntanya del castell, fins i tot hi havia un coro cantant en la part prèvia del eclipsi parcial, i la veritat és que podem dir que hi havia, però moltíssima, moltíssima gent mirant en aquesta zona, que ara molts d'ells estan esperant a la posta de sol, les fotografies que es fa de la posta de sol eclipsat, perquè ara veurem com encara en moltes zones, ja sé Morella en particular, el veurem en la posta de sol eclipsada i després a l'espera a fer el sopar ràpid perquè el que ve després és la pluja d'estrelles d'esta nit, que serà també un gran espectacle, tot i que tornem a insistir, des de Morella s'ha pogut veure perfectament, els núvols que hi havia al mig després del migdia s'han desfet, han anat cap a la zona oest, cap a la zona est, cap al sud, i hem tingut tenim ara de fet un cel pràcticament ras i per tant la gent ha pogut disfrutar de la totalitat d'estos 93 segons perfectament.
2: I com deies, una nit òptima, no?, per a gaudir de les llàgrimes de Sant Llorenç, dels Perseids.
9: Sí. Efectivament, les pluges dels Perseids el tenim esta nit i sempre la lluna pot ser un obstacle, la lluna no és un obstacle, la lluna ha sigut l'obstacle del sol, ha passat per davant del sol i ha fet aquest eclipsi solar total i ara el que ens queda és, quan se'n vaig al sol, simplement tombar-se, mirar en una zona, evidentment, que no tinga molta contaminació lumínica, a les afores de la ciutat, així Morella molta gent vol col·locar-se en la zona de la Rodalia, i tombar-se i esperar aquestes pluja d'estrel, del màxim, dels persells que tenim esta nit, i no res, i disfrutar del cel, que ara, tornem a insistir, s'està quedant pràcticament ras, queden quatre cirros, uns núvols alts, però no res, les nuvolades al final s'han format entre les 4 i les 7, i ara ha disfrutat d'un altre espectacle també astronòmic, en este cas, de la pluja d'estels.
2: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea.
9: Fins ara, bona vesprà.
10: Contrapunt en Apunt Ràdio.
2: I obrim ara un xicotet parèntesi en esta informació contínua i constant sobre l'eclipsi de sol que acabem de contemplar, que acabem de viure, i repassem breument altres notícies del dia més enllà, com dèiem, de l'eclipsi. Comencem per Ceuta, on continua la desfilada de membres del govern central. Avui ha sigut el torn de la titular de defensa, Margarita Robles. Robles s'ha mostrat molt contundent a l'hora de dir que el que va passar el 30 de juliol amb aquesta entrada massiva i incontrolada de migrants no pot tornar a ocórrer.
11: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolísimas, lo siguiente. Y precisamente por eso, ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Porque efectivamente, España es un país que se siente muy orgullosa de lo que es España, y Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España. Por tanto, a Ceuta y a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. Y eso tiene que estar muy claro. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió.
2: Ahir, una altra ministra, en este cas la de Sanitat, Mònica García, va dir també a Ceuta que no existia col·lapse sanitari. Avui, la consellera del RAM de la ciutat autònoma, Nabila Bensina, ha donat una versió molt diferent.
12: Ya hay un déficit estructural que se iba reclamando durante mucho tiempo. Si le sumamos a la invasión que ha habido de tantas miles de personas, pues el déficit pues evidentemente está exponencialmente aumentado. Lo que se piden es declarar a Ceuta como ciudad de difícil desempeño y cobertura y también pues hacer unas condiciones atractivas para que los profesionales sanitarios puedan instalarse en la ciudad.
2: I sobre l'acollida dels menors no acompanyats, avui el Partit Popular ha exigit que tots retornen al Marroc. La vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, ha dit que la Unió Europea considera que el Marroc és un país segur.
13: Todos los menores tienen que retornar a su país de origen, ya sea a sus familias, a sus sistemas de protección. Quiero recordar que la Unión Europea ha considerado que Marruecos es un país seguro para las personas que vienen aquí y quieren pedir asilo y un país seguro de tránsito. Para gente que viene de otros países y pase por Marruecos, si llegan aquí y piden asilo, se considera que Marruecos es un país seguro. Si la propia Unión Europea considera que Marruecos es un país seguro, ¿quiénes somos nosotros para considerar que los sistemas de protección social de Marruecos no lo son?
2: I hem escoltat abans la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no ha volgut aclarir si finalment acudirà o no al Senat, tal com havia demanat i anunciat el PP. En la Cambra Alta se centra ara el xoc polític a compte de Ceuta per la negativa a compareixer d'altres membres del govern. Avui, de fet, estava citat el ministre de l'Interior, Francisco Grande Marlaska, que no ha acudit. Ha dit que avui no podia i que el govern donarà totes les explicacions al Congrés el 28 d'agost. Per al PP, amb majoria absoluta al Senat, és un acte de desobediència. Escoltem ara el senador popular Fernando Martínez Maillo i el ministre Marlaska.
14: Sí, a la ciudad del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado, a la labor parlamentaria de todos nosotros, y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal.
15: Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia durante todo este periodo por circunstancias obvias que no hace falta, yo creo, subrayarlas porque ellas mismas se explican. Y se refirió como el 28 de agosto se comparecería ante el Congreso para dar cualquier explicación, las explicaciones necesarias.
2: Estes eren les explicacions del ministre Fernando Grande Marlaska. I a l'exterior, el president de Colòmbia, Abelardo de las Priella, ha decretat 3 dies de dol nacional pel terratrèmol de fa 2 dies, un desastre que deixa allà un balanç provisional de més de 250 morts. De las Priella, que s'acaba d'estrenar en la presidència, accepta l'arribada d'ajuda material, però continua rebutjant l'ajuda d'equips de rescat estrangers. Pel que fa als espanyols, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 75 els ciutadans que encara no han sigut localitzats, tot i que podrien estar en altres zones de Colòmbia no afectades pel sisme. I a les 8 i 50 minuts de la nit volem reprendre la narració, la informació sobre ese eclipsi total de sol que acabem de viure. I volem connectar de nou amb el nostre company Xavier García del Valle. Bona vesprada de nou, Xavi.
7: Hola, bona vesprada de nou.
2: Quina és la visió que tens ara des de les altures del Centre de Producció de Programes de Burjassot?
7: Sí, tenim una visió més habitual, perquè en aquest moment, des del punt en què nosaltres estem, encara queda pràcticament la meitat, diríem, de l'eclipse, de la part parcial, per consumar-se, és a dir, per desaparèixer totalment la meitat de l'ombra o de la lluna sobre el sol, però també al mateix temps, per l'hora que és i per la zona on estem, s'està produint la posta del sol, la posta real. Comença la segona nit d'aquest dia, amb 2 nits, un dia tan especial. I per tant, el que veiem ara és aquesta part d'eclipsi parcial que a poc desapareix en l'horitzó, perquè, a més, nosaltres tenim a l'altra part de l'autovia d'on estem una filera d'edificis que ens ha limitat, diríem, la visió per, diria que uns 5 o 10 minuts, però en tot cas ja ha arribat la posta del sol, la que tocava, la de veritat, després d'aquest moment tan màgic que hem viscut nosaltres i milions de persones, i estem a punt de veure com desapareix definitivament d'eixe sol, encara un poquet tapat per la lluna, en altres zones segurament es veurà més. Nosaltres hem de dir que acaba així esta jornada i comença esta segona nit del dia, després d'un moment que crec que ningú dels que hem viscut això en directe, des d'ací dalt, des d'ahí baix, des de qualsevol punt de la geografia de tota la comunitat valenciana, ningú oblidarà, jo crec que tot el món recordarà on estava el dia 12 d'agost del 2026. I amb això està tornant també la llum habitual d'una posta de sol, que pràcticament per a nosaltres ja s'ha amagat totalment darrere dels edificis, ha anat a poc disminuint, però d'una manera ja més natural, no tan de sobte com ha passat abans, i ja no podem gaudir del sol després de l'eclipsi, perquè ha desaparegut. Acaba així, per tant, una jornada que hem de tornar a repetir. Resulta molt cansat, segurament, d'escoltar-nos, però és històric i insistís que ningú oblidarà esta jornada, Rubén.
2: Xavi, volia preguntar-te una qüestió, perquè abans m'ha cridat molt l'atenció quan heu comentat que s'havia notat d'una manera claríssima aquest descens de circulació. Per a que els oients es facin una idea, el Centre de Producció de Programes de Burjassot està envoltat de vies, de carreteres, amb una circulació densa, normalment, durant qualsevol moment del dia, i s'ha notat, no? S'ha notat aquest moment, no?, de pràcticament desaparèixer la circulació, no?, de les carreteres.
7: Sí. Sí, des de pràcticament 15 minuts abans o 20 minuts abans, pràcticament quan hem començat el programa, també ho hem comentat així amb Lluís Obiols, que tot el que veiem des d'ací era una autovia buida, els carrers que també adjacents al nostre centre de producció igualment buits, i de la mateixa manera que érem testimonis d'eixa buidor, d'eixa falta d'habitants, diríem, com si tot el món haguera arribat ja a la seva destinació, on havíem previst mirar aquest fenomen. Ara mateix veiem una recuperació paulatina, però a poc normal, del trànsit habitual, tant de l'entrada a la pista de Silla com de les carreteres que tenim al nostre voltant.
2: Moltes gràcies, Xavi García del Valle.
7: Un plaer.
2: I tornem a connectar a aquestes hores de la vesprada, a les 8:54, amb la nostra companya Amparo Fernández. Ella està a la platja de la Malvarrosa, on imaginem, com ja ens ha comentat, que s'han ajuntat milers de persones per a gaudir d'aquest fenomen. Amparo, bona vesprada. Com està la situació allí en aquest moment? Què estàs veient al teu voltant?
16: És una imatge molt curiosa també la d'aquest post-eclipsi, perquè això sembla un formiguer, Rubén. Són milers de persones que ja tornen cap a casa. Estem en un punt ara mateix en esta esplanada davant del carrer d'Eugènia Vinyes, on tot el món ja sembla que se'n va cap a casa, uns se'n van a peu, altres van a buscar i ser transport públic, però molts altres el que encara estan és en l'arena, estan encara mirant cap al sol. Ja s'ha acabat aquest eclipsi, però clar, aquesta desescalada també l'estan vivint molt intensament. Entenem que moltes persones estan esperant a que el gros de gent desaparega i siga una manera més tranquil·la la que puguen tornar a casa. Continua muntat aquest post de comandament preventiu. Hem vist ara mateix aixir una ambulància, no sabem ben bé el que ha passat, però estem parlant de milers de persones i no n'hi ha incidents destacables. Helicòpters que encara sobrevolen esta zona i, com us diguem, un ambient molt tranquil, de nit ja, no està fosc com ho estava, comença a pondre's ara sí el sol de la seva manera natural i ja vos diguem que ha sigut una imatge molt curiosa i que ara són molts en què estan en el vestit de bany posat en l'arena, disfrutant fins i tot de l'aigua.
2: Moltes gràcies, Amparo Fernández.
16: Gràcies a vosaltres. Ja vos diguem que ha sigut una imatge molt curiosa i que ara són molts en què estan en el vestit de bany posat en l'arena disfrutant fins i tot de l'aigua.
2: Moltes gràcies, Amparo Fernández.
16: Gràcies a vosaltres.

Ja anem a poc rebaixant totes aquestes emocions que hem tingut en esta última hora, admirant este fenomen extraordinari de l'eclipsi total de sol. I ho fem amb esta música, ens acomiadem amb Total Eclipse of the Heart, l'eclipse total del cor, un clàssic de Bonnie Tyler, amb el qual arrencàvem el programa, l'eclipse en clau metafòrica de l'amor. Però ara escoltem la versió que va fer del tema l'australiana Angie McMahon, més eteri, més... no sabria com definir-ho, més eteri. Eixa seria la definició. Amb esta música que ens rememora, que ens trasllada a aquest moment màgic del eclipse que acabem de viure, ens acomiadem en este contrapunt històric d'este 12 d'agost de 2026. Nosaltres tornem en contrapunt el pròxim dilluns a les 8 de la vesprada. Fins aleshores.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

Estem en la sintonia de Punt, en col·lecció de vinils parlant amb Pat Escoín, Félix Ribés i Adela Rufat de Sufre Como Yo, un dels discos fonamentals dels castellonencs Lula. Coqui parlava d'esta cançó que està sonant de fons, Alta Mar, però també ha mencionat esta altra.

destacaria les lletres, perquè sempre són identificables. Tu escoltes la lletra i dius, hola, són xicotetes pel·lícules de vida en pastilles de 3 minuts. I n'hi ha una que m'agrada moltíssim, que és de Dime lo que piensas, que diu que todo lo que soy es todo lo que un día quise ser de mayor. ¿De qué me sirve? Pues bé, de molt, de poc o de res. Això és cosa vostra.

Crec que la mutació és molt interessant perquè la gent, quan apareix Lula, es dona compte que Patricia no era només la cara de los Romeos, sinó que té una ambició de liderar una banda de manera completa, de posar-se al front a l'hora de composar les cançons, de cantar-les, de ser una líder, una front woman molt clara. I crec que va sobtar a molta gent aquest canvi, aquesta figura de Patricia com a líder forta, com a persona que porta una banda i que sap el que vol, que sap el que vol cantar, el que vol contar en les seues cançons. Em sembla molt important perquè no anem sobrats tampoc en la història de la música pop valenciana de figures com la d'ella.

0: Estem en col·lecció de vinils amb Fèlix Ribes, Pat Escoín i Adela Rufat, membres de Lula, parlant del disc Sufre como yo.
1: Estàs escoltant Col·lecció de vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A Punt.

0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, avultades, ja són...
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En...

0: Donen les claus.
1: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
6: Sí.
3: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
8: Ara sí que me l'espera.
9: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
10: De tu.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: 4 3 2 i 1.
2: Viatge a les 5 llunes en cercles radials.

0: La veritat? Quina veritat? Sembla que vostè sap veure on és la veritat i on la mentida.
1: I jo?
0: És com si estiguera cega. No sé veure res de res. Vostè té solucions per a molts grans problemes. Però vol dir que això no és perquè és jove i encara no ha patit cap d'aquests problemes? Ens mira en distància, potser perquè la vida encara no li ha mostrat aquest terrible secret. Vostè és més valent, més honrat, més profund que nosaltres. Però reflexione i siga indulgent per un segon. Jo vaig néixer així. Així van néixer els meus pares.

0: els meus iaios. Estime aquestes parets i aquestes terres. Sense el jardí dels cirerers, la meva vida no té sentit. I si no hi ha més remei que vendre'l, que el venguen. Però que em venguen a mi també, amb els arbres i el riu.
1: Interpretació de Pilar Almeria d'un fragment del Jardí dels Cirerers d'Anton Chekhov, del personatge Andreyevna.

0: Societat Valenciana, al no valorar la gran quantitat de dones creadores que hi ha hagut, ha perdut un gran talent.
1: En aquest programa parlem sobre pedagogia i música de nova creació amb Jesús Jara, pedagog musical, director de l'Escola Municipal de Música Maria Dolores Pradera i cofundador de l'Escola d'Oficios Electrosonoros a Madrid.
2: La llum de les cinc llunes és el nostre far.

0: La música és una font inesgotable d'emocions. Emocions que es multipliquen quan l'escoltem en companyia, Gerai García.
1: És el cas del tema que estem sentint, un dels emblemes musicals que han marcat la pandèmia.
0: Una cançó dels 80 que ha reafirmat 40 anys després els nostres lligams amb la societat.
1: Mercedes Jorge, doctora en Medicina i Cirurgia i catedràtica d'Història de la Música al Conservatori Superior de València, ens explica, mitjançant esta cançó, la relació entre música i creació de comunitat.
2: Cal assenyalar que les emocions positives s'associen amb una actitud d'aproximació, d'apropament, vers als altres, mentre que les emocions negatives desencadenen models conductuals de retraïment i d'aïllament. Per tant, en un context tan procliu a l'aïllament com era el confinament domiciliari que varen viure, la gent es va llençar als balcons, va tractar d'obrir-se i comunicar-se, i la música era l'eina més valuosa. La cançó Resistiré és un exemple d'aquesta funció social, cohesionadora, grupal de la música.
0: Que bé que ho diu, Mercedes. Ara bé, hi ha alguna raó fisiològica que expliqui este fenomen?
2: El cos respon als estímuls acústics i orgànicament la música pot condicionar modificacions a nivell de l'aparell cardiovascular, digestiu, també canvis als nivells hormonals. Es produeix una mena de sincronització entre els ritmes orgànics, els ritmes del cos, i el ritme musical. I, per exemple, a nivell del sistema nerviós vegetatiu, la música pot influir a la freqüència cardíaca, a la freqüència respiratòria, al nivell de la pressió sanguínia, de la pressió arterial, i també s'ha observat a diversos estudis que hi ha canvis al patró de l'electroencefalograma.
1: A més, la catedràtica ens diu que la música activa diverses àrees cerebrals. Estes poden variar segons les característiques del llenguatge musical, com el ritme, l'harmonia, la melodia, o també segons el nivell de formació musical de l'oient.
2: En tots els casos, la música activa la liberació de neurotransmissors, com ara l'óxido nítric, la dopamina, endorfines, serotonina, que, per exemple, es relacionen amb sensacions de plaer.

La doctora en Medicina y Cirugía y catedrática de Historia de la Música, Mercedes Jorge, comenta que estos efectes es coneixen des de l'antiguitat. Ens parla, entre altres, del mite grec d'Orfeu, qui per a salvar Eurídice d'Hades i gràcies a la música va invertir l'ordre natural de la vida i la mort.

L'ària que escoltem pertany a l'òpera Orfeu i Eurídice del compositor alemany Christoph Gluck. L'heroi plora lamentant la pèrdua de la seva estimada, i què millor que esta música per a calmar el seu dolor.

0: Ara sona una de les escenes més emotives de la pel·lícula biogràfica Farinelli de 1994. Mercedes també ens parla de la veu reparadora d'este cantant.
1: Un altre exemple històric, il·lustratiu, respecte del paper de la música a l'hora de permetre recuperar l'equilibri anímic és el del famós cantant castrat Farinelli, que va desempenyar un paper molt important per a guarir les melancolies de Felip V. Va aconseguir una gran rellevància a la cort espanyola de l'època, gràcies a que amb el seu cant, en la puresa i la dolçor del seu cant, va aconseguir allunyar les penes de Felip V.
2: I bé, al nostre territori també comptem amb fites històriques on la música ha marcat l'estat anímic de la societat. Viatgem a la València de principis del segle passat.

0: Com ens diu Ramon Aulló, musicòleg especialitzat en la vida i obra del mestre sueca, la creació d'esta partitura té una història amagada que explica el seu naixement.
1: Tot comença allà pel 1912, quan Federico Romero i Fernández Shaw li lliuren un manuscrit a Serrano que portava de títol El príncipe errante. El nom definitiu de la canción de l'olvidó esdevé del primer cantable que entona Rosina, la protagonista femenina, en Canción de Marinela.
2: És a dir, la canción de l'olvido. Esta composició constitueix una obra clau en la producció de José Serrano. Va ser la primera del compositor com a empresari fora dels cercles de la societat d'autors.
1: Serrano era molt conscient de la difusió de la seva música. És per això que, en la seva obstinació per controlar els seus drets d'autor, li portarà a separar-se d'aquesta societat en 1915 i organitzar la seva particular administració. Estem parlant d'un any abans de l'estrena de la Canción de l'Olvido.
0: Això va fer que l'obra es representara per primera vegada en la capital del Túria, a la seva terra, i no a Madrid, en un escenari que ell mateix va inaugurar, el Teatre Líric de València.
1: En aquest Teatre Líric es va estrenar el 10 de novembre de 1916 la Canción de l'Olvido, i la reposició en la capital del regne va tindre lloc en el Teatre de la Zarzuela poc més després d'un any. Serrano, en 1916, era per als veïns valencians un ídol de masses. L'estrena de qualsevol treball del mestre sueca era esperada amb molta expectació. L'extraordinària recepció del dia de l'estrena va fer que totes les dies tingués el teatre ple de gom a gom, i sols després d'una gira molt exitosa va arribar a Madrid.

0: L'obra es va fer molt famosa perquè, entre altres coses, va incloure un conjunt de música popular valenciana, la qual seria la peça més coneguda d'esta comèdia lírica.
1: El número que va captivar totalment a eixe auditori valencià i després madrileny va ser l'entrada de la rondalla, bandúries i guitarres que acompanyaven la serenata del sergent Lombardi. És el moment de El soldat de Nàpols.

0: La peça està construïda amb melodies fàcils de recordar i ritmes populars vinculats al passacarrer, poc usual al gènere líric. El mestre Serrano mai hauria pensat que aquella rondalla valenciana acabaria sent un èxit musical sense precedents.
1: La seva senzillesa feia que tot el món la cantara per tot arreu i es va estendre molt ràpidament en tavernes, tramvies i cafès.
2: Esta popularitat epidèmica, com deia la premsa, va coincidir amb l'anomenada grip espanyola de 1918. La música i la salut tornaven a enllaçar-se de nou.
1: La tonada d'aquesta lletra es va estendre tan ràpidament que va eixir l'associació entre la grip que, diguem, castigava tota Espanya en 1918 amb l'extensió ràpida, diguem, d'aquest número.
0: De fet, esta pandèmia va acabar adquirint el nom del soldat de Nàpols i potser de manera pareguda al resistiré va servir per a atenuar la dramàtica situació sanitària.
2: Aquella rondalla valenciana va acabar escoltant-se per tots els racons del regne i encara que no va fer desaparèixer la malaltia, sí que va fer desaparèixer l'angoixa i la inquietud.

0: Hem vist com la música és capaç d'alleugerir les penes, però esta funció està també present en la música tradicional?
1: Bé, hem de tindre en compte que, com diu Jordi Reig, coordinador de l'Arxiu Sonor de la Fonoteca de Materials, la música popular, sobretot la tradicional, està lligada íntimament a la quotidianitat de la gent. Així que, per descomptat, trobem exemples de música tradicional amb aquesta funció reparadora de l'ànima.

0: És el cas de la cançó de Batre que escoltem, registrada a Tavernes de la Valldigna el 1952 per l'etnomusicòleg nord-americà Alan Lomax.
1: Estes cançons s'utilitzaven amb l'objectiu d'animar les bèsties de tir i per a fer més suportable la duríssima faena del camp, com llaurar, segar, batre, al sol del ple estiu i durant hores i hores.
0: Ens acomiadem, Gerai García, amb la certesa de l'efecte balsàmic de la música, perquè, com diu el refrany, qui canta els seus mals espanta, qui plora se'ls augmenta i qui viu enamorat de mirar-se s'acontenta i qui balla encara més.

0: Alma Mahler,
1: Cécile Chaminet,
0: Hildegard von Bingen,
1: Barbara Strozzi,
0: Juliette Lili Boulanger,
1: Clara Wieck,
0: Maria Agata Szymanowska. Vos sonen estos noms? Potser estos altres sí que els identifiqueu.
1: Emília Martí Vilaplana,
0: Maria Carbonell García,
1: Emerinda Ferrari,
0: Teresa Matarredona,
1: Pilar Mompón,
0: Matilde Salvador,
1: María Teresa Oller,
0: María Ángeles Sánchez Benimeli,
1: Ángeles López Artiga.
0: Efectivament, es tracta de dones compositores, estes últimes valencianes. Elles, com moltíssimes altres creadores, han sigut silenciades al llarg de la història de la música, la qual cosa ha provocat una versió mancada de referents femenins.
2: Hola, sóc Raquel Lacruz, professora de violoncel del Conservatori Superior de Música de València. La societat valenciana, al no valorar la gran quantitat de dones creadores que hi ha hagut, ha perdut un gran talent, que a més, al no vindre referenciat als llibres, ha tingut un efecte dominó, demolidor, sobre el seu possible reconeixement d'aquestes autores per les posteriors generacions. Les dones sempre han tingut un do innat per a la música, són grans melodistes, i algunes d'elles, atrevides i valentes, aconseguiren ser també grans compositores reconegudes en el seu moment. Però què ha passat? Per què no les tenim nomenades als llibres d'història? Doncs que estos els han escrit els homes, principalment. I per aquesta raó, ara, els investigadors i investigadores hem de fer un sobreesforç i buscar-les, estudiar-les, seleccionar-les, editar-les i gravar-les, i d'esta manera llevar-nos per sempre esta visió sesgada i misògina que és el que s'ha deixat els llibres d'història fins ara.
3: Hola, sóc Shakira Ventura, musicòloga i autora del mapa de creadores de la història de la música. El mapa és una ferramenta interactiva que conté 500 compositores de música clàssica distribuïdes per tot el món i enmarcades des del segle IX fins al 2005. Aquest projecte va sorgir per la meva necessitat de reivindicar i posar en valor a les dones creadores de música perquè, desgraciadament, ha sigut una figura que ha estat completament soterrada al relat de la història de la música. El meu principal objectiu amb aquesta plataforma de compositores és que les docents incorporen aquestes dones a les seues classes, que l'alumnat tingui l'oportunitat d'aprendre a partir de l'igualtat de gènere, perquè generacions anteriors no han pogut fer-ho.
4: Soc Maite Agulles, gestor cultural de l'Agrupació Artística Musical de Dénia. Vaig a parlar-vos sobre el projecte La Música i les Dones, les creadores musicals. L'objectiu del projecte és donar visibilitat a les dones creadores, unes dones que al llarg de la història han hagut de superar enormes dificultats per a desenvolupar el seu treball i que a través d'esta iniciativa es posen en valor i es converteixen en nous referents per als joves però també per als més majors. La il·lustració pictòrica ha sigut realitzada per Imma Mengual i Maria Laudes, que hi pertanyen al col·lectiu artístic anomenat l'Onomatopeia del Silenci. Presenta un cronograma on hem situat les diverses creadores. Totes elles van pujant els esglaons d'un pentagrama que simbolitzen les dificultats a les quals s'han enfrontat i s'enfronten per poder accedir al món de la música i obtindre el reconeixement. Està dividida en 5 parts, una per creadora, i cada part està inspirada en l'obra de cadascuna d'elles. Trobem a Hildegarda de Bingen, a Bàrbara Strozzi, a Fanny Mendelssohn, a Matilde Salvador, a Sofia Guidolina. A més de les creadores esmentades, el projecte inclou altres compositores com ara la pegolina Dolores Sandra. Per suposar que no estan totes, però aquest projecte volem que siga un reconeixement per a totes.

0: La situació, però, comença a canviar i a hores d'ara són moltes les professionals que, a poc, van ocupant el seu espai com a compositores i també com a directores, i sorgeixen també agrupacions integrades exclusivament per dones.
1: Hola, sóc Sara Galiana i sóc compositora dedicada al món audiovisual. La meva visió sobre la presència de les dones en el camp de la composició és prou optimista. Sí, és de veres que la falta de dones continua sent algo notable, però també és cert que cada volta se busquen més, no només així a Espanya, per exemple, també en Hollywood. Tenim a Hildur, que va guanyar l'Oscar en l'última edició dels Premis Oscar per la composició de Joker, o a Pinar Toprak, composant per a pel·lícules de Marvel i sèries de televisió com Stargirl. En quant a la programació, és de veres que sempre hi ha més demanda quan s'apropa el Dia de la Dona. Però he de dir que el món bandístic està començant a interessar-se també pel repertori femení i ja pots veure moltes més obres composades per dones que fa uns anys, així com també es comencen a veure moltes més directores. A més, cada volta són més les dones que estudien composició i això és un punt, per a mi, molt positiu, en la meva opinió. I malgrat que continua havent desigualtat notòria i encara tenim molt de camí per davant, jo crec que la cosa està a poc canviant i començant a normalitzar-se.
2: Hola, sóc Amparo Edo Biol, compositora nascuda i formada a València. Vaig continuar els meus estudis als Estats Units, on visc des de l'any 2009 i on desenvolupo la meva carrera com a compositora per a mitjans audiovisuals. Forme part d'una associació de dones compositores de cine que es va fundar per a donar visibilitat al treball de les compositores. Una de les coses que més m'agrada d'aquesta associació és que actua també com una comunitat d'aprenentatge i s'organitzen panells i xerrades per als membres on es parlen de qüestions de tecnologia, llibreries de so i eines per a la creació i producció musical. També hi ha un programa de mentors, on una persona amb talent emergent seleccionada pot rebre consells individuals d'un altre professional amb més experiència que, de forma totalment voluntària, l'ajuda. Pense que la música electrònica i la producció musical són dos àrees on fa falta més visibilitat del magnífic treball que fan les dones i me pareix molt interessant veure el sorgiment que ha hagut d'organitzacions menudes que es dediquen a fomentar que més xiquetes estiguin interessades en aquestes matèries i apoyar-les en el seu aprenentatge.
3: Soc Beatriz Fernández Alcejo, directora de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València i de la Lira Castellonera de Villanueva de Castelló. Pense sincerament que hi ha un canvi social progressiu positiu davant de la nostra professió. Sobretot pense que és important per el treball que hem fet en aquests últims anys de la visibilitat de les dones dins d'aquesta faceta, dins d'aquesta professió. Sí que és cert i me costa que els últims anys darrers hi ha un gran nombre de xiques estudiant aquesta especialitat o almenys dones que estan interessades en la direcció i principalment això. Això és un orgull per a totes les dones perquè pensem que aquests últims anys hem fet una bona llavor en el que de la direcció i sobretot les notícies i la visibilitat ens han pogut ajudar a conèixer.

Hola, sóc Mònica Perales, directora del Cor de Dones a Cau d'Orella de València. Vam començar l'aventura l'any 2006 i el cor va néixer per iniciativa meua en un primer concert a la Capella de Sapiència del Centre Cultural La Nau. Des d'un inici, el cor va ser format amb l'objectiu de poder fer música amb dones i amb una formació no massa habitual. El nostre repertori abasta des del segle XVII fins avui en dia i hem intentat mostrar al públic la música que ha estat escrita per a dones i per dones i donar cabuda tant a compositors consagrats, compositores de totes les èpoques i música de compositors valencians. Hem estat convidades per importants festivals corals oferint concerts per tot l'estat espanyol i dins de la nostra comunitat. Per a mi i per a les dones que conformen el cor, a Cau d'Orella és un espai on poder viure amb sororitat i des d'ella, i des de la humilitat, poder treballar per a l'excel·lència tant musical com humana.

Hola, soc Mercè Femenia, directora, i penso que agrupacions com la Banda de Dones de la Federació són molt importants perquè no sols fan visible la figura de la dona directora, sinó també a la dona músic o intèrpret de qualsevol instrument, com per exemple la tuba, bombardí, trombó, trompeta, percussió... En definitiva, aquells instruments que per gràcia encara solen considerar-se com masculins. A més, en esta banda es pot veure la varietat d'edats de totes les dones músics participants i això fa que qualsevol dona, jove o no tan jove que la veja, es puga sentir identificada. La banda de dones, per tant, ha sigut un gran projecte de la Federació que hem de recolzar tots i totes per a que continue i seguisca donant visibilitat a la dona en el món de

0: No podem ni volem deixar de mencionar Claudia Montero, compositora argentina establida a València durant més de 20 anys, guanyadora de 4 Grammys, que ens va deixar sobtadament. Vaig tindre l'oportunitat de parlar amb ella i preguntar-li si s'havia trobat amb alguna dificultat al llarg de la seva carrera pel fet de ser dona.
1: Sinceramente no. Debo decir que no, o sea, reconozco que hay colegas que sí les puede haber resultado más complicado insertarse o con lograr que sean programadas, porque la mirada siempre es diferente y porque, digamos, por una cuestión histórica y de realidad son más hombres los que están componiendo o los que históricamente están, digamos, accesibles que mujeres, pero yo creo que eso se está remediando. En la medida que ingresen más mujeres en las carreras de composición, vamos a tener más compositoras.
0: Servisca este record a Claudia Montero per a fer un reconeixement a totes les dones músiques, perquè la música no entén de gènere. Necessitem més referents, més difusió, més professors, més programadors valents que incorporen en els seus programes a compositores i intèrprets.
2: Les sonoritats de la música.
3: Sensacions harmòniques produïdes en l'oïda.
4: Hola, sóc Elia Casanova i us vaig a presentar un projecte molt especial, el projecte Nana, que és una recopilació de cançons de la península i alguna de fora de la península, cançons tradicionals de cuna per a dormir als més xicotets.

Este projecte va sortir amb el meu bon amic Alfred Fernández, que em va gravar la veu amb un micròfon molt especial que podia entendre els meus harmònics de la meva veu, i per a que sonara com si estiguera a l'habitació on poses el CD per a poder escoltar la meva veu com si fora

I es vaig a presentar concretament una cançó que es diu Este niño tiene sueño, no tiene cama ni cuna, que és una cançó asturiana que és de tradició oral, no hi ha cap partitura. És una cançó que he escoltat i que he reproduït d'una cantant, d'una dona molt major, asturiana, que canta mentre ella cuina, encara que la procedència de la cançó és una

0: Notes de so. Un espai dedicat als paisatges sonors i l'escolta. De la mà d'Edu Comelles.
1: Nota de so 1. La selva.
2: Avui estem al bell mig d'una selva molt particular.

0: Em trobo ara mateix al fons d'un barranc humit, frondós, dens i saturat de vegetació. Al meu voltant, amb prou faenes, puc veure a 10 metres de distància. La vegetació recobreix tot. Són moltíssimes les espècies de plantes i arbres. Si pare prou l'orella, escolte un xicotet rierol que serpenteja en la part més fonda d'este barranc selvàtic. És, sens dubte, un indret abandonat per l'home i recuperat per la natura que hi regna. Pel paisatge sonor que escoltem, podríem pensar que estem a un país tropical o subsaharià, però no és així. De tots els indrets on podíeu imaginar que estic ara mateix, mai diríeu que em trobe en un dels llocs més emblemàtics del turisme de sol i platja d'este país. Estic, de tots els llocs, al bell mig de la ciutat de Torremolinos, en plena Costa del Sol. Sembla inimaginable que en este destí de la costa malaguenya, on quasi s'inventà la idea de vacances de sol i platja, hi puguem trobar un paisatge sonor tan selvàtic, ferèstec i salvatge.
1: Però tot té una explicació.
0: Sí, el col·lectiu artístic Moreno Grau, les meues guies en este estrany lloc, m'expliquen que anys arrere, en este barranc, hi hagué un gran centre comercial de jardineria, amb hivernacles i vivers de plantes i arbres exòtics. Finalment, l'abandonament i el difícil accés en este indret on hi hagué eixe negoci de plantes i arbres va convertir este espai, este lloc rodejat de blocs d'apartaments i hotels, en la selva de Torremolinos. Òbviament, esta inusual selva pot semblar a primera escoltada la d'un paisatge sonor tropical, però en realitat no ho és. Ornitòlegs i biòlegs amb l'oïda afinada podrien corroborar-ho. Encara que sí que és un bon exemple d'un paisatge sonor recuperat per la natura i sobretot per la inacció humana.
1: I com sona realment una selva? Podem escoltar-ne una al nostre país?
0: La resposta no és fàcil, però el més semblant a una selva que tenim a Espanya són els boscos de l'Aurisilva a les Illes Canàries. Ara mateix som enmig d'un bosc de l'Aurisilva en el Cubo de la Galga, en l'extrem oriental de la illa de La Palma. El Cubo de la Galga és, de nou, un barranc profund i extremadament humit que s'endinsa en les estribacions volcàniques de la illa de La Palma. A mesura que caminem i ens endinsem, tot esdevé més fosc. L'aigua hi està present en forma de condensació i de xicotets rierols. De les copes dels arbres cau una estranya pluja que és una combinació de fulles i gotes d'aigua condensada i també fruits descartats dels ocells que busquen aliment. Així és novembre i sembla que la fauna local està endormiscada en aquesta època de l'any. Així i tot, si escoltem bé, podem sentir l'acústica d'aquest espai. És una catedral de fulles i vegetació. Els ocells canten i el seu so s'escampa gràcies a la reverberació natural d'aquest espai únic al nostre país. El bosc de Laurisilva, també conegut com a selva temperada, és únic dels arxipèlags de les Canàries, Açores, Cap Verd i Madeira. Però és justament en La Palma on adquirix esta forma quasi arquitectònica, com si fora un gran temple sustentat per murs de pedra volcànica i un sostre d'arbres tropicals.
1: Però si la Galga no és tampoc una selva en tota l'amplitud de la seva definició, què ho és?
0: Per a respondre a esta pregunta, encara ens hem de teletransportar més lluny. Toca creuar l'Atlàntic i endinsar-nos en l'Amazonia brasilera i colombiana.

0: Ara va de bo. Este sí que és un paisatge sonor de selva viva, frondosa, salvatge i feréstega de veritat. Escoltem un fragment de Letargo, una obra de l'artista sonor David Vélez, feta a partir de paisatges sonors de l'Amazònia. Així sí que podem sentir la profunditat d'este paisatge únic i habitat per una extensa fauna que s'oculta darrere la vegetació i de la qual hem advertit la presència a través de l'escolta. La selva, com ja venim sentint, és un espai sonor, un lloc on el mitjà de comunicació principal és l'escolta, on tots els elements que l'habiten hi contribueixen amb la seva pròpia veu, advertint, anunciant o simplement relacionant-se. I precisament totes aquestes coses són les que farem al llarg d'esta secció titulada Notes de so, relacionar-nos amb el món que ens envolta des del sentit de l'oïda i l'escolta. Benvinguts i fins la propera.
1: Obrit d'orelles per a explorar les 5 llunes.

0: Intermitències.
1: Soc Cristina Cubells i sóc qui us guia en aquest programa dedicat al pensament musical i la creació contemporània. En aquesta secció parlem amb especialistes del món de la filosofia, la pedagogia i la musicologia que ens aporten reflexions sobre el paper que ocupa la música en l'actualitat i també sobre la seva relació amb altres disciplines artístiques. Avui parlem sobre la relació entre pedagogia i música de nova creació de la mà de Jesús Jara, pedagog musical, director de l'Escola Municipal de Música Maria Dolores Pradera i un dels fundadors de l'Escola d'Oficios Electrosonoros a Madrid. L'escolta àmplia i sense prejudicis, la barreja de contextos sonors i l'aprenentatge a partir de la creació són alguns dels objectius que Jesús defèn per a qualsevol pràctica musical.
2: El trabajo de investigación que realizo consiste en recopilar prácticas pedagógicas de música contemporánea. Se trata, por un lado, de definir el área de estudio, que son cuáles son los contenidos de enseñanza-aprendizaje de la música, digamos, no tradicional. Y luego investigar qué metodologías, qué actividades, qué recursos existen de enseñanza-aprendizaje de estos lenguajes sonoros.
1: Estem escoltant un fragment de Music in School a New Sound, un dels treballs sobre música experimental que el compositor anglès Brian Dennis va fer amb nens i nenes de diverses escoles a Londres l'any 1969. La peça forma part del material

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
7: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
9: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu. De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
10: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
7: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
13: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
14: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
12: En A Punt Ràdio.
15: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
14: fem banda
15: amb el millor repertori de músics valencians.
14: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
15: Desfilarem al costat dels nostres músics.
14: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació.

0: i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: L'esport que realment t'apassiona.
2: Humo, duro.
3: Aleluya, aleluya, empatonet.
1: Sempre al teu costat, passe el que passe.
4: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

¿Qué tal? Son les 11 y 4 de la nit i ja estem així, els habituals, o quasi els habituals, perquè Montalt està de vacances, els que fem possible. Este 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, Juan Alpuente, el que li queden ja poquetes hores, Juan, m'han dit que te'n vas de vacances de seguida. Juan Alpuente està al control de so. Vos saluda con cada nit Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio, 90 en xifra també, i en Instagram 90 minuts ràdio, el 90 en este cas en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 61942-1801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és la següent. Vos preocupa la imatge que ha deixat el València contra el Club Deportivo Teruel en l'amistós d'esta vesprada, o no li doneu massa importància perquè no estaven la majoria de titulars? Esa és la pregunta sobre l'amistós que esta vesprada ha jugat el València Club de Futbol i que s'ha tancat amb una nova derrota, i a més contra un Primera Federació. Avui han jugat 7 integrants de la primera plantilla en l'11 inicial, a més de jugadors del filial amb dinàmica del primer equip, com Iker Córdoba, per exemple, o Torbi. I tot i això, el València ha sigut incapaç no ja de guanyar, sinó de marcar diferències. En el dia de l'eclipsi total de sol, en el dia del sol negre, el València de Corberan ha tornat a oscurir, a anar a negre. Se li apaga la llum i s'ha quedat a fosques davant un rival de Primera Federació, que l'ha superat per 0 gols a 1. Quarta derrota de pretemporada per als de Corberan, que semblava tranquil en la banqueta, igual que semblava més tranquil que un aca Ron Carly en la llotja de la Ciutat Esportiva de Paterna. Jo ho tinc clar, i ho va dir ell en la seva presentació. Havia vingut, era l'últim contracte abans de jubilar-se. Ho va dir textual Carly, per tant, jo tinc claríssim que este home així ha vingut a jubilar-se. Els dos molt tranquils, un en la banqueta i l'altre en la llotja. Avui Corberan no ha escoltat, afortunadament per a ell, el Corberan dimissió des de la graderia. És cert que el partit, en una decisió lamentable del club, era a les 6 de la vesprada, amb temperatura alta i també un alt percentatge d'humitat. Sí, està clar que era per a fugir de l'eclipsi, però costava molt jugar este partit demà i traslladar el de dijous a divendres. Era necessari exposar els dos equips a jugar en esta temperatura. Era necessari exposar els seguidors a desplaçar-se a la Ciutat Esportiva de Paterna en les hores prèvies a l'eclipsi, quan les autoritats, a més, havien recomanat que no hi hagueren grans desplaçaments. Era necessari, tant costava traslladar este partit a un altre dia, entenent la decisió de Corberan, de jugar dos partits per a combatre l'absència de competició del cap de setmana. Ara bé, torna a dir, podien haver jugat este partit demà i després demà el partit contra l'Hèrcules. Però més enllà de l'horari, que era el mateix per al Teruel, que és el que ha guanyat, la realitat és que l'equip de Corberan no pita. La realitat és que l'equip de Corberan no funciona. I la realitat és que l'equip de Corberan, i ja va ocórrer al llarg de tota la temporada passada, no mostra tindre una idea clara i una identitat clara. I és significatiu que Corberan, amb un 11, amb majoria de suplents i xiquets en la banqueta, hagi repetit un sistema de joc. Un en el que no creu o en el que no creia. Amb tres centrals, línia de 5, darrere dos carrilers llargs i tres migcampistes. Corberan no creia ni en els tres centrals
ni en els tres migcampistes. Ho va fer en el Taronja, ho ha tornat a repetir avui i ho farà demà. No sé si és insistir en un sistema, lo de avui, per si no aplega un lateral dret a temps per al començament de Lliga, o perquè encara que aplegue, el tècnic vol jugar a sovint esta temporada amb eixe dibuix. A mi me sorprèn. S'està negociant amb Arnau Martínez encara, i este jugador pot jugar també com a tercer central, també com a carriler llarg, però fonamentalment com a tercer central. Demà, amb majoria de titulars, Corberán repetirà sistema. Ha sorprès veure Gallà amb els suplents, al igual que a Danjuma, perquè si plega Arnau, si aplega a temps Arnau, jo interpretava que Gallà seria titular contra el Celta en l'esquerra i Arnau ho seria en la dreta, però ara ja tinc dubtes. I Danjuma estava cabrejat després del Taronja perquè interpretava que es mereixia ser titular en la prova del cap de setmana a Mestalla contra el Newcastle. No ho va ser i avui tampoc ha sigut titular. És altre dubte per a l'inici de Lliga. De tot això, anem a parlar esta nit de seguida. En este 90 minuts són les 11:10. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts d'estiu, que en breu ja serà el 90 minuts de competició perquè en un no res comença la Lliga. Vinga.

0: Al València se li apaga la llum contra el Club Deportivo Teruel, quarta derrota de pretemporada de l'equip de Corberán, que s'ha pegat al trebac contra un rival de primera federació. És cert que sense la majoria de titulars, però amb 7 integrants de la primera plantilla. Demà, últim amistós contra l'Hèrcules, altre primera federació, amb un 11 més convincent. Presenciant el partit ha estat, i estava tranquil, Ron Garli. Mandi, capità només aterrar. El Llevant ha presentat oficialment els seus nous capitans per a la temporada que arranca diumenge a Cornellà en duel contra l'Espanyol. Brugui, Dela, Ivan Romero i Mandi són els quatre jugadors triats per a portar el braçal de capità el pròxim curs. Dels quatre, només Brugué repetís, encara que Dela i Romero ja saben el que és portar el braçal granota en un partit oficial. Sorprèn que un dels capitans siga Mandi, qui acaba d'arribar al club. Íñigo Martínez els té a tots disponibles amb la recuperació de Gerard Moreno, que no va participar en l'amistós contra el Galatasaray. El submarí disposa de tots els seus tripulants per al començament de lliga de diumenge al Nuevo Sardinero contra el Racing de Santander. Bochy, recordem, en Copa la temporada passada dels groguets. Perrota molt a prop. L'Elx espera tancar en les pròximes hores el fitxatge del davanter argentí Tiziano Perrota, procedent de Banfield, si bé l'atacant seguirà cedit un any més al seu país, segons ha confirmat el director general de l'entitat il·licitana, Pedro Esquinoca, en l'acte de presentació de Fernillo i Javier Morcillo. El davanter i el migcampista ja estan totalment integrats en la dinàmica de grup. Escoltem precisament Fernillo i Javier Morcillo.
1: Fue bastante rápido, no tuve que pensar mucho, lógicamente, al final... Jugar en primera división es algo que cualquier jugador desea y sueña. Ya he tenido la oportunidad de más joven de jugar en primera, bajé a segunda y otra vez tengo la oportunidad y no puedo dejarla escapar. Aparte, Elche es un club histórico, mi padre también jugó aquí, me habló maravilla de este club y no puedo decir que no.
2: Era una oportunidad especial para mí y mi familia. Era imposible decir que no. Y el Elche porque, bueno, ya lo dije el otro día, pero... La capacidad máxima creo del estadio son 30-33 mil y hay 27.000 abonados, eso es especial y nada, muy contento, muy contento.
0: D'altra banda, el davanter argentí Abiel Osorio s'ha incorporat avui a la pretemporada de l'Elx després d'haver solucionat els problemes burocràtics que va tindre per obtindre el seu visat. L'atacant, signat pel club il·licitant el passat mercat d'hivern, va jugar fins al final de la temporada en qualitat de cedit en defensa i justícia. El València femení supera la prova del Llevant. Les blanquinegres superen per 3-1 a les Granota en l'amistós d'este matí a la ciutat esportiva de Paterna. Després d'una primera part igualada que ha finalitzat amb empat a 1, amb gols de Salomé per a les locals i de Sara Martínez per a les visitants, el València ha superat el Llevant en la segona part amb dianes de Carol i Noa. Escoltem el tècnic valencianista Miquel Crespo després del partit.
3: Bueno, lo importante es que teníamos ciertos objetivos para hoy, que gran parte de ellos los hemos cumplido. Queríamos apretar muy rápido las pérdidas, lo hemos conseguido. Queríamos ser un equipo más vertical de lo que habíamos sido en Birmingham y Barley, porque ahí nos había costado esa faceta. Creo que lo hemos sido, creo que hemos tenido algo más fluidez con balón que en otros partidos, que también era uno de los objetivos. Luego hay alguno evidentemente que no hemos cumplido y que vamos a tener que seguir pues, poniendo el foco ahí. Entonces, bueno, pues al final, como te decía, experiencias, contextos, ritmo de competición, para intentar llegar lo mejor posible y lo más adaptadas posible.
0: València Bàsquet fitxa a prova. El club taronja ha aconseguit un acord amb l'aler finès Elias Valtonen perquè s'incorpora al club amb un contracte no garantit que en cas de ratificar-se arribaria fins al final de la temporada 2026-2027. Valtonen arriba a València després d'acabar la seva etapa en el Coviran Granada. Anteriorment va disputar 3 temporades en el Baxi Manresa i en total acumula 118 partits en Lliga Endesa repartits en 5 temporades. D'altra banda, avui a terra de la ciutat, Mogueji, que serà presentat en les pròximes hores. Més de València Bàsquet, perquè els taronges ja coneixen el calendari de la Lliga ACB. Iniciaran el campionat al Roig Arena contra l'Erna Lleida el 27 de setembre. Pel que fa als partits contra teòrics rivals directes com el Real Madrid o el Barça, els de Xavi Albert visitaran el conjunt culé en la jornada 3 el dia 11 d'octubre i el rebran al Roig Arena el 25 d'abril en la jornada 30. També estarà marcat en el calendari el duel de la jornada 15 del 4 de gener contra el Real Madrid. Serà la tornada de Pedro Martínez, a la que ha sigut la seva casa els últims 2 anys. La tornada contra l'equip madrileny serà el 14 de març en la jornada 24. Quique Llopis eliminat en els 110 metres tanques dels europeus d'atletisme. L'atleta valencià que aspirava a medalla impulsat per la seva progressió i la plata que va guanyar en el Mundial de Pista Coberta de Torum en 60 metres tanques ha quedat tercer de la seva sèrie, però amb un discret crono de 13:47, segona pitjor marca del curs, l'ha condemnat a l'eliminació. El navarrès Asier Martínez, campió d'Europa de 110 tanques en Múnich 2022, també ha sigut eliminat. Són les 11:16, per cert, acaba de concloure el partit de la Supercopa d'Europa, ha guanyat finalment l'equip de Luis Enrique Martínez contra l'Aston Villa d'Unai Emery per 2-1, continua imparable el PSG de Luis Enrique, que acumula un altre títol, en este cas Supercopa d'Europa, al seu brillant palmarès. 11:16, una pausa, la primera estem en 90 minuts i continuem de seguida.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. ¿Pasa siempre?
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació.

0: ...del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folgado.

0: Mira cançó, ha triat avui Juan el Puente, Total Eclipse, de Hearth, de la Terra, el que ha passat avui. I que ja omplir les xarxes socials. Pues hem parlat de l'eclipsi en clau valencianista. Ara s'ocuparem en tertúlia perquè hi ha gent que opina que pues igual estem sent massa dramàtics amb el marcador d'avui de Carlos Corberà en la ciutat esportiva de Paterra. Jo aquesta teoria també la comprenc, però també comprenc l'altra i en tot cas és un bon assumpte de debat. De fet, és la pregunta que ja funciona en les nostres xarxes socials. No hi ha massa novetat, però hem de refrescar com està la situació sobre Arnau Martínez i la seva incorporació al conjunt de Mestalla. No hi ha massa novetat així a València, però busquem conèixer el minut de joc i resultat, minut de joc i marcador en la incorporació d'Arnau Martínez des de Girona. Com sempre, des del programa El Girona Juga, és la dona, el company Moisés García. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva? Bona nit.
0: Avui te molesta menys minuts, Moi, perquè el que vull que conèixer, fonamentalment, suposo que la resposta jo la tinc clara, però vull que me la dones tu. Minut de joc i marcador, el Girona continua enrocat, i demanant una quantitat, si no la de la clàusula, que s'acosti molt a la clàusula de rescissió per al traspàs d'Arnau Martínez. I esa situació continua igual d'enrocada? Almenys des del punt de vista oficial?
1: Això és el que anava. La versió oficial com a club és que el Girona demana la clàusula de 8 milions, però després, lògicament, ells saben perfectament, i crec que tothom sap, que Arnau Martínez no sortirà del Girona per 8 milions, sortirà per menys. El que passa que el Girona ho intentarà estirar al màxim. Jo ahir ja ho deia, que jo la informació que tinc, s'estan llegint moltes coses sobre el tema Arnau. Jo la informació que tinc, que després pot passar una altra cosa, però a mi m'asseguren que per 5 milions, si ha arribat el moment que el Girona veu que no pot estirar més, el València continua oferint 5 milions, Arnau sortirà. Ara, el Girona intentarà estirar tot el que pugui i si pot arribar a 6 milions, lògicament arribarà. També és cert, Salva, que no tenim clar, i veig, si pel que veig, ningú, tot el tema del percentatge que es quedaria al Girona, que jo crec que això és un dels punts claus també de l'operació.
0: Sí, correcte, perquè el Girona voldrà mossegar, si el València no arriba, que no va arribar a les seves peticions econòmiques, voldrà mossegar un alt percentatge d'un futur traspàs des de Mestalla cap a qualsevol altre club. Bé, Moi, això respecte a com es troba a hores d'ara el fitxatge, que apenas ha evolucionat o que no evoluciona en les negociacions entre tots dos clubs en les últimes 24 hores. Però, després de la provatura d'avui, altra vegada, tot i que no hi ha ben massa

0: Titulars de Corberan, sistema de joc, tres centrals, línia de cinc darrere, dos carrilers, tres mitjocentres, un sistema de joc en el que Corberan, no sé si ara creu, però que no creia o que no veia. La meva pregunta és, Arnau Martínez, en aquest sistema de tres, crec que pot actuar perfectament com a central, però no sé si pot actuar com a carriler llarg, Moi.
1: Pot actuar perfectament com a carriler. De fet, Mitchell no ha utilitzat per norma una defensa de 3 o una defensa de 5. Ho ha fet en moments puntuals o per baixes o perquè en algun partit a la segona part necessitava tocar coses. I hem vist Arnau tant de carriler com de central. Jo et diria que per les característiques d'Arnau potser on s'adaptaria millor és en la defensa, com a un central per la banda, per la part dreta, diguem-ho així, perquè, insisteixo, crec que Arnau, amb Mitchell, en tema de control de joc, de visió, de qualitat tècnica, ha crescut moltíssim. Jo crec que allà podria aportar molt més, que no pas com a lateral. Com a lateral, quan jugava en la defensa de 4, sí que incorporava bé, però jo crec que les característiques d'Arnau són d'un jugador d'estar més per dins. Pot funcionar en el carril? Jo crec que sí, però crec que funcionarà millor en el cas que es produeixi com a un dels centrals.
0: És a dir, que en defensa les seues fortaleses són com a lateral en defensa de 4, i si canviara Corberan a defensa amb tres centrals, seria millor un central per la dreta que no un carriler per la dreta, encara que després poguera adaptar-se, no?
1: També et dic, Salva, que és un meló per obrir, perquè la qualitat tàctica de Mitchell, jo no sé si la té Corberan, i en aquest sentit Arnau ha tingut un protagonisme molt gran en totes les variacions tàctiques que proposava Mitchell. Clar, veurem com s'adapta Arnau al sistema o a les idees que pugui aplicar Corberan.
0: Moi García, gràcies. Demà tornarem amb tu per a que des de el Girona Juga pues ens dones també el minut de joc i resultat d'esta partida d'escacs que està disputant-se en les últimes hores entre el València i el Girona. Moi, gràcies, bona nit.
1: Molt bé, bona nit, abraçada.
0: Adéu al company Moi García des del Girona Juga. L'última hora des de Girona de la informació sobre Arnau Martínez, i l'última hora sobre Arnau Martínez des de València ens la dona el company Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Nacho Sánchez, que avui ens acompanyarà en tertúlia, que de fet avui arriba abans de la tertúlia, que ens ha acompanyat ja com a inalambre aquesta vesprada en l'amistós que vos hem contat amb Luis Urruti en la narració des de les 6 en la sintonia de... des de les 5 i mitja en la sintonia del Punt a Punt de Punt Ràdio, perquè, Nacho, has d'anunciar, ho acabes de fer en les teves xarxes socials, que t'incorpores a la ràdio d'Apunt.
2: Sí, m'incorporo a la ràdio d'Apunt. Estic, la veritat és que contentíssim, no?, de sumar a esta casa per a... Bé, a més de fer els partits del València com en alàmbric en el Punt a Punt, al qual estic molt agraït a Luis per acollir-me, bé, també per a fer un programa des de la una fins a les 2:30 del migdia. La veritat és que estic en moltes ganes, estic molt agraït perquè no habitua a parlar de mi, però jo ja em veia fora el periodisme perquè saben com està la situació, no? I jo ja estava
0: fora.
2: Jo
0: no haguera tornat. Jo no haguera tornat.
2: Ja, però sóc jove i mira, pues era algo que tenia ganes de fer i encara sóc jove, tinc 29 anys.
0: Una cosa, està Paula ja per ací, Paula Lerín, que va acompanyar-nos en tertúlia. Paula també va tindre l'oportunitat d'abandonar el periodisme i traslladar-se, bueno, diríem, a l'altre costat. Jo li vaig dir, dona el pas, Paula, i al igual que tu, no me vareu fer cas cap dels dos.
2: Bon, sí, però perquè,
0: ara m'ho contes, Paula.
2: Perquè a la fi jo crec que també són timings vitals, no? A lo millor quan eres pues, més jove, un treball així més, entre cometes, desenfadat, com és el periodisme, més informal, pues, te mola més, no? Quan eres més major, a lo millor algo més seriós, pues te crida més. A la fi, el periodisme és veritat que és estar tot el santo dia pendent, però no és estar en una oficina 8 hores, ui, fitxe, me vaig a casa, al dia següent fitxe, 8 hores, me vaig a casa, no. No és així, té coses positives i negatives i jo em quedo en lo positiu, i sobretot, pues, això, agraït a la casa, pues, als que han apostat per mi, però també pues, a les persones de la casa. A la fi, jo vaig començar així a fer-les inalàmbrics gràcies a Ricard Cobo, Jordi Sanchi, també Gustavo Clement i companyia, no sé si me deixa algú.
0: Al grandíssim i enorme.
2: Home, Chimo, che, clar que sí. És que Chimo ja és company de festes dels divendres, o no te'n recordes en ell, els programes del divendres.
0: Sí.
2: No, però bé, oye, una oportunitat a veure què tal va i sobretot a ser feliç. Jo sempre lo dic, a mi el periodisme em fa feliç. Jo no sé si fas feliç a la gent, però almenys jo sé que la gent, almenys crec que tinc credibilitat entre la gent. Després la gent me pot escoltar o llegir més, me pot escoltar o llegir menys, però jo almenys crec que tinc la credibilitat i crec que això costa aconseguir-ho i lo dic perquè estic orgullós de tindre-la, la veritat. I bé, a ser feliç i el que passe, uh-huh, passarà.
0: Bé, pues Nacho Sánchez, que va acompanyar-vos en esta sintonia, la de la ràdio d'Apunt, tant en el Punt a Punt com en el 90 Minuts, i a mi se programa que es posarà en marxa, Nacho, aproximadament...
2: El 7 de setembre.
0: El 7 de setembre, del que, bueno, pues Nacho, més avant, al igual que la ràdio d'Apunt, ja vos donarà a conèixer més novetats. Per a mi, és el gran fitxatge del periodisme en esta ciutat, l'arribada de Nacho Sánchez a la ràdio d'Apunt. Nacho, mercat.
2: Al lío.
0: Arnau Martínez, minut sí. De xoc i marcador, més o menys, la informació teua, al igual que la meua, és molt pareguda a la que ha donat Moi García.
2: Què te vas dir jo quan estava a prop la corda en sí. Arnau Martínez i en l'ambient estava el... Ja està, no, el Girona serà algo ràpid, no. És a dir, el company l'ha explicat molt bé i a més ell és de Girona i tindrà millor informació per part del club català. A veure... El Girona va remitir-se 100% a la clàusula? No, evidentment no. Per què? Perquè li resta un any de contracte i resten 15 dies de mercat. És una evidència, és palès. Dit això, home, pues el Girona tampoc és tonto. Si el València arriba en 4 milions, pues de primeres el Girona no va dir sí. Si el València arriba en 5 milions, de primeres el Girona no va dir sí. Dic més, si el València arriba en 6 milions, no va dir sí. Per què? Perquè el Girona va a negociar, igual que el València va a negociar, igual que el València, quan fa una oferta de 4 milions, és conscient de que el Girona no va acceptar-la. Dit això, hi ha un factor, l'únic factor que juga a favor del Girona, així, és l'únic en tota la negociació, perquè el València ja té Arnau, també té el factor de que a Solís li resta un any de contracte, i el factor que juga a favor del Girona és que este dissabte Arnau juga en el Girona. Va a jugar, jo crec que estic convençut, val?
0: Sí.
2: Afortunadament no hi ha lliga per al València, però Arnau juga. Si Arnau fa un partidàs, sabem com és el mercat d'estiu, les necessites... qualsevol club pot meter-se i dir, oye, Girona, quan vols? 8. I clubs d'estos, pues jo dic noms i jo continuo dient-lo. El Hull City, el Betis, el Leipzig, són clubs que per Arnau Martín, especialment Leipzig i Betis, no era el plana, val, però sí era una opció important. Arnau ara ho fa molt bé en este partit. Arnau el següent partit, perquè encara no està al València, també ho fa molt bé. Hem vist fitxatges per dos bones...
0: dos partits,
2: que,
0: sí.
2: Clar que clubs estan dubtosos, però el futbolista arriba bé a l'inici de temporada, respon i diuen, oye, jo no m'ho pense perquè este futbolista, si rendís així, en un any va valer costarà el doble. D'acord? Ese és l'únic factor que juga al favor del
0: el
2: Girona.
0: Temps, no?
2: El temps, però també va a la inversa. Perquè el València vol a Arnau Martínez o li agradaria tindre l'abans de la primera jornada i a mi sí que em consta que el València està també mirant opcions B, perquè el València no pot plantar-se la primera jornada sense un lateral. Per tant, ara mateix el temps, jo estic convençut que el partit del cap de setmana Arnau lo juga en el Girona i que el tema s'ha de tancar dilluns, dimarts. Uh-huh. És lògic, perquè a la fi el Girona també voldrà gaudir del futbolista un partit, no? Almenys, que a la fi és un futbolista que marca diferències. Però jo pense que la cosa és tancada. Dit això, a mi la gent m'està dient, oye, però eres massa prudent, Nacho, t'estem veient, eres dels periodistes que més prudent està en l'assumpte Arnau. Sí, perquè són quantitats molt altes i és un terreny en el que el València de Meriton rara vegada s'ha mogut. El València rara vegada s'ha mogut en traspassos de salaris més quantitats d'estes quantitats, valga la redundància. Per tant, jo soc prudent perquè me dona por que el València oferisca 5 i que el Girona diga per 5,2 ho tens i que l'IM diga no, pues mira, 200.000 euros més, no. Per això jo sóc prudent.
0: Si tot va avant, al final l'entrebanc serà aquest percentatge
2: total
0: que se guardaria el Girona d'un futur traspàs, sí, perquè ahir el Girona diu, bueno, si no arribes a les meves peticions econòmiques, has de donar-me un bon pessic d'un futur traspàs.
2: Clar. Ah, sí, sí, el Girona, a veure, a mi sí que em deien que el Girona és plenament conscient de que la venda grossa d'Arnau no és esta. La venda grossa d'Arnau no és esta, però se'n vaig al València, se'n vaig al Betis, se'n vaig al Leipzig...
0: És la següent, no? La següent, perquè estan convençuts que va tindre una progressió.
2: Clar, va tindre una progressió. A veure, Arnau és un futbolista que si continua la progressió que té a fiel, és un futbolista que ha anat als Jocs Olímpics, és un futbolista que apunta a anar a la selecció per la progressió que té. Per tant, la venda grossa no és esta, és la següent. El Girona ha de pensar el que vol. Oye, el València li va oferir un percentatge generós d'una futura venda, generós. El Girona ha de decidir què vol, perquè ara mateix el màxim que pot obtindre és 8 milions. Oye, si ara és per 5 i el Girona es queda el 20-25%, a lo millor un 20-25% d'una futura venda a futur són 400 milions i a lo millor s'emporta més. Per això dic que el Girona també ha de mesurar això.
0: Bé, pues són dades de mercat. Arnau Martínez, que ara de seguida també anem a recuperar en tertúlia, i que ens les acaba de contar el company Nacho Sánchez, ara més company que mai, després del seu fitxatge, de la seva incorporació per la ràdio de Punt Bonita.
2: Havia sigut becari teu, però companys no, eh? Hem sigut becaris, con tertulis, hem compartit informació, tot i sí, que sí. Treballàvem en distants mitjans de comunicació, sí, per arribar a la veritat, però mai companys.
0: Sí. Bueno, més que becari, vas començar també...
2: Bueno, era becari, tio, era becari.
0: Ah, com a mèrit. Tori, per dir-ho d'alguna manera, en aquí 90 minuts, quan estàvem
2: jo
0: i Manolo en
2: CB Ràdio,
0: sí. En CB Ràdio, amb Paco Lloret. Bé, 11:33, ja ens ha parlat d'esta situació Nacho Sánchez durant el partit d'esta vesprada, en tertúlia, i amb Paula Lerini, de seguida també estarà per així Pau Pardo, parlarem de l'amistós d'avui del València, però busquem també conèixer, perquè hi ha gent que ens pregunta sobre la situació d'Aimar Blázquez. Quina és la situació actual d'Aimar Blázquez en el València Club de Futbol, i qui millor que Salva Gomis, el company Gomis, que maneja també la informació del València Mestalla, per a que ens conte com es troba Salva a hores d'ara, aquesta situació d'Aimar Blázquez, aquesta situació contractual del jugador del Mestalla, que avui ha tingut minuts en aquest amistós de la vesprada contra el Club Deportivo Teruel. Hola, Salva, bona nit.
3: Hola, companys, què tal, com esteu? Bona nit. Pues de l'assumpte d'Aimar Blázquez, la informació que tenim nosaltres és que el jugador, tal com van contar i fa unes setmanes, jo crec que donarem detalls de l'assumpte, és que vol eixir, que ell volia eixir del València perquè pensava que l'aposta que estava fent-se en ell no era l'adequada o no era el que li van prometre. De fet, en les últimes setmanes ha canviat d'agència de representació, i això sempre és un símptoma de canvis en la carrera d'un jugador. I bueno, pues el davanter, el que sí que ha contat en les últimes setmanes és en oportunitats d'entrenaments en el primer equip, inclús va tindre minuts en el Trofeu Taronja. És un davanter que a Corberà no li desagrada, que li agrada tindre-lo en la recàmera, però clar, tots tenim el dubte de què passarà quan torni Sadik. El València juga en un davanter, i si no està Hugo Duro, està Sadik, és de veres que, pues, si falta algun dels dos, pues ja hem vist que pot tindre algun minut Aimar Blázquez, i més després de l'eixida de Mario Domínguez. El tema en el seu contracte és que acaba en juny de 2027, i el València el que té és una opció, com tenia igual en Mario Domínguez, d'ampliar aquest contracte per dues temporades en el cas de que se li puge en dinàmica absoluta de primer equip, és a dir, que no torni a tocar el filial. El jugador el que ha plantejat, almenys és el que nosaltres sabem, és que s'accelera tota aquesta situació, perquè les ofertes que ha portat el club ha decidit que no les escolta, que no són suficients, que de moment volen comptar en ell, i que està tenint oportunitats en dinàmica de primer equip, però el jugador, pues, pensa que evidentment lo ideal seria l'escenari de renovar aquest contracte, d'ampliar dos anys, és a dir, o executar la clàusula o renegociar el seu contracte, com va fer Mario Domínguez, i buscar la continuïtat en el primer equip, i en cas de que no es doni aquesta continuïtat, pues, eixir cedit al mercat de gener. Veurem què és el que passa. Les ofertes que han arribat de moment, de Grasshopper, de AEK, no són suficients. El club li ha tancat la porta a eixir, però clar, el jugador té una carta en la seva baralla que és que pot eixir lliure a partir del mes de desembre, gener, perquè li quedaran 6 mesos de contracte. El Vanessa sempre tindrà un as també en la mànega, que és executar aquest mes 2 del contracte. El que vol el jugador és accelerar-ho i tindre la tranquil·litat de que continuarà en el València, de que no va arribar a una situació d'incertesa, de ficar-se a les braves en el club, i jo crec que això sempre és bona senyal i bona sintonia. Veurem què és el que passa, però Aymar Velázquez el que vol és tindre oportunitats en el primer equip i, si no, eixir cedit si s'executa ixe mes 2 o si es negocia un nou contracte en el València.
0: La cosa està absolutament clara. Gràcies, Salva. Les 11:37 de mercat, de l'amistós, de més coses, de més detalls, parlarem ara de seguida en Tertúlia.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: La tertulia esportiva en 90 minutos.

0: Està reunida, ja la tertúlia entorna a esta taula, la de la ràdio d'Apunt, la del 90 minuts. Està per ací Nacho Sánchez, a qui hem escoltat ja en la primera part del programa, i a Paula Lerín, que tampoc me va fer cas quan li va dir: Paula, dona el salt, abandona el periodisme, dedica't a una altra cosa, quan Paula, al igual que Nacho, tenia l'oportunitat de canviar. Paula, no me fes cas.
1: Bona nit, Salva.
0: Va tenir l'oportunitat de treballar en una agència de representació. Me va demanar consell, vaig dir: Paula, canvia. I Paula se va quedar en el periodisme.
2: Bueno.
1: És que mira, lo primer, estic molt contenta de que el meu bon amic Nacho torne. I és que jo crec que Nacho i jo som un poc pareguts. I és de veres que no ens agrada parlar molt de nosaltres mateixos, però ho hem parlat moltíssim, que nosaltres volíem ser periodistes esportius per anar simplement a Mestalla. O sigui,
2: total.
1: Era com la nostra, és la nostra passió i és el que més ens agrada, i a Pau de segur que també. Clar, si tu ja tenixes, ja no és anar a Mestalla i ja és diferent. És de veres que a lo millor quan tinga més anys dic: estic farta del periodisme, que segurament ho estaré perquè és un treball
0: sí, ja te digo que sí.
1: Molt, molt esclau, però
0: sí, sí.
1: Però ara mateix és que era el meu somni. Aleshores jo pensava que tenia moltes més coses, i menys mal, perquè després vaig anar a una Eurocopa. O sigui, que estic molt contenta de la meva decisió, però és de veres que...
0: S'ha tingut una Eurocopa i vas estar en les Olimpiades.
1: Sí, però això va ser abans. Jo acabava de tornar d'uns Jocs Olímpics i deia: ara me'n vas a eixir de la roda? No puc eixir-me.
2: És veritat que jo és que arribes d'un tancament traumàtic, com va ser el de relevo, i això el que em feia té... Jo em veia foríssima, però que sí, que tal qual. Dit això...
0: Bueno, és cert que el tancament va ser traumàtic, però a la fi vas trobar treball en una agència.
2: Sí, és cert, però bé, els camins del senyor són inescrutables, com es sol dir, i també per lo que deia Paula. Jo, mira, mai he fet ni faré ni pense en exigir res a ningú, però l'únic... mini petició va ser: oye, jo vull ganar a Mestalla. Fa falta el que fa falta.
0: Bé, està Nacho Sánchez, està Paula Lerín i també està Pau Pardo. Aquí, si jo tinguera el poder, incorporaria també per a la redacció de la ràdio d'Apunt. Què tal, Pau?
3: Bona nit.
0: Foig perquè no pinte ni fava, però si no, te firmaria.
3: Bueno, primer vull donar-li l'enhorabona a Nacho, ja que el tinc així, perquè durant estos mesos, a banda de consells per al gimnàs, sempre que hem parlat...
2: I no em cobrava,
3: I no li cobrava. Sempre...
0: Bueno, mira, jo consells per al gimnàs no te demanaria. Del moment.
3: Però sempre les ganes que tenia o el que tirava a faltar el periodisme. Per lo qual, quan he vist el tuit arribant, que estava aparcant, ja valorava algo, perquè l'activitat en xarxes socials no era gratuïta per ells, però quan ja he vist el tuit m'ha alegrat moltíssim, i sobretot poder compartir la primera tertúlia després de l'anunci.
2: Tertúlia jove, a més, i
0: tertúlia molt jove, sí.
2: No, jo reivindico una cosa, i és que gràcies a esta casa, pues molts periodistes joves, que potser en el lloc de treball on estàvem, a mi me'n passava al principi, pues oye, primer no eres un periodista que a lo millor estigues sempre en el focus de altres mitjans de comunicació, i després el salari de vegades no et dona, pues, que la casa, una casa com Apunt, pues, aposte por gent jove. No dic ja en el meu cas per a la redacció, no, també, però també per a tertulians i tal, és que per a nosaltres és la vida. No sols per projecció, sinó també, oye, perquè és un com un complement salarial que ens dona la vida. És una realitat, tonteries negar-ho.
0: Bé, he vist l'Eclipsi?
2: No, m'ha agafat el cotxe tornant.
0: O sea, no podem deixar de parlar de l'Eclipsi en la tertúlia. Tu l'has vist?
1: Jo sí.
0: Sí?
1: Jo l'he vist.
0: On l'has vist?
1: Jo estic a la Pobla Farnals i l'he vist allà. A més, és que no
0: m'ha... Platja o...?
1: No, és que a la meva terrassa. O sigui,
0: se veia perfecte.
1: Perfectament.
0: Molt bé.
1: Sí. Aixina que molt bé. He de confessar que m'ha un poc de por, perquè han sigut tantes les informacions i amb les gafes, jo, les ulleres, tot l'estona, mirant, és on este, és l'ISOL, no sé què, no sé quantes. Però molt bé, la veritat és que és una experiència molt xula, però no he mirat massa. No he mirat massa.
0: Què has fet amb la gossa? M'interessa molt.
1: Jo li diia tot el rato: Gina, ven, vine. Perquè no me
0: donava... No s'ha posat nerviosa ni res?
1: Estava un poc dient...
0: Rara, no?
1: Esta que vol.
0: Però ell no...
1: No, però sí que quan eixia a la terrassa jo li deia: vine, ten...
0: No mires.
1: No, és de més que els gossos no tenen la costum
0: de mirar cap amunt.
1: Però
0: si haguera mirat, algun problema ocular podia haver tingut.
1: Clar, per això jo dic no, la meva Gina...
0: Jo també estava preocupat pel meu gos.
2: A mi m'ha agafat conduint i anava en la mà O sea, primer he tractat de conduir en les ulleres de l'Eclipsi.
0: Impossible.
2: És impossible. O sigui,
0: no, no, no, no,
2: no,
0: clar,
2: no, no impossible, total, total, total, impossible. I me les he llevat, però clar, tenia por de que m'afectara els ulls i m'he ficat les mans com si foren ulleres laterals. I hi ha hagut
0: un... un cavall que porta un carro, no?
2: No, no, però és que ha hagut un moment per arribar on estava sopa amb mi família a Borbotó, que havia de girar a la dreta i el sol me donava de cara i estava en el cap agatjat com mirant de reull i ja m'ha dit la tia, la meva novia, oye, deixa ahí el cotxe i ven aquí caminant.
0: Pau?
3: Jo no l'he vist perquè estava treballant i el partit del València, la passant partit del València, era una alternativa molt més suculenta que veure algo que passa cada 100 anys.
1: Però, bueno, l'hem fet tots.
0: El partit, esteu d'acord? Quina necessitat ja va avui de jugar primer a les 6 de la vesprada?
2: Cap.
0: Pel calor, la temperatura, l'humitat, i després perquè coincidia amb l'inici,
2: sí, però...
0: de l'Eclipsi, quan a més totes les autoritats estaven dient, un moment, que no hi hagi desplaçament, massa desplaçament,
1: si estava la CB30
0: el cotxe per carretera,
1: sí,
0: però... la CB30 tallada...
2: Però jo estic d'acord, però això ha sigut decisió purament de l'entrenador, que
0: no,
2: volia...
0: No ho sé, però Nacho, este demà i el de l'Hèrcules divendres.
2: Ja, però que nosaltres estem en la possibilitat de no anar, jo ahí sí que no...
0: No, és evident, és evident.
2: Clar, sí. Jo ahí sí que... O sigui, que jo no le veig coherència, cap coherència, o sigui, jo no le veig lògica, a més demà hi ha un partit, avui la banqueta del València eren tots futbolistes del filial, demà la banqueta seran altra vegada tots futbolistes del filial, perquè el que jugarà demà és l'11 del primer equip, però no hi haurà suplents. Jo no termine d'entendre-lo i no ho compartís, i més amb l'Eclipsi no ho veig ni tan sebol segur. Dit això, oye, tampoc, o sigui, pues a la fi l'entrenador considera que per a la pretemporada de fer això, pues ells sabrà millor que nosaltres, evidentíssimament.
0: No, no, sí, però per a mi jo haguera traslladat el partit d'avui al demà i el de l'Hèrcules que no t'haguera posat problemes per a divendres, o igual sí, no ho sé, entenc lo dels dos partits, Pau, perquè Corberan diu, bueno, no competim este cap de setmana, pues a la fi vaig a carregar de minuts, de treball, de tractar d'introduir els conceptes tàctics que ara parlarem d'ells en el grup, primer per a un grup de futbolistes, després per a un altre, perquè no competim este cap de setmana, ho entenc. Ara, jugar a les 6 feia falta calor, humitat, és cert que el calor també era igual per al Teruel, que t'ha superat, i ara parlarem d'això, però no era necessari.
3: A veure, estem parlant d'un club que a una setmana de començar la Lliga té 0 laterals drets i un extrem que és un japonès que jugava de mitja punta en la Lliga de Chapó, per enfrontar-se contra el Celta. Crec que sempre hem dit que ficar-li al València la rúbrica de la lògica
0: no
3: a l'hora d'evaluar les coses,
0: sí,
3: que fa,
0: té raó.
3: És molt complicat. A partir d'ahir jo crec que es podia haver evitat jugar el partit avui. Crec que no eren les millors condicions per a fer-ho, Eclipsi a banda, però bueno, ha servit per a veure que és un equip que té encara més carències de les que creiem, perquè crec que la unitat B no ha donat la talla. Quan es parla de fitxar titulars, també es parla de reforçar la unitat B, perquè tot el que siga que jugadors que a dia d'avui participin com a titulars o tinguin o més difícil o directament se'ls fitxa per damunt d'un futbolista millor, també va fer espentar els futbolistes que formen l'actual unitat B i crec que generar una major competitivitat. Crec que el València, més allà de les posicions que estan clares que ha de reforçar perquè estan desertes, que són pràcticament les del xoc exterior, el lateral dret i els extrems, crec que el València a dia d'avui té un problema molt greu de nivell d'11 titular i de fondo d'armari que realment estan, per a mi, correlacionats.
0: És que probablement això siga, Paula, pues una de les conseqüències del partit d'avui. Corberan ha quedat més nuet tenint en compte la resposta que han donat els futbolistes que avui han actuat contra el Teruel.
1: És que jo encara no entenc la decisió de jugar avui. A més, li has furtat un amistós al València-Mestalla. Li l'has furtat... És de veres que han acabat
0: tal
1: jugant molts jugadors del Mestalla.
0: Pues,
1: no?
0: Corberan continua reventant. Sí,
3: però furtar al Mestalla és tradició.
1: No, però és de veres que és com, bueno, pues per a nosaltres. I per al que ha sigut, que jo crec que, perquè sí que els partits de pretemporada serveixen per a moltes coses, però jo crec que el d'avui
0: és més negatiu que positiu, no?
1: Sí, és que jo crec que tampoc,
0: de cara a l'opinió pública, no sé, de cara a Corberan, però és més negatiu per a la imatge de
1: sí,
0: Corberan i de l'equip.
1: Sí, perquè a més jo puc entendre les càrregues, no, controlar les càrregues, els minuts, però has jugat amb jugadors joves de la cantera que no apostes per ells perquè ja ho has demostrat, i després amb jugadors que no compten per a tu. Danjuma no, sembla que...
2: No, però Danjuma sí que se va quedar.
1: Sí, no, clar, no, se va quedar, però no és, no és dels titulars de Corberan.
2: No, no, però és que a més Danjuma...
0: A mi m'ha sorprès, però ara parlem de Danjuma.
2: Però Danjuma ha fet dupla en Raba, que no, farà, no va ser dupla clar, en tota la temporada.
1: Clar, allà anava jo, Raba.
2: La línia de 3 ha sigut Guanyala, Córdoba, Diacabí, una línia que no va córrer clar, en la vida.
1: Clar.
2: El mig del camp ha sigut Dieng,
3: Mayol.
2: Mayol, que no va passar en la vida.
1: Lo, mira, lo, a lo millor lo més positiu per a mi és Otorbi, pot ser, que és un poc el que...
2: S'està agafant, sí.
1: Sí, s'està agafant, està tenint minuts, jo crec que no li va a donar bola, però bueno, ese és l'altre tema. Gallà, luego la liada de Cristian Rivero, que també li deixa en evidència. És que no, de veres que jo pensava, és que a Soper aquell també pensava que en el Trofeu Taronja Pau i jo van eixir molt cabrejats, i jo deia, com estarà en Pau? Li preguntaré després, perquè jo avui també deia, és que no, hem perdut per a mi tots, almenys els periodistes, temps de la nostra vida en veure un partit que no, el Teruel amb la moral pels núvols i el València pues passant calor amb l'eclipsi, amb la gent ahí anant per a no sé per a què. També van esgotar entrades encara, tot això, l'afició va esgotar les entrades que jo...
0: Lo sí, de solament diguem, han obert la zona de tribuna, sí, perquè efectivament estava baix techada.
1: Però no té nom, techada, no té efectivament... nom lo de l'afició, positivament parlant, clar. Però per això és que crec que no, no servís per a res. La cara de Corberan era un poema també.
0: Jo no l'havies massa preocupat, no, dos o tres vegades que era enfocada la tele.
1: Era de circumstàncies, seriós com és ell, perquè jo crec que sí que era un poc de circumstàncies. Jo crec que no sé si ell pensarà per a què he fet això.
0: Paola parla de pèrdua de temps, i estic molt d'acord. Entenc que per a Corberan no, perquè les valoracions les ha de traure el tècnic, igual que en qualsevol partit de pretemporada. Jo no sóc massa de llançar les campanes al vol per qualsevol partit de pretemporada, però al contrari, tampoc sóc de criticar després dels partits de pretemporada, perquè... Quan la temporada, la competició ja està en marxa, no primera, però ja, quan se tanca el mercat, la competició ja te posa en el teu lloc, i jo crec que a ell ja podem extraure conclusions. En pretemporada crec que les conclusions han de ser solament per al cos tècnic i per a l'entrenador, no per a nosaltres, que evidentment pues podem parlar de si ens agrada un jugador, si ens agrada un altre, del sistema de joc del que ara parlarem, però jo no sóc massa de tindre en compte la pretemporada tant en positiu com en negatiu.
2: No, no sé, no sé si esteu...

0: A veure, en termes...
1: Avui crec que és una pèrdua de temps, per a nosaltres almenys, clar. Sí.
0: És que jo crec que en termes del que és ser un partit per a Corberán, lo millor també era una pèrdua de temps. El que ell volia era acumulació de minuts en les cames, independentment del rival, del resultat, de com jugue cadascú. I jo crec que l'únic que l'esperava era voluntat. Ha vist voluntat en Raba, ha vist voluntat. Ha vist voluntat en Danjuma, ha vist voluntat. Ha vist voluntat en Gallà, ha vist voluntat. No ha vist voluntat cap en Almeida, cap... anem a veure, per a mi ha sigut vergonyós el que ha fet Almeida avui. Ha sigut així.
1: Un dels highlights
2: del partit. Ja tens una conclusió del partit, clar, que Almeida és un problemon.
0: Totalment. És així, però perquè se li veu que està fora. És una realitat, està fora i el Celta està ahí i ell continua en converses en el Celta de Vigo. El que passa, si l'assumpte, és que el Celta de Vigo ha de fer una venda. En quan el Celta de Vigo fa una venda, és que jo crec que l'operació Almeida se va fer, perquè al fi ell se vol anar ahí, el Celta vol comprar-lo i l'Orencia vol vendre-lo. Per tant, me poden contar el que vulga el Celta de no, és que no tenim tants diners, el València no, és que no el volen vendre.
1: Està negociant.
0: Totalment.
1: Sí, la situació del València amb Arnau Martínez. Del partit alguna...
0: Ah, no, amb el de Almeida.
1: No, dic de la mateixa situació per el Girona.
0: Ah, vale, sí, clar.
1: València
0: clar.
1: I Arnau Martínez, que van, bueno, pues estan jugant tots dos clubs. Alguna conclusió del partit, alguna cosa, jo no ne tinc, Pau.
2: No, la major de totes que extrae és que Almeida és un problema, que crec que el València...
1: No, parlava en positiu, però bueno,
2: en positiu.
1: Podem parlar en negatiu.
2: A mi m'ha agradat dos accions defensives de Guanyala, crec que ha sigut un poquet el més atent, el més seriós de la línia de 3.
1: Sí, ha tingut una que ha impedit probablement un gol del Teruel, sí.
2: Crec que Otorbi sí que és veritat que està donant ixe xicotet pas al front, encara que jo crec que encara li falta.
1: Ho hem parlat en la retransmissió, no penses, valga la redundància, que si Otorbi pensa massa en el que ha de fer, ho fa mal?
2: No, completament. És un futbolista d'acció i quan més temps de reflexió té la jugada, pitjor.
1: S'equivoca en la pèrdua de la presa de decisió.
2: També és veritat que és Otorbi mos sona des de fa molt de temps, sí, perquè debutà en 16 anys, clar, i encara té 18. Exacte. Vull dir que és un futbolista extremadament
1: jove, sí,
2: jove, i que futbolistes de la seva capacitat física i tècnica moltes vegades en eixa edat peguen precisament d'això, perquè a més quan juguen en juvenil la seva superioritat respecte als seus rivals és tan gran i tenen tantes oportunitats durant el partit que encara que
1: s'equivoquen en alguna van a fer
2: gols. És que al final acaben fent gols, acaben fent assistències. Crec que la seva Copa de Campions va ser increïble i en tots els partits tenia, a lo millor protagonitzava 12 o 13 accions, dels quals pues, a lo millor generava una assistència a un gol. Claro, el ratio d'efectivitat tampoc és tan elevat, però és que era tan abusiu que crec que quan passa a jugar els majors tenen menys oportunitats de lluir, la precisió o el percentatge d'acció acertada per acció executada ha de ser superior, i crec que se li nota per l'edat que té. Crec que també tant Jaume Durà com Marc Martínez en la segona part, en el tram final, són els que més han tingut voluntat de que el partit valguera d'algo més que per a un tràmit, però bueno, crec que són les úniques lectures que se poden extraure. Crec que són més de la voluntat que del futbol, encara que jo sí que crec que la unitat B del València queda tocada per la imatge que ha donat.
1: En negatiu ja hem parlat, en positiu no podem parlar perquè no hem vist absolutament res, més enllà del que diu Pau, i estic d'acord de la resposta que ha donat Otorbe o d'algun detall de Guanyal, és de veres.
0: Otorbe has dit?
1: Otorbe, sí, en positiu.
0: Había, no, había antes Otorbe.
1: No, Otorbe. Otorbe en positiu. Otorbe era un altre.
3: Però clar, és que és el que estem dient. Necessita minuts que Corberán...
1: No les va donar. No les va donar. Demà serà una altra cosa.
0: Totalment. Per a mi demà, el resultat... per a mi és la pretemporada, els resultats...
1: Perquè lo de avui no és preocupant, però lo de demà, si la imatge del mateix... Ahí sí, ahí sí hem de preocupar.
0: Perquè demà va jugar l'11 titular del València, sí, davant un primer ref en una setmana que hauria de ser setmana de lliga, setmana lliguera. Per tant, estem mesurant càrregues, estem tal qual, estem començant... No. O sigui, demà és un partit on el València ha de donar una bona imatge. Per a mi, lo d'avui era més un partit d'entrenament, dit pronto i mal. Lo demás es un partido y el Valencia ha de donar una buena imagen porque jugará el primer equipo del Valencia Club de Fútbol en los titulares, que a més es que se han encargado de dejar claro que serán los titulares. Lo demás es otra cosa. Dita eso, oye, el Valencia da una buena imagen, pero da un balón al traveser, no sé qué tal, oye, acabes empatando con tu primer ref. Pero a mí lo importante es más la imagen, demás, porque demás, el último amistoso. Y afechís una cosa, i me carga el meu argument que acaba de donar. I també guanyar, perquè per a mi l'únic important dels resultats de la temporada és acabar la pretemporada guanyant per arribar en bones sensacions al primer partit de la temporada. El València porta la derrota de Leverkusen i ara altra.

0: ara l'inici de Lliga, en 3 derrotes seguides, 2 d'elles davant primera ref, tot i que siga pretemporada, i jo no li doni dramatisme mai a la pretemporada, pues home, jo crec que no es plat de bon gust, no?, per a cap.
1: Demà, efectivament, esperem una altra resposta, esperem una altra imatge, perquè sí que això, Paula, ens deixaria preocupats.
2: Sí, però és que la imatge ja davant del Newcastle...
0: L'altra, arribar a l'inici de Lliga en 3 derrotes seguides, 2 d'elles davant primera ref, tot i que siga pretemporada, i jo no li doni dramatisme mai a la pretemporada, pues home, jo crec que no es plat de bon gust, no?, per a cap.
1: Demà, efectivament, esperem una altra resposta, esperem una altra imatge, perquè sí que això...

0: Bueno, davant era un rival diferent.
1: Sí, va eixir amb ganes, amb altres punts que avui no.
0: I no dura, tingut, i, sí.
1: Però sí, és que és molt important el de demà per les sensacions. És de veres que és una victòria molt millor, però és per a que els titulars donen un pas endavant i diguen, així estem, saben quina és la situació, però no som uns crios i anem a jugar i anem a començar bé la Lliga, i que les poques paraules que han dit aquesta pretemporada, perquè tampoc han parlat massa, que a més el que hauria de parlar seria el club, de demostrar, no, que realment volen fer una bona temporada i millorar l'anterior, que és el mínim que han de fer. O sigui, és un partit molt important en el que, pues, jo tinc ganes de veure Sato, sobretot Sato, no, que crec que necessita minuts per agafar-se, i que pot ser un jugador molt important, però necessita molts minuts, i altres, i esa defensa, no, de 5, que si és el sistema que ara tria Corberán, pues haurà de ensayar.
0: Vos sorprèn, ara parlarem del sistema i dels assajos, vos ha sorprès titularitat de Gallà i titularitat de Danjuma? A mi sí. Ui,
2: A mi la Danjuma no, perquè crec que no va ser titular en el primer encontre.
0: Ell ho pensava, De fet, me consta. Mm-hmm. I de fet, me consta, contarem ahir, que va acabar supercabreixat en Corberán, supercabreixat, me consta, perquè va ser suplent el dia del Taronja, que ell esperava ser titular pels gols que portava. És cert que, bueno, van ser gols d'aquella manera i contra rivals molt inferiors, però ell pensava que tenia més mèrits, o que havia acumulat més mèrits que Hugo Duro per a ser titular en el Taronja. Corberán el va deixar com a suplent, li va donar canxa com a titular a Hugo Duro, i Danjuma se va cabrejar.
3: El dia que Danjuma no té 10 gols per al València una temporada, sí, que es cabreja per la pretemporada. Que sí. És que, no, però és veritat, davanter titular del València, fins a que algú en números demostre el contrari, és Hugo Duro. Oye, si Danjuma, el que ha fet a pretemporada, o fa a la Lliga de comença com a suplent però marque, li lleva el joc a Hugo Duro i torna a marcar, jo crec que seria incoherent dir que torna Hugo Duro, no, perquè si Danjuma està bé ha de jugar Danjuma, però això és pretemporada i a la temporada hi ha galons.
2: A veure, però si és que Danjuma du 5 anys siguent ixa xica guapíssima del poble de Tahuela.
3: No, és el futbolista del mes d'agost, és agost.
2: Claro, i en setembre ja no la tornes a veure.
3: El primer d'estiu penses
2: un poc en ella, sí, però sí, ja sí. Per gener ja no te recordes ni de com li deien. Pues, literal,
3: i quan estaves a punt d'oblidar-la, arriba altra vegada agost i dius, i sí. Però això... A més, esa dona...
0: Esteu fent una comparança com si fóreu Luco Cortés.
3: Un amor de verano. Ese amor de verano li ha corregut al València l'any passat, perquè va començar molt bé, i este any li ha corregut al Villarreal, li ha corregut a l'Everton, que va estar allí, o sigui, li ha corregut a tots els equips en els que va estar.
0: Sí, però jo sí, vos dono la raó. Jo solament parlo del mosqueig que porta Danjuma, i a partir d'ahí no penseu que seria més fàcil per a Corberán Danjuma titular en el Taronja?
3: Per a mi
0: sabedor del caràcter de Danjuma.
2: Sí, però jo el cavallo de Troia de Danjuma no me'l menjaria més.
1: Però és que si ja estàs sedint en un trofeu taronja al que...
0: No, però per a d'ell, per a evitar-se que este se cabreixo, que comence la Lliga com a cabreixa, diu, mira,
2: pues jo diria,
0: encert a fer més gols, titular
2: el comença a rendir en octubre.
0: Yeah.
2: Però al revés, jo prefiro que rendis d'octubre a juny que d'agost a setembre, saps? Crec que Danjuma no s'ha guanyat en la seva actitud i en el seu rendiment. La temporada passada començar la Lliga com a titular, però molt bona pretemporada que faig, com les fa tots els anys. Crec que ha enganyat molts equips que han decidit, i si sóc jo qui canvia este futbolista, i si sóc jo qui s'aprofita.
0: Sí.
2: Du molts anys enganyant a clubs en aquest sentit, i jo crec que Danjuma ha de demostrar-ho a partir d'octubre. I crec que no s'ha guanyat començar, i que no ha de fer-ho.
3: Si ho pot demostrar a partir de la setmana que ve, jo...
2: No, home, si el piquen, òbviament, però que és un futbolista que m'agradaria que canviaria aquesta dinàmica de esprintar un poc al principi, guanyar-se el puesto, guanyar-se un crèdit que li dura mesos, fins a que ja és insostenible i acaba deixant de jugar. I després, per la de Gallà que preguntaves, m'ha sorprès, però relativament. Crec que en la provatura de demà hem de veure què aposta Corberán per al carril dret, perquè així que se pot extraure una molt bona lectura. Primer, hi haurà que saber, en cas de que no poguera arribar un segon lateral, quin seria la seva alternativa del filial, quin és el que li agrada, perquè no serà Rubo si és carriler, això està clar. Deuré a ser o Monferrer o Gamón. Crec que ha de...
3: Monferrer, si val l'apunt informatiu, anava a ser titular al Taronja. Corberán va parlar, lo que pasa es que va a lesionarse dimarts, claro, si no me engañe, pero va a parlar en el dilluns en la planificación de la semana, y le va a decir que anava a ser titular en el Taronja. Dit això, plantar-te una temporada

0: com a un Cantera com a Monferrer, que encara li resta un poquet.
1: Això està clar, però plan B. Però al final, si en la provatura de demà Sato està per davant com a carriler d'un carriler del Mestalla, a mi me recordarà molt a la mítica frase de Mourinho de Pedro León, de que si s'estrellara l'avió tampoc seria titular el jugador de la
2: cantera. Però una cosa, tenint en compte els futbolistes que este matí han treballat a Paterra, eren 10, eh? Dimitrievski, Jesús Vázquez, Tàrrega,
0: Guido,
2: De Haas, Guido, Ugrinich, Pepelu, Guerra, Satu, Guduro, són 10. Excepte que jo me deixi alguno. Falta un.
1: Que és el carriler.
2: Que és el carriler. ¿Repetirá alguno de estos?
1: Porque yo creo que
0: Y Rugo está lesionado, ¿no?
3: Sí.
2: O jugará un chiquet. No sé.
0: Pues jugará un chiquet.
1: Pero es algo que signará a Arnau para el partido contra el Celta. Yo creo que va a estar claro que Jesús y Gaya van a ser escarrilers. Molt per damunt de que avui ha echado a Chugat uno y de Matre.
0: Total.
1: Crec que y se repartirán de minuts. Tot i que serien cada un costat en una hipotética primera jornada de Lliga. A llarg plaç, estos van a ser carreres esquerres. Jo veig normal que ho faig aixina, però sí que tinc aquesta curiositat de veure demà fins a quin punt
2: Corberan... Què és el carriler per la dreta?
1: Està algo disposat a que el seu plan B o C siga un jugador del Mestalla, o si...
2: O si repetís de repenga allà.
1: O si reformaria el futbol sencer per a tornar a ficar de carriler dret a un futbolista que no siga del filial en cas de que se li caigueren els dos del primer equip.
2: T'has sorprès lo de Gallà, Paula, tu? Vull dir... ¿Penses que va a ser suplente en el inicio de Lliga?
3: Es que me costa...
2: Si está Arnau, ya. ¿Vale? Yo creo que si está Arnau, Gaya o Vázquez, un de dos han de caure. Si no está Arnau, evidentemente, Jesús está en la dreta y Gaya, es la que era útil.
3: Me costa pensar que Gaya no siga titular. Pero...
2: Sobre todo tan pronto, ¿no?
3: Sí, tan pronto, pero es de ver es que si pasará es que... Crec que Jesús Vázquez també mereix esa titularitat. Jo el que estava pensant era sí, però jo crec que no me'n recordarà quants minuts ha jugat Gaya avui.
0: Tots.
3: No pot jugar demà.
0: No pot jugar demà.
2: No pot jugar demà.
3: Perquè jo sí que pensava, a lo millor en algun minut de si comença Jesús, després canviar de cama Jesús i que jugue Gaya, però crec que tampoc... fa falta, o sigui, però sí que em va sorprendre un poc i lo de Dan Juma és que a mi és un jugador que estic, m'ha decebut tant perquè a més és que si no
0: ni has expectatives en ell
3: perquè va començar bé.
0: Com se nota que no has cobert el Villarreal de seguit com me va passar a mi quan estava a relevo.
3: No,
0: perquè jo durant dos també, segons...
3: No, però si jo també, o sea, lo vaig fer en esa temporada
2: per a F.
3: Però és de veres que sí que pensava que a lo millor, il·lusa de mi, Corberan podia, ja no esperava moltíssim de Dan Juma. A més, jo sempre he dit de Dan Juma que era una moneda a l'aire, el seu fitxatge, i que era un jugador que ja sabem un poc com és. Però sí que sabés que esperava un poc més, te dic, que es va tirar, si no recorde malament, 6 mesos sense marcar un gol. O sigui, 6 mesos, eh? Des de que va fallar el penal, jo crec, el dia de l'Oviedo... Sí. 6 mesos, és de veres que va perdre protagonisme, però ahí estava. Lo de Dan Juma és que jo crec que sí que Carlos Corberan té més o menys clar. Que
2: clar, no?
3: Sí.
2: Nacho Gallà, t'has sorpresa tu?
0: No, o sigui, perquè a fi de comptes avui han jugat els futbolistes que no van jugar una gran quantitat de minuts dissabte. No hi ha altra raó. I el partit, jo insistís, era tema físic, acumulació de minuts.
2: No, evidentment.
0: Fin.
2: Evidentment.
0: Dit això, ara mateix estem vestint com a fortalesa, perquè en termes mercat de fitxatges el fet de que el València no jugui este cap de setmana ens ve de categoria, evidentment, però és una feblesa, perquè el València la primera setmana de competició té 3 partits en partit intersemanal. El València ara mateix té 0 laterals drets i 2 laterals esquerres. Si tu vas a doblar lateral, significa que Jesús Vázquez i Gallà se van a papar en la primera setmana de temporada oficial, pues 270 minuts en 7 dies. Cuidao, eh? Que cuidado, que sabem que el lateral és la posició més exigent per a un migcampista, per a un futbolista, perdó. És la posició més exigent en termes físics, perquè han de pujar, i a més a Corberan, és que per al futbol de Corberan.
2: Sí, no, correcte.
0: Perquè s'agrada futbolistes...
1: Sí. No, si tu és en carrilers, està claríssim.
0: Clar, l'agraden futbolistes que arriben, i a més si jugues en línia de 5, pues més encara, perquè has de pujar, baixar. La primera setmana de temporada, pa part de 270 minuts, és perillosíssim, eh? I més en esa posició. Per tant, ara mateix és una fortalesa el fet que el València no jugui este cap de setmana. En clau mercat de fitxatges, sí. En clau competitiva, si no arriba Arnau Martínez, i tinc més, si arriba, també.
2: No, perquè... jo crec que no, Nacho. Jo crec que si arriba va a l'11.
0: No, no, no. Que si arriba també és perillós, perquè què va fer Arnau? Papar-se també 270 minuts en una setmana.
2: Però ja pots jugar amb, ja pots jugar amb 3,
0: però ja, ja tens 3, sí. Sí, però que tot i això va ser complicat la primera, el que vull dir és que tot i això la primera setmana de competició va ser complexa.
2: Val. Tu veus a Gallà el suplent contra...
1: No, ni encara que arribi Arnau.
2: Paula?
3: Jo tampoc.
2: Nacho?
0: La primera jornada no, però perquè hi ha jornada intersemanal, jo crec que Corberán serà llest.
1: És molt senzill per a ell.
0: És per a ser llest, per a ell lo fàcil és... Oye, jo el primer partit a casa Mestalla, Gallà, per a que tot vaya bé, després, dimecres, Jesús... Acaba la setmana i ja la setmana següent veurem.
2: Te la compre. Lo més positiu o lo més curiós o lo més graciós del que ha passat a la Ciutat Esportiva Paterna no ho hem comentat. I és això. Un moment, Luis. La cançó que està sonant és la de Ron? No pot ser.
4: Sí.
2: Cuidado que el DJ se'l carreguen, amb esta cançó. De veres. O sea, Nacho, estàs sonant de lo que estic escoltant, no?
0: Sí, és la cançó favorita de Manolo, sí, Salva.
2: Pues
0: que deia que...
2: Perilla, el DJ Perilla, Han posat la cançó, estan així roncar-li per la mañana café, Paula, per la tarda ron.
3: Però pel matí avui també ha hagut ron perquè ha estat en el partit del femení.
2: Claro, efectivament.
3: Que jo dic,
2: ha sigut café este matí i ron esta vesprada.
3: Que dic, més mal, perquè ja que Kiatlin passa olímpicament d'elles... perquè elles no saben qui és qui ha dit.
2: M'ha sorprès quan he vist la imatge, sí.
3: I estava.
2: Estava.
3: Almenys. Que jo he vist gent que deia, hombre, que estiga amb el mercat de fitxatges, jo, home, que el València femení també forma part del València, que moltes vegades...
2: No recorden quin partit de la temporada passava també, estàvem així en el punt a punt, crec que era un matí de diumenge, fent el Mestalla, estava a rongar-li i va sonar esta cançó. Vull dir, no és la primera vegada que sona en Paterna.
1: Home,
2: DJ torna a dir, DJ no sé qui era, perilles, no poses aquesta cançó.
1: Jo crec que si aquesta cançó va venir la guerra estrenat en l'època de Daniel Murti, els futbolistes en lloc d'eixir en l'himne regional l'haguerin eixit en la cançó de Balbani.
2: Jo crec que a Ron Garley aquesta cançó li la canten, dins del vestidor del València. A més d'un jugador li canta aquesta cançó. Però bé, fora bromes, són les 12 i 10. Corberán va canviar el sistema aquesta temporada? Jo pensava que no, de fet, continuo pensant que no, perquè en el moment tinc així Arnau, tornarà a defensa de 4.
0: Sí.
2: Però i si canvia?
0: Jo pense que va ser menys intransigent que l'any passat, que li va costar més canviar el sistema.
2: Però què necessita tenir avui, per exemple?
0: Provar, practicar, esperar. Però
2: en qui? Si esos jugadors, excepte Diacabí...
0: Sí, però Diacabí...
2: Gallà...
0: Sí, però Diacabí com a líbero comandant de la saga,
2: sí, sí.
0: Gallà
2: sí.
0: com a carriler, són coses... Dan Juma en un sistema on endavant tens més... espais, tens més oportunitats. A veure, la raó real és la mancança d'extrems per a atacar en profunditat, esa és una. Corberán mai ha sigut amic de la línia de 5.
2: Ni d'estrès ni del tribot.
0: Clar,
2: ni del camp, sí.
0: Quan va arribar al València li va costar, jo crec, eixir del seu libreto, i per exemple en el tribot ja eixit, perquè estan jugant Javi Guerra o Grinis Guido, i jo estarem els quatre d'acord que eixe tribot Javi Guerra o Grinis Guido fa molt bo al València, o sea, fa molt bo, és a dir, que li dona moltes bones coses i que ara mateix és inamovible, són tres titularíssims. I en la línia de 5 passa el mateix. Oye, Corberán mai ha sigut de línia de 5, però t'has d'adaptar al que tens, i també defensivament pues el València està com està. Dit això, a mi em deixa preocupat el paupèrrim balanç defensiu que fa el València. Sempre li agarren les esquenes en les contres, i no ha sigut cosa d'avui, va passar al Castelló, l'Eldense, i em consta que davant el Petro de Luanda, que van perdre 1-2 o 3-1 o 3, els tres gols arriben en contraatacs.
2: És que avui el gol arriba, és el que després fa la cacagua que fa Cristian Rivero, però el gol arriba a la zona on tu tens un triangle allà amb tres centrals.
3: No, però que a més hi ha una jugada superclara, que és una ocasió claríssima del València, ja no sé si era al final del partit, encara que han sigut diverses voltes, que era un atac del València i de seguida el Teruel eixia a la contra ràpidament, però que eixia a la contra i t'agafava i guanyava metres, i era com, però com pot ser que un equip de primera ref te faça aquestes coses? Pues és que avui ha passat moltes vegades, però és de veres que t'enfrontes a un equip de primera ref que no té el potencial que té quan t'enfrontes al Celta, al Betis o al Depor, i ja està.
2: Per això li he preguntat jo abans al company de Girona si Arnau Martínez també pot jugar com a carriler. M'ha dit que no, que bueno, que sí, però que fonamentalment la seva fortalesa és central per la dreta, ojo, o lateral en defensa de 4. Podria adaptar-se, evidentment, a ser un carriler llarg perquè té ese físic. Li pregunta per si Corberán opta en guany per canviar el sistema, tenint en compte

0: pues efectivament, com diu Nacho, el problema que tenen per fora, en les ales.
1: A veure, el millor València de Corberán s'ha vist en un esquema que variava segons si l'equip tenia el valor, si no el tenia, perquè el millor València de Corberán de la primera temporada ve també en el millor Fulquier, que també feia ese rol de lateral dret, que es clavava com a central dret per a que Rioja tingués tota la banda i Gallà pogués ser més profundo per l'altra. I la temporada passada crec que igual, els partits en els que el València va poder mutar entre, com dic, que el lateral esquerre fora molt més alt que el lateral dret, per a que el lateral dret tancara i que Rioja tinguera aquest recorregut, crec que també es va veure el millor València. I crec que Corberán el que busca en Arnau Martínez és precisament aquest tipus de central, aquest tipus de lateral que permetisca que el lateral del costat contrari siga molt més alt que ell, però clar, per això necessita que Rioja estigui sa i que l'extrem que signe tinga també aquesta capacitat de treball defensiu.
2: Però és que a més
1: defensiu.
2: Coincidís en que els laterals esquerrans que té el València són molt atacants. Gallà li agrada arribar a la línia de fons, Jesús Vázquez, per a mi, sus condicions ofensives a dia d'avui encara estan un poquet per damunt de les seues condicions defensives.
1: Per a mi molt per damunt.
2: Sí. Per tant...
0: Però has d'explotar-lo en eixa vessant.
2: Clar, però si tu has d'estar tot el partit pendent de cobrir una miqueta de més el lateral esquerre no pot...
0: No
2: pot pujar tant.
1: Però jo crec que Corberán vol fer un esquema... O sea, un plantejament sempre asimètric.
0: Asimètric totalment, no? Asimètric.
2: Però sempre, eh?
0: Sempre, des que va arribar.
1: Més allà de quin sigui el plantejament o l'esquema de partida, crec que vol buscar això.
2: No, i a més, inclús quan juguen en 4, defensa de 4, l'ordre que ha donat Corberán als extrems és jugar per dins. És a dir, la idea és que Sato, per exemple, jugue per dins per a que Gallà o Jesús tinguen tot el carril esquerre i l'altre actua com un migcampista més.
3: Però és que a més Sato és un jugador de jugar per dins. És que el que hem vist de la pretemporada seua és que està de...
2: El huevo o la gallina.
3: Corberando
2: en esa ordre, perquè se li ocorris a ell o perquè els futbolistes que ten provoquen que haja de fer això.
0: Jo crec que això és positiu, però l'any passat recordareu que en diferents moments l'ordre era que els laterals anaren per dins.
2: Sí.
0: I ahir van tindre problemes molts laterals. Gallà no s'aclaria, Fulquier no s'aclaria, Jesús Vázquez tampoc. Si enguany canvia la cosa,
2: continueix a ordre.
0: Per dins, dic.
2: Clar. És que continueix a ordre, perquè Corberán, per a Corberán, una frase que diu la roda de premsa, que la gent, és que no diu res, és que els sistemes són dinàmics. És a dir...
0: No, això està clar. Cada vegada anem a deixar una
2: No, però que hi ha moments on Sato serà per dins i tot el carril per a l'extrem i viceversa. I hi haurà moments que el lateral han d'anar per dins i per què Jesús Vázquez es troba més còmode que Gallà a un sistema de Corberán? Perquè Jesús Vázquez té més presència per a estar ubicat més per dins. Per què? Perquè és més físic, perquè és més jove. És que és la realitat.
1: Sí, al final això és una cosa que, òbviament, a una escala premium, Guardiola ho feia en Kimmich i ho feia en Philipp Lahm. Òbviament són futbolistes molt superiors. Però és veritat que és una cosa que en el futbol modern cada vegada s'està estirant-se
0: més,
1: perquè diguem que l'estructura d'eixida de valor tradicional, molts clubs ja tenen massa desenvolupat com pressionar-ho i com neutralitzar-ho. A partir d'ahí entra en xoc que crec que en el futbol de 2010, per exemple, era impensable que els laterals no donaren la màxima amplitud al camp. En l'època d'Espanya, crec que al final és el que se fica de moda. N'hi ha un moment en el que el propi Guardiola, que per això era ell en Jordi Alba i en Dani Alves en el Barça, per exemple, en el City i en el Bayern de Múnich, ho canvia perquè crec que ja estava massa pillat o era massa fàcil de neutralitzar per part dels equips que anaven a pressionar-lo, i crec que Guardiola, que t'agradarà més o menos, però és inventor. És
0: clar, evident, sí, però d'això sí.
1: Crec que fica molt de moda que els laterals tinguin ixe rol intermig entre a vegades obrir el camp i a vegades tancar-lo, perquè ja és una figura més que desarticulava les pressions dels equips rivals.
2: Però hi ha un... És a dir, primer, i una cosa, vos recordeu quan Carlos Soler estava al PSG, que es deien, està jugant de lateral, era per això, perquè ell estava de lateral, perquè jugar al PSG és el que costa com costa, però era perquè en atac exercia de migcampista. El problema, i jo vaig a lo que he dit com a conclusió del partit, a mi em preocupa el balanç defensiu, val. Els equips en laterals, que juguen per dins, que estan en la construcció, que ataquen, són equips que normalment tenen la pilota, lideren els partits. El València rara vegada domina els partits. Què passa si tu tens un lateral jugant d'esta manera tàctica però no domines el partit? Que te van a
0: pillar.
2: Te van a pillar. O sigui,

0: has d'assajar més. El València, per a mi, el que ha d'assajar principalment és el balanç defensiu. És que és aixina, perquè és que ha passat a tots els partits de la pretemporada.
1: I jo el que veig també és els automatismes, que moltes vegades no els veig ni amb les idees clares, ni s'entenen bé. És el que a mi també em preocupa molt, que crec que en aquesta pretemporada el València, no sé, les sensacions haurien d'haver sigut altres quan jo el dia, no sé, jo és que tampoc pensé que el València abans de l'expulsió de Gallà fera un partit super
2: Però crec que els recursos que tenia va resoldre bé la papereta, crec jo.
1: Lo veig no, a veure, dir poc treballat, no, perquè a més jo, i sempre ho he dit, que crec que Corberan sap moltíssim de futbol, però sí que ve que no acaba d'arribar les coses que el vol, que no arriben. I
3: però és que este de Valle el tinguem l'any passat.
1: Sí,
3: és el mateix. De fet, Nacho, tu has acabat la retransmissió, que has sigut tu, i tota la raó.
0: Sí, sí.
3: Este equip encara no
0: té una identitat.
3: No té una identitat, no. Però és el mateix que deien permanentment la temporada
1: passada.
3: Però és
1: que la temporada passada va acabar també amb Pepe Lu de tercer central, que també va jugar l'altre dia, amb Guido, Guerra, Pepe Lu, que estava de tercer central, però després era amb molta mobilitat. Ara sembla que és Ugrinic, Guido, Guerra. És que clar.
2: I després dic una cosa, si tu planteges una eixida de baló en la que els laterals són protagonistes per dins, necessites una ruptura molt superior i un dinamisme molt superior en els futbolistes, en els extrems i en el davanter. Crec que, i el València precisament no té un davanter que siga massa dinàmic, que és un gran golejador però no és massa dinàmic, a dia d'avui no té extrems, i és un problema si el València vol plantejar aquest tipus d'eixida de baló. De fet, òbviament n'hi ha un món entre la cantera i la élite, però en l'entrenador del Mestalla actual, Òscar Sánchez, és un especialista en aquest tipus d'eixida de baló. Montferrer és un lateral que és estrictament això, un especialista traient el baló per dins, però clar, quin era l'element? Clar, que la ruptura te l'oferien David Otorbi, Leslie O'Kay, són futbolistes molt ràpids, molt dinàmics, i que fem possible que, i sobretot donaven molta avantatge a aquell juvenil, gran juvenil del València, precisament perquè els seus laterals també eren especialistes en l'eixida de baló. Però crec que si te falta un dels dos elements, al final l'equip acabarà generant més un embut que una atracció per a que després trenque el jugador d'atac. Per la qual crec que hi ha que treballar moltíssim aquest tipus de coses i sobretot encertar en els perfils ofensius que es busquen en el mercat.
1: Això em preocupa, deia, i estic d'acord en el balanç defensiu, però és que en atac no tens res
2: a
1: la mateixa.
2: No, sigut un equip extremadament inoperant a nivell ofensiu en les últimes tres temporades. Extremadament inoperant.
1: I és que necessites jugadors
2: a nivell ofensiu, a nivell de generació d'ocasions, a nivell de profunditat, a nivell d'imaginació. Està clar que no té la qualitat.
0: I tot i això tens un davanter que ha acabat 3 anys consecutius amb més de 10 gols. Jo per això dic que no entenc sempre tantes crítiques a Hugo Duro, quan jo entenc que no és un davanter que tots voldríem per al València, que tots voldríem, però jo per a mi és l'últim problema ofensiu del València. O sigui, el dia que puguem dir que Hugo Duro desaprofita ocasions, jo diré...
2: Però crec que si el València no encerta en els perfils ofensius que el rodeixen, crec que la temporada se li va fer excessivament llarga a Hugo Duro.
0: Clar que sí, però és que Hugo Duro ja qui vinga. És que Sadik tampoc és un davanter... Bueno, sí, se pot fabricar un gol i se lo fabricarà d'una manera segurament estrambòlica.
3: No.
0: Però ja està.
1: Però jo me referís més als extrems, no a la posició de davanter, perquè tens Hugo... tens Sadik, però és que és de veres.
0: M'agradaria destacar així com ha anat vestit avui Sadik.
3: Te anava a preguntar per això.
0: Sí,
3: mira
0: que ho sabia.
3: La camisa.
0: No, camisa i pantaló.
3: Com?
0: Negres. Ple de
3: flors, margarides.
0: De margarides enormes.
1: Tot el look.
0: Ha anat en un mono, bueno, no un mono, no, perquè era pantaló i camisa.
1: Dos peces, tot el look.
0: Dos peces, però...
3: Tot el look. Nacho.
0: Què?
3: Total look.
0: Total look, això.
1: Estiu així.
0: Ple de margarides, jo he flipat, tio.
2: Ah, jo del Sadik personatge sóc fanàtic.
3: Jo també, molt. Molt.
0: A mi em dóna pereça.
3: Molt.
2: Sí?
0: Un poquet, sí.
3: Jo no, a mi m'agrada molt. Sí. Crec que tots els vestidors ha d'haver-ne un Sadik.
2: Crec que el futbol... camina tant cap a l'estandardització dels discursos, dels estadis,
3: d'aquest element que ho trenca tot, no? Disruptiu, molt bé, no?
2: A mi, en el futbol actual, que com dic, me cansa, que ja és tot gris, quan antes era un munt de color i ara és tot gris, que aparegui algú com s'ha dit, a mi m'agrada.
3: Estàvem parlant...
0: Perdó, que he llevat el debat d'on estàvem.
3: No, jo no sé de què estàvem parlant abans, però la meva pregunta és, Corberán té coartada, quan estem parlant així, en l'inici de la segona temporada completa de Corberán, si l'acaba, clar, de que encara no té identitat l'equip, Corberán té coartada perquè este és un equip que encara està per construir i al qual li falta... li falten peces o no té coartada?
1: Clar que sí.
0: Per a mi té coartada.
1: Clar que sí.
0: Per a mi té coartada, perquè jo crec que és que si l'any passat l'equip no va estar confeccionat fins a gener, perquè la primera part de la temporada res, per a mi Corberán té coartada ara mateix que és pretemporada. Per a mi que l'equip no tingui identitat en octubre, Corberán no tindrà coartada perquè ja portarà des de gener. I una cosa és no donar els resultats i altra no tindre identitat. Cuidado, que el València ha tingut entrenadors que ha acomiadat, per exemple, el València de Gattuso,
3: sí.
0: Els resultats van ser horribles, però tenia una identitat, estarem d'acord. O sea, la seva identitat era la que era claríssima. Oye, després no guanyava, els últims 7 partits de Gattuso no guanyava ni a l'apuntador, però tenia una identitat. Jo crec que és veritat que Corberán aposta més per una identitat de adaptar-se a cada rival, però evidentment l'equip ha de tindre una identitat més definida, com l'ha tingut per moments durant durant la temporada passada o com la va tenir per moments durant la primera etapa de Carlos.
2: És que jo crec que la excessiva obsessió en adaptar-se a cada rival a llarg plaç te perjudica. A curt plaç te pot fer guanyar un partit que ningú esperava, assaltar un estadi que ningú creia.
3: Totalment.
2: Però crec que a llarg plaç és impossible que
3: estudiar massa el rival com per adaptar-te per a ell és contraproduent per a mi contra el teu equip.
2: No és sostenible en el temps.
1: Sí, perquè un rival potents, bueno, és que però ja vam veure el Barça, sí, l'estudi que va fer.
0: No, però el València ha fet bon partit davant rivals d'enjúndia, és veritat.
1: Clar, per això que amb rivals Real Madrid, però tu, Barça, però després a més de més...
2: En Mestalla contra 16 rivals, tu mateix.
0: Exacto. Totalment, estic totalment d'acord. Jo crec que és algo que l'afició del València sempre ha demanat una identitat. És veritat que ha demanat una identitat més concreta, no? De a lo millor ser més bloc, eixir a la contra i jugar ràpid. És veritat, però tot i això, Mestalla vol veure, entendre l'equip que té i com juga. Per exemple, el València de Baraja de la temporada que va quedar al lloc 9, que ha sigut com ha quedat aquesta temporada, bueno, ja la temporada passada, Corberán, sí que tenia una identitat. Era un València tancaet i aprofitar les esquenes i a córrer. Si et plantaves davant un Leganés, sabies que t'anava a costar la vida, perquè no t'atacaven, per tant, costava moltíssim. Però era la identitat definida del València de Baraja. I jo és el que espere que tinga Corberán, perquè a més, i jo crec que és així, Corberán pensa que té molt més recursos tàctics com a entrenador que Baraja.
1: Sí, òbviament. No, si és que jo crec que...
0: Igual que Baraja té altres coses.
1: Que cap persona dubta de... Sí, de lo que sap Corberán de futbol.
2: I jo crec que coartada tècnicament tenen tots els entrenadors professionals, etcètera, que treballen en Meriton. Però és veritat que al final Meriton ja és l'ecosistema en si mateixa i dins d'aquest ecosistema a tots els treballadors del València, a totes les àrees, arribant fins al camp, als futbolistes, a l'entrenador, hi ha que exigir-li que traguen el màxim partit dins d'aquest complicadíssim ecosistema. També és un ecosistema molt difícil, el del Getafe, que comença les temporades en plantilles semiprofessionals, sí. I Bordalas dins d'aquest ecosistema ha arribat a aconseguir classificacions europees. Clar que tindria coartada que Bordalas inclús baixar a segona divisió en el pifostio que li fan en Getafe. Sí. Però al final, dins d'aquest ecosistema, crec que Bordalas aconseguís l'excel·lència. Tindria coartada per a Corberán treballant en qui treballa en el dia a dia i en la propietat, tindre dificultats, no aconseguir els millors resultats, clar que la tindria, però quan ell ha renovat per aquest ecosistema, crec que ja n'hi ha que exigir-li dins d'ell.
3: És que forma part de l'ecosistema, clar. Efectivament. Vist el que heu vist, val? Què firmaríeu ara? Vist el que heu vist.
0: Però
3: canviar la vostra percepció.
0: Però donem respostes realistes, no val dir 11 futbolistes.
3: No, 11 futbolistes.
0: Val, per això dic, no, va ser realista. Val, jo claríssimament un lateral dret, claríssimament un extrem i un central. Que és que jo crec que és que una cosa, els periodistes saben molt menys que un entrenador, però és que són les tres posicions que ara mateix Corberán està boig perquè es reforcen.
1: Jo si puc demanar, jo dos extrems. És que jo crec que amb un...
0: Vas a fer curtíssim.
1: Dos. És que el problema és que... És complicat, però és que... Jo estic preocupada.
3: Ja. Dos extrems, un lateral i un central, estàs d'acord? O dos extrems i un lateral?
1: No, jo crec que un central també, però per a mi me preocupa més
3: Els extrems.
1: Sí.
3: Tu prioritzaries dos extrems.
1: Jo sí.
3: I més el lateral. Pau?
2: Sí, jo l'ordre de fitxatges crec que el València hauria de ser un lateral, després dos extrems, i a partir d'ahí crec que l'ordre de prioritat
0: seria... Però abans, perdó, dos extrems que un central...
2: Sí.
0: Sí,
2: mira que crec que és molt important el central. Però crec que el València va molt
0: curt. Pots ficar a Pepelu, és veritat. Pots ficar a Pepelu, que a més,
1: com
0: jugarà menys este any per tema Guido, és veritat.
2: Que ojo, que crec que li fa falta un central, vamos.
0: No, ja li fa falta tot.
2: Urgentíssimament. Però crec que el València farà molt curt si no signa dos extrems.
3: És curiós, ningú demanem un porter suplent.
0: Bueno. És que, però anem a veure. Jo ho he dit a la retransmissió. Jo em quedava Vicent Abril, almenys hasta gener. D'ací a gener tens la Copa del Rei, que són 3-4 partits que es va jugar tots Vicent Abril. Vicent Abril, que passa mitja temporada entrenant en el primer equip del València, ja en dinàmica pura, no passa absolutament res.
3: Que no t'ensengues, si t'he preguntat a propòsit.
0: No
1: passa res fins que no es digui...
0: Però no entenc que el València s'hagi clavat en aquest assumpte d'un embolic de cedisca Abril per aportar-me un porter, però clar, ese porter ha de ser cedito, barato, de baix cost.
3: Però Nacho, sobretot perquè busques un porter suplent.
0: Però és que...
3: Perquè tu dius, vull que un titular per a competir en Dimitri. Diu, val, però un suplent no te fa falta.
0: Ja, però no, això és la peli, la teoria. Porto un titular, anem a veure. El titular és Dimitrescu, fins que es demostre lo contrari. Fin. I Dimitrescu ja ha jugat pràcticament entre tot una temporada, i estarem d'acord que no és el millor porter de la història del València, però no és un porter que doni raons per assentar-lo.
3: Sí, correcte.
0: No és un porter que doni...
1: A mi m'agrada.
0: No, a mi també, per tant... Per tant, jo veig una tonteria. Dit això, és cert que Corberán no termina de vore-lo, Abril necessita rodatge. Ja també, pues que, jo crec que el Corberán ixa se la tragarà si el club li porta un bon extrem i un bon lateral. A lo millor ha de dir, oye, mira, mercat tancat i això ho accepte. Però clar, el club ha de complir...
3: Nacho, si vas a treballar a la ràdio, has de tindre en compte també que el temps s'esgota i hem arribat a la fi de la tertúlia. Perdó. Pau Pardo, Paula Lerín, Nacho Sánchez, gràcies.
2: Perdó.
3: Juan Apuente, el control de so, cosa para Salva Folgado. La Repe, Alexis i Mitja, gràcies, adeu, bona nit.
4: La informació esportiva en 90 minuts, amb Salva Folgado.
5: Som la veu de tots. Som Apu.
6: Les cançons de la nostra vida.

Hola, així continuem en un nou viatge musical. Les cançons de la nostra vida és un recorregut minuciós per la nostra història musical, la dels valencians i valencianes, i així, la ràdio pública. Este capítol és especial per tot el que representa. El moment històric, el creixement artístic de l'artista, la progressió internacional, la desaparició súbita i la creació del mite. Parlem, com no, de Nino Bravo.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com no, així està Mar Hernández. Quines ganes tenia jo de parlar de Nino.
2: Hola de nou, Arturo. I és que tant ell com les seues cançons donen per a molt. Podríem passar-nos hores i hores escoltant la seua música, la seua veu, però anem per feina. Continuem a la dècada dels 60, en eixa València que comença a obrir-se al món. Una València que veu com la tradició artística dels seus músics s'adapta perfectament als ritmes i melodies que arriben de fora. L'adaptació al rock, al beat, al garatge, al pop i fins i tot a la cançó melòdica és només qüestió de temps. Tant els músics com el públic ben prompte es veuen involucrats en la música moderna.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Però què va ser la nova cançó?
2: Va ser un moviment artístic que a finals dels 50 i durant tota la dècada dels 60 va prendre rellevància a tots els territoris de parla catalana. Les comarques valencianes van ser claus per a entendre'l, amb artistes que miraven de reull a compositors francesos com Jacques Brel, Georges Brassens o Edith Piaf.

0: Situemos a nivell temporal. La dictadura franquista estava en l'Equador. Havien passat ja 20 anys de la Guerra Civil i la repressió cultural continuava intacta. El castellà es va imposar com a cultura única a tot l'estat i les manifestacions musicals en llengua vernacla estaven o bé silenciades o dedicades exclusivament per a la cançó d'arrel i el cant popular.
1: Però a finals dels anys 50, la situació comença a canviar a poc a poc. En l'àmbit econòmic, va finalitzar el període d'autarquia i l'economia s'obri cap a l'exterior. El 1959 s'aprova el Pla d'Estabilització amb el turisme i la construcció com a les dos grans potes, però la dictadura continua intacta.

0: les nostres comarques, eixa apertura es nota molt, sobretot a la costa. El turisme crea migracions de gent que busca millors condicions. Això fa que hi hagi pobles que s'ompliguen i ciutats que creixen. I este fet crea una joventut urbana amb fam de cultura i de present. I quan la gent té fam, busca cançons que parlen del que viu, no del que li diuen que hauria de viure. Però el règim vigila la cultura amb la censura, els permisos o les prohibicions. I d'un viatge de 55 quilòmetres en moto, naix una de les cançons que han marcat esta època. Per cert, el trajecte era de Xàtiva a València.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: El vent li pegava la cara a un jove xativí, Ramon Pelejero Sanchís, més conegut com a Raimon. I d'aquella experiència va compondre El vent, que sentim de fons. Més que una bonica cançó, un crit. Això va ser a finals dels anys 50, però la cançó es va publicar l'any 1962 a una discogràfica que faria història dins d'este moviment, Edixa.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Quan va crear esta cançó, tenia només 19 anys i estudiava història a la Universitat de València. L'any 1962 va publicar el seu primer disc i va coincidir amb la seva graduació universitària. Quins temps, aquells des de la universitat.

Així va ser quan va arrencar la seva carrera al damunt dels escenaris. Raimon va sorprendre per la forma i el contingut, pel crit, per l'existencialisme rebel de les seues cançons. A diferència de grups catalans com els 17 Jutges, que lideraven la nova cançó, les seues cançons destilen un altre sentit, ja que ell no prové de la burgesia catalana, sinó de les classes treballadores valencianes.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Eixe primer disc de Raimon portava un text de Joan Fuster, pare intel·lectual de tota aquella revolució cultural.
2: Arran de l'èxit d'eixe disc, Raimon va rebre la proposta de participar en el Festival de la Cançó Mediterrània amb una cançó en català. Va cantar juntament amb Salomé, que interpreta la veu femenina del tema, Se'n va anar, una cançó d'amor.

moment, la cançó catalana, considerada fins a aquell moment com un fenomen minoritari i inofensiu, començaria a rebre assíduament les pressions de la censura i de les institucions franquistes, amb el rosari de prohibicions, multes i citacions a comissaria que això comportava.

Mesos després, Raimon, que està immers en una voràgine creativa i compositiva, publica un nou EP on apareix el tema Air, que ben prontes seria conegut pel subtítol Diguem No.

0: Diguem no hauria de ser cantada durant molts anys amb algunes alteracions respecte al text original. Així, Hem vist tancats a la presó homes plens de raó es convertiria en Hem vist que han fet callar molts homes plens de raó.
1: Nosaltres no som deixem.
0: Des d'aquell moment, esta cançó es va convertir en un dels himnes de la lluita antifranquista.
1: Nosaltres no som deixem.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Raimon apareix a Televisió Espanyola en 1964 interpretant El vent i Diguem-no. I després queda vetat durant anys. Entre 1964 i 1975, pràcticament desapareix de la televisió pública. Raimon va ser el que va crear el terme recital per a referir-se als seus concerts. Alguns d'ells, multitudinaris i mítics, tant ací com a fora de les nostres fronteres.

0: abrazarte.
1: El primer d'estes característiques va ser a l'Institut Químic de Sarrià, a Barcelona, l'any 1967. I l'altre, més recordat per les cròniques, va ser a Madrid, l'any 1968, a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmics de la Universitat de Madrid, on s'ajuntaren al seu claustre més de 6.000 joves àvids de democràcia i de llibertat. Torne!
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
3: I si escoltàvem Si un dia vols, ara ens traslladem a 1970, al disc Per destruir aquell que l'ha desert, la cançó, una adaptació musical del cèlebre poeta homònim del segle XV, del poeta valencià Ausiàs March. El seu significat central gira entorn a la incertesa de l'amor i la fragilitat humana. Estem parlant de Belles Events.

Bruno Lomas, i només uns mesos després. L'home que ho va fer possible va ser Bruno Coquatrix, un empresari musical que va creure en ells des del principi i que els va aconseguir concerts a la mítica Sala Olímpia de París. Tant Bruno Lomas com Raimon van néixer el mateix any a Xàtiva, encara que no van coincidir ni artística ni políticament durant tota la seva vida.

0: D'este concert es va enregistrar el disc Raimon a l'Olimpia, amb cançons que el 1966 ja eren himnes. I la seva trajectòria s'allarga fins a 2017, quan es va retirar amb més de 20 àlbums d'estudi i 155 cançons pròpies. Però avui només repassem el seu pas pel moviment de la nova cançó i d'ell hem de passar obligatòriament per a un altre artista no menys important, i és l'actor i cantautor alcoià Ovidi Montllor.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Fill d'una família de classe obrera d'Alcoi, Ovidi es va traslladar a Barcelona als 17 anys per a buscar-se la vida. Era un artista total i la música no va ser el primer impuls creatiu que va tindre. La seva faceta com a actor va ser la que primer va desenvolupar. Però el 1967 aprèn a tocar la guitarra de forma autodidacta i uns mesos després edita el seu primer disc amb temes com La Fera Feroce, que sentim de fons.

0: Jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar.
1: Este disc es vincula immediatament amb la nova cançó i Ovidi Montllor comença una llarga gira de concerts amb el guitarrista Toti Soler. Este disc es vincula immediatament amb la nova cançó i Ovidi Montllor comença una llarga gira de concerts amb el guitarrista Toti Soler. A pesar d'integrar-se en este moviment, sempre s'ha considerat un artista difícil de classificar. Va ser el més versàtil i polifacètic de tota la seva generació i el que millor destilava la influència de la chanson francesa, en especial la ironia àcida de Brassens i també l'esforç

A les seues cançons o interpretacions en directe podia passar en qüestió de segons d'allò sardònic a la tendresa, d'allò cínic a la sensiblesa. La seva aportació creativa està tan lligada al coll que és molt difícil que qualsevol músic o grup sorgit allí no reconega la seva influència.

0: estava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres, quan vindrà el dia que l'home no se'l pese amb les balances, el rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades.
1: La divulgació de l'obra de poetes catalans i valencians com Vicent Andrés Estellés, Joan Salvat Papaseit, Salvador Espriu, Pere Quart, Josep Maria de Sagarra, Joan Fuster o Blai Bonet va ser una de les constants de la seva vida. I quan

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Parlar d'Ovidi Montllor donaria per a molts i molts capítols. Són molts els temes emblemàtics, però és torn d'escoltar un que respira poesia, que és tota una declaració d'amor. Amb lletra del poeta i periodista de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, i música del propi Ovidi, els anys 80 van ser testimonis d'esta obra mestra. Parlem de M'aclame a tu.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Ovidi Montllor era un artista molt prolífic. Va escriure més de 400 poemes i va participar com a actor en més de 20 pel·lícules a les ordres de directors de la talla de José Luis Borau, Francesc Betriu, Imanol Uribe, Jaime Camino o Eloi de la Iglesia.

ara què vull, perquè sé que és millor. Em menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Em viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Va morir molt jove, als 53 anys. El col·lectiu Ovidi Montllor reuneix des de fa prop de 20 anys els i les artistes de les nostres comarques que s'expressen en valencià. De la seva faceta musical cal destacar un disc que l'emparenta, per una banda, amb Bruno Lomas i, per altra, amb Raimon. I és que ell també va actuar al mític escenari Olímpia de París, on va registrar un disc en directe.

0: ens ensenyà a ballar, a cantar i estimar. D'això ella era la que més sabia.
1: Aquell dia, a París, Ovidi Montllor va actuar amb un altre artista de la nova cançó, la mallorquina Maria del Mar Bonet. Això va ser l'any 1975, quasi una dècada després que Bruno Lomas i Raimon. Entre el públic estava el poeta Vicent Andrés Estellés, el que Ovidi Montllor va musicar tantes i tantes voltes.
0: Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Com recordin

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: I este capítol de la nova cançó no podia acabar sense parlar de la figura d'un artista clau de les Terres Valencianes, Lluís Miquel Campos. La música popular a les nostres comarques no s'entendria sense la seva aportació com a cantant, empresari i productor. L'any 1962, un entusiasta Lluís Miquel Campos decideix crear un conjunt de música amb altres amics músics per a fer versions de la cançó melòdica italiana, el pop internacional i, sobretot, la chanson francesa i el seu estimadíssim Jacques Brel.

0: Entre l'any 1963 i 1967, estos joves de la ciutat de València van enregistrar 4 discos amb versions de temes francesos, anglesos i alguns temes propis. A diferència de la resta de components de la nova cançó, els 4Z eren més pareguts al moviment rocker, però amb lletres en valencià. I eixa va ser la seva particularitat més important i la que va contribuir a la dissolució del grup l'any 1968, tot per culpa d'esta cançó.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Mare, mira quin arbre n'hi ha.
3: Bé, la cançó no tenia la culpa. L'arbre és un dels temes més polèmics i més reconeguts del grup.
2: És molt gran.
3: Amb lletra del mateix Lluís Miquel Campos, es tracta d'un anticip a l'estaca de Lluís Llach, 2 anys abans, com a himne anterior.

El febrer de 1968, després d'un concert amb Raimund al Cines Artis de la ciutat de València, la brigada político-social del règim va detindre a tota la banda, que van estar més de 72 hores incomunicats a un calabós de la Gran Via Ferran el Catòlic. Mai se van saber ben cert quines van ser les causes, però els van recomanar deixar els escenaris per un temps, cosa que va fraccionar la banda i va ajudar a la seva separació.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: No anirem ja mai més on m'has dit jo t'estime.
2: Com diu Lluís Miquel, sí, s'ha acabat. Arribem al final d'este nou capítol del viatge musical per la història de les cançons de les nostres comarques. La nova cançó a les nostres comarques i els seus artistes més destacats. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.
1: No anirem ja mai més on m'has dit jo t'estime. No anirem ja mai més, tu ja ho has decidit. No anirem ja mai més aquesta nit, quin pena. No anirem ja mai més

no anirem ja mai net. On m'has dit, jo t'estimé. No anirem ja mai més, com tots els anys passats. Ara voldria jo dir-te recomencem, però no tinc coratge, tot te l'has endut tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entretenció.

0: Teniment. Posem l'accent en tu.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tú li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
8: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
9: Vull deixar-me portar.
8: Posem l'accent en tu.

dos cossos flotant per l'univers que no es toquen mai, que orbiten pel seu propi pes l'un